Lluís Amic ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT. Yes, I'm gone.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

Cat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

Escoltes ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyant.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. De moment, segons Teheran, 3 patrullers i 2 vaixells amb béns essencials per a l'Iran han superat el bloqueig naval dels Estats Units a la zona. Des de Vian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que de moment no aixecaran, però, les sancions a Teheran.
2: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
1: La cimera del G7 a Vian se centrarà aquest dimarts en la guerra d'Ucraïna, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky a la reunió. Donald Trump m'ha dit que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
1: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
3: La defensa de Jonathan Amdic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Amdic demana auxili al 112 visiblement afectat.
1: El plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial. Ho destaca l'informe del 2025 del Conca, centrat en els beneficis i riscos d'aquesta tecnologia. L'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
3: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets dels passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
4: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
3: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions.
1: Esports. Ara mateix ha acabat un partit que hi havia en marxa del Mundial de Futbol entre l'Iran i Nova Zelanda. Un partit que ha acabat amb empat a 2 gols. Un partit també marcat per la presència de la selecció iraniana en territori estatunidenc.
3: L'Aràbia Saudita i l'Uruguai han empatat a 1 aquesta matinada, un resultat del mateix grup de la selecció espanyola que, de fet, beneficia el combinat de Luis de la Fuente, que no ha passat de l'empat a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador. Ara els 4 equips d'aquest grup estan empatats amb un punt. També ha jugat aquest dilluns Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032. Segons a un comunicat del Club Blanc, el Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables.
3: Aquest dimarts a les 9 del vespre juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça, El Pozo, Múrcia, al Palau Blaugrana.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 16 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu, unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen avui valors de fins a 37 graus a Ponent. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Barcelona el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui hauria fet 43 anys l'actriu Verónica Echegui. Ens va deixar l'agost passat i els matiners volem recordar-la amb una de les seves frases cèlebres. El feminisme hauria de ser l'estat natural de les coses. Feministes hem de ser-ho tots perquè és un tema que engloba la societat.
0: Bona manera, sens dubte, per començar aquest matí. De fet, li donem corda al segon dia de la setmana amb una cançó que es va convertir en un dels grans èxits d'un duet que no ha parat o no ha parat de regalar-nos grans cançons. Un dimarts és menys dimarts amb Roxette.

0: Segur que l'heu reconegut i us ha portat bons records és, evidentment, It Must Have Been Love, una de les balades més destacades del duet suec Roxette, format per Mary Fredriksson i Pierre Giesel. No sé si sabeu que es va publicar inicialment l'any 1987 com una cançó de Nadal a Suècia, però la màgia del cine va fer la seva feina i va adquirir una enorme projecció internacional quan es va adaptar per la banda sonora de la pel·lícula Pretty Woman. Això va passar l'any 1990. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut una de les cançons més representatives de Roxette i una clara referència al pop romàntic de finals del segle XX. It Must Have Been Love continua emocionant generacions d'oients gràcies a aquesta combinació d'una lletra profunda, una interpretació més que memorable i una melodia que transmet una gran intensitat. La intensitat i la nostàlgia d'un amor perdut. Un 16 de juny de l'any 1990 aconseguia arribar al número 1 als Estats Units i avui hem pensat que no hi havia millor manera per començar el programa. Esperem que no hagueu perdut cap amor o que si l'heu perdut us hagueu recuperat més d'hora que tard i aquí us prometem que no us trencarem el cor i que us serem fidels. Paraula de matiners.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa de dimarts. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Vai, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Acaba de finalitzar, per cert, aquest partit entre
2: Iran
0: i Nova Zelanda.
2: Ja ho diré, bé, ser un apassionant 2-2, ha estat entretingudot el partit.
0: No?
2: Sí.
0: A més, hi ha la fanfària preparada ja i res, avui res.
2: No, però demà tens una Àustria-Jordània, que és a les 6. Et cau una mica malament, però el podràs veure després de matiners.
0: Podrem anar informar.
2: I tens Argentina contra Argèlia a les 3. Per tant, quan arribis tindràs un partit, podràs veure Messi i després tindràs ja una Àustria-Jordània per desconnectar de matiners, és fantàstic.
0: Després també ho comentarem amb la Sònia Gelmà, companya d'esports d'aquesta casa, perquè a més també haurem de repassar l'empat ahir d'Espanya.
2: Amb Cap Verd, sí.
0: Que Cap Verd era un dels més fluixots,
2: és
0: no?
2: És una de les seleccions més fluixes del Mundial i Espanya va empatar a 0, però ha tingut sort perquè Uruguai ha empatat a 1 contra l'Aràbia Saudí, per tant, tot el grup està empatat. I no ha sigut tan greu com podria ser aquest empat a priori.
0: Bé, veurem com va passant, com va transcorrent el Mundial. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, comença el matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs nosaltres, fidels a la nostra cita amb l'actualitat. Avui tindrem la consellera Núria Parlon per parlar del que està passant a Catalunya amb els tirotejos, que ja fa dies que ho anem tractant, amb aquests 6 morts per tirotejos que hi ha hagut en les últimes setmanes. Tractarem la crisi al PSOE, perquè ahir va declarar Begoña Gómez en la seva vista preliminar i veurem què decideix el jutge. Després també parlarem del jurat popular, perquè serà una de les figures claus en el judici del cas Àndic i, per tant, veurem com es tracta, com afecta, com es gestiona. I després, arran de la trucada que vam avançar ahir al matí de Catalunya Ràdio, de la trucada d'Àndic al 112, parlarem amb un expert en trauma i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per veure l'altra banda de com es tracta una persona que està trucant alterada i que està trucant perquè li ha passat una cosa com el que li va passar.
0: Interessant,
2: eh? Després, si vols coses interessants, atenció a les novetats que explicarem de Xavier Novell.
0: Ui. Hi ha novetats de Xavier Novell?
2: Hi ha novetats, però no les sabràs ara. Les sabràs una mica més tard, a les 8. Després tindrem a la Carme Colomina aquí a l'estudi. Amb el Rafa Vilasanjuan i la seva secció parlarem d'immunització. I avui a la teràpia boomer de Sergi Pàmies, al Mundial de Futbol.
0: Home!
2: Que ja sé que aquells mundials d'antes...
0: Com no.
2: Que no són... Quin és el teu primer record del Mundial?
0: Quan vaig néixer.
2: Sí, m'ha agradat. Per tant, 81, al Mundial d'Espanya.
0: Va ser un bon any, no?
2: Ah, no, jo no recordo el Mundial d'Espanya. El meu primer...
0: Àlex,
2: el...
0: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Va ser un bon any.
3: Al·lusions, sí.
0: Va ser un bon any.
3: Jo feia cromos del Naranjito, sí.
2: Doncs
0: aquell any.
2: Fantàstic.
0: Allà vaig descobrir la meva passió per l'esport.
2: Exacte, sempre.
0: Sempre. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Vinga, va, 2 minuts, 4:15 del matí, i mentre dormíem, Àlex, al món passen moltes coses.
3: Passen moltes coses, i he vist que pronunciaves alegrement sobre la selecció de Nova Zelanda.
0: Sí? Ai.
3: Home.
0: Què? Ah! Home!
3: Un antic amic nostre...
0: Tim Payne.
4: No será la copa de chamar.
0: Tim Payne.
3: Home, no em cansaré de posar-la.
0: Home.
3: Ha debutat, aquesta matinada.
0: Amb... Com ha estat aquest debut, per favor?
3: Doncs molt bé, la veritat és que molt bé. Ha sigut titular.
0: Sí.
3: Ha jugat per la banda dreta, és lateral. No sé si la gent sap de qui estem parlant.
0: Clar, posem una miqueta en context perquè Tim Payne és un jugador de la selecció.
3: És el jugador més viral del Mundial.
0: Per què?
3: És la definició. Perquè un Instagram argentí, que es diu El Carso, el va assenyalar com el futbolista més desconegut de la competició.
0: Era un repte viral, per entendre'ns.
3: Només tenia 9.000 seguidors a l'inici abans del Mundial.
0: Sí.
3: I en només 7 dies va aconseguir 4 milions de seguidors. No ha parat d'augmentar. Ara ja frega els 6 milions de seguidors
0: a Instagram.
3: Instagram. Tim Payne és una autèntica celebrity allà
0: absoluta.
3: On va als mundials, és a dir, als estadis. Avui s'ha notat, en el moment que n'ha ensenyat el seu nom, l'estadi aplaudit. Evidentment, hi havia molta gent amb expectació. La seva pròpia selecció l'ha convertit en imatge de marca del seu equip.
0: Clar.
3: No és l'estrella, ni molt menys.
0: Però
3: ara
0: ja marca.
3: Qualsevol tuit, qualsevol imatge a Instagram...
5: És boníssim.
3: Posant el català a Tim Payne. De fet, aquesta matinada, el seu nom, Tim Payne, ha sigut trending topic mundial a la xarxa social X, i a l'estadi de Los Angeles, on es jugava aquest partit, era de llarg el jugador més celebrat. Tim Payne ha sigut titular, i a les grades hi havia l'Instagramer que l'ha fet viral.
5: Gran convidat, clar.
3: Entre altres coses, perquè l'ha convidat la selecció, o la federació holandesa...
0: Mireu en tot a ell.
5: Una mica de deferència.
3: Entre altres coses, perquè les vendes de les samarretes de la selecció holandesa també s'han disparat.
0: És que és boníssim.
3: Així, a més que... Mira, sentim Tim Carso... Ai, el Carso, perdó, no Tim Payne, sinó el Carso, que és aquest Instagram que el va fer popular,
0: sí,
3: dient i anunciant que efectivament se n'anava a veure el Mundial als Estats Units.
6: Así que en estos días nos estaremos yendo a Los Ángeles para ver el debut mundialista de Tim Payne. La idea es poder estar en la Copa hasta que termine la participación de Nueva Zelanda. Imagínense que ganan un partido, yo me vuelvo loco. Y ni hablar si hace un gol, yo ya lo dije. Tim hace un gol en el Mundial y en algún lado del cuerpo me lo tatuó.
3: Doncs ja té un repte plantejat.
0: Quina meravella.
3: Jo només desitjava que marqués un gol Tim Payne.
0: I ja quan ho vas explicar l'altre dia, i em vaig quedar amb aquesta història, que és fascinant, però és que te n'adones de com d'intel·ligent i divertits podem ser els humans quan fem coses com aquesta.
3: I poden
0: fer quina meravella.
3: Que interessi el futbol a algú que no li interessa el futbol com tu.
0: Com a mi, jo soc fan de Tim Payne.
3: Exacte.
0: Ara seguiré a Instagram. Gràcies, Àlex. Fins ara.
3: Adéu.
0: Un quart de 6 del matí i un minut amb aquesta història de Tim Payne que ens va deixar sorpresos fa alguns dies quan l'Àlex, evidentment, ens explicava que s'havia viralitzat gràcies a aquest repte d'aquest influencer argentí. I, mentrestant, avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor gràcies a iniciatives com la d'Arrels Fundació. Des d'avui fins dijous impulsa l'enquesta de persones que viuen al carrer a Barcelona per saber en quina situació viuen les persones sense llar i quines són les seves necessitats. Per aconseguir-ho han fet una crida per assolir la xifra de 400 voluntaris. Preguntaran a la persona si ha patit violència, els motius pels quals va haver de deixar l'últim allotjament o si rep o no suport social per part de l'administració. Com sempre, identificar bé el problema és el primer pas per solucionar-lo.
0: L'actualitat a vegades ens atropella i hi ha notícies de les quals no parlarem i aquesta ens ha cridat molt l'atenció, Marta.
5: Sí, és el cas, per exemple, de l'última troballa de la Segona Guerra Mundial. Es tracta del vaixell japonès més conegut com el vaixell de l'infern que transportava presoners de guerra. S'ha trobat a les Filipines, a només 50 quilòmetres, d'on ja es va pensar en el seu moment que s'havia enfonsat al setembre del 1944.

0: van recuperar una mica la fe en la humanitat.
1: A veure.
0: I és que els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Escola de Cadaqués estan criant ous de tauró gat capturats accidentalment per pescadors.
1: Mira.
0: Es tracta d'una prova pilot que es va posar en marxa al gener i que s'allargarà fins a principis del curs vinent, quan alliberaran els exemplars nascuts. El tauró gat és una de les espècies presents al Cap de Creus que, tot i que no compta amb cap protecció, està molt afectada per la pesca accidental. El vincle entre els alumnes i els ous de taurons ha estat tal que fins i tot els han posat noms. És una iniciativa impulsada per la Fundació Latea. Si ara ho escoltaràs, sentirem a la Laia Guix, que és un dels membres d'aquesta fundació.
2: De moment tenim això, uns 19 ous aproximadament, cada un en diferents estadis de desenvolupament. L'etaqueta, perquè cada ou té un nom que els propis alumnes han escollit, doncs l'etaqueta és l'ou que tenim més desenvolupat, que esperem que neixi abans de final de curs i que, per tant, els alumnes tinguin l'oportunitat de veure el naixement. Però després, al setembre, si tot va bé, tindrem l'opció de tornar-los al seu medi, al mar, i els alumnes podran com finalitzar aquest projecte alliberant els ous que durant aquest temps han estat cuidant i conservant.
1: Taquetes.
3: Que mono.
1: Clara, no ploris, és que és només un nom d'un...
0: És preciós.
1: No, vés-te cap a Cadaqués a cuidar ous.
0: Ai, mira, doncs, pues mira, acolliria jo uns ous a tauró gat. Sí. A la peixera.
1: Allà amb els ous a la peixera. Sí. Tirem, per favor. 20 minuts pràcticament per arribar a 6:15 del matí. Tenim motius per saltar de llit. Segur que sí. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar de llit per als majors de 60 anys és apuntar-se al programa Vivim l'Estiu a Tàrrega, una iniciativa per combatre la soledat que organitza la Creu Roja Urgell. Tal com llegim al diari Segre, s'han programat una quinzena d'activitats, entre les quals visites guiades al Parc de Sant Eloi, al poble de Claravalls, xerrades sobre consells de seguretat, hàbits saludables i com valorar el temps. També un campionat de Rumicup, una caminada nocturna fins al Talladell i sessions de cinefòrum. L'objectiu no és cap altre que fomentar relacions d'una manera més lúdica.
1: I a aquestes hores del matí també volem saber... Ui, com batega el cor, per ser amb l'actriu Mariona Terès, que m'encanta l'entrevista...
0: No té pèls a la llengua, la Mariona Terès, mai.
1: No, de moment sembla que no, perquè ha explicat coses més que interessants.
0: Sí, ha passat pel podcast de la revista Vanitatis i ha explicat com amaga la seva identitat per lligar.
5: Se lleva 7 meses enamorada. ¿Cómo lo conociste?
6: Por una aplicación.
5: ¿Pero tú le dijiste desde el principio, oye, mira, soy actriz?
6: No.
5: ¿Tú esto lo ocultas?
6: Yo lo oculto.
5: ¿Se lo contaste en la primera cita?
6: Sí.
5: ¿Te reconoció?
6: Es que el mundo hetero a mí me reconoce poco. Claro, Cari, la Veneno, Paquita Salas.
5: Claro, tú eres un icono gay.
6: Luego las cosas que he hecho así como más hetero he salido poquito. El día siguiente me buscó y me dijo, claro, es que yo te he podido ver aquí y aquí.
5: Pero no me conocía.
6: Y además tenía otro nombre puesto, me había puesto Mar.
5: ¿Te habías puesto Mar para que no te reconocieran?
6: Para que no me buscaran. Casi nadie me reconocía en la aplicación. Una persona sí que me dijo, yo te conozco, ¿no? Yo así, no sé.
1: Doncs m'agrada molt. M'agrada molt que digui, clar, que els heterosexuals a totes les pel·lis que he fet i sèries gais no em tenen
0: no
1: gaire ubicada. Està
0: no.
1: Molt bé. I també el cor batega amb Dani Rovira.
0: Sí, l'actor protagonista de la pel·lícula Chopi i dos bascos ha parlat de la fama i l'èxit després del boom d'aquella pel·lícula. Ho ha fet el podcast En clave de Rhodes amb James Rhodes a la cadena SER.
7: Jo no sé ser famoso, James. Ni sé, ni me gusta, ni valgo, creo. Cada vez me dan más pereza este... baile de máscaras, ¿no? En el que sí. Se ha convertido un poco todo, ¿no?
8: Sí.
7: Porque de repente mi cabeza, mi vida, mi cuerpo, mi imagen se convirtió en un templo totalmente corrompido y violado e invadido por diferentes circunstancias, ¿no?
1: No ho va portar gaire bé,
0: No.
1: No ho va portar gaire bé. Quan va saltar la fama Dani Rovira amb la parella, que no me'n recordo ara com es diu.
0: Amb la Clara Lago.
1: Amb la Clara Lago. En tenir allà uns masets una miqueta complicats.
0: Sí, però està bé també que es parli d'aquesta manera tan obertament de... que no m'agrada l'èxit ni la fama.
1: 8 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores també tenim ganes de saber quins sons deixa la ràdio.
0: Doncs al matí de Catalunya Ràdio, Gossos, ens va anunciar el seu retorn als escenaris amb una nova gira l'any que ve, coincidint amb els 20 anys de la cançó Corren.
9: 20 anys d'Oxigen, d'aquell disc, que va ser el disc que d'alguna manera per segona vegada ens va tornar a posar a dalt tot el panorama.
10: Nosaltres som un grup que creiem que hem tingut dos moments importants, no? Quan vam començar la base acústica, va ser increïble el lloc on vam arribar, de cop vam arribar a tocar, no sé si a terra, però ens hi vam acostar, i els 2000 vam estar pedalant molt fort, com et deia abans. I crec que el premi de tot plegat va ser no només

0: minuts, arribem a 6:15 del matí. Escolta'm, que ho fem per la Porta Grossa. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mira, un dia com avui sortia el tema de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, versionat en aquest cas pel Rollings, un tema que durava més de 6 minuts i que les ràdios al principi no van voler emetre, però que es va acabar publicant perquè era molt llarga, però sí, també molt bona. La lletra de la cançó surt d'un text d'unes 20 pàgines que va escriure Bob Dylan i a partir d'aquell material doncs, es va acabar sortint aquest tema, un manuscrit de la lletra que per cert es va vendre a una subhasta per $2 milions i això va aconseguir tot un rècord per un manuscrit de música i la revista Rolling Stone la va situar aquesta cançó al número 1 de la seva llista de les 500 millors cançons de tots els temps al 2004 i al 2010.
0: Recordant Like a Rolling Stone ara mateix als matiners de Catalunya Ràdio, quan sona aquesta sintonia vol dir que ens hem de posar al dia i saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 16 de juny, la Lluna és a cranc i s'ajunta amb Mercuri, així que pot ser un dia de molta memòria emocional. Podem estar més sensibles, més nostàlgics o amb ganes de parlar de coses que normalment guardem a dins. També poden aparèixer converses familiars, records o intuïcions que val la pena escoltar. Així que avui no cal entendre-ho tot de cop, només cal parar atenció al que es mou per dins.
0: Doncs ja tenim el consellet del dia fet per la gent d'Astrocat.cat i avui també volem saber qui bufarà espelmes aquest dimarts 16 de juny.
1: Doncs avui felicitem amb tota l'alegria del món l'etern Jordi Hurtado,
0: home,
1: el mític presentador. Tira-li alguna cosa que s'ho mereix.
0: Home, per favor, Jordi, sisplau. 26 va de la televisió.
1: El mític presentador de televisió avui bufarà 69 espelmes. Avui també estaran de celebració l'actor i director de cinema, Daniel Brühl, perquè en fa 48, i li acabem dient anys i anys per molts anys al cantant, influencer i presentador espanyol, Xuso Jones.
0: Home, perdona, un altre aplaudiment a Xuso Jones.
1: Suma un any més i arriba als 37. Que tingueu un molt bon dimarts i felicitats des del programa més matiner de la ràdio.
3: Matiners, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, era un 16 de juny de l'any 1997 quan el grup anglès Deep Earth publicaven aquesta meravella que es diu Bittersweet Symphony.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon. A partir de les 10, la periodista Carme Colomina ens presentarà el seu llibre Europa és un estat d'ànim. I a les 11, amb Sergi Pàmies, conversarem sobre el Mundial de Futbol. A la tarda tindrem el 19è capítol de la gestoria d'emocions. I Cristian García parla amb tot un referent de la vela adaptada, Dani Anglada.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 16 de juny. Ben tornada, en Alfonso.
3: Gràcies, bon dia.
2: Trobar a faltar.
3: Mira, jo també.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Amb el conflicte de l'Iran encarrilat, la guerra d'Ucraïna torna a guanyar protagonisme.
3: De fet, centrarà l'atenció i el debat de la cimera del G7 que es fa a Evian, a França, i on avui hi haurà precisament el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte del d'Ucraïna. També va assegurar que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units firmin l'acord de pau amb l'Iran i va advertir que de moment no preveu aixecar les sancions a Teheran.
4: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
2: L'acord entre Washington i Teheran mira de reull el que pugui passar al Líban.
3: L'enfrontament entre Israel i la milícia xiita i proiraniana Hezbollah sembla que és l'únic que podria fer descarrilar l'acord de pau d'aquí a divendres, que és quan es signa. L'Iran assegura que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà aquesta ofensiva per mantenir viu l'acord.
5: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
2: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban.
3: Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat de Donald Trump.
6: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
2: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa en l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
3: Ho decidirà a les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
2: De fet, no és l'únic front judicial que esquitxa el president espanyol.
3: L'altre front és el que té com a implicat principal Santos Cerdán, ex-número 3 dels socialistes espanyols. L'informe de la Guàrdia Civil reforça el seu rol de líder de la trama, que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que Santos ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
2: I José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant un escorcoll policial.
3: Sí, demana al jutge que ajorni la seva declaració. Manté en canvi la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
2: I atenció a aquesta dada. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
3: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Julia García, coautora de la investigació.
7: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
3: Per això proposen reforçar serveis i atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible.
2: I al Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau.
3: Un any després de la seva mort, la mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
2: Gràcies. Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
9: Bon dia.
2: Arrenquem, cop d'ull, a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui amb varietat de temes a les portades del dia, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol. Com a tema transversal, un fiasco per començar, titula El Periódico. Espanya s'estavella contra Cap Verd, llegim-la ara. Amb ulls de Madrid, El País, una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar? El Mundo. Depriment, empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat.
9: Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com el País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia, i el País explica que la resistència a Israel posa en risc l'acord de pau.
8: Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez.
9: I l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
2: Hi ha avui unanimitat als editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que s'ha de signar divendres.
9: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
8: El diari del grup Godó remarca que a ningú se li escapa que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre Benjamin Netanyahu.
9: L'Ara, El Mundo i El País coincideixen a destacar el titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó que més aviat mostra un fracàs.
8: L'Ara destaca que l'escenari és inestable i fràgil a l'Orient Mitjà d'entrada, perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear, i el propi memoràndum ja preveu allargar aquest període.
9: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internament.
8: El Mundo subratlla que l'Iran salt d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
9: I afegeix que lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global, s'obre una nova etapa d'incertesa.
8: El País remarca que si la guerra acaba d'una vegada ho farà sense que s'hagin arribat a conèixer els motius pels quals va començar.
9: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que mai hauria d'haver existit.
8: El periódico titula L'Iran guanya la pau i destaca que el règim dels ayatolàs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
9: També destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
2: I a la premsa digital, Sílvia Solanes, molt bon dia.
10: Bon dia.
2: Qui diu prou?
10: Doncs les famílies, davant el conflicte educatiu. La federació que agrupa les associacions de famílies avisa que ningú hauria de fer vacances i no s'hauria de fer una pausa a l'estiu com si res, sinó que s'hauria de treballar des de ja. Recordem que aquest divendres acaba el curs. I no només això, sinó que també reclamen participar del debat, ho han dit a BTV.
2: La cara fosca del turisme eivissenc.
10: Doncs un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme eivissenc. Llegim la història al diario.es que relata que al voltant d'un centenar de persones deixen, si és que es pot dir així, en una estructura a mig fer, sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, del PP, intenta fer-los fora i enderrocar-ho, però la promotora ara el vol acabar.
2: Qui fa neteja?
10: Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons la Razón, la polèmica amant del rei emèrit va recaptar ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
2: I avui Lego Alerta torna a ser notícia, però no per fer cap proposta.
10: No, si entens també l'expliquem.
2: Ah, de què?
10: De proposta. Una
2: jo
10: proposta
2: per Lego,
10: sí.
2: Que em paguin, jo ja tot el que dic.
10: Ah, d'acord. Bé, us expliquem aquest tema. La policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre que les havia pres ni més ni menys que del seu veí.
2: Home, però a més a robar més lluny, fill.
10: Exacte.
2: Home. No casa del costat, que t'enganxaran de seguida.
10: Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà a càrrec d'un únic individu. Llegim el debate.es, on veiem una foto amb jocs de muntat Star Wars o un casc de Ferrari.
2: I avui hem tingut una altra nit amb temperatures elevadíssimes. Sembla que ens espera un dimarts de ple mes d'estiu.
8: Sí, de molta més calor intensa. S'esperen, atenció, màximes de 34 graus a les comarques de Girona, de 35 a la Catalunya Central i fins i tot de 37 en alguns punts de Ponent. Avui calor d'estiu que ens acompanyarà, de fet, aquests darrers dies de primavera. Temps assolellat, amb ruixats, això sí, de tarda, només al Pirineu.
2: Mira, res, pràcticament 6 minuts, arribem ja a 5:45 del matí. Recordem que fa pocs minuts ha acabat el partit Iran-Nova Zelanda del Mundial de Futbol amb empat a 2, partit amb el qual també Iran s'ha estrenat al campionat, una selecció, doncs, home, que ha tingut molts problemes per l'administració Trump. A aquestes hores vull connectar amb una de les enviades especials de Catalunya Ràdio al Mundial, evidentment és la Sònia Gelmà. Sònia, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: Què tal, com està, Sònia?
11: Bé, de fet, per mi és bona nit, encara no...
2: Quina hora tenim? Quina hora tenim?
11: Aquí falten 20 minuts per les 12 de la mitjanit.
2: Doncs res, deixem agafar el llit tan aviat com sigui possible. Sònia, avui parlem amb tu perquè ens expliquis una mica també com ha anat aquest partit.
11: L'Iran-Nova Zelanda, eh?
2: Sí.
11: Perdona, però és que hi ha tants partits i he estat a l'Espanya Cap Verd. No...
2: Ah, exacte. Fem primer sí. L'Iran-Nova Zelanda, si et sembla.
11: Bé, l'Iran-Nova Zelanda era, gairebé et diria, hi havia més interès pel tot el tema geopolític esportivament parlant, però vaja, que tot i així, un debut amb empat per part d'Iran, s'avançava a Nova Zelanda, empatava Iran, es tornava a avançar a Nova Zelanda i empatava Iran, i ha estat a Los Angeles, i amb aquest empat, doncs, després del partit, ara la selecció iraniana que torna cap a Mèxic, que és on es troba concentrada, eh? Estats Units només entra pels partits. Uh-huh. Entra, juga i se'n torna cap a Mèxic, on es troba concentrada durant tot el Mundial, davant la situació en la que, de fet, venen pràcticament jugadors i staff, perquè hi ha hagut molts problemes amb els visats per la resta de la delegació. Els Estats Units, que en aquest sentit ha estat tenint en compte que estaven en guerra, tot i l'acord de pau de fa dos dies, es mantenen les, diríem, les mesures que s'havien pres habitualment, i ha estat gairebé històric que en un Mundial s'enfronten dues seleccions, vaja, s'enfronten. Uh-huh. Una juga al país d'aquella amb la que està en guerra. Això clar. No estava previst, diríem, d'inici. Tot i així, mira que Iran, abans del Mundial, va amenaçar no venir, que no es donaven les condicions per poder disputar el Mundial. Finalment, la FIFA i tota la gestió diplomàtica, doncs, va aconseguir que, esportivament, com a mínim, la selecció d'Iran competís en aquest Mundial d'Estats Units, com a mínim només els partits. Insistim que la concentració, per això, la fan a Mèxic.
2: Sònia, recordem també, o expliquem quin ambient hi havia a la grada, perquè no sé si hi ha hagut algun incident avui al partit. Recordem que Trump havia prohibit fer nit als Estats Units a una selecció iraniana i hauran de, com estaves dient, tornar cap a Tijuana.
11: Sí, no, en principi el dubte, vaja, durant el partit el que hem vist és que hi havia òbviament molta part de l'afició local, hi ha molta immigració amb antecedents a Iran a Estats Units, que han estat animant els seus futbolistes. També és cert que part d'aquesta afició és bastant contrària al règim que hi ha a Iran. Tot i així, en aquest cas han estat animant esportivament els seus futbolistes, i no consta de moment incidents. Jo suposo que amb el pas de les hores anirem veient. Insisteixo que això ha estat a Los Angeles i que clar, jo estic una mica lluny a Tennessee. El que hem pogut veure per la transmissió era tot bastant del que seria un partit de futbol. Després, de ben segur que en sabrem més coses.
2: Molt bé, escolta'm, per cert, ahir també vam viure un empat, jo diria que inesperat, entre Espanya i el Cap Verd, no?
11: Molt inesperat, molt inesperat. És la primera gran sorpresa del Mundial. Cap Verd, que és una de les quatre seleccions debutants d'aquest Mundial, va plantar cara a Espanya, una selecció espanyola que no va estar gens bé, i que es va quedar, doncs, amb aquest pam de nassos per iniciar aquest Mundial amb un empat a 0. T'haig de dir que tampoc penalitzarà gaire a la classificació.
2: Exacte.
11: Perquè l'altre partit del grup també han empatat entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, i és cert que queden dos partits. Espanya n'hauria de guanyar com a mínim un dels dos, i en aquest Mundial, com que hi ha 48 seleccions i en passen fins a 32 a 700, ho has de fer molt malament per quedar eliminat entre les favorites, vull dir. Home, que no és com en d'altres Mundials.
2: Estava escoltant aquesta matinada, no?, que Cap Verd, diguem que és una de les seleccions més fluixetes d'aquest Mundial.
11: Sí, ja et dic, és una de les quatre debutants en el rànquing FIFA, està molt avall, no tenia cap resultat històric fins al moment. De fet, després del partit parlàvem amb Bosinha, que ha estat el porter, que ha estat l'heroi del seu país, que té 40 anys, que no s'ho podia creure el que havia viscut, que havia viscut un dia somiat per ell, que per cert explicava que la seva mare no havia pogut venir al partit per problemes amb el visat. Uh-huh. És una de les coses que està passant en aquest Mundial, per problemes amb el visat, que es veu que havien canviat les taxes, que resultava molt car portar la mare i els germans. Ha explicat que de cara al segon partit sí que ho faran, però vaja, que el dia històric l'ha viscut sol als Estats Units amb els seus companys, perquè li hagués agradat que fos la seva família, però per problemes de visat no ha pogut ser.
2: Doncs escolta'm, Sònia, t'agraeixo que hagis passat pels matiners de Catalunya Ràdio, una de les enviades especials de la ràdio, evidentment, al Mundial. Sònia Gelmà, descansa. Ens escoltem aviat.
11: Vagi molt bé, gràcies.
2: Una abraçada. Adéu, Sònia. I a aquestes hores del matí, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta. Marta, per on comencem?
12: Doncs mireu, amb previsions per avui mateix. La primera al Teatre Lliure de Montjuïc, on es podrà veure l'espectacle que és això, és un muntatge fet per la companyia José i sus hermanes, que han treballat conjuntament amb un grup d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut d'Escola Antaviana de Barcelona. Això ho podreu veure a les 11 del matí i a les 5 de la tarda. I avui al vespre, en aquest cas al Palau Sant Jordi, música. Concert del pianista i compositor italià Ludovico Einaudi al Palau Sant Jordi, això és a 8:45 del vespre, i si voleu un altre tipus de música...
2: A veure...
12: Doncs al Palau de la Música, en aquest cas, Víctor Manuel.
2: Que Víctor Manuel presenta disc.
12: Sí, Solo a soles conmigo.
2: Caramba, noi.
12: Si el voleu veure, és avui a les 9 del vespre. Em sembla que encara queden algunes entrades per veure'l al Palau de la Música.
2: I ho estàvem comentant aquest matí, de fet, al butlletí de les 4. Jo també m'he emocionat, perquè si sou fans de Cop de Rock, tenim bones notícies per vosaltres. Si em mires així, em faràs perdre de vista.
12: Cop de Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà, en aquest cas, amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll Dagom, i es podrà veure del 3 al 6 de setembre. Per tant, només 5 funcions que es faran al Teatre Coliseum. I al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
2: 6:45 del matí, pràcticament 2 minuts. Avui movem el dial fins l'any 2010. Lluís Gavaldà explicava el programa Eduqueu les criatures de Carles Capdevila els reptes que afrontava dia a dia en compaginar la vida d'artista amb la paternitat. Així explicava la seva història amb els biberons.
13: Per fer la mesura de la llet que necessita pels cereals, faig servir un biberó de quan era un nadó. És el mateix biberó amb el que xuclava desesperat les llets congelades de sa mare i les altres en pols que li preparava son pare. És el mateix que traginàvem dins la bossa, juntament amb les 1.500 coses més cada cop que sortíem de casa. El Lluc sap que el faig servir per raons sentimentals, i potser per això no es queixa ni em diu, com de costum, que ja és gran. I ja ho sé, que faig el ridícul una mica. No sóc tan ruc. Però què voleu que us digui? Aquest biberó atrotinat per mi és l'últim recordatori del nen petit que he tingut tot aquest temps a casa, i que ara noto que se m'esmicola entre els dits cada cop que el repasso amb la mirada.
2: Recordant el pas de Lluís Gavaldà pel programa de Carles Capdevila, Eduqueu les criatures. I quan pràcticament falten 12 minuts per arribar a les 6 del matí a Corea del Sud, falten 12 minuts per la 1 del migdia. I allà aquí tenim, home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
14: Bon migdia, matiners. Amb els cirerers encara plens de flors, a la ciutat coreana de Gangneung va començar ahir la celebració del Festival d'Anoje, una celebració mil·lenària i de les més importants i turístiques del país. Durant 4 setmanes de cerimònies i celebracions, la població de la zona resa a la divinitat de la muntanya per quedar protegida de desastres naturals i així poder viure en pau i prosperitat. Durant aquestes festes es vesteixen amb robes tradicionals i ballen i canten cançons populars. Com tota festa que es fa popular i que implica a molta gent, els autòctons fa anys que denuncien que s'està perdent la seva essència per convertir-la en un espectacle pels turistes. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Corea pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Moltes gràcies, Guillem. Fent camí cap a les 6 del matí. A partir de les 6, evidentment, Maiol Roger comença una altra edició del matí de Catalunya Ràdio.
15: Doncs avui molt pendents de l'agenda judicial del PSOE. És dia d'agenda, ja ho hem decidit. De l'agenda judicial del PSOE, pendents de la decisió del jutge sobre el passaport de Begoña Gómez, de la declaració de Massis que la fa de Zapatero i també de la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil davant del Senat. També tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, a qui li preguntarem, no només per les crítiques que va fer ahir Francisco Marco als Mossos d'Esquadra per la investigació a Isaac Andic, sinó també pels tirotejos a Catalunya i les últimes novetats que hi ha hagut sobre la investigació del tiroteig que hi va haver el dia de la visita del Papa. També parlarem del jurat popular, perquè el cas Andic es jutjarà amb jurat popular, i una mica quin paper hi juguen totes aquestes novetats que anem sabent en aquesta configuració del relat que després el jurat ha de decidir. I tindrem novetats sobre el Xavier Novell. Atenció, heu d'estar atents.
2: Tens intrigat, jo estic des de les 5 del matí que estic. Diu, què passa? No ho sabem.
15: Doncs ja ho sabreu.
2: Molt atents al matí de Catalunya Ràdio.
15: Ja ho sabreu.
2: No ens pot donar cap pista?
15: No. Aviam.
2: No sé, per fer un bon am.
15: Novetats sobre el Xavier Novell. Una pista, no jugarà al Mundial de Futbol.
2: Val.
15: És una pista. Ni es presentarà a Gran Hermano, ni... ni serà eurodiputat.
2: En tinc una, però no la puc dir.
15: Saps? No ho sé. En fi, després parlarem amb Carme Colomina, que ens presenta un llibre sobre Europa. Amb Rafa Vilasan Juan, avui, la secció de ciència. Parlarem sobre immunització. I a les 11, Sergi Pàmies ens fa el Mundial Boomer.
2: Ja veuràs tu.
15: Ja veuràs amb el Mundial.
2: Doncs vinga, d'aquí 10 minuts arriba una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, ara que ja heu fet el primer cafè del dia amb tots nosaltres, també és moment de descobrir la dada Maiol.
15: Va, i parlàvem sobre les audiències del Mundial. Avui, més dades sobre tele.
2: Home, malalts de tele. Una de les millors sintonies que s'ha fet.
15: Meravellosa. Més d'aquestes que sents els primers compassos i dius, pam.
2: Malalts de tele.
15: Quina és la transmissió no futbolística més vista de la història d'Espanya?
2: Home,
15: i a més, si em dieu, l'audiència ja, punt extra.
2: Crec que va ser Gran Hermano i OT, o OT i Gran Hermano.
16: O un Eurovisión.
2: O un Eurovisión.
16: OT o Gran Hermano, potser.
2: Jo crec que ho va superar OT o Gran Hermano.
16: OT1, la final.
2: OT1, sí.
16: La final d'OT1.
2: Però després va haver-hi Gran Hermano, eh?
16: Ja, és que...
15: Molt bé, heu encertat amb OT1. Quina audiència?
2: OT va fer 80.
16: 70. Hòstia, nois.
15: 68% de share, 12,8 milions d'espectadors. En el número 2, l'Eurovisió de 2002, en la que es presenta Rosa López. Per tant, derivada d'aquesta. En el número 3, l'últim capítol de Médico de Família.
2: Home!
15: 10 milions i mig d'espectadors, 56,3% de share. És veritat que té més share la final de Gran Hermano 1, amb un 71% de share, 9 milions d'espectadors. I al cinquè lloc, la final de Gran Hermano 2.
2: Imagina't,
15: amb 9 milions i 60,7% de...
2: Veus?
16: Quina barbaritat de gent, eh?
2: Home, és que a l'època ho té Gran Hermano i tot això, i suma-li, clar, la ressaca d'Operación Triunfo amb la final de Rosa López d'Eurovisió.
15: I entre mig milió d'agora amb Médico de Família, quina gran sèrie.
2: Això és un xafarratxo televisiu.
15: Oi, sí.
2: Gràcies, Maiol.
15: A disposar.
2: Fins ara.
17: Senyores i senyors, bon dia.
18: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
19: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. Simplemente demuestra la desesperació d'un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
20: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
19: Sí.
20: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
17: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
16: És veritat que la cara estava rara.
17: Era Shakira o no era Shakira?
16: Jo estic segura que sí.
18: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
21: Evitem el soroll.
22: Ens allunyem de les estridències.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
23: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
21: Un informatiu sense presses.
22: Per donar context als grans titulars.
23: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
18: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
0: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
1: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
0: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
18: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
0: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
0: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
18: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
4: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
0: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
18: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
2: I Xino Xalo, que estem fent camí ja cap a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, 9-3-2-0-7-4-7-4. Telèfon, com sempre, que podeu utilitzar si teniu ganes de trucar-nos en directe. Home, Sònia, molt bon dia. La Sònia s'ha quedat adormida. Sònia?
5: Sílvia!
2: Ai, per què li dic Sònia tota l'estona? Sílvia, bon dia!
5: No et recordaràs de mi.
2: No, que filla, que... M'han dit quatre...
5: Si t'he trucat contra gent...
2: M'han dit quatre vegades que... qui ets? I jo avui vaig una miqueta lent i t'estic canviant el nom tota l'estona. Com estàs?
5: Soc la Sílvia. Te'n recordes que vaig parlar amb tu una vegada, que tenies un dinar amb molta gent, i em vas dir, a veure, Sílvia, tu com ho veus? Com em sortirà?
2: Però, Sílvia, me'n recordo perfectament, perfectament, i no vaig lligar gaire, em sembla.
5: No, ja, i vaig donar records a la Marta, que estava una mica fònica, fixa si me'n recordo de tot això.
2: Escolta'm, com et va la vida, Sílvia?
5: Molt bé, aquí espuntar-vos cada dematí. Com esteu vosaltres?
2: Doncs mira, ens queden 3 setmanes per acabar la temporada, Sílvia, que passa la temporada volant.
5: Quan?
2: 3 setmanes.
5: Ja, però ja agafeu vacances?
2: Home, sí. El 3 de juliol.
5: Ah, escolta, sóc com els dels col·les, tu?
2: Home, no.
24: Una mica més, allarguem una mica més.
2: Però, a més, pensa que nosaltres ens llevem molt més d'hora que el col·le.
5: Clar, però, mare de Déu, que vés guanyar la vida una a la ràdio.
2: Sí, sí, ja t'ho explicaré. Escolta'm, Sílvia, com es presenta el dia?
5: Bé, aquí ja comencem la jornada intensiva, entrem una mica d'hora. Però, bueno, després a les 4 ja, mira, plego, tu.
2: I a quina hora ens anem a dormir? Recorda-m'ho, Sílvia.
5: Bueno, ahir vaig anar-me a dormir, que serien les 10:15, així, però intento fer les 6 o 7 hores a dormir, eh?
2: Bueno, i la calor com la portem?
5: Digue'm?
2: La calor com la portem?
5: Molta calor, molta calor.
2: Fem calor aquests dies.
5: Aquí a Barcelona fa molta calor. Bueno, jo visc a prop del Camp Nou, eh? Però igualment fa molta humitat aquí a Barcelona.
2: Aquests dies es nota.
5: El que passa és que jo la calor la porto bé, Xavi, perquè a mi m'agrada l'estiu.
2: Ah, veus? A mi també. Tu ets de les meves, doncs. A mi m'encanta.
5: Jo sí. A mi a l'hivern em fa molta tristesa, que ja surt de la feina, tot
2: fos,
5: ja no pots fer res.
2: És horrorós.
5: I a gent li agrada el tipus d'hivern perquè està a casa. A mi no m'agrada estar a casa, a mi m'agrada sortir, i tu.
2: Doncs escolta'm, Sílvia, ho he de deixar aquí, que he de saludar l'Eloi Cordomí, que ens ha d'explicar un fet meteorològic avui, una curiositat que tinc ganes de que ens ho comenti.
5: També escolta, digue'm. I ara d'agost, digue-li al del temps, al Colomí...
2: Sí, el tens aquí, tens aquí.
5: Vale, que ara d'agost venen les estrelles de la noche de Sant Lorenzo.
2: Sí, les llàgrimes de Sant Llorenç.
5: Sí, que això, que Pau Descansi, ma mare sempre m'ho deia... I el meu avi es deia Lorenzo, i per això sempre me'n recordo de tot això.
2: Ah, però, bueno, tot lligat.
5: Sí, però bueno, que sou maquíssims, i petonets de la Marta.
2: Sílvia, un aplaudiment.
5: I a tothom.
2: També un petonar, Sílvia, gràcies per trucar-nos.
5: Escolta, gràcies a vosaltres, que us enyoraré quan n'esteu, però disfruteu de la vida, que són 2 dies.
2: Ara, sí. Aquest és el missatge. Un petonet, Sílvia.
5: Vinga, una abraçada per tothom.
2: Que vagi bé. Adéu.
18: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
2: Cordomí, bon dia.
25: Bon dia, bona hora.
2: Has vist, que ens recorden les llàgrimes de Sant Llorenç.
25: Sí, les tindrem presents. Les tindrem presents a l'agost, quan toqui. Però avui és que toca una altra cosa. Què
2: ens expliques des de la muntanya?
25: A veure, avui des de la muntanya i des de qualsevol lloc passa una cosa, que és el dia de l'any que el sol surt més d'hora. I, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar.
2: Sí, falten 2 minuts per les 6 del matí, i almenys aquí, des de l'estudi de la ràdio, ja veiem que surt el sol.
25: Mira, a Barcelona avui el sol concretament sortirà a les 6:18. Però està pràcticament empatat amb ahir. Ahir va sortir a les 6:17:55 i avui a les 6:17:54 segons. Per tant, són pocs segons de diferència, un segon avui, però vaja, tècnicament avui podem dir que és el dia que el sol surt més d'hora. Ah. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si el sentiu. Se sent o no?
0: Just ara estem sentint un silenci com si... A veure...
25: No fotis,
0: ara,
25: sí, de veritat.
0: Els ocellets.
25: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon.
0: No passa res, la ràdio és així, la ràdio és així.
25: No, hem fet la prova i fa una estona se sentia molt fort. És veritat que just a uns minuts abans que es pongui, que surti el sol, se sent un fenomen que es diu el cor de l'alba. I és que tots els ocells de cop es posen a cantar just en aquest moment.
0: El cor de l'alba, que bonic!
25: I resulta, he estat investigant, és perquè és un moment que no fa vent, val? El vent està molt, molt encalmat, a més hi ha a vegades inversió tèrmica, allò això fa que el sol es propagui millor.
0: Sí.
25: També és un moment que els ocells estan com en temps mort, que no estan buscant menjar, tampoc estan fent aparellament, però sí que comencen ja doncs, a aprofitar aquesta estona, que no fan res per fer comunicació social, per començar a defensar el territori cantant i per atraure les parelles doncs, que puguin...
0: Doncs escolta'm, quina bona manera per començar el matí. Cordomí, t'envio una abraçada, que ho he de deixar aquí.
25: Vinga, fins ara.
0: Que vagi bé, adéu, gràcies Marta, gràcies.
24: Adéu, fins demà. Adéu.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
2: Coloma Seró Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: La Coloma Seró, mestra comunista de les Garrigues, deixa el càrrec de regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la primera dona que entra al consistori, i emprèn l'exili fugint de les tropes franquistes. Un exili que serà definitiu.
3: Nom.
1: Coloma Seró.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
3: Matrícula.
1: 27.037.

0: Capítol 2. Coloma Seró Costa, la Josefín.
1: França rep persones refugiades durant tota la Guerra Civil Espanyola. L'onada més important va ser la quarta, a inicis del 1939, causada per l'imminent caiguda de Barcelona i els constants bombardejos franquistes. Unes 400.000 persones, de les quals 170.000 eren dones, canalla i gent gran, creuen la frontera, i entre elles hi ha la Coloma i l'Electra.
2: Una investigació molt recent revela episodis de la biografia de la Coloma que fins ara eren desconeguts. La Coloma, el 10 de setembre de 1937, té una filla, fruit d'una relació amb el comissari delegat de Lleida de la UGT, Joaquim Vila Claramunt, amb qui no s'arriba a casar. El registre de naixement de Lleida està inscrita com a Electra Vila Seró, un nom molt a l'estil dels noms que es posaven durant la República. La Coloma marxa cap a Vilafranca, sola, amb la nena. I a Vilafranca coneix un brigadista portuguès amb qui es casa l'any 1938. L'historiador Josep Rubió Sobrepere, que explica la biografia de la Coloma en aquesta sèrie, ens parla del marit de la Coloma, l'Ignacio Anta Gómez.
3: Ignacio Anta era un militar portuguès nascut a Bragança que, quan era alumne de l'escola militar portuguesa, va venir a lluitar la Guerra Civil en favor del bàndol republicà com a tinent d'artilleria.
1: Amb ell i la seva filla Electra, que en aquest moment té 16 mesos, emprèn el camí de l'exili. La Coloma és una dona transgressora, en molts sentits, que personifica els valors republicans. És evident que el de llibertat i d'igualtat, i també el de fraternitat.
3: El 25 de gener de 1939, els dos es van veure abocats a exiliar-se. Sembla que la Coloma dirigí un grup de 300 persones des de Sant Joan de les Abadeses cap a l'exili, assumint tasques d'assistència social.
2: La Coloma, l'Electra i l'Ignacio creuen els Pirineus l'hivern del 39. Les condicions són duríssimes i la criatura no ho resisteix. El nadó de la Coloma no sobreviu al camí de l'exili. Mor el 31 de gener del 39 a Boló. A la partida de defunció apareix com a Pepita, no com a Electra. A la pèrdua de la Pepita se li suma una guerra i l'anhel per sobreviure-la.

0: Per desgràcia, no és ni de bon tros un cas únic. Moltes de les dones exiliades i deportades van veure morir els seus fills i les seves filles. Recuperar la memòria de les sis de Ravensbrück és un dels nostres objectius, però també volem parlar de dones, de totes nosaltres, des del present. I si alguna cosa pot entendre la humanitat en els temps que sigui, és la mort d'un fill, és un dolor universal. La Remei Capitán Artacho és especialista en l'acompanyament al dol.
1: El dol de la pèrdua d'un fill és esgarrador, és mortífer. No es pot, com aquell que diu, costa de tornar-lo a... de tornar-te a refer, a transformar la teva vida de nou en nou, tornar-la a viure una altra vegada, perquè són molts passets, molt a poquet que s'han de fer per poder anar tancant aquesta ferida. I sempre, la majoria de vegades, necessites algú que t'acompanyi. Per això et dic que sí que és molt desgarrador, i sort que ara, fa poqueta, no et pensis, imagina't els anys que fa que les dones estan perdent bebès i tenen aquest dol tan poc reconegut, no?, que és el dol d'un fill o el dol perinatal. Ara, gràcies a Déu, hi ha moltes associacions que mimen molt aquest aspecte, moltíssim, perquè el cuidado d'un dol d'un fill sí que és veritat que s'està treballant molt des d'associacions, terapeutes, psicòlegs, psiquiatres.
2: Aquest és el dolor, la mort d'una filla que acompanya la Coloma en el seu pas cap a França. Tot i les circumstàncies, la Coloma és capaç de dirigir un grup de 300 persones i les condueix des de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, cap a l'exili a França, creuant els Pirineus.
0: Ho hem calculat. Des de Vilafranca del Penedès i fins a la frontera amb França, passant per Sant Joan de les Abadesses, hi ha més de 200 quilòmetres per carretera. N'hi hem de sumar uns quants més, perquè el trajecte el van fer per camins i amb desnivell. I recordeu que estem a l'hivern.
2: És que l'haurien d'haver arrossegat a ella, però és ella qui es tira d'aquest grup tan nombrós de 300 persones cap a França. I si encara aquest no fos un acte prou heroic, la Coloma, que acaba de veure morir la seva filla, es fa càrrec dels 60 nens i nenes òrfenes que hi havia al grup, assumint el rol de la mare de tots ells, l'anomenada maternitat social.
3: Segons la Montserrat Roig, creuar la frontera amb 60 nens orfes o separats de les seves famílies. Això era a finals de gener de 1939. Va haver de lluitar molt per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien retornar a l'Espanya de Franco.
0: Aquest episodi el recull així la Montserrat Roig als catalans als camps nazis.
4: La Coloma Seró era una mestra de Lleida que va passar la frontera amb 60 nens. Va haver de lluitar com una fura per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien tornar a l'Espanya de Franco. La Coloma Serós recorda que hi havia tres nens amb els ulls oberts i plens de terror. Eren germans, fills d'Octavi Martínez. I la Coloma Seró els va arrencar una vegada de mala manera de les urpes d'aquelles dones perquè s'havia trobat la més petita genollada a terra i plorant. Una d'elles havia dit a la nena: «Vamos, arrodíllate y reza por el alma de tu padre, que era un asesino».
2: Però què va passar? Què se'n va fer dels 60 nens orfes que va salvar la Coloma?
3: No tenim cap més dades de què va passar als nens. Només tenim les dades de que van fer cap a Argelers, amb la dificultat que això suposava estar al camp d'Argelers i la vida que allí van patir. I a partir d'aquí, la vida amb els nens no la sabem. El que sí que sabem és una miqueta que la Coloma i el seu marit van anar després al camp de Gurs i ja després van anar a Talents, on van començar a fer la vida a França. No?
0: A França, la norma és que les dones adoptin el cognom del marit. La Coloma passa a anomenar-se Coloma Anta, però nosaltres mantindrem el seu nom original, Coloma Seró. De fet, aquest canvi en el nom és un dels problemes amb què es troben les persones que fan recerca, i és que la identificació, els noms i els cognoms estan lligats al gènere. La historiadora Antonieta Jarne hi suma la immensa dificultat a trobar el segon cognom de les dones que investiga, el de la mare, que és el que es perd.
5: Hi ha moltes complicacions a l'hora de fer recerca històrica sobre qüestions de gènere. Les complicacions, diguem-ne, que es van sobreposant. Seria com una mena de nines russes, no?, que s'hi van afegint. I coses des de molt aparentment transcendents, com pot ser tota una documentació relativa a un determinat afer, com qüestions molt més aparentment més domèstiques, com pot ser la qüestió de tenir un segon cognom. Jo, amb els anys que fa que m'hi dedico, doncs allò, passar-te dies i dies i setmanes intentant allò, creuar dades, informacions, fonts, per aconseguir una cosa en principi tan elemental com pot ser un segon cognom. Sempre es van afegint dificultats perquè la invisibilitat de la dona no, és que no és una frase feta, és que és absolutament real i dissortadament encara en molts aspectes molt, molt vigent.
2: En els diferents registres, la coloma apareix com a Coloma Seró, Coloma Serós, Coloma Anta, Coloma Grobocopatel, inclús com a Paloma Grobocopatel. La nostra protagonista es diu Coloma Seró Costa.
0: Som a l'estiu del 1939. La Coloma i el seu marit, l'Ignacio, han sobreviscut als camps d'Argelers i de Gurs i s'instal·len a la ciutat de Talents, des d'on intenten exiliar-se a Llatinoamèrica, en concret a Mèxic.
3: Sabem que abans d'anar a viure a la ciutat de Talents van estar a Bordeus, concretament vivint a la rue Rigolet 72. I això ho coneixem gràcies a la localització d'una carta enviada a l'ambaixador de Mèxic a França per part d'Ignacio Anta, sol·licitant la possibilitat d'acceptar-los com a emigrants en alguns dels vaixells que partien des dels ports francesos cap a Mèxic, a ell i a la seva esposa, la Coloma. Mai va obtenir resposta.
2: No aconsegueixen sortir de França. S'ha d'entendre que França no és el destí dels exiliats. El destí per a més de 500.000 de persones que fugia del franquisme és aquest, fugir del franquisme. França és un país de trànsit per les 300.000 persones que continuen el seu exili cap a Anglaterra, la Unió Soviètica o Amèrica, especialment cap a Mèxic. La historiadora Antonieta Jarne parla d'alguns d'aquests camins que van seguir les persones exiliades.
5: Jo sempre dic que més que exili hauríem de parlar d'exilis. Òbviament la porta d'entrada és França, per motius geogràfics obvis. Però, clar, a França ben aviat es troben en que és una França ocupada. A partir d'aquí, les rutes són molt diverses. N'hi ha, per exemple, algunes que són mestres que estan afiliades al PSUC, al Partit dels Comunistes de Catalunya, i aleshores, aixoplugades pel partit, òbviament, acaben a la Unió Soviètica. I allí, a la Unió Soviètica, fan de mestres de les colònies dels nens, bàsicament nens espanyols, que han estat refugiats a la Unió Soviètica. A França també es queda una colònia més o menys significativa, que passen moltes dificultats, moltes, per moltes raons, perquè el Partit Comunista d'Espanya els abandona, els militants que han passat la frontera. A la vegada, doncs, també es trobaran amb la França ocupada. I després, un cop s'apaivagui tot després de la Segona Guerra Mundial, ve la Guerra Freda, no ho podem perdre de vista. I amb la Guerra Freda, el govern francès, tan democràtic i tan estupendo, il·legalitza el Partit Comunista, amb la qual cosa tota aquella gent, doncs, segueixen les dificultats.
0: No tots els destins són iguals. Els que migren cap a Mèxic, la Coloma i l'Ignacio no tenen aquesta sort, es troben unes condicions molt diferents als que s'acaben quedant a França.
5: Una altra cosa, en canvi, són les rutes que des d'un primer moment creuen l'Atlàntic i acaben a Mèxic, bàsicament. Primer, abans d'arribar a Mèxic, el Partit Comunista d'Espanya, en un primer moment ho passa d'una manera bastant complicada. Acaben en un primer moment a la República Dominicana, per exemple, el cas a Lleida, de l'Aurèlia Pijuan, la primera dona que és regidora a la Paeria, acaba a la República Dominicana. A la República Dominicana es troben que hi ha una dictadura igual com la que han deixat enrere, perquè hi ha la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Els deixen allà a la Selva Dominicana perquè recol·lectin sucre i, en fi, amb unes condicions realment molt, molt dures. Hi ha uns informes del Partit Comunista que diuen si, no, si aquesta gent no aconseguim treure'ls aviat d'aquí, moriran de gana i de tot. Però, finalment, quan aconsegueixen arribar a Mèxic, aquí sí que la cosa és molt diferent. No té res a veure amb els que s'han quedat a França, per exemple, perquè allí el president Lázaro Cárdenas els rep amb els braços oberts, els hi dona de seguida la nacionalitat, amb la qual cosa ells se poden dedicar de seguida a fer negocis, a treballar exactament amb les mateixes circumstàncies que els mexicans, i amb la qual cosa, diguem-ne, que a partir d'allí tenen una vida prou còmoda.
2: La Coloma Seró i l'Ignacio Anta queden atrapats a França. La Coloma comença a exercir de mestra a Talens i, fidel als seus valors, s'involucra amb l'Ignacio a la resistència francesa per lluitar ara contra el feixisme nazi i el règim col·laboracionista del govern francès de Vichy. És la segona guerra en la qual es troben immersos i que d'alguna manera trien, per convicció ideològica, lliurar-la.
3: Segons les fonts, la Coloma va entrar en contacte amb la resistència francesa el 15 d'octubre de 1941. No serà que, de forma oficial, l'1 de gener de 1942 entrà a formar part de les FFI, Forces Franceses de l'Interior, concretament a la unitat FTPF, franctiradors i partisans francesos del departament de la Gironde, a Talens, com a agent d'enllaç on feia tasques de transport de material i d'allotjament d'altres membres de la resistència. La Coloma feu servir l'àlies de Josephine.
0: La Josephine. La Coloma de l'Albagés ara és la Josephine. Fa de gent d'enllaç, passa informació i material i potser també amaga persones al seu domicili de Talens. El motiu pel qual el seu àlies és Josephine no el sabrem mai del cert, però nosaltres creiem que és la seva manera de recordar la seva filla, la Pepita.
2: La història de les dones que van participar a la resistència ha estat silenciada i les seves funcions han estat desprestigiades al costat de la lluita del maquis o la direcció dels grans moviments. Però sense la seva participació, la resistència no hauria aconseguit teixir una xarxa d'informació i d'evasió per combatre els nazis. La Coloma assumeix un risc molt alt i ho pagaran car ella i el seu marit. Els primers dies de 1942, la Josephine és detinguda.
3: Fou detinguda per la Gestapo el 6 de gener de 1942 a la seva pròpia casa, amb l'acusació de formar part dels maquis de la ciutat de Talens, on vivia i exercia de mestra. Sembla que fou denunciada a la Gestapo per un membre del grup anomenat Diloli, per la seva participació a la resistència francesa.

0: El 31 de desembre d'aquell mateix any.
1: La Colom ha passat un any de periple per les presons franceses, però tot el que ha patit i sobreviscut segurament no té parangó amb el que li espera.
0: Segons consta en l'expedient de la Coloma Seró conservat a l'arxiu del Servei Històric de la Defensa, ubicat a la localitat de Vicens, l'1 de gener de 1943 va ser deportada en direcció a Ravensbrück, amb el número de presonera 27.037.
2: La Coloma, la Josephine, ara és un número, un de milers. Pel camp alemany de Ravensbrück hi passen més de 120.000 dones, canalla i noies adolescents. Com que tantes presoneres no hi caben, amplien el camp fins a 3 vegades, arribant a tenir 35 barracons. Les presoneres són les encarregades de construir-los i construeixen també oficines, magatzems i fàbriques. La Coloma va estar al barracó 22, el mateix que la Neus Català, amb qui també comparteixen tren que les transporta a Ravensbrück. El tren de les 27.000, perquè hi havia 1.000 dones numerades del 27.000 al 28.000. Montse Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, ens obre la porta de l'infern.
3: Vindria a significar alguna cosa així com camp de corps. I realment allà hi ha molts corps. Ara això sembla una mica així tètric, però és un lloc paradisíac, és un lloc preciós si no sapiguéssim tot el que va passar tan terrible en allà. Està situat davant d'un llac, ja et dic, preciosíssim. Malauradament, en aquell llac sabem que van anar a parar les cendres de milers i milers de persones, de dones que van morir en aquell camp i que després van anar a parar en els fons crematoris. Té una característica que el fa singular, i és que Ravensbrück va ser un camp específicament dissenyat per dones i nens. Què vol dir això? Que en els altres camps no hi havia dones? Sí, ho hem vist a les pel·lícules, en els documentals, però Ravensbrück està dissenyat específicament per elles. Per què? Perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina. Per què? Perquè hi havia tasques en aquells moments, que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens. Per exemple, per tot el que és l'instrumental d'aviació, els components elèctrics dels taulells de l'aviació, o per determinades tasques de les municions, del treball de preparar la munició de guerra. Per tant, és un camp específicament de dones i nens.
1: El 80% de les dones van ser deportades a Ravensbrück per raons polítiques. És el cas de les nostres lleidatanes. Per això estaven marcades amb un triangle vermell i, a més, amb una S d'Espanyerín, espanyola. La Coloma Seró i la Neus Català devien rabiar amb aquesta S. Després hi havia marcades amb un triangle negre les anomenades asocials. Eren les dones detingudes de dret comú, dones discapacitades, prostitutes o les que sortien del patró del nacionalsocialisme. Amb un triangle violeta es marcaven les testimonis de Jehovà. I les jueves, que a Ravensbrück tot just fregaven el 2%, es marcaven amb un triangle groc. Totes elles, com diu Armengou en el seu llibre, són les oblidades dels oblidats.
3: Sí, sempre són les oblidades de les oblidades, perquè sempre ens oblidem d'aspectes claus, com per exemple la seva participació a la resistència, o per exemple que contra elles, a part de totes les violències comuns al gènere humà, a sobre es va exercir violències específiques de gènere, de violència sexual o de violència afegida, com separar-les dels seus fills o de fer-les avortar o d'esterilitzar-les. Vull dir, sempre hi ha un plus. Clar, lògicament, en un camp específicament de dones, doncs això s'incrementa. Per tant, quan parlo de les oblidades entre les oblidades, em refereixo a això. I Ravensbrück n'és un exemple.
2: A l'abril de 1941 es crea un annex per a homes amb capacitat per a 20.000 detinguts més, la majoria dels quals van ser exterminats. El crematori de Ravensbrück va ser inaugurat l'abril de 1943 i la cambra de gas a inicis de 1945. Hi van ser gasejades 6.000 dones, i això que el van inaugurar pocs mesos abans que el camp fos alliberat. A sobre, cada mes hi morien unes 1.000 dones per les condicions inhumanes del camp i les malalties contagioses. Les seves cendres van ser llençades al llac Chet. perquè ens puguem imaginar com era un sol dia a Raven.

0: Ravensbrück, l'Anna Canyi ens llegeix un fragment de Ravensbrück, L'infern de les dones, d'Armengou.
1: Les jornades infernals començaven a les 3 o les 4 de la matinada. Les baralles per trobar un lavabo, un dels pocs que hi havia per 10.000 dones. Sempre bruts, un focus de malalties. Després d'aquella aigua bruta que et deien cafè, els esperaven més de 2 hores d'Apple, de passar revista, on ningú no es podia moure malgrat el fred que feia, amb temperatures que arribaven als 20 graus sota zero, malgrat desfer-se a sobre per les diarrees provocades per la disenteria, malgrat aquells nens arrapats a les faldilles de les seves mares. Més quiets que ningú, més vells que ningú, nens que lluïen el mateix triangle que les seves mares. Cada dia aquella gent, unes queien abastonades, d'altres extenuades pel fred i la debilitat. Arribava un moment que deien, prou, ja no puc més. Després d'una llarga jornada de treball fent feines duríssimes, moltes a l'intempèrie, es feia el recompte interminable, després d'un minso i poc calòric sopar, les deportades queien rendides a la seva màrfega, sovint capiculades, compartint entre 2 o 3 al mateix llit. Aleshores sí, si havien arribat fins aquí, podien dir que havien guanyat un dia de vida, que havien fet l'acte de resistència suprem contra el feixisme, sobreviure.
0: La Coloma sobreviu a Ravensbrück i abans de sortir-ne, protagonitza una escena de la qual se n'ha fet un poema i una cançó.
2: Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Carrer.
5: Hola, sóc la Núria Rodríguez, directora i presentadora del Badalona Matí, que és el magazín matinal de Ràdio Ciutat de Badalona. Jo presento i dirigeixo aquest magazín de 4 hores de dilluns a divendres, partint de 8 a 9 amb un espai purament informatiu, de 9 a 10 incorporem una tertúlia d'actualitat i de 10 a 12 és doncs, la franja que dediquem a tractar amb entrevistes temes que són d'actualitat, tant de l'àmbit local com més general, però també doncs, a donar espai a seccions, no?, a veus de la ciutat, amb les quals mirem no només d'informar, no només de generar aquest esperit crític, no?, en els nostres oients, sinó també d'entretenir, que també és molt, molt important. El contingut que trobareu al Badalona Matí és molt divers, molt variat, eh? Jo en destacaria, tot i que sempre m'he caracteritzat molt per ser una persona d'informatius, el que m'ha portat precisament al magazín matinal és descobrir tota aquesta altra part d'entreteniment, no?, que el que et permet és conèixer doncs, històries molt diferents cada dia, jo dic que és com la consulta del metge, i que a més doncs, ens permet, a través de les nostres seccions, com per exemple la secció d'oficis, no?, la de la meva colla, que parla de cultura tradicional i popular, a través de les colles de la ciutat de Badalona o, per exemple, El Mirador, que són entrevistes en profunditat, no?, doncs ens permet conèixer la realitat o les tantes realitats que s'amaguen darrere d'una ciutat com és la nostra, com és Badalona, i la seva gent, no?, que la gent hi aporta moltíssim al municipi. Pel que fa al retorn dels nostres oients a Ràdio Ciutat de Badalona, ens arriba a dia d'avui, no?, amb el canvi i també amb aquesta era digital, sobretot a través de les xarxes socials, eh? És molt important el feedback que rebem a través dels nostres perfils a diferents xarxes socials. Tenim la sort de viure en una ciutat de més de 230.000 habitants, no? Badalona és a dia d'avui la tercera ciutat de Catalunya i això, tot i que nosaltres fem periodisme de proximitat, ens permet tenir una mirada molt àmplia, no? També, i poder fer tastets, abordar el que és actualitat en àmbit general des d'una perspectiva local. I a banda, també, el fet de ser un mitjà de proximitat ens permet tenir la confiança i la font doncs, a tocar, no?, i tractar des d'una altra perspectiva, des del coneixement del tu a tu, temes que importen també a la nostra ciutadania.

0: Ramó de Pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels embassaments i per fer-ho ens acompanyaran la Izaskun Mejías, guia de l'associació mediambiental La Sínia, en Pep Saragossa, investigador local, l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia, en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners, en Joan Díaz, de l'associació Terres del Gaià, enginyer i membre de l'associació mediambiental La Sínia, en Ramon Nieto, director de Serveis, Programació i Logística del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, i en Joan Carles Qual, president de la Comunitat de Regants de la Riera de Gaià.
2: Embassament, paraula derivada del llatí versare. Pantà, de l'italià pantano. Un embassament és un dipòsit d'aigua format per la conca natural d'un curs d'aigua i una presa o paret que n'obstrueix el pas. S'utilitza com a sinònim de pantà, en el sentit de llac artificial que resulta de la interrupció d'un curs d'aigua amb una presa o pel fet de fer créixer un llac mitjançant una resclosa.
0: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Els embassaments són història viva, un patrimoni actiu lligat a la societat civil i a l'economia, la qual cosa encara actualment genera opinions contraposades pel que respecta al seu ús i la seva existència. Són signe d'identitat, com anirem descobrint en aquest capítol, i incideixen directament en la natura i la fauna. A la conca del Gaià, l'únic embassament que hi trobem és el del Catllà. L'Héctor Hernández ens explica el projecte inicial, la seva construcció, a qui afavoria, com era l'any 1971, com es va transformar i per què l'any 1973, i també ens parla de les seves mancances i errades.
3: Sí, sí. L'amic i company Jordi Sunyer va fer un article molt interessant sobre tot aquest procés d'intents d'embassaments a diversos llocs. Cal dir que el que semblava que tenia tots els números i no va acabar sent és el que es volia fer al Gorg Negre de Querol, que allà li tocava un embassament sobretot per donar aigua a abastir a la ciutat de Valls, i que realment hagués sigut un impacte brutal pel Gaià, perquè és a la Part Alta, no? Per sort, entre cometes, aquest embassament no es va fer i va tocar més avall, cap aquí a la part baixa del riu. Un embassament que al seu moment, a l'any 71, quan es comença a construir, és molt clar que serveix per la petroquímica. Un embassament baixet, de no masses metres, d'una capacitat més racional a lo que donava el Gaià, i que de cop i volta l'any 73 es transforma en el monstru que tenim ara, bàsicament per l'egoisme i l'especulació de les persones, perquè el que s'havia plantat plantejat és que aquest embassament recollís aigua de l'Ebre i de l'Ebre se n'anés cap a Barcelona. I tot això es va fer sense tindre en compte quin terreny teníem. Teníem un terreny que es diu un terreny càrstic, o sigui, un terreny que té molts forats, per dir-ho d'alguna manera així fàcil. Per tant, arriba a una certa cota que l'embassament ja no s'omple més. És com una galleda que té tota una sèrie de forats. Quan arriba en aquell punt, pum, l'aigua es perd. Per tant, una obra que es va fer amb una idea molt concreta i que realment doncs, no va funcionar perquè no es van fer els estudis. I, a més, deixa'm dir-te que injusta en el fet de que en el moment que es fa aquest embassament ja totalment es tanca el cabal ambiental del riu. O sigui que la construcció de l'embassament en cap moment va tenir en compte que el riu pogués tindre un cabal ambiental.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Per què i per a qui es va iniciar aquesta construcció? Quins altres projectes van existir? Escoltem en Pep Saragossa.
4: La presa la fan primerament per la indústria petroquímica, no? En aquell moment l'empresa deien Petrol, no? Però també s'estava elaborant els projectes del transament de l'Ebre cap a d'aigua cap a Barcelona. Va ser a finals dels 50, començant dels 60, hi va haver una certa remor de portar l'aigua de l'Ebre cap a Barcelona i es van elaborar projectes i es va acabar fent, doncs, diguéssim, la presa, però la indústria química necessitava la presa, per una presa que arribava fins a la cota 90, crec, 90. Ara actualment està a la 130, vull dir que hi ha una sèrie. I en aquell moment, doncs, bueno, quan van arribar a aquest nivell, la presa es va quedar estabilitzada, van a seguir treballant perquè feien les comportes, però la presa no creixia. I llavors va haver un moment, doncs, que van arribar les ordres, devien arribar de Madrid, es va eixamplar la base i es va elevar, aixecar fins a Llontes ara. És segurament perquè, doncs, havien decidit fer el transament de l'Ebre. Aquí hi havia un projecte al Camp de Tarragona, dues preses, aquesta i la de Vilaverd, a l'Estret de la Riba. A l'Estret de la Riba també hi havia el projecte, doncs, que la presa de l'Estret de la Riba serviria per abastir el Camp de Tarragona i la del Gaià, tot el Baix Penedès, diguéssim, no? Amb els càlculs aquests, això és un raonament meu, però jo em penso que els únics que amb els càlculs aquests que van fer no van comptar amb la mort de Franco. Vull dir, ell se'ls va morir l'any 75 i les coses es feien per decret i, esclar, va arribar un moment que hi va haver aquell moment de que es va aturar i, bueno, va passar el que tothom sabem i, bueno, les coses doncs, després es van fer ja, doncs, diguéssim, una mica més ben fetes.
1: L'Héctor Hernández ha citat el projecte inicial del Gorg Negre de Querol. N'ampliem la informació.
5: A principis del segle XX es va estudiar de construir un possible embassament al Gorg Negre. S'explica a la guia El Gaià Recorregut i Patrimoni de l'editorial Piolet. Querol, al Gorg Negre, trobem l'antiga estació d'aforament que es va fer per estudiar de construir un possible embassament al Gorg Negre. És un projecte que data de l'any 1909, que va quedar oblidat fins l'any 1931 i que l'any 1932 es va reprendre. La Guerra Civil naturà la construcció. Actualment hi trobem les restes de l'estació d'aforaments. La resclosa va servir per regar uns camps de conreu riu avall mitjançant una séquia que ara es fa servir de sender.
0: Ramó de Pedra.
1: La feina ben feta ens comenta en Pep Saragossa i de filtracions ens en parlava l'Héctor Hernández. Quines teories hi ha? Qui ho ha notat?
3: Sí, aquí hi ha moltes teories, eh? Per una banda, es diu que arriba fins al Vinyana, hi ha altra gent que encara defensa que la cova de Tarragona, que hi ha la cova subterrània, doncs l'aigua també forma part de l'aigua del Gaià. O sigui, hi ha diverses teories. El que sí que és cert, segur, és que els veïns i veïnes que tenen pous relativament a prop, doncs han notat en aquests anys d'embassament com realment al pou hi ha aigua i potser n'hi ha més i tot. Per tant, que sí, l'aigua va per sota i va infiltrant i va doncs, cap allà on ell creu. En tot cas, el que és segur és que no es queda l'embassament del Gaià.
2: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Per posar-nos en context, en Joan Díaz ens presenta el riu Gaià per trams,
6: i alhora en contextualitza la situació a l'actualitat en les jornades organitzades pel Port de Tarragona, l'aigua del futur. Tres trams per entendre el que els nostres convidats ens aniran explicant.
7: Jo quasi que partiria el riu en tres trossets, no? La capçalera, que allà tenim uns problemes més aviat de poc cabal i diguem que les aigües no són tot lo cristal·lines que haurien de ser, sobretot perquè ara mateix l'afluent principal del Gaià en capçalera és la depuradora de Santa Coloma. I a la zona de Sant Magí de la Brufaganya hi ha una sèrie d'extraccions de pedreres que sembla que de tant en tant hi ha episodis de contaminació per sulfats. Unes aigües tèrboles, però en general diguem que el riu està prou bé. La zona mitjana, doncs, seria des de Querol, potser, fins a la cua de l'embassament. Aquí, doncs, amb condicions normals, però l'excepcionalitat de la sequera, tenim un règim de cabals més acceptable, però el que tindríem, doncs, són diverses poblacions que són petites, i com que són petites, s'han quedat a la cua del sanejament de Catalunya. I llavors tenim zones de contaminació puntual. I del tram baix del Gaià, doncs, seria des de l'embassament fins a mar, que diguem que estem millor que fa 11 anys, però que estem encara a la unitat de cures intensives, no?
6: En Joan Boronat recorda la gran gaianada del 1921, tot fent la reflexió del que ha significat la construcció del pantà del Catllà.
8: Sí, sí, es van dur les vies del tren, la línia de costa, l'actual línia del ferrocarril, doncs, que passa per Altafulla i va cap a Tarragona, no? Que ve de Barcelona i va cap a Tarragona. Aquestes vies se les van dur. Va ser un punt d'inflexió fins i tot, doncs, amb el canvi de conreus. Inicialment s'havia projectat un pantà més amunt de l'actual, hi ha el terme de Salomó, a l'estret de Cadernal, en diuen, a Salomó, i això als anys 20 del segle passat, la pagesia no ho veia amb bons ulls, perquè deien, doncs, bueno, escolta, aquí quedarà l'embassament, no baixarà aigua pel riu, però una mica arran d'aquesta gran gaianada del 1921 es va tornar a reactivar aquest projecte que no es va materialitzar fins que Repsol, en aquell moment es deia Entassa, la companyia aquesta petroliera, doncs pels seus usos de refrigeració de la refineria d'allà de la Pobla de Mafumet, va construir el pantà. És una mica lamentable, diem, doncs, que el riu hagi perdut aquesta aigua, sobretot, doncs, a l'hivern, que fluïa, però per altra banda, també és una garantia de que els pagesos puguin regar, perquè, clar, a l'estiu el riu s'assecava o baixava molt poca aigua i s'havien d'establir torns entre els pagesos per poder regar les hortes, regar de nit, també, no? Doncs ara, tot i que està sota mínims, com la majoria dels embassaments de les conques internes de Catalunya, garanteix que es pugui regar perquè la refineria en fa molt poc ús, o gairebé nul, de l'emmagatzement d'aigua que hi ha allí al riu, que no s'ha tornat a produir més una gaianada d'aquesta envergadura, que avui dia no arribaria perquè, com hem de recordar, el pantà del Catllà, doncs, retindria segurament tot, gairebé tot aquell aiguat del riu el podria retenir, perquè aquest pantà està molt sobredimensionat, té una cabuda enorme, desmesurada per lo que és el Gaià. Pensem que té una capacitat per uns 68 o 69 hectòmetres cúbics, que és més de la meitat del pantà d'Oliana. Si comparem amb altres pantans que tenim aquí a la província de Tarragona, el de Riudecanyes només és de 5 hectòmetres cúbics. Ja està tot dit.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
6: Impactant el que ens explica en Pep Saragossa de la gaianada del 2015 i de com la presa del riu Gaià fou cabdal per evitar mals majors.
4: L'any 1921 va haver una riuada molt forta i va fer molt de mal, no, diguéssim, no? Clar, el riu, la presa del riu Gaià, ara la funció que té és d'això, de laminar les riuades, les gaianades, que diem nosaltres, naltros, aquí diem gaianades. Tenim de tenir en compte que la riuada que hi va haver el dia de Tots Sants del 2015 va ser una riuada molt forta. Es recorda perquè a Agramunt hi va haver 6 morts en una llar de jubilats. No? Del Gaià no se'n va parlar. I del Gaià no se'n va parlar perquè doncs, tota l'aigua va quedar dintre la presa i no va fer cap mal. Si no hi ha sigut la presa, el que és la desbordada del Gaià, el que és a baix, a Ferran, a Tamarit, el càmping és desaparegut i aquelles cases aquí al costat igual. Unes desenes de morts segurament hi haguessin sigut al baix Gaià.
6: Quin ha estat l'impacte de l'embassament en la fauna i el paisatge? Escoltem l'Héctor Hernández.
3: Realment, a part de l'impacte paisatgístic que es tindrà aquella estructura, segurament, tu bé ho dius, l'impacte més greu d'aquest embassament és la connectivitat fluvial. Això ha provocat una barrera infranquejable per moltes espècies, per una banda tot el que seria el sector dels peixos, i per altra banda espècies com, per exemple, la tortuga de Rierol i de més, que li és pràcticament impossible sortejar aquest espai. Per tant, des de la construcció de l'embassament, podem dir que, segons la fauna aquàtica, tenim dos rius, el que seria la part amunt, en la qual trobem doncs, tota una fauna típica dels rius mediterranis, on tenim la bagra, el barb cua-roig, l'anguila, que són els peixos propis dels rius mediterranis, i, en canvi, a la part de baix, on realment doncs, el riu té aigua en els punts on té, i allà trobem aigua de fauna piscícola, però ja està.
6: Izaskun Mejías ens parla de les espècies que podem trobar als trams i com l'embassament n'ha dificultat la connexió.
9: Aquí també parlem dels peixos del riu, que clar, com que a la part de baix, no, a partir ja de Vilavella, Salomó, que està a la cua del pantà, doncs a la part de damunt del riu no trobem quasi espècies autòctones. Sí que tenim el barb cua-roja i la bagra, i després hi ha l'anguila. El que passa que, clar, aquest animal normalment, bueno, ve del mar i puja riu amunt. Com que es troba l'embassament, doncs no pot fer tot el seu cicle. I, bueno, i després sí que a la part de l'embassament pues, trobem altres espècies, altres peixos que són exòtics i que això pues, dificulta que els peixos que viuen aquí al riu pues, puguin conviure. Però són peixos molt més grans que viuen, que venen pues, molt d'Amèrica o d'altres puestos que no deixen viure els que són d'aquí.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.

0: En Ramon Nieto posa en escena la concessió de l'any 1979. El seu per què, què ha significat i també obre la porta del present i del futur. Ho fa dins de les jornades organitzades pel Port de Tarragona, l'aigua del futur.
1: L'amenaça és què decidirem fer entre tots. Què decidirem fer, no sé si després de que acabi la concessió de l'embassament o abans, perquè Repsol ara té alternatives que no tenia l'any 75. Quan es va decidir posar una refineria i un complex petroquímic a Tarragona l'any 75, doncs només es comptava amb aquest recurs. I va demanar aquest recurs a les autoritats competents, suposo, als que hi havia llavors, i van concedir una concessió per damunt del que tenien els regants, no? Una concessió molt per damunt del que el riu ha pogut donar mai, segurament. I es va donar per 75 anys a partir del 79, que és quan va fer l'acte de replantejament. Això s'acaba al febrer del 54 d'aquest segle.
0: De com l'embassament ha afavorit a les comunitats de regants, ens en parla en Joan Carles Gual.
2: La comunitat de regants tenia la concessió de l'aigua i tenien uns tants metres cúbics per segon. I clar, i aquesta concessió segueix sent dels regants i clar, quan se va crear l'embassament, Repsol era per agafar una mica d'aigua. I clar, però tal com està ara mateix, Repsol no pot agafar. Repsol fa el manteniment, se n'en cuida de tot i no té res a canvi ara mateix. O sigui que la comunitat de regants, tant de la Riera com del Catllà, perquè són les dues comunitats que reguem de l'embassament, podem donar gràcies a Repsol, que estem regant gràcies a ells, perquè ens mantenen l'embassament i ens arreglen totes les coses que s'han d'arreglar. Que si no fos per ells, potser no regaríem.
3: Ramó de Pedra.
0: Centrem-nos ara en els cabals ambientals, tan necessaris i que han estat un objectiu finalment aconseguit. L'Héctor Hernández recorda com la insistència i la implicació de la societat civil, creant el moviment Salvem el Gaià, va aconseguir-ho. Quines van ser les reaccions de les diverses parts implicades i què significa recuperar-lo? I sempre amb la mirada posada al futur.
4: Un acord històric que es va signar a l'estiu del 2010 entre, com bé dius tu, l'ACA i Repsol. Es va donar la casuística necessària i a través d'aquest conveni, doncs, a partir del 2011, que és quan va haver les condicions idònies perquè baixés aquest cabal, doncs, s'han anat alliberant progressivament cabals ambientals que han permès, per una banda, anar recuperant el llit del riu, perquè clar, feia 40 anys que no hi baixava aigua i, per tant, el llit estava, el que és la llera del riu, estava molt degradada, a més amb el col·lector de les residuals i de més, i per altra banda, doncs, que hi hagi aquesta connexió. Però més enllà d'això, de la part ambiental purament, et reitero el que et deia abans, la idea de que de cop i volta nens i nenes de la Riera, d'Altafulla, la gent gran, ostres, tornem a tindre el riu. Allò que vivíem una mica d'esquenes, doncs de cop a volta tornem a reivindicar-la, no? I segurament del cabal ambiental, a part de la part ambiental, que evidentment ha sigut molt important, doncs segurament la part social és la que crec que ha tingut el seu punt important amb aquest cabal ambiental. Sí, sí, realment ens hem fet pesats, si ho vols dir així, però realment allò que et deia al començament, socialment volíem que això arribés. Per això creiem que no era la reivindicació d'una entitat ambiental com la Sínia, sinó que havia de ser més transversal. I, de fet, la primera vegada que convoquem Salvem el Gaià, hi ha més de 40 entitats de diversa índole aquí al Baix Gaià que donen suport. I n'hi havia moltes, doncs, com els Valls de Diables, els centres d'estudis, per tant, de la societat civil en general. I Salvem el Gaià, doncs, va ser un moviment que va ser capaç, des d'anar al síndic de Greuges a denunciar la situació i que allò mobilitzés després al Parlament de Catalunya amb el posterior resolució del cabal ambiental, fins fer una cosa que en aquell moment era il·legal, que era fer una enquesta entre la societat perquè votés si estava d'acord amb el cabal ambiental o no. Això va provocar bastant de rebuig, sobretot amb les comunitats de regants i els pagesos, perquè veien amenaçada el possible cabal del riu. Però estem molt contents perquè posteriorment i després amb el cabal ambiental que hem tingut, doncs s'ha demostrat que no era així, que de fet Salvem el Gaià sempre ha batllat pels interessos de la pagesia, perquè evidentment és bàsica i fonamental, faltaria els quatre pagesos que queden, no serem nosaltres que els espitjarem al clot, però sí que realment des de llavors Salvem el Gaià i la Sínia amb això hem fet un paper molt important per reivindicar i recuperar aquest cabal ambiental. Quantes reunions, quants debats interns, externs... Mira, t'he de dir per això que en el nostre cas i la recomanació per altres entitats, evidentment cada cas és un món. Aquí tenim Riudecanyes que té una problemàtica molt greu i que segurament no es resoldrà de la mateixa manera que aquí. Però a nosaltres el que ens ha anat molt bé ha sigut l'eina de la custòdia del territori. Des del 2017 tenim un acord de custòdia fluvial amb l'ACA i això, aquest acord de custòdia fluvial ens ha permès com a societat civil poder parlar de tu a tu amb l'administració. I això és un pas important, és una eina que tenim i que realment hem d'aprofitar. A vegades no ens acaba d'agradar certs punts, però sí que és cert que el debat és l'eina més important en aquestes situacions tan complexes per poder parlar. Ja et dic, en casos com els companys de Riudecanyes, doncs allà hi ha unes problemàtiques molt greus que no sé si a través de la custòdia fluvial seran capaços de poder-ho desencallar. Però en el que és el cas del Gaià, amb paciència i amb aquesta eina que és la custòdia, doncs poc a poc anem traçant el camí que ens imaginem de futur, que ha de ser un cabal pel riu que respecti realment les seves característiques i un petit embassament, doncs això que dèiem abans. No? Aquest assegurament seria el punt final i en el qual doncs, salvem el Gaià i en aquest cas la Sínia, doncs creiem que haurem aconseguit el nostre objectiu. A veure, hi ha una cosa que és ben certa, que encara falta un paper més endavant. Suposo que després ne parlarem de quin és el futur d'aquest embassament, però certament s'ha fet un pas endavant amb el cabal ambiental i això, per exemple, ha permès que en els moments en els quals flueix aquest cabal, doncs una espècie com l'anguila doncs pugui remuntar fins a peu de l'embassament. I a dia d'avui n'hi ha la desembocadura, però també n'hi ha les petites zones humides que s'han format a les rescloses que tenim aquí. No? I per tant, és un goig allà al Catllà tornar a veure anguila. Això ens demostra que la natura, si l'ajudem, si li tornem a donar allò que necessita, que en aquest cas és un cabal al riu, doncs ella respon positivament. Poblacions de tortuga doncs també realment han notat aquest cabal ambiental, però certament la part negativa és que aquest cabal segueix sent insuficient. O sigui, tenim un cabal ambiental que segueix depenent en part de les captacions que fa Repsol de l'aigua. És evident que ara no fa cap captació, perquè el cabal és el que és, de fet no entra aigua al riu a l'embassament des de fa més d'un any, però sí que és cert que quan hi ha aigua Repsol segueix agafant part d'aquesta aigua i això minimitza una miqueta el cabal ambiental que podria tindre el riu. Per aquest motiu, des de la Sínia ja fa temps que estem reivindicant que s'ha de fer un pas més endavant i aquest pas ha de ser que Repsol ja deixi d'agafar definitivament aigua d'aquí. Té moltes alternatives, té l'aigua regenerada de l'Edar, té els pous. Per nosaltres és important l'aigua regenerada com a eina bàsica que pot utilitzar la petroquímica i, per tant, això hauria de permetre que tota l'aigua que arriba al Gaià doncs es pugui destinar una petita part per les comunitats de regants i la resta, ara sí, de veritat, doncs amb un cabal que realment dongui al riu l'aigua que necessita.
3: Ramó de Pedra.
0: Hem pogut escoltar tota la problemàtica que suposa la construcció d'un embassament, com afecta el nostre paisatge i, de retruc, a les nostres vides. És per aquest motiu que la societat civil cada vegada més participa en la lluita per l'aigua. La importància dels cabals ecològics és un punt important per recuperar la fauna del riu, entre la que trobem els ocells. Heu endevinat els noms dels que ens han acompanyat avui?
3: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
5: Abellerol. Merops apiaster.
3: Un dels ocells més acolorits, que viu d'abril a setembre als camps oberts.
5: Blauet. Alcedo atthis.
3: Un dels ocells més espectaculars que viu al riu. El podem identificar per les plomes blaves, tot

0: Au que habita els camps oberts durant tot l'any. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Si la fruita és saludable, en podem menjar tanta com vulguem?
4: La fruita és una part essencial d'una dieta equilibrada, rica en vitamines, minerals i fibra. No obstant això, com qualsevol altre aliment, és important consumir-la amb moderació. La fruita conté sucres naturals, que tot i ser més saludables que els sucres afegits, poden contribuir a l'excés de calories si se'n consumeixen en grans quantitats. És recomanable consumir entre 2 i 4 porcions de fruita al dia, depenent de les necessitats individuals de calories i nutrients. Variar les fruites que es consumeixen ajuda a obtenir una àmplia gamma de nutrients i a mantenir una dieta equilibrada.
2: Salut Activa.
5: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
6: Els límits per menjar fruita diària són de, a població general, són de 3 o més al dia. El que passa que no totes les persones poden anar a les quantitats més altes, com podria ser el cas dels diabètics, o les persones que tenen problemes digestius, o inclús les persones que són intolerants o al·lèrgics a la fructosa o a alguna fruita en concret. En el cas dels diabètics es recomana agafar fruites de menor tamany, que siguin més també tirant cap a verdes, que no molt madures. En el cas del problema és que en persones que tinguin problemes digestius seria millor treure llavors i treure el que seria la pell, i aquesta fruita no menjar-la com a postre, sinó menjar-la en altres moments del dia. Qui no té problemes digestius se pot menjar la fruita en qualsevol moment, ja sigui en un esmorzar, en un dinar, en un sopar, entre hores, com un snack saludable, o inclús si té bé ganes de picar quelcom mentre estàs cuinant, te la podries menjar en aquí. Sempre hem de tenir present que la fruita té el sucre natural de la fruita, que és la fructosa, i això equival a menjar hidrat, equival a menjar arròs, patata, pa, i sobretot s'ha de vigilar a l'estiu, que hi ha moltes fruites que venen molt de gust, que són molt atraients, i la gent sol menjar més del compte i no compten que això també té un aport energètic, sobretot si encara continuen mantinguent la seva ingesta d'arròs, de pasta, de pa, de patata, etc. al llarg del dia.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària catalana. De moment no tenim ni avaries ni accidents, però sí que a hores d'ara el que tenim són retencions amb intensitat, moltes d'elles habituals, però sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja cap al nus de la Trinitat, a la C58, amb retencions des de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona. També a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, circulen 2 quilòmetres de lentitud. De retruc, tot plegat ens deixa afectar també en direcció Llobregat, sobretot a la ronda de dalt amb cues fins a Canyelles i també a la ronda litoral, en aquest cas amb retencions fins a la Barceloneta. Al Vallès tenim retencions a la AP7 des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà en direcció Tarragona. També en sentit sud, retencions a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui. I pel Llobregat recordem que ja tenim lentitud per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, i també en sentit nord per la C32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I el relleu li cedim ara a Lluís Miquel Pérez amb la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dimarts amb moltíssima calma i a hores d'ara ja amb un ambient una altra vegada molt agradable. De fet, a pujar la temperatura respecte ahir al matí en alguns racons de l'Empordà, per exemple. I ja diem, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols, ràpidament la temperatura s'anirà enfilant. Aquesta tarda arribarà, si fa no fa com ahir, o fins i tot una mica més, i per tant la calor serà absoluta a molts indrets, sobretot de les comarques de Ponent i de les conques de la Catalunya central. També aquesta tarda Sant Tornem-hi amb algunes tempestes que, sobretot avui, quedaran molt enganxades a l'Alt Pirineu, sobretot al voltant del Pirineu Lleidatà i del Principat d'Andorra, quan més cap a la costa, molt més sol i molta més xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des d'Evian, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35, espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions, com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
4: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: Pel que fa a les reaccions, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat un acord que espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
5: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta ACOIR, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
6: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
1: Mentrestant, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de comparèixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
7: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
8: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Set i deu, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquest dilluns en l'incendi d'un edifici a Viella, a la Vall d'Aran. El foc va afectar un bloc d'habitatges del carrer Anglada i també va provocar un ferit lleu per inhalació de llum. Una dotzena de persones que viuen a l'edifici han hagut de ser reallotjades en hotels de la ciutat, ja que ha quedat molt afectat per les flames. El foc ha cremat 6 habitatges i 3 més s'han vist afectats per l'aigua, mentre que el bloc del costat també ha patit conseqüències. Aquest dimarts es farà un minut de silenci per la víctima i l'Ajuntament ha decretat dol oficial. Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
9: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
10: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna, doncs, potser allarga el pont.
9: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
1: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que atraurà milers d'espectadors a la ciutat i comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
11: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
12: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
11: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
1: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després de la visita del Papa al temple i que hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. El Manel Gómez i l'Anna Ruiz són ara mateix amb el referent de mobilitat d'aquesta entitat, Àlex Labat. Bon dia, Anna. Explica'ns què diuen els veïns.
13: Bon dia, Elena. Com i de quina manera gestionar l'èxit? És la pregunta que fem ara mateix al referent de mobilitat, també vicepresident de la FAP, l'Àlex Labat. Àlex, bon dia.
14: Bon dia.
13: Com gestionar l'èxit? L'atractiu turístic de Barcelona es va amplificar la setmana passada, tot coincidint amb la visita del Papa. Com gestionar aquest atractiu internacional i alhora preservar la tranquil·litat del veïnat?
14: És complicat, la veritat que és complicat. Actualment tenim una alta pressió turística que està afectant a la vida dels veïns, sobretot en matèria de mobilitat. Ja hem vist que hi ha molts problemes amb el preu de l'habitatge, a conseqüència en part del turisme, però també ho estem veient amb la mobilitat de la ciutat.
13: Àlex, i per mitigar aquest impacte turístic, la Federació d'Associacions de Veïns vol elaborar una llista de mesures. Quina és la mesura més destacada que destacaríeu?
14: Sí, hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
13: I totes aquestes mesures haurien d'estar fiscalitzades a través d'una taula de treball. Aquesta taula de treball té data, agenda, i algun contacte acte previst amb les administracions?
14: Nosaltres ho hem demanat una taula on participin les entitats veïnals i on es fiscalitzi, per així dir, o es controli les mesures que proposa l'Ajuntament, no?
13: I a més de l'entorn de la Sagrada Família, quins altres indrets de la ciutat de Barcelona serien susceptibles de poder acollir-se a mesures semblants a les que estàs proposant?
14: Tenim un col·lapse generalitzat. La Sagrada Família i el Parkway, diguem que són els indrets més característics, però això ja ho estem veient a les platges de Barcelona o al Camp Nou. Creiem que és un debat de ciutat, però sí que és veritat que n'hi ha indrets ja totalment col·lapsats com seria la Sagrada Família.
13: Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I, Elena, és la pregunta de sempre: com fer compatible l'atractiu turístic d'una ciutat de la divisió internacional com és ara Barcelona amb la tranquil·litat, amb la vida normal i quotidiana dels veïns dels indrets, dels districtes, dels barris més turístics de la ciutat.
1: Com a mínim, els veïns la carta als Reis ja la tenen feta. Ara està clar que a través d'aquesta taula de la que parlàveu, doncs, els facin cabal, els escoltin.

0: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
1: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia, i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
0: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
2: I no deixem encara l'àmbit de la salut, perquè el govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment una de cada 7 dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
3: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
2: El govern començarà a pagar les primeres prestacions exprés a la dependència en les setmanes vinents. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que ha dit que la mesura permetrà que persones que tenen un grau de dependència reconegut però esperen un cuidador professional o una prestació econòmica vinculada rebin de manera àgil una ajuda. A Catalunya hi ha 253.000 persones amb dependència i el 2025 es van registrar 158.000 sol·licituds, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys. El govern està impulsant un pla que preveu una única visita de valoració i una tramitació més àgil dels expedients per reduir a 60 dies de mitjana el temps d'espera a la dependència, que actualment és de més de 13 mesos. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar, com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran cedir els vals al seu centre educatiu per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes.

0: pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
1: El grup H, tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. La jugadora de l'Espanyol, Júlia Guerra, continuarà defensant la samarreta blanc-i-blava la pròxima temporada. Malgrat les lesions, la central ha estat una peça fonamental a l'equip de Sara Monforte quan ha estat disponible. La jugadora reivindica la importància de la base.
2: És molt important, ja s'ha vist, no? Tant amb nosaltres com en el masculí, que sempre que s'ha necessitat s'ha pogut tirar de la 21 i han ajudat i han donat la talla. I crec que és molt important cuidar aquest futbol base perquè crec que és l'essència de l'Espanyol.
1: El Palau d'Esports de Camp Clar, a Tarragona, acollirà per tercer any consecutiu la Lliga Catalana ACB, que es disputarà del 9 al 13 de setembre. El Manresa defensarà el títol contra el Barça, el Joventut, l'Andorra, el Girona i el Lleida, que competiran repartits en dos grups de tres equips, dels quals disputaran la final els campions. I amb la cultura arribarem a 8:15. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts que s'ha presentat al Parlament. El document posa el focus també en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. Ens ho explica tot plegat el David Navarro.
3: L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixa en les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
4: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
3: Per adaptar-se al nou escenari, el CONCA proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
1: En el marc del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, la Galeria Pinyol a Reus ha presentat l'exposició Oblidar Gaudí de 100 a 0, obra de l'escultor vilaplanenc Salvador Joan Pere. La instal·lació consisteix en la reproducció de 100 còpies de la cara de Gaudí partint de la màscara mortuòria de l'arquitecte. La mostra també conté dibuixos del procés de desfiguració i fotografies dels diferents edificis on va viure amb la seva família a Barcelona.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01. Informa't. Estem al teu servei.
7: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
8: Vols anunciar el teu establiment o servei?
7: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
8: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
7: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
9: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
10: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
11: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del pàdel, a la zona esportiva.
10: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
11: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
12: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
13: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
1: Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial, no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2, a l'altura del Bruc, que talla un carril en sentit Lleida. Al Vallès, cues a l'AP7 des de Mollet fins a Barberà, en direcció Tarragona, i un quilòmetre a Cerdanyola, en sentit nord. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, i per la C32 des de Viladecans. Pel que fa al temps, aquest dimarts comença amb molta calma i un ambient agradable. Al llarg del matí dominarà el sol amb molt pocs núvols i la temperatura pujarà amb rapidesa. Ja de cara a la tarda, la calor serà intensa, amb valors semblants o fins i tot una mica superiors als d'ahir, sobretot a Ponent i a les conques de la Catalunya central. També es formaran algunes tempestes a l'Alt Pirineu, especialment al Pirineu de Lleida i a l'entorn d'Andorra. A la costa continuarà el temps estable amb més sol i xafogor.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions, com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
14: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després d'aquest acord de pau anunciat entre tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
15: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions de com Tailàndia o Vietnam o Camboya.
1: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos, però, que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant en Begoña Gómez com en l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
16: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
1: El portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions de Begoña Gómez i de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de compareixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
17: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
18: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Els cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la missa del Papa demanen explicacions a la Basílica, l'Arcabisbat de Barcelona, a la Generalitat i també a la delegació del govern espanyol i els exigeixen disculpes. En una carta signada per més de 200 persones, també reclamen que s'identifiqui qui va prendre la decisió d'expulsar-los, que consideren desproporcionada, i lamenten que se'ls fes fora a tots per uns fets atribuïts a un nombre reduït de persones. En paral·lel, en un altre comunicat, 6 agrupacions de corals consideren el desallotjament un acte de repressió més propi del franquisme, al mateix temps que retreuen els impulsors de la reivindicació que l'acció els perjudiqués a tots.
12: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Esther Minguell.
19: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
20: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també gent que igual, doncs, el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana, amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana. No de tota la gent, perquè alguna doncs, potser allarga el pont.
19: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la Revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
1: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que atraurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
0: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
21: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà doncs, el gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
0: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
1: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Al seu davant hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns algun detall més sobre aquesta reivindicació veïnal.
22: Hola, Elena, bon dia. Sí, gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica per beneir la nova Torre de Jesús, fet històric que va amplificar encara més l'atractiu internacional i turístic de la ciutat de Barcelona, els veïns han engegat una campanya amb l'objectiu d'elaborar un seguit de mesures per mitigar l'impacte del turisme en aquest indret de Barcelona, als voltants de la Sagrada Família, i fer compatible aquest atractiu turístic amb la tranquil·litat del veïnat. Així que el president, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, també el seu referent de mobilitat, Àlex Labat, explicava fa uns minuts a la xarxa de què aniria aquesta llista de propostes. Destaca l'augment de la freqüència del transport públic, especialment del metro, però també la creació d'una infraestructura soterrada capaç d'acollir els busos encarregats de fer els trajectes que transporten els turistes cap a la Sagrada Família.
13: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millora la mobilitat dels veïns.
22: Els veïns també volen crear aquesta taula de treball per fer un seguiment del desenvolupament i desplegament de les diferents mesures i adaptar aquest model d'actuació als diferents districtes, als diferents barris més turístics de la ciutat de Barcelona.
1: És evident, doncs, que els veïns que viuen en aquests entorns tan atrapats pel turisme n'haurien d'estar acostumats pel temps que fa que ho resisteixen, però la veritat és que no sé si un s'hi acaba acostumant del tot. Gràcies, Anna, per aquesta fotografia. Que vagi bé. Fins després.
23: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
2: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
3: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
2: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt del matí. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar, com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran també cedir aquests vals al seu centre educatiu, si ho volen, per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Ens ho explica la Judit Vallès.
4: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector, que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
6: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
4: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental, tot plegat en un clima de celebració per l'acord entre els Estats Units i l'Iran, que afecta de forma directa la indústria catalana.
6: Una bona notícia. Aquest acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que inclou la reobertura de l'estret d'Hormuz, on hi passa, vostès ho saben, el 20% de l'energia fòssil del món.
4: Un pacte en què s'han definit 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents del sector industrial, totes elles amb l'objectiu d'impulsar la sostenibilitat, l'ocupació de qualitat, la innovació, la competitivitat, les infraestructures i el sòl industrial.
1: Rodalies en recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera com a mínim durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han formalitzat l'acord per reformar els drets dels passatgers aeris. Les noves normes obligaran les companyies aèries a mostrar el preu del vol amb la maleta de mà inclosa. També es mantindrà l'actual mínim de 3 hores de retard per poder tenir dret a compensació i garanteix que tant els menors de 14 anys com les persones vulnerables podran seure al costat dels seus familiars o acompanyants sense sobrecost. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de De La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
7: Es un equipo que por los números es tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
1: El grup H tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. I ara us parlem d'un comiat. Plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambray. La waterpolista amb més títols de la selecció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
8: Plega la capitana, Clara Cambray, després de 12 temporades al primer equip. Ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa Lent, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per les mataronines.
9: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment per acabar. Ho vaig comunicar fa molt poc al club. Les jugadores se'n van assabentar ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo. Sé que ho trobaré a faltar, mentre els deia a les jugadores, els deia, ho he fet, però no us puc dir que n'estigui el 100% convençuda.
8: La baixa de Cambray se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espar i d'Anna Wall.
1: I un altre déu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no continuarà dirigint l'equip de la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení en què el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenc ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat del de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims a l'entitat. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià. El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'staff després de la gesta, en un acte compartit amb els aficionats i infants que militen a les categories inferiors i amb les seves famílies. Feia 12 anys que el Barceloneta no aixecava aquest títol, tot i l'hegemonia a nivell estatal. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025 presentat al Parlament. El document, però, posa el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. I el Raïmat Arts Festival, cita cultural de referència a Lleida, prepara la 5a edició de cara a l'octubre. Música, patrimoni i paisatge són els ingredients principals de la proposta. Una de les novetats és la incorporació d'activitats vinculades a l'arquitectura, coincidint amb l'any Gaudí.
5: La xarxa de comunicació local.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: Sabies que...
14: Si t'imagines el so de la terra, probablement pensis en onades de mar, el cant dels ocells o el bullici de les ciutats. No obstant això, hi ha un so molt més subtil que emana del nostre planeta, imperceptible per a l'oïda humana, però detectable per instruments científics. Aquest so, conegut com la humiliació de la terra, és una vibració constant de baixa freqüència que ressona a través de l'escorça terrestre. Es genera per una combinació de factors com l'activitat sísmica, les onades oceàniques i l'atmosfera. Tot i que no ho podem escoltar directament, la humiliació de la terra proporciona informació valuosa sobre l'interior del nostre planeta i els seus processos dinàmics. Els científics han estat estudiant la humiliació de la Terra durant dècades i han utilitzat aquest so per rastrejar el moviment de les plaques tectòniques, mesurar la profunditat dels oceans i fins i tot detectar l'impacte dels grans terratrèmols. En els últims anys, la tecnologia ha avançat prou com per permetre que els científics registrin la humiliació de la Terra amb més precisió que mai abans. Això ha portat a nous descobriments sobre l'estructura interna de la Terra i la seva resposta als canvis ambientals.
5: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es pot fer o es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
13: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentaran un 40%.
1: Govern, sindicats i patronals han signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar el múscul del sector i crear ocupació de qualitat. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. En parlarem tot seguit amb el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros. Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, volem saber si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
11: Hola, molt bon dia. Situació complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'autopista P7 hi ha retencions de Montornès a Parets i de Mollet a Barberà del Vallès en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia, de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C16 hi ha cua de Sant Cugat a Barcelona en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha retencions d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C31, l'autopista del Maresme, hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. La possible via alternativa en aquest tram a la Pota Nord, a la B20 i a cua a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la 2 hi ha retencions al Bruc en sentit Lleida per un accident que talla un carril, per tant, precaució. També hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, retencions de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat i a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. I problemes a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot. Bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, avui a gairebé totes les comarques, sol. I ja començarem a notar, i gaire vegada més, cada vegada més, la presència d'aquelles mosques pesades, eh? Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
15: Bon dia, Helena. I els mosquits, que no deixen ja d'emprenyar fa dies, i déu-n'hi-do, aniran encara més, perquè la situació serà molt tranquil·la i, sobretot, molt càlida al llarg de les properes hores. Al matí ja està començant una altra vegada molt agradable arran de mar. En aquests moments, a les 8 i escaig minuts del matí, passem dels 20-22 graus i només en alguna raconada de la Catalunya central o dels alls del Pirineu a hores d'ara s'ha dormit prou bé, amb mínimes que han baixat cap als 8-10 graus. Però de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant, ajudat amb el sol que farà aquest matí radiant a tot arreu, i aquesta tarda amb alguna tempesta que quedarà enganxada cap a l'Alt Pirineu. Avui seran més locals que les d'ahir, no arribaran a ser tan fortes com les que hi havia, sobretot al nord de la Catalunya central o al nord de Lleida. Avui quedaran molt cap a l'Alt Pirineu, i a la resta del país la tarda tornarà a ser ben assolellada i ben calorosa, i de fet de calor que en farà durant una colla de dies, ja ens atrevim a dir, una colla de setmanes per endavant, i n'estarem pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
12: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després de l'acord de pau anunciat per tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
16: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions de, com Tailàndia o Vietnam o Cambolles.
1: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirma que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas, per exemple, de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
17: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
1: En el capítol de reaccions, des del Partit Popular, el portaveu Borja Sémper ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de comparèixer avui al Senat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, que ho farà divendres. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
18: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
19: Las fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Falten 2 minuts per 9:15 i falten també pocs dies per la celebració de Sant Joan. I Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar molt alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
20: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
21: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna, doncs, potser allarga el pont.
20: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
1: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que traurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
0: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
24: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el Gaudí d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
0: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
1: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-la o per alliberar aquest entorn de la pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.
13: hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada d'abusos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
1: Catalunya ha signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria, amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar pes industrial i crear ocupació de qualitat. Per entendre què hi guanya el país i què hi guanyen els treballadors, parlem amb Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya. Senyor Ros, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia.
1: Avui la indústria representa el 17% del PIB. Fa 20 anys era el 20%. Amb aquest pacte, realment, revertirem dues dècades de pèrdua de pes industrial o caldria un salt encara més ambiciós?
2: Bé, la importància del pacte no és pròpiament aquest últim pacte, sinó que des del 2017 contínuament hem tingut pactes nacionals per la indústria. La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, per exemple, de principis de segle del 2000, vam anar perdent doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat, i per tant tornar a agafar, no, aquests nivells que

0: a Lleida i a Girona, a Tarragona tenim la petroquímica, però també provoca un altre element important. Segurament part dels nostres pares o avis, alguns que van emigrar als anys 60, van entrar a treballar en indústries, no? I per tant porten cohesió social, i per tant també ara, doncs, creant més indústria, també hem de generar més cohesió social, doncs, amb totes aquelles persones que venen nouvingudes al nostre país, no? Per tant, l'objectiu és, evidentment, créixer el pes industrial, poder fer acords, per exemple, com el cas del tancament de la Nissan amb Ebro, que es substitueix una empresa industrial per una altra industrial, no com passava fa uns anys, que allà on tancava una indústria, en el millor dels casos, es feia un magatzem de logística, i per tant, per això la importància, doncs, d'aquest pacte, amb elements concrets que estan dintre del pacte.
1: Vostè ara parlava de Nissan, jo li puc apuntar també Nestlé o Ficosa. Aquest pacte parla de reindustrialitzar i crear ocupació de qualitat, però la realitat és que Catalunya ha encadenat ERO rere ERO en sectors estratègics. Com s'explica aquesta contradicció i què està fallant, si és que està fallant alguna cosa, en el model productiu?
0: No està fallant. És que el model productiu de globalització capitalista és així de fallit. O fem millors legislacions per protegir les nostres indústries, la nostra ocupació, doncs pot passar això. Els ERO aquests que has anunciat, cap d'aquestes empreses té pèrdues. Per tant, alguns li poden donar, perquè encara no es veu ben bé les causes, uns li poden donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa a la intel·ligència artificial. Una part segurament és, però no tot. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica. Per això també és important tindre una llei de política industrial a nivell estatal, que en aquests moments està encallada, com tantes altres coses, en el Congrés de Diputats, i que empreses que puguin prendre aquestes decisions, doncs, que s'ho pensin tres vegades a l'hora de fer. Això formaria més part de situacions, més que de crisi econòmica, de processos de deslocalització, no? I per tant, jo crec que aquí necessitem, doncs, unes legislacions per protegir aquestes ocupacions. També una qüestió, depèn de l'impacte, una qüestió és Nestlé, l'altra és Nissan, cada una, però sí que és cert que en poc temps n'han coincidit unes quantes, i totes tenen el denominador comú que són multinacionals.
1: Permeti'm que li faci una darrera pregunta, senyor Camil Ros, sobre aquest pacte, encara que és preliminar, entre Estats Units i l'Iran. De moment ja ha fet caure el preu del petroli i les borses han reaccionat a l'alça. Si aquesta estabilitat es confirma, com pot afectar això a la indústria catalana i, sobretot, a la butxaca de la classe treballadora? Què li sembla a vostè?
0: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, que seguim tenint, a Ucrània, que si recordeu, en el primer moment, amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran, que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia, no? I per tant esperem, doncs, que es consolidi aquesta situació. Aquí és, per exemple, avui ara d'aquí una estona, la UGT presentem una campanya sobre el tema del creixement de l'ultradreta i tot això de conscienciació. I un dels elements que situem és que moltes vegades l'ultradreta ens parla moltes coses d'immigració, però que quan parlem de qüestions econòmiques hi ha un silenci, i qui acaba pagant aquestes situacions de crisi és la gent treballadora. És a dir, qui ha patit més d'aquesta situació de l'Iran o els aranzels? Els treballadors i treballadores dels Estats Units, perquè els productes que s'importen als Estats Units són més cars, i el creixement del preu del barril de petroli, doncs, en el preu, doncs, del petroli, que és molt car allà als Estats Units, no? Per tant, totes aquestes guerres actuals, a part de denunciar la part humanitària, doncs, de les vides humanes, doncs, que es maten, acaben tenint un impacte global en l'economia de tots els ciutadans i ciutadanes del món, perquè estem globalitzats, no som conscients, per exemple, més enllà del petroli no és gasolina, hi ha com milers de productes que tenen una cosa o altra de plàstic, i aquesta cosa o altra de plàstic té productes derivats del petroli, o d'altres, doncs, en els fertilitzants a l'agricultura. Per tant, no som conscients a vegades del gran impacte que tenen decisions polítiques fora de lloc com són aquestes, doncs, en aquest cas, de la guerra amb Iran.
1: Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya, gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Bon dia.
1: Bon dia. I abans dels esports us expliquem que des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans Bocinha va evitar que els de la Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador, per cert, del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
2: Es un equipo que por los números es de una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
1: El grup H tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià. El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'staff tècnic. Feia 12 anys que el Barceloneta no aixecava aquest títol, tot i la seva hegemonia a nivell estatal. I arribarem a 9:15 explicant-vos que el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i de projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025 presentat al Parlament. El document posa el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial justament en el sector cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Sabies que...
1: El dofí rosat, conegut científicament com a Inia geoffrensis, és una de les criatures més singulars i fascinants dels rius de l'Amèrica del Sud, especialment de la conca del riu Amazones. El que el distingeix és el seu color inusual i el seu comportament intrigant. Tot i el seu nom, els dofins rosats no són de color rosa brillant, sinó que la seva pell pot variar des d'un to rosa pàl·lid fins a un to rosa més intens. Aquest color es deu a la manca de pèl dels dofins i a la vasodilatació dels vasos sanguinis a prop de la superfície de la pell, cosa que provoca que la sang vermella es reflecteixi a la superfície de la seva pell, donant aquesta aparença rosada. A més del color únic, aquests dofins són coneguts per la seva intel·ligència i el seu comportament social complex. Sovint se'ls veu en grups familiars als rius, caçant peixos i crustacis. També són coneguts per la seva comunicació vocal, utilitzant una varietat de xiulets i clics per comunicar-se entre ells. Tot i això, el més sorprenent és la seva relació amb les comunitats locals. En algunes cultures amazòniques, es creu que els dofins rosats tenen poders màgics i es poden transformar en éssers humans. Com a resultat, aquestes comunitats han desenvolupat una relació especial amb aquests dofins, considerant-los guardians del riu.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida parlarem d'aquests efectes econòmics també a llarg termini amb Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració, prevista per demà i dijous, relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es pot cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Abad, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
4: Govern, sindicats i patronals han signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar el múscul del sector i crear ocupació de qualitat. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat en declaracions al Notícies en Xarxa que cal una protecció legal més efectiva per mitigar aquests impactes laborals.

0: excuses, eh? Un li pot donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa de la intel·ligència artificial. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica.
1: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vian, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto el foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
2: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: Dèiem, doncs, que aquest acord preliminar entre els Estats Units i l'Iran ha fet baixar el preu de petroli, també ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Per entendre què pot passar a partir d'ara i com ho notarem o quan ho notarem, ens acompanya Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili. Maria Llop, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Hola, molt bon dia.
1: Aquests mesos de tensió a l'Orient Mitjà han afegit pressió a la inflació. Si l'acord prospera, podem esperar una moderació dels preus de l'energia? I quan ho podríem començar a notar realment en la butxaca, les famílies?
3: Si l'acord prospera, hem d'esperar una reducció al cost de l'energia i als preus que pagarem al consumidor final. Ara bé, establir en quin moment ho començarem a notar, això ja és més complex, perquè depèn d'una sèrie de factors o de característiques que tenen la fixació de preus de l'energia, i és que són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
1: Catalunya té una indústria molt dependent del cost de l'energia. Si el petroli i el gas es relaxen, com pot afectar això els costos de producció de les empreses catalanes? Podem esperar un cert alleujament per a sectors com, per exemple, la química, la metal·lúrgica o la logística?
3: Sí, clar, si els preus acaben moderant, de la mateixa manera que el consumidor final sortirà afavorit per la baixada de preus, la indústria també sortirà afavorida per la baixada de costos energètics. La indústria catalana és molt dependent, hi ha sectors altament intensius en l'ús d'energia i, per tant, això generarà un alleujament i un impacte molt favorable sobre els costos. De fet, l'índex de preus industrials, que és l'equivalent a l'índex de preus al consum, que mesura l'evolució dels preus que paguen, dels béns que paguen les indústries, a Catalunya s'ha situat en un 5,5% anual en l'última dada, i això, evidentment, és un impacte molt fort sobre els costos i sobre els marges de benefici de moltes indústries.
1: I encara una darrera qüestió. Tot i l'optimisme inicial dels mercats, hem vist que les borses s'animaven ràpidament. Quins riscos continuem tenint o quins riscos continuen existint? Què podria fer descarrilar aquesta estabilització del preu de l'energia?
3: Bé, els riscos són riscos geoestratègics o geopolítics. Si la pau és efectivament una pau duradera, això evidentment estabilitzarà els mercats a mig termini, i és precisament el president americà qui té a hores d'ara més interès en que això sigui així, perquè un repunt de la inflació, pujades de tipus d'interès, és a dir, les conseqüències que ja s'estan notant sobre l'impacte que ha tingut el conflicte sobre les economies occidentals comencen a ser conseqüències molt visibles i molt negatives. Però això és un efecte de curt termini, garantir la pau en aquella zona del planeta. Hi ha un risc o un impacte més de llarg termini, que és la forta dependència encara dels hidrocarburs que s'estan obtenint, o que s'estan, d'alguna manera, que les reserves estan en zones del planeta que són zones que estan molt lluny dels centres de consum. I això, a llarg termini, suposa un risc que òbviament, a ningú se li escapa.
1: Maria Llop, doncs una vegada més li agraïm moltíssim que ens hagi ajudat a entendre una mica més aquesta situació, que a vegades, per als que som profans, és complexa. Gràcies i bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Falten 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els propers dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Això ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirma que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas, per exemple, de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
4: Yo de verdad la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista, y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
0: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
1: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis d'aquest cap de setmana passat, el govern demana estar molt alerta. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir rebestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
6: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana, amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana. No de tota la gent, perquè alguna doncs, potser allarga el pont.
5: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la Revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat al Notícies en Xarxa que cal una protecció legal més efectiva per mitigar aquests impactes laborals. No ha estat possible escoltar en Camil Ros sobre aquesta qüestió. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la seva connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana, en aquest àmbit concret, és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
8: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
7: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
1: I encara parlant de mobilitat, Rodalies recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera, com a mínim, durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Per tant, les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. El govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment, una de cada 7 dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
9: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: I aquesta setmana s'ha posat en marxa oficialment el Catemporers 1, el primer centre d'acollida de persones temporeres ubicat a la partida de la Caparrella de Lleida. Té capacitat per a 32 treballadors i ara per ara n'ha acollit 6. A diferència de la Fira de Lleida, l'espai permetrà als temporers que comptin amb el contracte laboral i els papers en regla instal·lar-s'hi durant el temps total que s'allargui aquest contracte. Més informació amb l'Aider Robles, de Lleida Televisió.
5: Aquestes 6 persones usuàries se sumen a les 33 que actualment ocupen els pisos de l'EMAU i les 89 que la nit de diumenge han pernoctat al pavelló 3 de Fira de Lleida. El CAT Temporers vol, precisament, deixar enrere solucions temporals i implantar estructures permanents que permetin anticipar, ordenar i gestionar l'arribada de persones treballadores.
10: L'allotjament no és durant tota la campanya, és mentre ells tenen el contracte. És veritat que si fins ara era exclusivament quan ja tenien contracte. Aquest any el que busquem amb l'oficina d'intermediació és que es puguin concatenar contractes. Per tant, que algú no estigui 2 setmanes, després vagi al carrer o amb un infrahabitatge mentre tingui un altre contracte. El que sí que ja podem valorar és que hi ha menys persones, bastantes menys persones que han vingut sense documentació administrativa per treballar.
5: El nou equipament arriba just a temps per la campanya d'enguany. La previsió, a més, és que es puguin construir 2 més les pròximes campanyes.
1: Nou minuts per arribar a les 9 en punt del matí. És el temps que dediquem a l'esport i a la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
11: Bon dia.
1: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial, eh?
11: Sí, no va passar de l'empat. Sense gols davant Cap Verd en un partit deslluït. La falta d'encert del combinat espanyol, més el que sí que va tenir encert, que va ser el porter dels africans, Bocinha, van impedir la primera victòria espanyola a la competició. Van ser titulars a l'11 de Luis de la Fuente 2 catalans, Pau Cubarsí i també el nou fitxatge del Real Madrid, Marc Cucurella, mentre que a la segona meitat van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador Luis de la Fuente diu que confia a revertir la situació.
12: Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
11: Les altres dues seleccions del grup A també van empatar 1-1 entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, que fa que tots els combinats estiguin igualats a un punt el nombre de gols, però fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda davant l'Aràbia Saudita. I el Barça i el Pozo Múrcia inicien avui la lluita pel títol de campió de la Lliga de Futbol Sala. Els dos millors equips de la fase regular buscaran aixecar un trofeu que els blaugranes no guanyen des de 2023. El primer enfrontament de la sèrie final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments, arrencarà a les 9 al Palau Blaugrana. El tècnic Javi Rodríguez i el porter Didac Plana avisen que caldrà estar concentrats per superar el conjunt murcià.
13: Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado una, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios.
14: Del primer a l'últim, això volem rematar-ho guanyant, no? I conscients també de que, bueno, de que el rival que tenim davant també voldrà guanyar, que fa molt de temps també que no guanya. Crec que serà una gran final, igualadíssima.
11: Ara us parlem d'un comiat. Plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambrai. La waterpolista amb més títols de la secció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
15: Plega la capitana, Clara Cambrai, després de 12 temporades al primer equip. Ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa Lent, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per les mataronines.
16: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment per acabar. Ho vaig comunicar fa molt poc al club. Les jugadores se'n van assabentar ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo. Sé que ho trobaré a faltar, mentre els hi deia a les jugadores, els hi deia ho he fet, però no us puc dir que n'estigui 100% convençuda.
15: La baixa de Cambrai se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espar i d'Anna Wall.
11: Un altre adéu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no dirigirà l'equip la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení, que el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenca ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat del de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims de l'entitat. I el Vila-sana ha celebrat una dècada la màxima categoria de l'hoquei estatal guanyant el títol de Lliga per primera vegada. Ho feia aquest cap de setmana a la pista del Fraga amb un triomf que certifica l'autoritat de les del Pla d'Urgell. És una informació de l'Eva Cortijo de Lleida Televisió.
17: Des d'aquesta imatge del 2017, quan el Vila-sana va pujar a Girona a l'hoquei Lliga, fins ara el club s'ha anat superant i ha anat fent història. En aquests 9 anys i 10 temporades han passat per l'equip jugadores argentines, portugueses, xilenes, franceses o amb passaport italià. Maria i Victòria Porta són les úniques dues que van pujar i que encara hi són. De fet, són dues de les referents d'aquest equip, amb Maria Porta com a capitana. Darrere seu, Luci Agudo i Sandra Coelho són també dues de les veteranes, perquè totes dues van arribar a la temporada 21-22 i fins ara. Dai Silva, retirada enguany, i Anna Salvat són també dues jugadores que ja són de la casa de Vila-sana, perquè no s'han mogut des que van arribar a la temporada 22-23. Flor Felamini ha deixat un gran record amb dues etapes com a jugadora groga i han coincidit un altre parell de germanes, Julieta i Vale Fernández, argentines amb passaport italià. En tots aquests anys, dos entrenadors, Jordi Capdevila i Lluís Rovero. L'any vinent, a totes les internacionals que ja hi ha de diferents països, s'hi sumarà una altra amb Espanya, l'asturiana Sara Roces, que deixa el Benfica per tornar a l'hoquei Lliga i, com ella diu, juga amb una de les millors jugadores del món, Luci Agudo.
11: Bona feina ha fet el Vila-sana aquests últims 10 anys, ara celebracions merescudes.
1: Fins demà, Cristina.
11: Que vagi bé.
1: Doncs demà hi tornem, a les 7. Aquí us espero. Que vagi bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Tot i que la majoria d'aliments perden les seves propietats al ser escalfats o cuinats, els experts han demostrat que l'escalfar els tomàquets intensifiquen el licopè, un potent antioxidant contingut en ells pel que es converteixen en un aliment encara més saludable que si estigués cru.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir del divendres quan celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Eivan, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada de les borses internacionals. I el govern, els sindicats i les patronals han signat el nou Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030 que preveu una inversió de 4.463 milions d'euros ampliables fins als 5.000 milions. El pla destina bona part dels recursos a infraestructures, innovació, suport a les empreses, sòl industrial i formació. El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha defensat a la xarxa que la política industrial necessita continuïtat i una mirada a llarg termini per recuperar tot el perdut en els darrers anys.
2: La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, vam anar perdent doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat i, per tant, tornar a agafar aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials.
1: L'acord també preveu que sempre que sigui possible, almenys el 60% dels ajuts arribin a les pimes. I en mobilitat, un accident a la C-17 a Parets del Vallès obliga a circular pel Voral, direcció Barcelona. També un altre accident, en aquest cas a l'AP-7 a Cerdanyola, direcció Girona, deixa un carril tallat en aquest punt i finalment un camió avariat a l'A-2 al Bruc deixa també un altre carril tallat direcció Lleida. A banda, retencions habituals a les rondes, a l'A-2 a Sant Joan d'Espí, a la C-32 a Sant Boi i finalment a la C-31 a Badalona. I pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recuperarà avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. D'aquesta manera, es preveu que la línia ofereixi el servei complet i des de Renfe s'indica que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
4: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com esteu? Arrenquem com cada dia de cada dia fins a les 11 en punt del matí i avui farem un programa especial. Avui farem un programa una mica diferent al que fem habitualment. Podríem avui parlar del futbol i parlar de... Bueno, ahir va ser un mal dia pel machirulismo espanyol, ahir va ser un molt mal dia. Perquè dos dels seus referents, el Tupperware o el Tupuria o el Tarpiro o el tio aquest que es guanya la vida barallant-se pels puestos damunt d'uns rins i que va participar a la cosa aquesta que, lamentable, que va organitzar el Trump per celebrar els seus 80 anys, li van fer una cara nova literalment, que és un dels estàndards del macho hispànico. I la que, bueno, havíem... Aquests pobres de Cap Verds, que eren quatre desgraciats que vivien en una illa i que no havien vist res més rodó que una síndria i que havien arribat al Mundial gairebé per miracle, doncs resulta que, bueno, els hi van aguantar un 0-0 i van fer una... Vull dir que ahir va ser... Que també us diré una cosa, i ho deixo aquí, eh? Ahir a les 6 de la tarda, per Arenys, no es movia ni el Tato. O sigui, aquí no, la selecció jo no, i tal, Espanya jo no, o jo sí, o tal. Escolta, tu anaves als llocs, als bars amb les teles posades i tots allà anar-s'ho mirant, i pel carrer... sabeu allò de carrers mullats, calaixos eixuts? Doncs els carrers estaven secs, però els calaixos estaven eixuts. No sé si m'enteneu. Alguns vam aprofitar per anar a fer esport i la veritat és que ens ho vam passar prou bé. La ràtio masculina era tremendament inferior a la femenina, tenint en compte que tot estava com molt buit. Vull dir que, bueno, també ens ho hauríem de fer mirar. Però avui no parlarem d'això, avui parlarem d'una cosa que ens importa de veritat i que realment és important. Els bombers de la Generalitat han advertit que els boscos estan més secs que fa un any i que això pot complicar les tasques d'extinció de l'actual campanya d'incendis. Malgrat que les pluges durant la hivern i la primavera han estat molt abundants, aquesta primavera no ha complert les expectatives de pluja que s'esperava i, de fet, aquest mes de maig ha estat un mes de maig amb temperatures excepcionalment altes que ha fet l'efecte d'eixugar tot el que s'havia humitejat, els primers mesos de l'any. Per tant, malgrat que tinguem els pantans plens, sembla que la situació que tenim per davant és molt complicada. Sense anar més lluny, ahir, mentre es feia un programa, aquí al costat, a la Roca del Vallès, va cremar una hectàrea i mitja de camp de conreu i massa forestal a tocar d'una carretera, i que va obligar a l'actuació dels bombers de la Generalitat. Avui farem una taula rodona. Aquesta primera hora matrem la taula rodona on hi seran presents els elements, les persones, els responsables d'extinció de la nostra vila, però també alguna responsable d'extinció dels bombers de la Generalitat de Catalunya, de les que manen, de les que decideixen a quin incendi es va, quants hi van, com es treballa, com s'ataca, com s'aborda, i amb ells intentarem informar, explicar i prevenir. Serà que farem aquesta primera hora, la segona serà normal, amb tertúlia, amb l'aula d'extensió universitària i amb connexió amb els serveis informatius. Si us sembla, en parlem.
0: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Doncs us saluda, com sentiu, en Josep Maria Cano. Avui amb els controls tècnics d'en Joan Garcia i en Xavi Salvanyà, que estan als comandaments de la nau, que pot ser això la Guerra de les Galàxies. Ah, però bé, en tot cas, tot això serà el que ens ocuparà al llarg d'aquestes properes dues hores. I com us dèiem, parlem d'incendis i donem pas en aquesta taula rodona que ens ha de servir, ens ha de permetre doncs, parlar, malgrat que per nosaltres i pels que ens escolteu avui sigui del tot un dia excepcional. Si us sembla, començo saludant. Carles Pérez, bon dia i benvingut.
1: Hola, bon dia a tots.
0: I moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia on habitualment no toca.
1: No, avui no toca.
0: No és un dia que no toca estar a la ràdio.
1: Avui sobrevingut.
0: Bueno, més que sobrevingut, jo crec que convidat imprescindible. I ara parlarem de... Ara parlarem d'un tema i segurament la metàfora és molt lletja, però és l'Espurna que encén el foc. I ara us diré per què. Perquè, de fet, en Carles ara fa uns dies em va dir, escolta, en el context en el que ens trobem podríem fer un dia una xerrada per divulgar, informar, donar a conèixer, conscienciar sobre la realitat que tenen els nostres boscos, ara que som ja en plena campanya d'estiu, i mirar de, bueno, d'això, no? De que tothom tingui clar alguns termes, per què es fan determinades coses, què s'hauria de fer i no es fa, què es fa i s'hauria i s'ha de seguir fent. No? Per aquí anàvem una mica, no, Carles?
1: Exacte, vull dir que tenim contactes també amb l'Ajuntament, que s'ha posat en marxa per fi amb el tema de les franges, és importantíssim, i bueno, seria una qüestió d'explicar una miqueta per què es fan, quina és la raó, perquè moltes vegades la gent no ho entén, no? Que a més, abans les franges només eren perimetrals en les urbanitzacions i avui en dia són obligatòries en totes les zones urbanes, inclús en les cases aïllades i els polígons industrials, la qual cosa la gent a vegades diu, sí, i això per què? Diu, bueno, tenim una mostra fa poc, a Òrrius. No? Que va passar a Òrrius, no cal anar gaire lluny. I aquí estem implicats tots, no només els bombers que no represento jo, que representa el company Ferran que està aquí, o el Josep a l'ADF que també està aquí, i a la ETA Larilla, que és la tècnica del GRAF de la Metropolitana Nord.
0: Va, presentem. Començo per Ferran Puigverd, per allò de la proximitat. Ferran, molt bon dia, benvingut.
2: Bon dia.
0: Sabeu que en Ferran és el cap del parc del parc de bombers voluntaris d'aquí d'Arenys de Mar. Ferran, com estàs?
2: Bé, estic bé.
0: És que ha pres una mica el relleu en Carles Pérez.
2: Bueno, abans que jo he vingut un altre, però no va anar gaire bé i m'ha tocat a mi.
0: Escolta'm, si jo ara et pregunto, som a mes de juny, com serà aquest estiu?
2: Jo crec que serà complicat. Clar, tot depèn del temps que faci. Però si segueix així i s'asseca molt, perquè tenim molta mata de molta mata baixa, si s'asseca i pues, tindrem feina.
0: És a dir, que cal que siguem tots molt curosos.
2: Molt curosos, sí.
0: Sempre, però aquests anys encara més.
2: Encara més, sí. Més que els incendis han evolucionat molt i són cada vegada més violents, o sigui que hem d'anar molt al tanto.
0: Presento. Josep Bertran, cap operatiu de l'ADF Serralada Marina. Serralada Montal. Bon dia, benvingut.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: Bé.
0: Com va la feina?
3: Pues bueno, anar-la fent i anar-la complint.
0: Però no s'acaba mai, aquesta feina.
3: No s'acaba mai. Quan no tenim aiguats, tenim ventades. Quan no tenim incendis, tenim sequeres. I, bueno, però ho hem de fer-ho tot.
0: Des del voluntariat, com és el cas dels bombers?
3: Sí, l'ADF és completament voluntariat, 100%.
0: I a tu te'n faig una altra. Si jo et pregunto quanta feina s'ha fet aquest hivern, agafant-nos la frase de els incendis de l'estiu s'apaguen a l'hivern, quanta feina s'ha fet aquest hivern?
3: Des de l'ADF, molta. Comptant la gent que som i l'entitat que som. A nivell general, molt poqueta. Molt poqueta. Els boscos són boscos i tenen que tindre natura, però estan sobrecarregats de combustible. Això vol dir que per hectàrea s'obren moltes tonelades de combustible que en un moment d'inici d'un incendi, tot això porta que aquests nous incendis que estan sortint, no? Els nous incendis el que surten és d'un excés de combustible i que no tenim la capacitat d'extingir-lo.
0: Quants sou vosaltres, els ADF?
3: Nosaltres en total som 32 voluntaris. El que passa que, com en totes les associacions, hi ha actius, clar, menys actius i superpassius, no? I llavors, clar, hi ha un grup superactiu d'unes 14-15 persones que són quasi sempre, però després els altres no n'hi ha cap de que sigui imprescindible, perquè quan realment quan hi ha un foc, una feina a fer, hi són. El que passa és que, bueno, són gent que si has de cobrir un correfoc...
0: Clar.
3: No et vindran si has de cobrir un altre... Però quan nosaltres en diem... Quan hi ha rock and roll, tots ballen.
0: Va. Per cert, no t'he preguntat, Ferran, quan sou vosaltres?
2: Nosaltres 23.
0: 23, va. Aquests sí que hi són...
1: Bueno.
0: Va, 20. 20 i 20. Són 20 i 20. Deixem-ho així. Va, més o menys. I deixeu-me saludar a la Etel Arilla. Etel Arilla és sotinspectora de la unitat tècnica del GRAF. Etel, molt bon dia, benvinguda.
4: Molt bon dia, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
4: A vosaltres, per donar l'oportunitat de parlar.
0: En el context en el que parlem, eh? Dorm tranquil·la?
4: No dormim tranquils mai, i menys en aquesta època. Pensa que portem molts anys, i en la línia del que comentaven els companys, que el canvi de model social ha fet que l'ús del medi natural sigui diferent, i tot allò que fa 40 anys, 50 anys s'utilitzava i s'aprofitava del bosc i es treia, i per tant ja no quedava allà per cremar quan hi havia ignicions... Tot aquest temps de canvi de model social, de més industrialització, s'ha quedat al medi natural. És el que fa que hi hagi aquestes càrregues tan importants. I, per tant, si els anys meteorològicament venen maldats, que hi ha molta sequera, ja sigui estructural, o bé sequeres d'entrada de calor, que fa que pateixi molt de cop la vegetació, que podia prèviament estar més o menys verda, però quan venen aquestes entrades de sud pateix molt... llavors tot això està disponible per cremar i generar una quantitat d'energia amb la que no podem enfrontar-nos, perquè físicament, inclús amb els trajes de protecció que portem, hi ha limitacions físiques per poder-nos acostar. Per tant, hem de ser tots molt conscients, i amb aquests incendis i el canvi que hi ha hagut, ja hem explicat i estem explicant moltes vegades perquè la gent no entengui que el cos de bombers té un límit de capacitat d'extinció i no ho podem fer. Per tant, necessitem que s'aboquin diners en prevenció, que se faci feina prèviament i que la gent sigui molt conscient i prepari en la mida del possible casa seva per poder afrontar un incendi.
0: Dos preguntes sobre tot el que ha dit, i encara és que sé que ja està aixecant la cella, vull dir que ja té alguna cosa a apuntar. El primer és... cal que s'aboquin diners amb més amb prevenció. M'ha semblat entendre que no s'està demanant més bombers, sempre en falten, però no estem demanant més persones, sinó que estem demanant més acció sobre el territori. És a dir, que encara que poséssim 1 milió de bombers a treballar, si no treballem sobre allò que crema, no funcionarà.
4: No, ja fa uns anys que el que estem demanant és que bombers estigui dotat per les seves necessitats, per poder donar resposta a tots els tipus de serveis que dona i amb els recursos necessaris, tampoc que ens deixin morir per inanició, però lo necessari, no més del compte, perquè és més efectiu en l'arrel de la problemàtica que no pas en el que fem bombers, que són posar el parche quan ja no hi ha remei en el fondo. Penseu que la trajectòria d'un servei de bombers al final ha fet que com més bons hem estat apagant incendis, més grans s'han fet els incendis que no hem pogut apagar. En el fondo, l'acció de bombers ha fet una selecció negativa sobre els incendis, perquè com que hem estat bons apagant els incendis que hi havia, tot el que no ha cremat en aquest incendi ha estat disponible per cremar en l'incendi següent.
0: D'acord.
4: Per tant, necessitem que els recursos vagin a la causa, no al remei quan això ja no...
0: Que no té. I abans que preguntin, Carles, ja he dit una altra cosa que socialment ens acolloneix molt. I és un nou terme, és un terme antic, però és una nova ordre, si voleu, o recomanació, que ha aparegut amb molta força els últims anys, que és el confinament. És a dir, el concepte confinament a nivell social ens fa tots... no sé si tal, ens fa tots molta por. Què vol dir que m'hagi de quedar a casa, no? Si això crema, jo el que vull és fotre el camp i fugir. I, en canvi, l'ha posat damunt la taula i és veritat que cada vegada sona més.
4: Sí, per dos motius. I es fa difícil per dos motius. Un, perquè com a persones i en el fons animals que som, estem preparats per la fugida. I llavors quan algo quan tenim una alerta de perill, l'instint ens fa fugir. Però està demostrat estadísticament i mirant els incendis d'arreu del món que quan més morts hem tingut en incendis és quan la gent ha fugit en l'últim moment. Perquè afortunadament el sistema constructiu del Mediterrani, amb cases de pedra, de totxana, aguanta el pas d'un incendi. Si estàs dintre mínimament, si no hi ha ningú i enganxen unes cortines, una persiana i això va fent, la casa es pot cremar. Però amb preparació, allunyant la vegetació, allunyant els punts que poden ser combustibles de l'entorn de casa, aguanten el pas de l'incendi, que pot ser 2, 3, 4 minuts, com a molt, el pas del front per l'entorn de la casa. Després, evidentment, queda molt calent, queden fumaroles, però un cop passat, llavors ja podem fer coses. I com que està demostrat que s'està millor a casa, tot i que no s'estigui bé, que en un cotxe, que tot és plàstic combustible, que els fums són tòxics de lo que desprèn el cotxe, o caminant, que el foc et pugui venir i et pugui atrapar, pues, lo que estem recomanant és el confinament.
0: Carles.
1: Bueno, el problema del confinament és que tens de tenir unes condicions determinades i uns coneixements, és el que acaba de dir l'Etel, no? I això porta a la normativa avui en dia existent a crear unes franges de protecció amb la qual, doncs, EFES i els grups especials que tenen a bombers treballen tot l'any per poder-les fer en llocs estratègics per aturar grans incendis que sabem que tenim un lloc determinat que és important per fer, no? Un punt estratègic de defensa. A nivell municipal, per exemple, s'han aconseguit una

0: però ja tenim el creixement demogràfic de les poblacions l'han acostat més a un bosc que no està treballat, que està verge, per dir-ho d'alguna manera, i que està molt brut. Mm. I això no pot afectar directament als habitatges que estan a tocar. Mm. No anem gaire lluny. Sí. Que tenim, per exemple, el bloc de pisos que han fet nou d'aquesta protecció oficial.
1: Sí, sí, clar.
0: Què té darrere?
1: Muntanya, sí, sí.
0: I un bosc,
1: sí, sí,
0: enganxat pels dos cantons. Sí o no? I sí, a més, sí, la riera aquella enmig, si es desborda un dia...
2: Antigament les masies acostumaven a estar voltades dels camps de propietat de la casa. Tenien un o dos arbres per fer l'ombra quan sorties fora, però estaven protegides pel mateix entorn de cultiu de les masies. Ara molts cultius i moltes masies han quedat abandonades i o s'ha dedicat al terreny a fer urbanitzacions, amb la qual cosa...
1: Ara vaig a fer de ciutadà, sobre això que heu dit, sobre això que deies, Carles, i aquí en Ferran també i tal, però aquí ens toca la marinada, que és un aire humit que fa que sigui, bueno, per això tenim aquesta xàfuga a l'estiu, toquem a mar, per tant no cal patir. Jo crec que això ho hem sentit tots.
2: Ajuda molt el fet de que estigueu tan a propet del mar, perquè durant les nits fa que aquesta humitat, el combustible fi, recuperi aquesta humitat, perquè li costa poc temps, i amb la humitat d'una nit ja fa que el dia següent, fins que no li dona el sol, no propagui tant l'incendi. Llavors ens dona aquest marge, però hi ha altres tipus de combustibles que són més gruixuts, que hi ha molts arbres morts de les ventades, hi ha molt altre tipus de vegetació que no és la herba i el combustible fi, que triga més en agafar aquesta humitat. I per tant, si venim de temporades de sequera estructural, com els anys previs al 24, doncs aquests combustibles estaven disponibles. I només que hi hagués una miqueta de combustible fi, aquell combustible més gruixut també enganxa, també aporta calor i també aporta energia. Mm. Per tant, sí, però fins a cert punt. Val. Risc zero no existeix. Mm. I menys en les èpoques que ens toca jugar.
0: Sí, i a l'entorn que ens toca. Sí.
1: Ara pensava en la serralada Montalt, per exemple, que és, bueno, que és tot Sant Vicenç, Llavaneres, també la zona de Caldes.
3: Sí, Caldetes.
1: Que abans hi havia, per exemple, hi havia el camp de golf, que vulguis que no, era aquella zona on no hi havia cap arbre, no? I hi havia molta menys urbanització, les urbanitzacions han anat creixent, s'han anat apropant al bosc. Clar, les ADFs, aquí quin paper us toca i quina prevenció feu? Tenint en compte que en aquesta societat ningú vol el foc, però tothom té barbacoa. Això també és una cosa que... No, jo no vull, no. Però, hòstia, una barbacoa el diumenge amb la família. Tenint en compte això.
3: Sí, nosaltres el que estem fent és una gestió de lo que és la pirojardineria. Estem intentant canviar el xip de la gent amb el tema de les tanques de bruc, pues que no siguin de bruc, de les tanques de xiprers, que això és un element que és molt piròfol, li agrada molt córrer el foc. Llavors, això, estem fent molt d'incís a les urbanitzacions en què hi hagi aquesta prevenció. A part de la franja de seguretat, que és per llei obligatòria, 25 metres per fora de l'urbanització, tenim molts elements a dintre de les urbanitzacions que són incendiaris. El que has comentat, les barbacoes. No hi ha casa que no tingui una barbacoa, igual que no n'hi ha que no tingui una piscina, però barbacoa la volem tindre tots. A sobre, a vegades veus incoherències, que està la barbacoa i la xemeneia surt a la tanca de bruc i dius, bueno, aquí no hi ha un incendi, pues perquè Déu no vol, però és que tens tots els números. Llavors, el que estem intentant és això. La Etel abans feia menció de tindre la teva casa, la teva parcel·la, el teu terreny en condicions. Això vol dir, pues, que no tinguis arbres que estiguin per sobre de la casa, que els materials combustibles estiguin separats a menys 5 metres de la façana, però tindre'n 20 de preparats perquè aquest incendi no et pugui entrar o no pugui sortir. Uh-huh. Llavors, bueno, la nostra feina aquí està la conscienciació i el treball a sobre de les organitzacions i la col·laboració amb els ajuntaments, pues, per poder portar aquesta divulgació a porta per porta, organització per organització, i després hi ha la feina de lo que és el patrullatge i la supervisió de l'entorn, no?
1: Abans de començar a xerrar, la ETL utilitza

0: d'un terme que me l'he apuntat ràpidament, quan parlàveu dels bombers i de la feina que podeu fer i tal, i dèieu, amb incendis ordinaris encara podem fer. I he apuntat, què són incendis ordinaris i què no són incendis ordinaris? I que això ho he de preguntar.
1: El terme potser no és el més adient el que he utilitzat, però dintre dels incendis tenim incendis que són d'alta recurrència, o sigui, que passen molt sovint, però que no són molt intensos, i després anem recorrent dintre de totes les tipologies d'incendis que podem tenir, aquells que passen molt poc sovint, però són molt intensos i diguem-ne que fan més mal. A nivell de quantitat de superfície cremada i a nivell d'intensitat que generen.
0: Per entendre'ns, és a dir, els primers serien aquell incendi que tots sabem que es produirà, que es produeix sempre allà a Torre Baró, cada any aquell tros de muntanya que queda al costat de les cases, aquest seria el primer que deies, no? Que seria,
2: sobretot per Sant Joan,
0: Vull dir que ja sabem que passarà aquest no tal, però que crema aquell mateix tros de muntanya i no es mou d'allà, i d'aquí en amunt, d'aquí fins a on?
1: Fins als de sisena generació, que l'energia que provoca l'incendi interacciona amb l'atmosfera i llavors ja no podem fer res, absolutament. Com a molt intentar preveure què pot passar, què li permet fer l'atmosfera i què no, per treure els bombers si estem fent extinció, o per posar-nos en les zones de l'incendi en les que puguem ser efectius. Però si fem evacuacions, elaborem ordres de confinament que a través del CECAT, el CECAT fa el ser alertes a la població, el que fem és moure els bombers i treure'ls de l'incendi, dels flancs que poden obrir, doncs, o conduïts per la tempesta o per la interacció amb l'atmosfera. Per tant...
2: Sí, hi havia una cosa que volia dir. Diu, aquí no passa res perquè hi ha molta humitat i tal. Hi ha un incendi previst en aquesta zona, i li vull dir que ho l'expliqui, i que té una consistència bastant gran.
1: D'aquestes que són poc freqüents.
2: Però que han passat. Hi ha constància.
1: Que han passat i que poden passar. Els incendis amb vent ressec de ponent, que arriben, que el ponent arriba a la depressió que hi ha entre la litoral i la prelitoral, i que podria enganxar qualsevol estivació del Mont Negre i fer que corrés la carena de tot el Mont Negre corredor.
0: Sí.
1: Podria enganxar-lo ara mateix, el podria enganxar de ple. I corre tota la... En funció de la part de la serra en la que enganxi, com més cap al sud enganxi, més potencial té de menjar-se tota la serra.
0: Correcte. És a dir, podia començar, en el pitjor dels casos, començar a Montgat.
2: O Tiana.
0: O a
2: Tordera.
0: I fins a Tordera.
2: Sí. Tordera o Palafolls.
0: I amb això no podríem fer res.
2: Difícil.
1: Caldria veure realment quin és el comportament que està tenint en cada vall, en cada pujada que fa la cresta, com corre la cresta, i hauríem d'anar, diguem-ne, a microcirurgia, a veure si es pot anar entrant des de darrere per anar avançant i anar-li limitant l'avanç. Però depèn de quina intensitat tingui, hi haurà zones que no podrem entrar, segur.
2: I fixeu-vos, fixeu-vos la quantitat d'urbanitzacions.
1: Este és el
0: problema. I pobles sencers. És a dir, Òrrius, Dosrius...
1: Clar,
0: tot això.
1: Si hi ha un incendi, si realment comença un incendi així, l'ordre de confinament serà per tothom que estigui a les urbanitzacions i a les cases del món, de tot el Mont Negre, en aquell moment, serà confinament.
0: És a dir, que ningú es mogui de casa, tanqueu finestres, persianes...
1: Mantingueu l'aigua oberta, la llum local, al mínim una ràdio amb piles per anar sentint i anar rebent informació, però...
0: I això serà el més segur.
1: I això serà el més segur. Pensa, podem arribar a demanar l'evacuació de certs llocs, però l'evacuació no serà passar per l'urbanització i dir tothom fora d'aquí. Serà una evacuació ordenada en la que bombers hem de saber per on s'ha de sortir, ha de ser amb prou temps, per on s'ha de sortir i a on s'ha d'arribar. I el lloc on s'arribi, i este camí que haurem de recórrer en convoi, ha de ser segur i no està a l'abast de la propagació del foc. Això és difícil. Per això ha de ser amb molt de temps.
0: Yeah.
1: El que passa és que quan li planteges tot això a la gent, no vol deixar casa seva.
0: No, no, clar.
1: I per tant, si el foc està començant a Serra de Marina i estem demanant a tota la gent de la serra que se prepari, que vagi al punt de reunió, que ha de sortir, que s'ha d'anar a tal lloc, i en comboi i amb la supervisió de Mossos i de Bombers, la gent no voldrà. Costarà un munt. En aquest sentit, és més fàcil dir confinament, aguanteu a casa, i a la que passi l'incendi, Bombers ja arribarà i avaluarà i us donarà els consells que calgui.
0: Déu-n'hi-do. És a dir, estic pensant moltes coses. La primera és que poc informats estem com a societat. I no sé qui ho ha de fer. Si ho ha de fer Bombers, ho ha de fer Protecció Civil, ho ha de fer l'Ajuntament, ho ha de fer, no ho sé, el regidor de l'àrea, o ho ha de fer, no ho sé, en Ferran, en Ferran, un megàfon, no, Ferran, anar des de... No ho ha de fer en Ferran, eh? Però estem molt poc. Aquí a Arenys, per exemple, o Arenys Amunt, és igual, no en tenim ni idea. Bueno, se'ns va apagar la llum fa 4 dies i anàvem tots com pollastres sense cap. Imagina't si a sobre resulta que veiem que s'apropa el foc, no?
1: En general no estem preparats a nivell particular i com a població per les emergències.
2: I ningú és profeta a la seva terra.
1: No.
2: És una cosa que per molt que ho diguis, fins que no es crema les mules moltes vegades, i tot i així...
1: Tendim a pensar que aquí no passarà, o que a mi no me passarà.
2: No anem gaire lluny, que va passar l'altre dia a Òrrius.
0: Bueno, és que clar, lo de Rui s'ha explicat molt poc. S'ha explicat el que va passar, però potser s'hauria d'explicar el que segurament ja es deu saber i s'ha decidit no explicar.
2: Oficialment encara no, no?
0: Oficialment encara no, és igual, ja ho explicarà qui ho hagi d'explicar.
1: No, jo no tinc la informació.
0: Però s'hauria d'explicar algunes coses que, bueno, tots hem vist, i és la proximitat d'una nau industrial amb una zona...
2: Una zona completament
0: vegetal,
2: de bosc.
0: L'existència d'una nau industrial de determinada naturalesa en el mig d'una zona on no sé si és el més adient. I amb això no vull dir que s'hagi de culpabilitzar amb un o a l'altre o a l'altre o a ningú, però sí que en tot cas hauríem de ser capaços de poder... Bueno, igual que diem, no? La gent no pot tenir la barbacoa amb la xamanella al costat del bruc, doncs no podem tenir, o no està bé, o hauríem d'intentar no tenir determinades coses a determinats jocs i determinades...
2: Però moltes vegades és la gent... Som una mica inconscients, no? Quantes vegades ens hem trobat, i això que m'ho confirmi tant en Ferran com l'Edel com el Josep, anar a pagar un incendi en un solar, en una urbanització, on la del costat està molt neta, molt, no hi ha cap problema, però resulta que tota la jardineria que traien puta la fotien al solar del costat.
0: Sí. Això ha passat.
2: No, una no. Això és per nostre cada dia.
1: Ens passen moltes incongruències d'aquestes. Tendim a mirar cap a un altre costat.
2: I el millor del solar aquell és d'un veí que no ha edificat encara i el té allà, o és de l'Ajuntament, que també eren solars municipals, i que moltes vegades s'utilitzen com a abocador incontrolat, per dir-ho d'alguna manera. Cada vegada menys, la veritat és aquesta. Però jo me'n recordo fa, no sé, 10, 15, 20 anys, em penso que jo porto 40, de Bomber, però que això era el pan nostre de cada dia. Vull dir, la gent que no tenia o tenia la seva parcel·la neta i la del costat estava... Bueno, clar.
1: Sí, no, és que són curiositats. A veure, ara tenim punts verds, plantes de reciclatge... Sí. Ens venen a recollir els trastos a la vora de casa i no fa gaires anys te trobaves al mig de la forest, te trobaves matalassos, sofàs, dius, a veure, si carregues el matalàs o el sofà al cotxe per portar-lo aquí, no el pots posar allà a la deixalleria en lloc de deixar-lo aquí al mig. Són aquestes coses que dius, no ho entenc.
0: Va, no sé què com pensen.
1: Clar.
0: Jo, hi ha un element, mira, jo li dic l'ecologisme de Diagonal. L'ecologisme diu, l'altre dia, i me'n vaig al tema bosc, però faig així una volta, vaig estar amb gent del Pallars, que estan absolutament a favor de la reintroducció de l'os. Uh-huh. No, l'os s'ha de reintroduir. A Collserola.
2: A Collserola.
0: No el volen? A Collserola. Que el reintrodueixin, cap problema. Però que a nosaltres ens deixin tranquils. No entraré en el debat d'os sí o no, eh? Sí. Però l'ecologisme de Diagonal té això. És a dir, no, jo des d'aquí m'ha explicat i jo he assistit a reforestacions després dels incendis. No, perquè ho volem tenir verd com abans i anem a plantar pins. Això a l'Empordà es va fer l'any 2000, no sé quan.
2: 2002.
0: Sí, amb els incendis del 2002. Això és un dels problemes, és a dir, no som coneixedors realment de... T'ho pregunto tu i després ho preguntaré al Jordi, però... En Josep, perdó, tot això que es diu, no?, del bosc, la natura, la superfície, els arbres, les plantes... Ecologisme diagonal?
1: Bueno, hi ha algunes coses que sí, hi ha altres que potser tenen la seva base. És veritat que quan encara no coneixíem els incendis de sisena generació, si tu plantaves uns arbres després d'un incendi, sempre i qual el terra no hagués quedat molt castigat, potser ajudaves una mica a la regeneració de l'espai. Però tu vas a plantar coses i el mateix incendi, si no coneixem l'ecologia respecte al foc de les diferents espècies, perquè tenim espècies adaptades al pas de diferents intensitats i freqüències de foc, doncs a lo millor estaves posant una espècie que no és la que el banc de llavors hagués fomentat. Per tant, tampoc no donaves espai. I la realitat és que ara, amb aquests incendis de sisena generació i el canvi climàtic, també el que està passant és que la mateixa natura està una mica provocant aquestes...
2: intensitats, no?
1: Aquestes intensitats i aquestes taques i pertorbacions per renovar una mica les espècies. Perquè, clar, els arbres tenen una vida molt més llarga que la nostra. Mm-hmm. I van néixer en l'espai en el que estan amb unes condicions climàtiques diferents a les que hi ha ara. I possiblement no estiguin adaptats. Si no han tingut pertorbacions recurrents que els hagin permès adaptar-se progressivament als canvis, han de fer una pertorbació de fons que renovi completament o han de provocar aquesta pertorbació de fons que renovi completament la població. I els arbres i les espècies estan intentant una mica migrar de latitud i d'altitud per poder adaptar-se i per poder suportar el canvi climàtic que estem tenint.
2: Bàsicament el que estem dient és que fa falta una gestió, el que l'ha dit des d'un principi, vull dir, la prevenció passa per una millor gestió forestal, vull dir, i el camp està de gestionar. Abans es gestionava sol perquè hi havia una explotació i aquesta explotació ja ho facilitava. Avui en dia pràcticament que no hi és.
1: I s'entenia com funcionaven les espècies. Clar. Ara cada cop menys, perquè mirem el bosc com si fos una foto. Ja. I llavors tot ens sorprèn, i això sí que és l'ecologisme que deies.
0: La diagonal.
1: Perquè ens mirem la natura com si fos una foto fixa de la que volem gaudir, i la natura és viva i per tant està subjecta a canvis, i si no li permetem aquests canvis nosaltres perquè no gestionem i no fem res, al final els provoca d'una altra manera, perquè els necessita.
0: Fa uns mesos parlàvem amb Martí Boada i em deia, bueno, és que la gestió forestal, a més, aquí la fem malament. Diu, tu vas a un bosc a tallar arbres perquè en sobren, diu, la tendència és a tallar els arbres més joves, diu, perquè pensem que els arbres més grans, com que han viscut, no, se'ls ha de preservar perquè tal. Diu, això a Alemanya es fa al revés. El que primer que salta és l'arbre vell, diu, perquè és vell.
2: I té més fusta.
0: I té menys salut o menys capacitat d'adaptació, i per tant, quan es fa una neteja, bàsicament es deixa una zona on hi ha arbres petits. No tots, però molts són arbres petits. Aquí es fa al revés, per qüestions culturals i tal. Mm-hmm. Quan parlem de gestió, també parlem de prendre aquestes decisions i deixar que es puguin prendre lliurement, no? És a dir, no... que té 100 anys, no el talleu. No, talla el de 100 anys i deixa el de... Vosaltres, que feu... Bueno, que us toca fer, no?, tot això de les neteges i l'ecologisme de diagonal.
3: M'agrada molt això de l'ecologisme de diagonal, perquè és que és una cosa que vivim cada vegada que fem intervencions per intentar mantenir camins, parcel·les o franges. Quantes vegades ens han trobat que estem tallant arbres que realment per nosaltres són un problema, és un punt de provocació, de progressió d'incendi, i t'apareix el de la diagonal, dius tu, i et dius, esteu carregant el bosc, esteu matant la natura, que sou uns... No, si estem defensant la natura, estem posant una mica d'ordre dintre de les nostres possibilitats. Ostres, i sempre és un perfil de persona molt determinat i que realment dius, bueno...
0: Sí, sí.
3: passa la seva consciència per sobre la nostra experiència, no? Mira, jo et faré una reflexió que entre Llevaners i Mataró vam tindre un problema de senglars, hi havia molts accidents, i es van juntar l'Ajuntament de Mataró, amb l'Ajuntament de Llevaneres, amb els caçadors, amb els pagesos, tal, fins que va aparèixer el de la Diagonal. Tots estàvem d'acord, hem d'eliminar el problema.
0: Clar, sí, sí.
3: Pues el de la Diagonal va vindre amb la proposta: no, s'han de capturar i s'han de donar amb adopció.
0: Ens vam
3: quedar a veure tots de la cadira.
0: Amb adopció.
3: I llavors, a veure, que jo no tinc cap interès en matar un arbre o eliminar una espècie invasora que anien a excés. Però, clar, a vegades les accions més dràstiques o més pensades són les bones, no la de que ho haig de protegir tot i...
0: Tot ha de quedar preservat.
2: Aquest és el que s'ha comprat un pis aquí al carrer Duedos i se li ha fotut un niu de gavines i diu: no, no el matem a les gavines, no?
0: Però, bueno, l'altre dia...
2: Els problemes que te cagues.
0: L'Alzina ja ho deia, sí, jo em vaig trucar per aquí i la primera que m'ha dit: ja que pelar-les. Resposta, ja que
2: parlar-les. Un biòleg és un biòleg.
0: Perdona, Ether, que vas a dir alguna
1: cosa? No, ara he perdut el fil, no passa res.
2: Ja el trobaré.
1: Un insistent,
2: abans que s'ha dit, hi ha prou bombers. El problema dels bombers no són els incendis forestals en si, sinó que l'augment de població, l'augment de no va per la quantitat d'incendis forestals. El problema dels incendis forestals és quan es fa un d'aquests grans i agafen aquestes identitats i coincideix amb un estat meteorològic d'un moment de sequera o de pertorbació, una tempesta d'aquestes que moltes vegades en generen altres incendis, doncs és el dia a dia. El dia a dia cada vegada és més alt el nombre de serveis. Hem passat de tenir, puc dir per les que... des que vaig entrar al 85 fins ara, veies que els incendis de vegetació en general eren el número 1 dels incendis. Avui en dia no, avui en dia són les assistències tècniques els salvaments i els incendis urbans després, ja. Vull dir que han canviat el xip. Els incendis de vegetació, clar, estan per sota, el que passa és que són més grans.
1: I el problema que donen els incendis de vegetació, que són diferents en funció de la zona del territori, una mica és que si es converteixen o no es converteixen en una emergència de protecció civil, és a dir, que afecti gent.
0: Ja.
1: Perquè podem tenir un incendi, i hi ha exemples, de la mateixa quantitat d'hectàrees, de la mateixa intensitat, però en una zona deshabitada, i amb la meitat de recursos s'apaga.
0: S'extingeix.
1: I s'extingeix. Però, en canvi, en una zona urbanitzada, amb molta gent que està reclamant, que veu que la seva casa està afectada, que truca al 112, que se crema casa meva, encara que només sigui el CETO, és igual, però per ells s'està cremant casa seva, clar, és una quantitat d'inputs, de serveis que entren dintre de bombers, que gestionar tot això se fa també molt més complicat. Per tant, l'escenari en si dels incendis forestals en això ha canviat.
2: És bàsicament la simultaneïtat, no? Genera una simultaneïtat. Ja tens d'atendre els serveis habituals en qualsevol època de l'any per la raó que sigui, i a més t'està generant, doncs, els incendis forestals, que poden provocar o no, dependrà de la quantitat de gent que estigui, clar, afectada en aquest sentit, doncs t'està generant una altra simultaneïtat, i això és el que col·lapsa els serveis de bombers.
0: Clar, si et fot un incendi a la zona dels ports i pots enviar, no sé, 40 dotacions, però si se te n'obre una altra a l'Empordà i si hi ha un tercer simultani amb una altra banda... Aquí ja no...
1: Ens veiem obligats a estratègicament decidir quin incendi deixem créixer i quins els intentem aplastar abans de que creixin, a costa de deixar el que ja s'ha fet gran amb menys recursos per poder limitar els altres.
0: Clar.
1: Perquè el que no ens podem permetre, perquè col·lapsaríem, seria tenir tres grans incendis, un a cada punta del país, perquè a més el moviment dels recursos és lent. Que són eficients, però en el trasllat d'un costat a un altre són lents, són molt pesats i són lents.
0: Aquesta és una qüestió que jo anava a preguntar. No te la preguntaré a tu, Carles Pérez, perquè ja sé què dius, i no, jo li volia preguntar a Ferran.
2: Pregúntale.
0: Però jo, Ferran, i ara que no ens veu en Carles, jo em queixo sempre que els camions de bombers són molt lents. Corren poc. Sí, jo n'he vist anant amb sirenes i tal, i penses: hòstia, és que clar que es crema el país, aquest tio no arribarà fins demà.
4: Bueno.
0: És a dir, i lliga... Estic fent broma, amb això del no arribarà fins demà, però moure el material, ara que ha reduït molt bé, resumit molt bé l'Ethel, és molt lent. Fins que arribeu passen moltes hores a vida social. Segurament a vida bomber trigueu el que trigueu, però a vida social trigueu moltes hores.
1: Bueno, és, el que espera sempre li sembla,
4: sí,
1: una eternitat.
4: Sí, clar. Si nosaltres, anem, per exemple, vam fer un ajut a Lleida, clar, evidentment tardarem, però mentre hi ha els efectius que toquen en el lloc. Uh-huh. Nosaltres sempre normalment anem d'ajuda o anem a reforçar el que realment allò... si ens van trobar l'any passat, per exemple, que ho feia... O sigui que, clar, les jornades són de 24 hores. Clar, un bomber no pot estar 24 hores apagant foc. Perquè, claro. Llavors sí que ens trobàvem l'any passat que ens activàvem a la tarda. Per exemple, nosaltres a les 7 de la tarda anàvem fins a Lleida i fèiem el que era la nit. Uh-huh. Així ens... el bomber va podent descansar. És que és un... Per ells és complicat gestionar el bomber, perquè el bomber no pot estar
0: treballant
4: tot el dia.
1: Els camions són molt pesats, no poden anar a molta velocitat, perquè a més el seu centre de gravetat, la seva alçada, fa que no puguis córrer més de lo que es porten, això per un costat. I per un altre costat, el que comentava ell, Bombers està organitzat en xarxa en el territori per intentar donar per isocrona un temps de resposta màxim, però clar, són els primers recursos a l'entorn del que està passant, però si amb aquells recursos no és suficient, llavors l'aproximació dels altres recursos i mirar com els balanceges per no deixar zones molt descobertes és el que costa una mica articular.
0: El que sí que ha après, els camions no ens tenen davant, però el que sí que ha après amb en Carles, i jo crec que això s'hauria d'explicar bé i crec que la gent en sigui conscient, quan parlem d'un bomber o un incendi, parlem d'un tio que està 60 graus, 50 graus, 60 graus de temperatura, amb un equip que no sé el que pesa, però pesa un colló, enganxat amb una mànega, que no és una mànega de jardí, sinó que són racs que són molt llargs, que van enganxant metres i metres i metres i metres, igual el camió està, vés a saber a quants metres de distància, pujant per una muntanya, apropant-se a un foc, a 50 graus de temperatura, vestit amb aquella cosa... i que la capacitat d'aigua d'un camió és la que és, que tampoc no és gaire. És a dir, i amb això pretenem apagar uns incendis que si els veiéssim segurament ens faríem fredor. Ho dic que és una imatge que segurament m'he quedat curt, però que hem de tenir molt conscient. Quan dius, hòstia, és que els bombers... Bueno, el bombers és un tio que fa el que pot. No?
1: Que tenim... No només el que pot, em refereixo, que treballem en equip. Hi ha tota l'estructura del cos de bombers i dintre del cos de bombers també hi ha diferents eines que s'intenten desplegar simultàniament per acotar l'incendi. Hi ha el desplegament de la línia d'aigua, però hi ha l'extinció en marxa, mm-hmm. sobretot per zones de cereals, zones agrícoles, que llavors no has d'estirar tant de la mànega i pots en aquestes zones, però hem de ser capaços de tot això, coordinar-ho. Hi ha les eines manuals, hi ha el foc tècnic... tot això coordinar-ho, perquè hi ha unes zones on pots aplicar una eina, un tipus de maniobra, i en unes zones on pots o cal aplicar una altra. Llavors tot això s'ha de coordinar per realment anar acotant i anar tancant el perímetre. Hi ha els mitjans aèris que posats pel davant de les línies d'aigua baixen intensitat i permeten que es pugui avançar millor. O sigui, que sí, que és complicat.
2: Jo vull llançar una... A veure, malgrat tot, i no posem tot en negre, el que sí que hi ha a Catalunya, una mica en contraposta a la resta de l'estat espanyol i d'altres llocs, és la coordinació que existeix. Mm-hmm. Vull dir, bombers, aquí està clar que són els que marquen les pautes d'actuació en el foc i tothom va a una, en aquest sentit, no? El primer que és molt necessari és un centre de coordinació. Ella està moltes vegades als centres de coordinació perquè la seva tasca a l'estiu i et pot parlar de que gràcies a això moltes vegades a vegades el bomber que està a peu, que dius tu, està en una línia i li han dit tu tens de fer això i la teva tasca és aquesta, la teva missió tàctica és aquesta, l'estratègica la decideixen ells, que tenen una visió global de tot, però la tàctica és la d'ells. I tu tens de saber quins mitjans tens i fins on pots arribar amb aquestes. Una cosa és molt clara, i cada vegada més, perquè hem tingut molts accidents, és la seguretat de les persones, tant dels, de les possibles víctimes que pot haver, com dels mateixos bombers que estan treballant allà, els bombers, el personal de l'ADF, tots els voluntaris que eren allà. I moltes vegades això tampoc la gent ho té clar, no? Vull dir, cops de calor hem tingut molts. El vestuari que portem ara és molt més adequat que el que teníem abans, ha millorat molt, els camions han millorat, ens falta camions, sempre faltaran camions, sempre faltaran bombers, i més si les condicions climàtiques estan canviant com estan canviant i afavoreixen doncs, la creació d'aquests grans incendis que estan moguts per l'atmosfera allà, per la mateixa atmosfera que generen ells mateixos, per la quantitat d'energia que s'allibera, o per una condició climàtica concreta. Vull dir que això ja li deixo explicar-ho, el tema de que un foc en principi anava a la baixa perquè venia un front humit, al final es converteix en una altra cosa, no? En un desplomet total i absolut i que va tenir de sortir tothom corrents, i això va passar al Bages 2 anys, 3 anys?
1: Bueno, i de fet una mica
2: va canviant, i la sort que tenim és que tenim una unitat tècnica de GRAF
0: que funciona molt bé,
2: que funciona molt bé i que ens ha ajudat moltíssim a canviar l'operativa de l'incendi forestal. Jo quan vaig entrar era, perdoneu la paraula, por cojones. Cojones vol dir vinga, manen al munt i fota-li canya i que se t'escapa i no sé què. Ara no, ara tens de mirar, hi ha les comunicacions han canviat, només per la columna de fum ja saps quina intensitat pot tenir, si coneixes l'orografia, que és molt important, i amb això les ADFs també ens ajuden molt, perquè ells són molts coneixedors del territori, i els bombers voluntaris d'aquí, té igual, vull dir que el problema és quan els envies del Quinto Pino, però si no, però ben dirigits, amb una coordinació de la gent que sap amb què pot comptar i fins on poden arribar aquesta gent, s'està fent molta feina. Però sempre serà insuficient davant dels reptes que s'està gestionant amb el canvi climàtic. I això té de ser clar. I la manca de gestió, també.
0: Bueno, molt important. Anava a preguntar-li dos, referent a això, el canvi climàtic i la manca de gestió. Abans, deixa'm una cosa que si no la dic i se'm passarà i em quedaré tal allò. I és, quan els bombers, i això també ho he après d'en Carles Pérez, que de vegades decidiu...
2: Et curaré a final de mes.
0: Home, clar, tio, jo porto aquí fent classe ensenyament públic, saps? No. Que hi ha moments en què un incendi les ha de deixar cremar. Has de deixar que corri, no? L'incendi ha de córrer i has de deixar que cremi perquè saps que quan arribi a determinat lloc, ell sol s'apaga. I l'únic que fas és
2: prioritzar.
0: Controlar o prioritzar que no se'n vagi.
1: On serem més eficients.
0: Exacte, m'has de provar, però que això socialment no sempre es veu bé. I jo vull explicar-ho amb la voluntat de que a poc a poc, no ho farem amb aquesta xerrada, però que a poc la gent ho vagi entenent, que hi ha vegades que la millor decisió no és enviar-hi un helicòpter, enviar-hi un camió o enviar-hi no sé què, sinó que és deixar que cremi i ja s'apagarà.
2: Esperar-lo.
1: La qüestió és que hem passat, com deia el Carles, d'anar a tot i per collons i a la flama més alta a conèixer com es mou el foc, i llavors hem après on, desgastant-nos més o amb els recursos que tenim, serem més eficients. I per tant, si jo m'espero 3 metres més de recorregut de que cremi l'incendi i trobo el descendent i allà baixa la intensitat de la flama i la longitud de la flama i amb menys esforç el puc apagar,
0: que xapó, tiri 3 metres,
1: xapó, perquè llavors amb menys recursos en aquest incendi sóc capaç d'apagar-lo i tinc la resta de recursos no implicats, sinó hipotecats, per donar resposta a la resta de serveis, que el mateix pot sortir un foc de vivenda, que pot sortir un accident de trànsit, que llavors hem après a veure aquests llocs on serem més eficients. Per això, el fet de coordinar-nos tots, d'establir una estratègia, de saber on podrem i on no podrem aconseguir allò que volem, per contenir el foc. Quin és l'escenari final... Clar. Que volem i que podem resoldre. I això, tenint-ho clar i explicant-ho, és com intentem evolucionar. El que passa és que també som conscients que la difusió que podem fer de com s'està treballant en l'extinció d'un incendi en el moment que hi ha l'incendi, és reduït, per tant, però bueno, sí, una mica estem allí.
2: Un exemple, jo això m'ho vaig trobar, no? Arribes amb un incendi i veus que el foc ha pujat la carena i està baixant. I a uns 50 metres on està el front de baixada, sí, hi ha un camí. Va, muntem una línia i apaguem. No, però sí, que arribi el camí...
0: I allà l'ataques.
2: I ahir, no, allà es morirà sol. L'única cosa que tens de fer és que no t'ho salti, amb pocs mitjans ho pots controlar, i no et deixarà un lloc que pot tornar a reprendre perquè ha arribat un camí. Bé, això és el típic exemple que es pot aplicar en aquest sentit. I a més també hi ha el que ells ens van ensenyar, perquè ells van ser els promotors d'això, de les finestres d'actuació, i aquesta finestra es permet... necessitem aquesta finestra, que vol dir que les condicions tenen de ser aquestes. A veure, on ho podem trobar, això? Doncs mira, allà, aquí, aquell racó, quan el foc arribi allà, tenim una finestra d'actuació i podrem atacar-lo allà. Llavors, els mitjans que ella ha reservat els concentren allà, pam, dic ella perquè ella ha actuat a cap de guàrdia, en aquest sentit. I pot actuar. Vull dir, tens de tindre confiança. I els mitjans aèris també, no, ara vindran els mitjans aèris i ho paguen. Una merda. Mitjans aèris van molt bé i saben molt, però tenen d'estar primer molt ben coordinats. Penseu que hi ha un helicòpter de dalt o un avió que està coordinant tots els mitjans aèris, perquè si no seria un caos. I ells determinen on s'han de fer. Normalment prioritzen el suport a les línies que són el motor de l'incendi. El flanc, per exemple, el flanc dret és el que tira més. El flanc esquerre morirà sol.
0: Anem
2: a atacar allò i llavors ens ajuden a les línies, doncs com? Baixant la intensitat de flama, baixant la intensitat de l'incendi, perquè les línies puguin anar més de pressa. Això la gent ho té d'entendre. I ho tenim d'anar explicant, encara que sigui senzillament, amb exemples, i perquè quan estan allà i ho veuen, moltes vegades no ho entenen. I nosaltres a vegades no ho entenem i estem allà.
1: Les eines per si soles, per molt bones que siguin, no són suficients. Han de treballar coordinadament i amb un objectiu compartit. I llavors sí que s'aconsegueix aquest objectiu compartit. Però si treballem sols, perquè surten moltes coses, que si els drons que poden fer extinció, que si els mitjans aèris, que si... Però tot això s'ha de coordinar perquè no hi hagi un accident, perquè no poden treballar simultàniament, i el que diem, una descàrrega sola, quan ha d'anar i tornar a carregar i tornar a fer la descàrrega, si no està ben feta, o si no hi ha algú per terra que estabilitza aquella descàrrega que ha fet, quan torna a venir el mitjà aèri, això tornat a reprendre, ja ha obert, ja ha continuat cremant.
0: I l'altre que volia dir és, quan parlaves d'aquestes circumstàncies excepcionals de que els incendis es revifen, no? que hi ha això de meteorologia i tal, això què és, canvi climàtic o manca de gestió forestal? És a dir, d'on parteix la calor? O sigui, és a dir, què és?
1: És que és la suma de condicions. És que és la suma de condicions. Com quan hi ha un accident que no és una causa únicament el que ho provoca, aquí passa el mateix. Fa uns anys, quan encara no era tan evident el canvi climàtic, encara que s'anava acumulant combustible, com que les temperatures no eren tan altes, aquest combustible que podia generar energia havia de generar molta més energia per poder trencar... Ho explicaré així, encara que no és molt tècnic.
0: Científicament no és així.
1: Trencar les barreres, diguem-ne, de l'atmosfera per poder realment interaccionar i disparar les seves velocitats. Havia de generar molta més energia. Ara, com que ja de per si estem molt més rescalfats, aquesta energia que necessita per trencar aquestes barreres és menor. Per tant, és la manca de gestió perquè permet acumular la energia, però és el fet de que el canvi climàtic això també ho accentua i ho facilita. Per tant, és la suma de causes.
0: Bueno, doncs ara ho començo a entendre perquè aquest estiu ja cal que ens apliquem, perquè... I si ens en sortim... Clar, el tema és... La sensació és que si ens en sortim aquest estiu, que és possible que ens en sortim, que ho desitjo i ens ha passat fins ara, hi ha l'estiu vinent. I si no, hi ha l'altre, que és el que no passava abans. És a dir, abans a l'estiu era difícil, però si el superaves, bueno, ja està. No?
1: I hi ha un fet més. És que abans l'estiu era l'estiu. Eren els mesos d'estiu. Ara cada cop més hi ha incendis fora del que tradicionalment hem comptat que era la campanya d'incendi. Cada cop se desestacionalitza més i durant tot l'any pots tenir èpoques en què meteorològicament
2: episodis,
1: la cosa, no? episodis de risc, ja sigui per vent, ja sigui per altes temperatures, perquè estem veient que hem tingut un març i un febrer amb temperatures, sí, almenys sí, alguna setmana, que eren de juny i juliol. Per tant, tot això la vegetació ho nota també i es predisposa que en qualsevol moment de l'any tinguem...
2: I aprofitem que està parlant de la previsió d'aquest estiu, que meteorològicament sabem alguna cosa?
1: Bueno, meteorològicament, les previsions a mitjà termini... La campanya preveiem que sigui de l'estil de l'any passat, depenent d'aquests episodis de risc, perquè l'any passat va ploure i no tenim la sequera estructural que teníem fa 3 anys. Però és veritat que quan van començar a mirar-ho a començament de finals d'abril o així, el maig havia de ser plujós o molt plujós, i bueno, ha plogut algo, però tampoc no és molt plujós. Per tant, a nivell de sequera estructural estem una mica pitjor que l'any passat. I els mesos que queden per passar diuen que seran càlids, evidentment, i no seran humits. És la previsió que hi ha ara. Per tant, encara que fossin normals, lo normal és que vagi sent una mica més sec i una mica més càlid a mesura que avança l'estiu.
2: Pitjor l'any passat. Sí.
1: Per tant, dependrà exactament de com de llargs i com de intensos siguin els episodis de risc que tinguem. Ja sigui vent, ja sigui entrades de sud, en funció d'això, de la durada i la intensitat de cada episodi.
0: L'agost cardat, ja veuràs.
2: Bueno, a vegades després ens resulta que sí, un pat de tempestes d'aquestes. El problema de les tempestes és que són molt localitzades, moltes vegades, sí. I a més porten llamps, també. Moltes vegades foten tempestes seques, o tempestes que no són seques, però plou molt poc, i llavors no hi ha prou com per humidificar-ho tot, no?
1: I això depèn de la distribució en el territori i l'abast, també.
0: Sí que és veritat que han canviat. Abans, jo fa 15 anys o 20, els que part de l'estiu ens el passàvem a muntanya, tu podies anar-te a banyar pel matí, a les 2 de la tarda, 3, començava a venir un núvol negre per allà al cim, a les 4, 5, allò era gris, a les 6 fotia una reixada, i a les 7-8 podia sortir a fer la volta amb la màniga llarga, no?
1: Això passava a final d'agost.
0: A partir del 15.
1: Sí.
0: 10, 12, 15...
2: Per la mare de l'agost,
0: tu sabies que la piscina s'acabava a les 3 de la tarda, ho tenies claríssim, això.
2: De totes maneres, jo vull dir una cosa, aquests dies he començat a anar amb bicicleta després de l'operació, i ahir vaig fer tota la Vallalta... I està baixant aigua per la riera de Vallalta.
0: Sí, sí.
2: Que no és habitual al mes de juny que baixi aigua per la Vallalta. A més, està tot molt verd i molt... Però, clar, el que és l'Obaga, si mires les zones de soleil, ja comencen a estar una mica disponibles, per dir-ho d'alguna manera, no? Però Déu-n'hi-do l'aigua que ha caigut, encara. I això vulguis o no, suposo que tot el que és el combustible gruixut encara està humit també.
0: Josep, dues maneres de ser voluntari. Una, actiu, no? Apuntar-se a l'ADF, formar part de l'equip de gent, donar un cop de mà, i l'altra és no emprenyar. És l'altra manera també de ser voluntari. Sí. No, ser voluntari passiu, si ho tu vols. Però voluntari de canviar la fe.
3: El voluntari ocasional que actua amb molt bona fe i amb molt d'acord, a vegades pot ser la molèstia. Són normalment els... Et trobes que han vingut amb un vehicle, que te'l deixa al mig de la pista, que arriben bombers que no passen amb el camió, que arriba un vehicle de l'ADF que tampoc no pot passar. S'agraeix molt, però moltes vegades el bomber s'ha de fer la seva feina, nosaltres col·laborar amb ells, i a vegades s'ha d'acotar l'accés a l'incendi. No? I l'altre és ser voluntari de l'ADF.
0: Com ho hem de fer, això?
3: Bueno, l'entrada de l'ADF és per tothom, des dels 16 anys, per la gent que està vinculada al territori a nivell de pagès i tal, si no és a partir dels 18, fins als 70, o 80, que algú vol arribar. Llavors dius... llavors hi ha uns cursos de formació bàsica, on s'obté un carnet, que en diem el carnet verd, que permet fer totes les tasques exceptuant el que és la intervenció a primera línia de foc. Llavors normalment estan entre 12 24 mesos amb aquest carnet, poden fer absolutament tots els serveis de l'ADF voluntaris, i llavors passen a unes proves que ja es fan a l'escola de bombers per a l'obtenció del carnet groc, que aquest sí que ja et dona accés a l'extinció pura i dura, que és l'única limitació que tens amb el verd. Què es demana per ser voluntari? Ganes de participar, perquè hi ha moltes maneres de ser voluntari. No tot és apagar focs, sinó que hi ha molta prevenció, sí, molt de patrullatge, molt de conscienciació ciutadana, i que, bueno, que està obert a tothom. L'únic, el sou és una mica pobre, però bueno.
0: Bueno, escolta'm, però
1: com els mestres. La recompensa moral
3: és un tema totalment altruista i voluntari. Això és que moltes vegades ho faig, he fet aquesta broma, perquè moltes vegades la gent es sorprèn de dir, i no cobreu, i no teniu res.
0: No, és que el voluntariat vol dir això.
3: És que vam estar a València amb la Dana, i realment la gent d'allà ens preguntava, i vosaltres què feu aquí? Quan cobreu? Nosaltres ens donen un bocata i dormim en un poliesportiu, i l'endemà hi tornem.
0: Solidaritat i ja està.
3: Sí, però que a vegades és molt poc entesa, que però bueno, nosaltres encantats de fer-ho, i realment és una cosa que t'ha de vindre de dintre, de voler-la fer. Si no, pues, hi ha altres coses que pots fer. Jugar a futbol, a passejar o
0: sí,
3: a pasturar.
0: Sí, això, passejar el bus, tranquil·lament. Josep, moltíssimes gràcies per haver acompanyat, que vagi molt bé. Ferran, què? Què aquest estiu? Què, Sant Joan?
4: A veure, com va ser.
0: Què, Sant Joan?
4: Bueno, a veure, s'espera... Si va ploguent així, bueno, igual ens salvem una mica. Nosaltres tenim la guàrdia preparada per la nit i pel dia de Sant Joan. Vull dir, a veure si no hi haguera feina.
0: Bueno, espero. Aquí farem pinça perquè us deixin un camió fix dels que no s'espaien.
4: Bueno, no parlo. Però...
0: Ho deixo aquí, Però aquí farem pinça perquè no d'allò. Etel, jo et desitjaria que tinguessis molt poca feina aquest estiu. A mi m'agradaria que t'avorrissis molt. Ja sé que això no es pot desitjar a la gent, però ho dic de tot cor.
1: Estaria molt bé, perquè voldria dir que no hi ha gent en risc, tampoc, per tant, ni població civil ni bombers. Però...
0: Malauradament, no sé si digues...
2: L'Etel, si no té feina, se la busca.
0: Ja ho sé, però era una... Però el que sí que...
1: També fem feina en la part preventiva, una mica, així que continuarem fent aquesta.
0: Bueno, que poguéssiu fer tota la feina.
1: I la part de preparar totes les eines perquè bombers pugui treballar.
0: Però sí que, abans d'agrair-te, sí que demanaria a la gent que... Bueno, als oients, no?, a la gent que ens escolta, sobretot comprensió, no?, empatia, si tu vols. Empatia amb tot, amb les decisions que es puguin prendre, amb la situació que pugueu viure, i solidaritat amb la nostra activitat diària, no? Coses com, no ho sé, això, no?, que dèiem de les barbacoes, o senzillament, quan aparquem el cotxe a determinat camí, no?, perquè anem a fer una volta, doncs, abans de deixar-lo, mirar si hi hagués algun problema, si el nostre cotxe molesta o no molesta...
1: És molt important
0: aquestes això. Coses,
1: normalment no ho som, no ens plantegem quins efectes tenen les nostres accions això. Perquè pensem en els nostres objectius simplement per fer aquestes coses, però qualsevol acció implica també primer una renúncia si tu fas una decisió, però unes conseqüències que hem de assumir, ser conscient d'aquestes conseqüències, tant si fem com si no fem. I llavors, si fem, ser conscients del que pot provocar en la resta de gent, perquè vivim en societat.
0: Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat
1: i
0: tornem a parlar ben aviat. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Carles, no sé si ens hem deixat alguna cosa així.
2: No, jo ja he parlat prou.
0: Ja està, no? Ja ho tenim tot bé.
2: Doncs. Ja parlarem un altre dia.
0: Ah, doncs un altre dia fem reprenem el tema. Que vagi bé, moltíssim.
2: Gràcies a tots.
0: Vinga, adéu.
5: Ràdio Arenys.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: Marta.
8: Ei.
7: hola, com estàs?
8: Superbé, cada dia em sento millor.
7: I el secret?
8: Doncs ho tens ben a prop.
7: Sí?
8: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
7: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
8: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
9: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
10: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
9: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
11: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
12: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93-795-7492. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
5: Ràdio Arenys.
6: L'actualitat a la ràdio.

0: Vinga, va, les 10 i 11 minuts del matí. Ja us he dit que avui seria tot com una mica apretat. L'actualitat del dia passa... Gemma Roig, per
1: molt
0: on
1: bon dia.
0: Passa avui?
1: Doncs l'actualitat també va apretada perquè avui, precisament, a punt d'acabar el curs escolar, el Departament d'Educació ja ha anunciat que es pot bescanviar ja el val escolar de 60 euros.
0: Molt bé.
1: Va adreçat a tots els alumnes de primària i secundària inscrits als centres públics i concertats de Catalunya i, com a novetat aquesta vegada, tot i que es manté que serà repartit en dos xecs de 30 euros, la novetat destacada és que es distribuirà via digital.
0: Uh-huh.
1: Per tant, les persones beneficiàries rebran un correu electrònic en què els apareixeran les dades i les instruccions d'ús. Ara bé, abans de fer-lo servir, cal que s'activi des del web de la campanya. Recordem que les famílies poden gastar els vals en compra de material, com per exemple papereria, llibres, diccionaris, i també hi ha una altra opció, que en aquest cas és cedir-los al centre educatiu, que també els haurà de gastar en la compra conjunta de material. De fet, moltes AFAs doncs, gestionen aquests vals escolars. En aquest cas, si es destina... Els centres educatius tenen temps fins al 18 de setembre, però si es fa a les botigues adherides en aquesta campanya, que en són més de 2.000 arreu de Catalunya, doncs tenen temps de gastar-lo fins al 30 de novembre.
0: Però s'ha d'activar abans, eh?
1: Sí, s'ha d'activar, bueno, sobretot, ja sabem, és important.
0: Ja sabem què passarà, enviaran els correus a la vegada, tothom anirà a activar-lo, es col·lapsarà la web, patarà el sistema, no es podrà activar, llavors la gent sortirà dient recordem que això no cal activar-ho, que tenim no sé quant de temps... Bueno, ja ens ho coneixem, això. Ja no sigui aquest sistema de país de la senyorita Pepis que tenim i que és així.
1: Ja. En tot cas, veurem veure què passa. Josep Maria, esperem que funcioni.
0: Les beques,
1: sí. Ah, exacte, sí.
0: Problemes de pobres. Els rics aquests problemes no els tenen. No els necessiten, els vals. Ells van i paguen, saps? Molt bé, què més?
1: Doncs mira, et porto, Josep Maria, qüestions de festivals culturals, perquè el Festival Poesia i Més, que celebra Caldeta a Caldes d'Estrac, però també a 8 municipis més, entre ells Arenys de Mar, aterrarà la nostra vila el pròxim 2 de juliol, en aquest cas amb l'actuació de la cantant barcelonina Maria Rodés. És un festival que inclou una trentena d'artistes en una programació eclèctica que celebra de l'1 al 12 de juliol i, com dèiem, a 8 municipis. Té l'epicentre a Caldes d'Estrac, però també hi ha altres municipis participants. Dir-te que un dels objectius principals dels seus directors és oferir una programació que combini la paraula a través de la poesia, però també amb altres arts escèniques. Mostra d'això en són espectacles de teatre, música, cinema o dansa i una trentena d'artistes, entre ells, per exemple, el coreògraf Marcus Moró, la cantant Júlia Colom o el cineasta també Albert Serra, o poetes de gran renom com Albert Roig o d'altres doncs emergents com Júlia Santís. Com et deia, l'objectiu principal és aquesta programació diversa que ens explica un dels directors, Leonardo Granados.
2: És una edició que combina diferents artistes de diferents disciplines, perquè per nosaltres era important que aquest festival fos de poesia, però també hi hagi aquest mes, no? I, per tant, poder comptar amb la mirada de músics, de, per exemple, el Marcos Morau, un coreògraf, de l'Albert Serra, que és director de cinema, i poder ampliar aquest ventall de propostes amb propostes molt diferents.
1: Amb la voluntat de contribuir al relleu generacional de l'escena artística catalana, tant el director Bertura com Granados han apostat per donar un mateix espai i els mateixos recursos tant a veus més joves de la poesia catalana com també als artistes consagrats. Ara t'explicava algunes de les propostes que hi hauran. També el seu director posava en relleu altres muntatges com un assaig per una paleta de dolor de Pau Aulí o propostes de poetes com Jordi Bòssoms i Cotodella, tot acompanyat de música, teatre i dansa. Arrenca el dia 1 de juliol fins al dia 12 i Arenys de Mar el dia 2. Maria Rodés, que ens oferirà un espectacle que juga amb textures electròniques i combina estils, com la rumba, volia dir, el flamenc, el reggaeton o també la bachata. Qui vulgui, doncs, ja pot adquirir l'entrada pel dia 2 de juliol aquí a Arenys de Mar, al teatre principal.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, eclecticisme a tope. Què més?
1: variat.
0: Sí, sí, variat, variat. Després de tres gintònics tot sembla eclèctic, ja t'ho dic ara.
1: Caram, Josep Maria. Acabem amb esports, perquè després d'uns dos caps de setmana de competició, el Club Nàutic d'Arenys té esportistes molt ben posicionats al Campionat de Catalunya d'Ilca, que s'està disputant aquests dies al Golf de Roses. El pròxim cap de setmana acabaran de configurar les classificacions finals. De moment, Laura Molina ocupa el tercer lloc del podi de la seva categoria i Marc Cavara, que es va proclamar campió de Catalunya Arenys en Ilca 4, el trofeu Emili Lladó, ara competeix a Roses amb Ilca 6, una modalitat amb més superfície de vela i més eslora d'embarcació, però que també s'adapta bé a les característiques físiques del regatista del Nàutic. Uh-huh. Veurem, doncs, com evolucionen aquestes competicions i, com et deia, doncs, la setmana que ve segurament ja et donarem, doncs, les classificacions finals.
0: Doncs molta sort i bon paper als regatistes aranyencs i esperem que la setmana vinent podem explicar molts triomfs. Gemma, t'escoltem a la una.
1: Que vagi bé.
0: Bon dia.
3: Ràdio Arenys.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
3: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
9: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
8: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
9: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
3: Ràdio Arenys.

0: Va, són les 10 i 19 minuts, per cert, a fans, seguidors incondicionals de la tertúlia. Tomàs Salazar, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia, Francesc Castell.
2: Hola, bon dia.
0: Olga Estalella, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Ara començarem tertúlia, però abans, Enric Agustí, bon dia, benvingut.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
4: Bé, molt bé. Sí.
0: Aula d'extensió universitària.
4: Aula d'extensió universitària, avui dimarts.

0: com per tancament de curs, eh? Vull dir, anem al principal, i farem un recital. Un recital d'un baríton i una pianista, d'acord? El baríton és Vicenç Herrera, un baríton, sí. I la pianista és Olga Claret. Llavors, durant, suposo que 3/4 d'una hora, el que fan, el títol és Eterna Itàlia, sí? I es aniran cantant cançons italianes. Val?
1: Molt bé.
0: Paciello, Bellini, Verdi, Leoncavallo, vull dir, Nino Rota, vull dir, gent compositors italians.
1: Jo pensava en Umberto Tozzi, Toto Cotugno...
2: Sí, Ramazzotti...
0: Acabaran al Cinema Paradiso, del Morricone. Però... bueno, si vols ja s'hi explico. Home. Igual canvien ràpidament. Home. Però no crec.
1: No,
0: vull dir, i fem una mica doncs, el tancament, doncs, com cada curs, i és l'última. Vull dir, ara ja fins al mes d'octubre, que començarem una altra vegada, i avui esperem els socis que ens acompanyin i que disfrutem d'aquest moments, aquests 3/4 d'una hora i després, pues, bueno, és el que és, estem a prop de Sant Joan.
1: És el tancament de curs. Com ha anat el curs? Així, valoració
0: de marxada. Ha anat bé. Bueno, els cursos, com sempre, són... Aviam, la gràcia que té l'aula és que cada setmana tens... aprens alguna cosa. Per exemple, jo què sé, la setmana passada va vindre el Partal, no? Clar, el Partal agafa i ens va parlar de geopolítica i mapes, i llavors de repente, bueno, de repente no ho tenia preparat, diu, mireu el que ha fet el Trump. El Trump agafa i li ha fotut bombassos a Iran, el qual no és que es mereixi o no es mereixi, això és una altra història. Li fot bombassos a Iran sense donar-se compte que aquell estret famós que ara ens el coneixem tots, doncs pues mira, ja només, són 30 quilòmetres, però només pots passar per 3. Perquè resulta que està tot ple de sorra, només passen per allà. I llavors els iranis ho bloquegen fàcil i no passa ni Déu. Llavors, clar, quan t'explica això, dius, quines tonteries que fa la gent. O quan, com són els mapes, com els orienten, com fan les coses, i com el mapa es fa depèn del que li interessa que surti més o menys una cosa, no? Els nostres mapamundis que veiem, amb el qual veiem que Europa és increïblement gran i Àfrica petita, quan és tot al revés. Àfrica em sembla que la fa com a 2 vegades Europa, no?
1: Sí.
0: I llavors, mira, vam aprendre això. Hem après el tema de les abelles. Hem après el... o sigui, cada setmana hem tingut alguna cosa amb el qual, quan ha sortit, més bé o més malament, tu has millorat una mica amb els teus coneixements. I aquest és el nostre objectiu, no? Mm. I, de fet, ara ja tenim la programació del primer trimestre, ja la tenim tota feta, evidentment, perquè l'hem de fer-ho. Perquè saps què passa? Que a partir d'ara tothom ja comença a fer vacances i tu tens que tindre-ho lligat tot perquè, bueno, per saber que d'octubre a desembre vindrà tothom, que t'interessa. Jo penso que, home, l'aula té això, té una universalitzes el coneixement de la gent que és experta en algun tema que és important. I jo penso que ha valgut la pena.
1: Doncs escolta'm, en tot cas ha estat un curs interessant de compartir amb vosaltres, agraïts d'haver-ho pogut fer.
0: Bueno, i gràcies a vosaltres que cada dimarts hem pogut xerrar i hem pogut explicar una mica el que passaria, no?
1: I en tot cas, emplaçar-nos en el context d'aula d'extensió universitària, reprendre les converses i les explicacions a partir del setembre,
0: que
1: sereu el principal, a seguir aprenent, a seguir sumant.
0: Cada vegada, cada hora que fem allà, algú ens entra, algú diferent. I per sort, encara tenim una certa capacitat de recepció, doncs ho podem recepcionar i ho podem millorar.
1: Doncs...
0: I avui, el principal...
1: 6 de la tarda. Principal, musiqueta.
0: Música italiana. Vicenç Herrero, baríton, Olga Claret, pianista, i... compositors italians.
1: Doncs escolta'm, serà un plaer, plaer ser-hi, en aquest teatre principal, en aquesta recta final, darrer tram del curs. Molt bé, Enric, que vagi molt bé. Escolta'm, després ja vens a parlar-ne de romans, ja trobarem.
0: Començarem amb els sumeris.
1: Ah, hòstia, t'has d'anar molt enrere.
0: S'ha de començar pel començament.
1: Vaja. Gràcies, Enric, que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: A reveure, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Doncs, què tal? Com estem?
3: Molt bé.
1: Sí?
3: Sí, aquí ja preparant l'estiu, no?
1: Sí, home, ara ja va plegant tot,
4: Aquí més fresquets, aquí dins.
1: Voleu que pagui o no?
4: No, estem bé.
3: Hem de fer una mica d'enveja als que ens escolten, que tenim una temperatura ambient boníssima.
1: Home, aquí anem posant l'aire condicionat cada vegada que posem i anem refrescant-nos sempre que és interessant. Ara escoltava l'Enric Agustí que parlava de l'aula i del que es va aprenent i pensava en les moltes activitats que es van fent per la gent gran a la nostra vila, que moltes dies ara arriben al final.

0: Perquè també molts avis els hi toca començar a fer d'avis, eh? I fer-se càrrec dels nets. I totes aquestes coses.
1: Agafant les paraules de l'Enric, ha dit una cosa que m'ha recordat, que sempre aprens alguna cosa, i quan han anomenat les abelles, jo durant molts anys vaig estar presidint tribunals de treballs de recerca.
0: Sí.
1: I va haver-hi un nano, que avui dia és un biòleg important a Catalunya, que va parlar de les abelles en un treball de recerca. I vaig aprendre la tira de coses. Sí, les abelles, a mi em molesta que piquin,
0: home, i tant,
1: però sort que existeixen.
0: Sí, sí.
1: Sort que existeixen, eh?
2: I el perquè... tema de l'asiàtica, que és l'abella asiàtica...
1: Sí.
2: Que,
1: sí, també, que... també, els perills, no, això, no? L'abella
0: asiàtica. Espera,
3: després parlem dels mosquits, perquè l'altre em han explicat una cosa que no... Vull dir, me'n van explicar i em vaig quedar molt parada, eh? A veure, després...
0: Sí, sí, tira, tira. No, quan parla... no, tira, tira, si vols, sí, sí, pots arrencar.
3: Comentant amb això que aquesta després. Setmana passada que sí, estàvem dient que hi havia mosquits, no? Llavors diu a les habitacions i tot això. Llavors una persona, que també en sabia molt, va dir... Diu, ara, no sé si ens ho va dir per prendre'ns el... Jo crec que no, perquè l'explicació que va donar va ser molt bona. Quan, si tu sents un mosquit,
0: sí,
3: sents el zzzz, no pateixis. Perquè és un mosquit mascle i no pica. Sí, o sigui, el mosquit mascle fa el zzzz per avisar les mosquites.
1: Aquí estoy jo.
3: Aquí estoy jo. I llavors, com si diguéssim, per fer el que tinguin que fer. Llavors, la que pica és la mosquita.
0: Això és veritat.
2: Això sí.
0: Sempre ara, pica, sigui, ara, sempre, ara que el que senti sigui el mascle, exacte, això ja...
3: No, les mosquites no fan el soroll, eh? Això ens ho va dir.
2: Jo he matat un mosquit i...
1: I no saps si és mascle o femella. No saps si és mascle o femella.
3: Bueno, el matem perquè ens fa moltíssima angoixa sentir aquests...
0: Molesta
3: molt. I el matem. Però, en teoria... Ens van explicar això, que el mosquit... A veure, si no troba cap femella a l'habitació, pues, bueno, el matem. Però, clar, el problema està en que les mosquites vagin a l'habitació, facin el que tinguin que fer i després ens piquen. Això és el que ens van explicar.
0: El que et piquen són les mosquites, és veritat, que quan els sents ja t'han picat, això també és el que
1: també
0: diuen.
1: És veritat. Sí, sí.
0: És el que diuen, que quan els sents ja t'han picat, perquè és perquè
3: és que no fan
0: quan van sobrecarregats de pes i tal, llavors és una cosa així.
3: No fan soroll.
0: I això, jo tinc un truc, si voleu us l'explico.
2: La fàbrega.
0: Un truc o una mania. Sí. No, és més...
2: Aquest és un remei, diguéssim, casolà de tota la vida. Tota la vida.
0: És més primitiu i pedestre, el meu... Jo no em moc de casa si no vaig amb un fogo d'endoll i un paquet de pastilles. Sí. A mi un mosquit no em dona pel sac la nit. O sigui, i a menys si la ciència t'ho permet fer-ho de manera fàcil i còmoda.
2: I aquesta marca encara funciona?
0: Fogo,
2: tot,
0: sí.
2: Això me remet fa 10 anys o més.
0: Si no, ara faré marques i no s'ha de dir i tal, ni no sé què, però al Mercadona venen les pastilles... Que a més va més bé que sigui pastilles, perquè no t'ho pots deixar encès, allò. És a dir, la pastilla, quan s'acaba, dura 8 hores i ximpun. I al Mercadona venen encara les caixes de 30 pastilles, que vas allà, valen un euro i poc, compres les 30 pastilles, les fots a la motxilla, que no ovulten enlloc, un endoll hi és a tot arreu, jo no he trobat cap lloc on no hi hagi un endoll, i si hotel, apartament, pis d'amics, segona resident, m'és igual. Jo endollo allò allà, escolta'm.
2: I funciona. Molt bé, això
3: és
2: exacte.
3: Això és exacte, va donar idea.
0: Et garanteix dormir tota la nit.
1: I jo que si no, el senyor Mazón, covent tot, també ho trobes, eh?
0: Sí, sí, bueno, jo en tinc uns... A casa n'hi ha 8 o 10, no tenim tantes habitacions, perquè vull que n'hi hagi de sobres, i et dic jo, quan viatjo, igual que agafo el raspall de dents, agafo la cosa dels mosquits, perquè no, o sigui...
1: Pensava que anaves a dir la rasqueta aquella tota la vida.
0: Això que venen els xinos, no sé si ho heu vist, que és com una raqueta de tennis i que...
1: Per matar el mosquit.
2: Però tens un estampat, sí,
0: Tens una mena de... Però perquè el mosquit en si mateix, ara sortirà un entomòleg i ens dirà que sóc un descelebrat i que això no és veritat, però el mosquit en si mateix és un bitxo molt inútil. És a dir, en el si de les espècies, el mosquit no té cap mena de sentit ni de joc ni de res. L'abella sí.
3: És el exacte, el zangano tampoc, eh?
1: No.
3: El zangano tampoc.
0: El mosquit és allò que va transportant malalties amunt i avall. No?
1: Per això, un insul és un zangano. Sí, és clar. Un zangano, no?
3: És que no sé com es diu en català, ho sabeu?
1: No sé.
3: Sang, algú de vosaltres?
0: No ho sé. Vull dir que
2: jo, mira,
3: que sí, és jo això, també, eh? No.
0: Però bueno, és important, el que dieu de les abelles, jo crec que és important, està bé dir-ho. També és veritat que hem de saber que la vespa asiàtica la tenim entre nosaltres.
2: Ah, sí que ja ho havia introduït, això, vespa asiàtica.
0: A tot arreu, i que bueno, i que hem d'anar en compte, perquè s'ho està fotent tot.
2: I es veu que és un terror, eh? Allà al davant del niu, i només amb el soroll que fan les ales i tot això, sí, ja sí. Entra en pànic, tot l'eixam.
0: És espectacular. Vull dir que...
2: I no surten i clar, no. Es moren.
0: I després has de trucar algú, un expert en plagues, que t'ho vingui a treure, això costa diners. Lo del que els bombers venen a treure't aquestes coses no és veritat, els bombers no estan per anar traient aquest tipus de...
2: Alguna vegada ho havia vist, jo.
1: A l'Ajuntament ho vam fer una vegada, us en recordeu? Sí. Que la façana principal la va néixer aquell dia, i a la Riera. Sí. Però clar, és el que diu Josep Maria. Però feina tenen els moments d'altres coses que no treuen ni una vespa asiàtica, no?
0: I després, les oranetes. Si tenim nius d'oranetes, aquí el que es posen sovint a sota dels
1: taulats,
0: i els envans de les finestres i tal, doncs no treure'ls, que no es poden treure.
2: Les cornises, sí.
0: I que, a més, les oranetes s'alimenten d'insectes.
3: D'insectes, sí.
0: I que, per tant, ens va molt bé. Insectes mascles i insectes femelles. No fan distinció.
1: Igual. S'alimenten igual.
2: Raspenats i oranetes i tot això, hòstia, és un aliat, no?
1: Ara que dius el rampanat, ahir també va dir TV3 que el rampanat, que és un bitxo que és fastigós per tots nosaltres, té una funció molt important a la natura, que és que es menja el cuc que fa malbé al raïm. Mireu a TV3 al final del Telenotícies i parlen pagesos, ho ensenyen, i ensenyen el cuc aquest que fa malbé el raïm, que és també com una plaga nova, i el rampanat han descobert els ornitòlegs, que es mengen, és a dir, és el cicle de la vida, eh? Si tu fas un cicle de la vida de la natura dels insectes, el rampanat té la seva funció.
2: A veure, molt bé.
1: És important.
2: És un aliat. No, home,
0: al final acabarem sabent-ne i tot, eh?
1: I que sí, és curiós la tele, eh? Sí,
0: i mira que ens fa ràbia, eh? Perquè a la que veiem un bitxo a la nostra societat... Mira, ara que vam de parlar, hem fet aquesta taula rodona de bombers de la Generalitat per parlar d'incendis i del foc i de vetlla del sotabosc, i bueno, parlaven de la propagació dels incendis, de la sequera i del risc que tindrem aquest estiu, bueno, que estem tenint ja per la situació dels boscos, i que no podem relaxar-nos, i de la importància de netejar el sotabosc.
3: Aquest és el tema, jo crec.
2: I després d'un hivern molt plujós que hi ha hagut, en el qual encara el terra té nutrients i té humitat, i clar, i això...
0: Té molta força. L'altre dia vaig ser a per qüestions, coses, casualitats, vaig ser al port de Palamós, i cada setmana del port de Palamós surt un vaixell de fusta nostre, quan dic nostre, vull dir del Montnegre, vull dir de l'Empordà, de la Selva, un vaixell carregat de fusta nostra cap a Itàlia, allà agafen aquesta fusta, la reconverteixen en pèl·lets, i ens la alguna part d'aquesta fusta ens retorna en format pèl·lets cap al nostre país. És a dir, enviem fusta nostra, que és sobrant, a Itàlia, perquè, i d'allà ens retorna perquè els que tenen estufes de biomassa la cremin. És un sense sentit.
2: Haurà de venir, eh?
1: Sí, clar, que
2: vaig recorregut també, quan podia ser molt també, més ràpid, directe.
1: Aquí també es fabrica pele, eh? Aquí també es fabrica
0: pele. Però molt poc, Tomàs, i amb moltes dificultats. Mira, aquí ja a Sant Cebrià van voler posar una planta de pèl·lets, i crec que part dels impulsors eren d'aquí, eren d'Arenys, i finalment no van poder.
1: El Montseny Yehuda i la pobra persona, jo no conec, la pobra persona que la va muntar entre els buses i Sant Hilari, diu, ha sigut la meva ruïna, perquè vam potser 20 sacs a l'any, perquè no ha triomfat la biomassa. Si anem a l'origen, pel que sigui, la biomassa no s'ha venut com a producte, llavors el pele no surt, i és econòmicament és baratíssim, el pele, és... agafar, tractar-la, tallar-la, fer la boleta aquella i s'ha acabat.
0: Sí.
2: Però la burocràcia potser és més complicada,
1: també,
2: no?
1: També.
2: Muntar un sistema de biomassa que estigui protegit, que tingui garanties, etcètera, doncs... I clar, i això també ho desanima, també, clar.
0: Jo, aquí al Montnegre, durant molt de temps, jo vaig muntar una caldera de biomassa a casa.
1: Sí.
0: I cremava biomassa per escalfar-ho tot, la casa, l'aigua, tot. la biomassa que comprava venia de Pamplona. Mira, venia de Navarra. I estava aquí al Montnegre. Vull dir, al ben mig, envoltat de bosc, quan senties els bombers s'ha de netejar, s'ha d'això sobre, això tal. Els que fan feines forestals llançant la llenya al mig del bosc, rotllo, si la vols agafar-la, perquè nosaltres no en farem res. I els que estàvem allà cremant biomassa a Navarra. Què dius?
3: No té sentit.
0: Diuen que la biomassa no funciona. Bueno, no funciona perquè no se l'ha fet funcionar.
1: No, i el que dic, no s'ha vendut el producte.
2: Exacte.
0: No se l'ha fet funcionar.
1: I ecològicament està bé. I és molt barat, la biomassa.
0: Clar, i molt més interessant que cremar gasoil, per exemple, que és el que crema molta gent que té cases aïllades. El que cremes és gasoil. Llavors dius, per què no? Doncs, bueno, perquè al final hi ha molts interessos econòmics aquí, de molta gent. Distribuïdors de combustible, fabricants de calderes...
1: I energèticament és més eficient i tens un millor certificat energètic si tens biomassa que si tens una caldera de gasoil o que va consumint...
0: Clar, és com lo de les comunitats energètiques. Aquí a Arenys se'n vol fer una ara de comunitat energètica.
2: Sí,
1: i estan en endavant, no?
0: Fàcil sí. No ho estan tenint, em sembla, no? És a dir, ho estan tirant endavant perquè és un penya que ja ha fotut la banya i vinga, i vinga, i vale, i tira. Però vull dir que fàcil per posar-se d'acord, per fer les instal·lacions, crec, pel que he pogut parlar amb algú, no els hi estan posant.
1: Ho van explicar fa dos diumenges aquí a la ràdio. Sol tenen 50 socis, han de posar 50 euros, i el problema és on col·locaran les plaques, qui els hi deixarà col·locar plaques, en quin edifici es comprometen, i si aquí està el problema és que no tiraran davant. O sigui, encara que tinguis diners, si tinguis socis, si no tens un terrat on col·locar les plaques, plega i vámonos. I sap greu.
0: Sí, sí. Què en penses, Francesc?
2: No, que és molt interessant, però clar, és la dimensió també de l'empresa. Clar, difícilment una empresa de 50, 100, 200 socis pot lluitar en les multinacionals de l'energia, no? Clar. I després, per càpita, després surt més car, no, diguéssim, tot i que ideològicament, ecològicament, etcètera, doncs és, si ho tens tu assumit com una tasca que has de fer, no?, és com la recollida selectiva i tal, primer ho has de tenir clar i has de tenir, diguéssim, has de fer una certa militància, no?, d'allò, i a partir d'aquí anar construint. Però, clar, lluitar contra aquestes multinacionals, contra aquestes multinacionals, a vegades, també a nivell de gestió pública, a nivell polític, doncs tenen bastantes, diguéssim, garanties i a vegades portes giratòries i a més, és difícil fer-te un forat, no?
0: Clar, que el problema està amb haver de lluitar contra les grans... És a dir, que contra les grans multinacionals, si realment l'administració creu que aquest és el futur i confia en aquestes energies alternatives i creu que el camí és aquest, el que no pot fer és posar les mateixes condicions al tio que comença que a la gran multinacional... Clar. Que té captiu tot un
2: el que se'n diu discriminació positiva, no? Clar, ja que estan en diferents condicions per lluitar contra això, doncs, escolta'm, tu que tens el cert poder per poder, diguéssim, modular aquesta discriminació, doncs fes la cosa positiva, en aquest sentit.
0: I més quan la pròpia administració es mostra incapaç de tirar-ho endavant pel seu propi... Aviam, un exemple, i ho dic perquè segurament ho acabaran fent, però... Quants mesos fa que estan instal·lant les plaques fotovoltaiques de l'autopista?
2: Ah, sí. Això s'ha d'altre dia. Clar. Sí.
0: Bueno, jo l'altre dia vaig mirar per dir... I no, van dir que ho farien fins al setembre. Fins al setembre.
1: Hi ha dies que no treballa ningú, Passes en cotxe i no treballa ningú. Hi ha un tio amb una màquina ja que mira el cel i adéu-siau.
0: L'altre dia que vam fer la marxa d'Arenys vam passar pel pont aquell es veia tot perfectament.
2: El pont d'Anderi.
0: Exacte, el pont d'Anderi. Sí, senyor. Vam passar pel pont d'Anderi, es veia perfectament com no estan fent res. Sí.
2: Ja va trigar molt en desmuntar-se tot el peatge, la instal·lació de les casetes aquelles i ara triga moltíssim amb aquesta idea, que en principi pot ser bona, però clar, si entra ja amb aquesta lentitud i aquesta demora, potser ja la idea és ja desinflant una mica, no ho sé.
0: Sí. Bueno, de fet, aquesta energia és per il·luminar l'autopista.
1: a més a més.
0: Sí, és a dir, aquesta energia, que, aquesta és la d'aquí, la de Palafolls, la de Sant Celoni, totes aquestes plaques que es aniran posant, és per que l'autopista s'il·lumini. No perquè els veïns tinguem llum.
2: És el que anava a dir. I els veïns, què? Que hi guanyarem alguna cosa amb això? Perquè està en territori de aranyenc.
1: Sí, sí. Dèiem que el peatge era territori de nadie, no? Dèiem abans?
2: Bueno,
1: aquell tros?
2: Allò...
1: No era de dins de mar, ni de dins amunt, era Vall d'Hidrera, que era territori com
2: Anxi. A nivell d'impostos i tot això...
1: Sí, clar,
2: era,
1: allà segur.
2: És aranyenc, amb una bonificació del 95%.
1: De l'IBI, famós, te'n recordeu,
2: sí,
1: no?
2: Sí, que va portar això una certa controvèrsia.
1: Que està més que amortitzat, que ho havíeu dit aquí la ràdio més una vegada. Estava amortitzadíssim.
0: Sí, sí. Bueno, que un jutjat va decidir que s'havia de pagar, i que l'Ajuntament crec que va cobrar 300.000 euros.
2: I al final, abans, sí, sí, fa tants anys, això, sí.
0: Sí, sí, bueno, ara cobrarem, s'ha acabat.
2: Sí, sí. Deu fer l'any 90 i pocs, no? Perquè aquesta autopista és l'any 94.
1: Sí.
2: Recordo Sant Joan, mira, farà els anys.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí. A Sant Joan, en Josep Borrell, que era...
0: Home, Josep, quan era socialista, saps?
2: Exacte, era socialista.
1: Com muchos otros,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte. Quan anava de socialista...
2: Josep Borrell era, sí, sí, sí, el ministre del MOPA, era el MOPA.
1: Molt amic de l'alcalde Nacho Moreno, se'n recordeu,
2: sí, eh? D'en Deri, sí, però en Deri també. En Deri li donava aquests pins, no? Li donava sota mà, no? I tal. Sí, sí, hi va venir bastantes vegades.
1: Moltes vegades, sí.
2: Es va enllaçar dos anys després en la Riera, també, sí, clar, i vull que no. Doncs, els temes es van anar solapant, quasi.
0: Ostres, 15 anys aquells, que mira que van passar
2: anys
0: coses.
2: Anys 90, sí, sí.
1: Políticament eren interessants, eh?
0: Sí,
1: ara,
0: sí.
1: Si ho analitzes ara, eren interessants, eh? Crítica i visió positiva. Jo...
2: Si alguna campanya es deia, ara que han fet aquestes grans infraestructures, o s'ha fet, perquè això no ho va fer l'Ajuntament, tot i que va intervenir i tal, i més, ara omplien de contingut, eh? Ja que tenim l'estructura, doncs ara, escolta'm, ara hem de treure profit d'això, no? Això és una frase, en fi, ben trobada i tal, però després dius, home, no sé quin profit en té, sí, ben tret, perquè a vegades el primer que va, la conseqüència va ser que els rials aquí baixaven amb més força i amb més destrucció, no? O sigui,
0: estava pensant...
2: Va ser la primera conseqüència.
0: Sí, aquells 90 que feies referència ara, amb primer en Pujol i després en Maragall a la Generalitat,
2: sí,
0: amb un Ajuntament de Barcelona que era potent i funcionava molt bé, a Mataró també hi havia un cert dinamisme, Arenys, sí, sí, també. Sí. Hòstia, van ser uns anys bastant... És a dir, d'aconseguir... A nivell de la sanitat, d'aconseguir competències, a nivell municipal, desplegar moltes d'aquestes competències. Quan ens vam atontar, saps?
1: Després de les Olimpiades, jo diria que és molt tonta, eh?
2: Sí, potser sí, també, eh?
0: Sí?
1: Sí, eh? No?
3: Tant temps, va.
1: Jo, encara no, aquella època... No. Olga, jo, encara aquella època, la política...
3: Aquí.
1: Per això ho deia, que quan tenia analitzant-ho, sí, la trobava interessant. En gent d'un cert nivell, parlem de Maragall, parlem d'en Pujol... No me'n recordo, sí, qui havia d'alcalde de Barcelona en aquella època.
0: Bueno, primer Maragall...
1: Després el Clos...
0: Després ja va venir...
1: Aquí,
0: aquí,
1: el
0: Clos,
3: aquí,
1: vam patinar amb el pobre hereu, que el ministre vam patinar una mica amb l'hereu. Però déu-n'hi-do a l'Ajuntament de Barcelona, eh?
3: El Clos, et puc dir... Puc opinar amb coneixement de causa...
1: En Clos no va tenir la talla ni d'alcalde ni de ministre, eh? Ara no està d'ambaixador, no sé quin país de l'Àfrica, no sé on t'estava l'ambaixador.
0: Ara veuràs, ara algú que deia, no? Però Maragall va venir amb Clos i van dir, hòstia, no pot ser pitjor que Clos. Va venir hereu.
1: Sí.
0: I vam dir, pitjor que hereu, impossible.
1: Va estar molt poc
0: temps, va venir
1: temps,
0: la Colau.
1: Eh?
0: I ara ja...
1: Després de l'hereu, la Colau.
0: No, va venir en Trias. Més,
1: eh? En Trias. Trias, que també va...
0: En Trias, que va començar molt malament i que quan semblava que anava... que estava aprenent, llavors va venir la Colau. I va d'allò. Però en Trias es va començar malament. El primer, sí, any de Trias va ser molt dolent. I després va començar aprenent i, hòstia, al final semblava que ja... Pues, que podria ser un bon alcalde. Pam! I el van xutar i va venir la Colau.
1: És que a l'Ajuntament de Barcelona vam començar amb un Narcís Serra, que era potent, que després, sí, va passar ministre de Defensa, que va ser, sí, el primer que va treure la mili, com, sí, oficial ho va acabar fent el PP. I després en Maragall, que ven dos tios molt potents, i de les, sí, Olimpiades, clar, poses un Clos, que era un anestesista, en tots els respectes, sí, i que de política no en tenia gaire, no, gaire, i l'hereu que estava, no sé si al port de Barcelona, no sé quin càrrec tenia, no, i també, i després va passar ministre. No, és que no...
0: No, vull dir que per tot arreu on vas preguntar, a Sabadell tenien en Ferrés, per exemple, sí. Aquí hi havia en Manel Mas.
1: I a Badalona.
0: A Badalona hi havia...
1: Qui dos
0: hi havia?
1: Molt potents, un del
0: en
1: PSU.
0: Blanc, en Joan Blanc.
1: En Blanc del PSC, però abans un del PSU.
0: I no sé qui hi havia abans.
1: En Ferreres del PSU, que era un mecànic. És
0: vull
1: curiós,
0: dir que
1: eh?
0: Vas mirant en Celestino Corbacho, l'Hospitalet.
1: Celestino Corbacho, Hospitalet, sí.
0: És a dir, vas mirant en Joaquim Nadal a Girona, per exemple.
2: Exacte, que va ser
1: molts anys, molts anys.
0: Molts anys. Vas mirant i ostres, veus que hi havia...
3: Les figures polítiques d'abans no tenien res a veure amb les que hi ha ara, per mi, des del meu punt
1: referents.
3: De vista. Sí, sí. Fossin del partit que fossin.
1: Dius,
3: tenien
1: tu,
3: un carisma personal i transmetien coses que jo ara...
1: El que deia en Francesc, el Quim Nadal a Girona va aconseguir majories absolutes de sectors de la dreta perquè el tio es va patejar a Girona.
3: És com l'Albiol. Se li ha de reconèixer, encara que...
0: Sí, sí, encara que
3: estem d'acord amb ell i amb les coses, parles amb gent de Badalona i són d'esquerres el que sigui, però diuen que és un bon alcalde. Llavors, doncs, per això guanya, no?
2: Però això es podria matisar molt.
3: No, no, ja ho sé, jo no el puc suportar, però...
1: Jo també, tampoc
3: no. No el puc suportar, no.
2: No, i era una època, per a nivell municipal, això també era una època dels tripartits, també.
1: Sí, senyor.
2: Encara era 10 anys de democràcia, ja, hi havia algunes coses que es anaven veient i tal, hi havia un entusiasme, una connexió del poble a la política, en certa manera, i tal, després de 40 anys de franquisme, tot això. O sigui, encara vivíem una mica amb aquest entusiasme, cosa que no veig...
1: I era proximitat amb la gent. Això és important, eh? Això és important. Deien que l'alcalde, no sé quin alcalde de Mataró, portava una llibreta i un boli a la butxaca. I cada dia anava a esmorzar a un bar diferent, de cada barri. I hi havia la gent, escolti, diu, és l'estratègia de màrqueting. S'ho apuntava. D'encara que després no fes res, l'home aquell arribava a casa i va dir, l'alcalde m'ha escoltat i s'ha apuntat el que li he dit. Jo, com a màrqueting polític, he anat a cursos de màrqueting política a la Fundació del Partit Socialista.
3: Però vols dir que abans no
1: estava...
3: era diferent, cara? Això avui en dia, no. Vull dir, en la gentada que hi ha a Mataró, sí. I tot això, però jo que, no ho veig molt.
1: Però ja és que ho fan, eh?
0: Jo crec que hi ha una qüestió que és... Bueno, o podria ser una de les moltes qüestions, però és la vocació amb la qual els alcaldes i alcaldesses del moment actuaven. És a dir, Manuela de Madre, per exemple,
1: sí,
0: a Santa Coloma de Gramenet.
1: Sí, sí.
0: La Manuela, ara m'ha vingut... Quan he dit alcaldessa, digues una alcaldessa. Manuela de Madre. Doncs, o la Tura, Mollet. És que, clar, és que ara m'han sortint...
3: Ah, no,
0: és que la Tura
3: també era una cosa molt, molt
1: com a conseller d'Interior, per mi, la millor que ha hagut,
0: bueno,
1: de les millors.
0: Mira, els bombers diuen que els dos millors consellers que han tingut va ser el conseller Pomés,
1: sí, senyor.
0: Convergent,
1: Convergent, sí.
0: I la consellera Tura. Sí, socialista. Sí, sí. Són els dos bombers. Tu vas parlar amb qualsevol bomber de l'antiga escola i et diuen com en Pomés i l'Atura, cap. Ni d'un color, ni de l'altre, ni de l'altre, ni de l'altre. Aquests són els dos únics que han fet tal. Jo crec que abans hi havia una vocació de fer coses. És a dir, de fer coses. De millorar la vida de la gent. Jo recordo, hòstia, els anys 90, qualsevol lloc on anaves, als parcs públics, de les joguines infantils, als carrers... Hi havia una voluntat de... On està el problema? No? En la il·luminació, doncs, bueno, canviem quatre fanals i posem uns fanals...
3: Ara... I la gent era, com diu el Francesc, molt més...
1: propera.
3: Tomàs, molt més propera. Vull
2: sintonitzava
3: dir,
2: més
3: sí, la gent volia
2: i...
3: fer també més.
2: I creia més.
3: I creia
2: sí.
3: Més. Vull dir, sí, ara sí, és bastant passat.
1: No havien sorgit cap escàndol polític, també parlem
0: no,
1: d'això.
0: Sí. A veure, sí.
2: Però el 3%...
1: Bueno, clar, no, però va ser en Maragall que va dir... Jo estava al Parlament, que hi havia una reunió...
0: No, però quan fan fora Felipe González, el 96...
1: El Juan Guerra.
0: El Felipe González dels socialistes, els últims 3 anys de govern socialista a Madrid... amb Aznar dient sí. Allò
1: váyase,
0: senyor González.
1: Sí, sí. Calia recordar-li.
0: Van
1: sí.
0: Ser l'Assaiz...
2: Que l'AET encara estava viva.
0: L'Assaiz Zavala, era... tota la història dels GAL, els Grapo, aquell, el barrio
3: Nuevo.
2: I... A la presó.
0: Sí que hi havia una certa...
1: No, però
0: hi havia
1: escàndols, sobretot econòmics o d'aquest, de tot tipus, no eren tant, eren més d'aquest tipus,
3: bueno,
1: què dius tu?
3: Sí. No sé si no és pitjor, no?
0: Bueno, depèn.
1: Sí.
0: Si eres en Ruiz Mateos, que anaves dient Boyer, tal...
1: Que te pego leche.
0: No, però vull dir... Sí, ara...
2: Que, per cert, estem en un edifici que va ser de Rumassa, eh?
1: Sí, sí, no? Sí, però
2: el Rumassa... L'any 93 sí, sí. O així va ser de Rumassa durant un parell d'anys o tres. Sí, sí.
0: Però el que volia dir és que en aquella època hi havia una zona fosca. Canviem els fanals i l'alcalde de Torn, l'alcaldessa de Torn, posava tres fanals o quatre fanals i t'havia il·luminat aquell racó. Avui en dia... hi ha una zona fosca, i li dius, s'han de posar quatre fanals. I et diu, no et preocupis, farem un projecte, aixecarem el terra, posarem uns aquí uns bancs i aquest peralte el traurem i posarem tres fanals, però a més uns no sé què i tal... i al final...
2: I farem un Excel un... que sembla que ja, a nivell informàtic ja ho veus fet.
1: I una comissió,
2: i tal,
1: una comissió externa que pagarem més calés.
0: I al final et queda sense peralte, sense fanals, sense terra nou i sense res, perquè ja han passat no sé quants anys i ja no d'allò.
2: Sí,
1: i has pagat una comissió. I has pagat
2: sí, arremengàvem més, no? Sí. Jo recordo que Fiel Soler,
0: per exemple,
2: Fiel Soler, a principis dels 80, va ser un d'aquests alcaldes allò que sempre anava arremengat, no? Allò,
1: sí, sí, sí.
2: Escolta'm, hi ha que fer... Vinga, què hi ha que fer? Pam, pam, pam, pam. De vegades una mica grullerament, de vegades fregant una certa, aquella famosa factura, l'altre dia en parlàvem,
0: sí.
2: No? Del CAC, no? El CAC, que va estar uns anys així, així es fa, no es fa, i es va haver d'inventar una factura que no era CAC Corrutela, i justifiquem que hi ha una partida que va en funcionament, i després es reposa, vull que no. Però clar, això... vulguis que no, oficialment...
1: I funcionava molt bé. Mira, jo no ho sabia, però el carrer dels Jonis... el va fer tot la brigada. No va venir cap empresa externa ni del municipi ni de fora. Ho va fer tot la brigada que en Ramon Soler, el seu sigui, va ser el regidor sí. d'Urbanisme, Nacho Moreno, l'alcalde. Jo no ho sabia. Em vaig entrar fa dos mesos aquí a la ràdio en un programa. I està impecable. Fixa-t'hi, no s'ha aixecat mai ni ha passat res. Un carrer fet per la brigada, que té un trànsit impressionant aquell carrer, sí. perquè surt cap a la Riera, cap a la Nacional.
2: Carrer de Vall, vols dir, no?
1: Sí. Carrer de Vall, vols sortir el nom. Però és curiós, eh? S'ha mantingut intacte des dels anys 90, finals dels 80, principi dels 90, eh?
2: No, i el que dèiem abans, i el veïnat, això, aquest contacte, i veure que la traducció d'aquell problema... i així la solució d'aquell problema a la realitat doncs no trigava anys i panys i ara qualsevol cosa...
0: I una cosa, i s'havia fet i estic convençut, i la factura que feies referència és un exemple, és a dir l'alcalde, l'equip de govern l'alcaldessa, és igual, tenia un objectiu, s'havia de fer un CAP. Bé, no ens saltarem la llei, però si cal que caminem per la corda, caminarem per la corda perquè creiem que és necessari i prioritari. I si calia, es feia allò de la factura, s'explicava, tal, no sé què. Jo havia vist alcaldes que havien anat a associacions de veïns i els havien dit, escolta'm, munteu-me una mani aquí el dimecres i talleu-me aquest carrer perquè així jo podré anar a dir a Barcelona o a Madrid és que tinc els veïns desgraciats que m'estan tallant un carrer i ja no puc suportar la pressió. I era el propi alcalde que ho havia fet. Bé, llavors, i sortia pels mitjans i deia no, és una vergonya, no es poden tallar carrers, no sé què. Però ell havia anat a dir, tu, tallem aquest carrer. I amb això se n'anava i demanava. Això avui en dia és impensable.
1: Impensable.
0: Impensable. No hi ha ningú que vagi a dir talla'm un carrer, que així em dones força per poder... No hi ha cap alcalde, ni el d'aquí, ni el d'enlloc, que es foti darrere una... Les rotondes de sota l'autopista, és necessari, imprescindible, la gent s'estava dient, posa't darrere la pancarta. Ningú s'hi posa.
2: I tenies el secretari, tenies l'interventor i tal, que bueno, que tot i les... Déu-n'hi-do, els personatges també...
1: Que hem tingut
2: i tot això, i durant molt temps, però de vegades entrava en aquesta dinàmica, aquesta corda de fregant una certa legalitat, quasi, no? Però després veies que la cosa era hi havia una traducció positiva, no? O sigui que la necessitat creava l'òrgan i d'una manera o una altra doncs les coses es feien i ara sembla que sovint s'entra en una... Això no defenso jo que s'hagi de fer il·legalitat
1: no.
2: Però d'això a ser una mica més eficaços, a més en la quantitat de personal que hi ha abans d'ahir es comentava dels 40 que hi ha de la brigada de serveis, sí. Doncs hi ha una tercera part que està de baix o una quarta part, ara tampoc no vull entrar en polèmiques, no? Clar, vull dir que no, tot això aquesta empenta, no? I començant pel de dalt, doncs a vegades no es transmet, diguéssim, correlativament a la base, dels operaris i això.
3: Bé, els mestres també estan no sé quants a baixa.
1: Sí, també.
3: I a veure, anem passant els dies,
1: i els
3: la consellera
1: metges,
3: que hi ha allà, si posa bé, i dius, no fot res, i jo no veig que avancem amb el tema. Vull dir que és un problema endèmic.
2: Sí, però sí, l'exemple del que va davant, a nivell polític, doncs sí, ja no és exemplar,
3: Exacte. No,
2: I el sistema també va com va, sí. És un...
3: Sí, Francesc, és
2: un paquiderme. Aleshores, jo és que recordo el Fort del Vidre. Al Fort del Vidre hi havia la brigada.
1: Sí, allà, sí, senyor.
2: Saps qui obria la brigada? El regidor de Torn, a les 6 i mitja del matí.
1: En Jaume Gibert, per exemple.
2: En Jaume Gibert o en Ramon...
1: En Ramon, sí, treballava a la caixa, sí.
2: Sí, sí, sí, doncs... i clar, i això vulguis que no, els operaris anaven... escolta'm, ja...
1: Clar.
2: Era un miable hombre de las siete.
0: Sí, la miable
3: hombre de las siete.
1: Al fort del vidre.
3: On hi ha el bar, on hi ha...
1: Era una fàbrica de vidre.
2: Que hi havia la caixa, perquè després sí, sí.
3: I ara hi ha allò dels nenos que van aprendre anglès.
1: Sí, però allò fabricava amb vidre. Per això és el fort del vidre. Sí, amb bombetes.
0: Sí, sí, vull dir que... Sí, sí, que falta... Hi ha una cosa que és lideratge. Falta lideratge. Qui lidera els equips humans... Els equips humans, i parlats de la brigada, podem parlar de les policies locals, podem parlar de les atencions als usuaris, podem... és a dir, qui lidera això?
2: I després hi ha aquests invents d'externalitzar serveis, com que amb el personal que tenim, això és difícil que sigui operatiu i eficaç.
3: No, és que tu, Francesc, coneixes molt aquest temps. Bueno, vosaltres dos us coneixeu molt, clar, vull dir...
2: No, però això d'externalitzar...
3: No, això és nou. No, jo vull dir-ho, les persones que abans ocupaven uns càrrecs, el que m'acabes d'explicar...
2: Per exemplificar, diguéssim, en fi, un exemple de que abans com es funcionava i com es funciona ara, no?
3: Sí, sí.
2: Aquesta comparativa.
1: I els pobles eren admirables, perquè, per exemple, el regidor de la brigada tenia la seva feina. Ell entrava a treballar a les 8 o a les 9, per dir alguna cosa, a la fàbrica, i a les 7 estava obrint la brigada, dues hores, d'una ordre, sabia que havia passat el parte, i s'anava a treballar. I posem noms, ara m'han sortit, Jaume Giver, Ramon Garriga, Rosa Saragossa...
0: Sí,
1: estem parlant en tres partits...
2: I els alcaldes, dos primers alcaldes, estaven a l'empresa, a Cala i Maric...
1: Cala i Maric
2: i la Movisa.
1: I la Movisa. I els problemes que van tenir després, quan van deixar la política, perquè el moment que els van dir o caixa o faixa. 4 anys a l'empresa privada, encara que tinguis dret, una... Doncs 4 anys sí, però més no te'ls mantindré jo, perquè
2: no els feia massa gràcia, no? A la cúpula de les empreses aquestes, per ja això... sigui la Caixa o sigui una empresa més... Una
1: per això molta
2: més
1: gent
2: petita,
1: que és funcionari,
2: no...
1: per desgràcia, es pot dedicar a la política perquè és molt més proper. L'administració pública pot donar absedències tranquil·lament, com que tens un càrrec públic durant anys i anys, i no passa absolutament res. A l'empresa privada hi ha el sector que és benefici i tu has de venir a treballar.
0: Per cert, Montsenyor Olga, tot allò dels Mossos a les escoles s'ha acabat, eh?
3: Sí, sí. Olga.
0: La Parlon, Montsenyor Olga, amb el telèfon. S'ha acabat. La Parlon ja ha dit que...
1: Acaba de dir a Catalunya Ràdio.
0: Que, havia estat un error. Que no tocava. Bueno, ara podrem posar els Mossos als carrers. Hi havíem 5 anys en gent amb pistola que va matant tios allà al carrer Balmes. En comptes de tenir-los entretinguts vigilant adolescents, doncs aviam si... Que vigilin pistolers de l'est.
1: Estàvem amb en Ricard Ostrell i tot això ho ha dit. I ha dit una cosa molt important, que manés que manés...
0: Sí.
1: El tema de la delinqüència internacional és un problema greu que ens haurien de posar, ella deia, fins i tot tots els partits, i hauria sortit des del Parlament un document que s'impliquessin tots els partits, perquè és una cosa que vindrà, igual que els grans incendis, vigilem, perquè estem molt preocupats pels grans incendis.
0: Pues que destinin diners a netejar el sotabosc, a donar valor
2: feina
0: a la fusta,
2: i dos,
0: que dediquin les Mossos d'Esquadra a vigilar pistolers i no a apallissar jubilats a la porta del Parlament de Catalunya. És una altra manera de lluitar contra totes aquestes coses. Ho dic perquè la gestió de... Bueno, és igual, jo em callo. Home, és que allò dels Mossos d'Esquadra és bastant escandalós, les utilitats que se li donen i les feines que en fan. Quan fa que no veiem un control a les carreteres?
3: Molt de temps, no?
0: Hòstia,
3: molt de temps.
0: Ho hem de deixar aquí avui, ja ho seguirem. Ara ho hem de deixar. Gràcies, Olga, gràcies.
2: Bon dia.
0: Gràcies.
2: Bon dia.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXA i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada en unes joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert també un expedient sancionador contra CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter, Santander, BBVA i Unicaja per possibles pràctiques contràries a la competència en relació amb les hipoteques a tipus fix. L'organisme investiga si determinades declaracions públiques de directius van permetre anticipar les estratègies comercials dels competidors, especialment pel que fa a la política de tipus d'interès. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, es va normalitzant la situació i a hores d'ara no hi ha incidències destacades. Queden retencions habituals a les rondes, també a la C58 a Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat, a la C31 a Badalona, a la C17 a Parets del Vallès i finalment a la P7 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui també el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del passat 20 de gener. Arran del temporal Harry. Des de Renfe s'indica també que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I també des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
7: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
8: Pluja d'estels. Les estrelles xerraires són fetes a trossets i despreses del cel una a una, disperses, besant les parets fosques, i s'estenen a terra aquí, a la ràdio, per omplir una estona de diversitat i color. Que bonics són! Jo n'agafo uns quants i els pujo aquí a la ràdio, perquè, clar, són molt bonics, són les estrelles del papaseit. L'estranezza di un cielo che no è il tuo, Cesare Pavese, és un poema que diu Otro cielo. No existe esponja para lavar el cielo, pero aunque pudieras enjabonarlo y luego echarle baldes y baldes de mar y colgarlo al sol para que se seque, siempre, siempre te faltaría un pájaro en silencio. Mario Benedetti. No existen métodos para tocar el cielo, pero aunque te estiraras como una palma y lograras rozarlo en tus delirios y supieras por fin cómo es el tacto, siempre, siempre te faltaría la nube de algodón. No No existe un puente para cruzar el cielo, pero aunque consiguieras llegar a la otra orilla a fuerza de memoria y de pronósticos y comprobaras que no es tan difícil, siempre, siempre faltaría el pino del crepúsculo. Y eso es porque se trata de un cielo que no es tuyo, aunque sea impetuoso y desgarrado. En cambio, cuando llegues al que te pertenece, no lo querrás lavar, ni tocar, ni cruzar, pero estarán el pájaro y la nube y el pino.

I vet aquí que un dia es va omplir una petita escletxa amb un núvol negre. Això és un petit conte de Tomàs Molina que també parla del cel.

Era un foradet molt petit, però el sol el va aprofitar de seguida per ficar-hi un dels seus rajos. Les gotes de pluja van veure com per la petita escletxa del núvol entrava el llamp més bonic i silenciós que havien vist mai.

Va ser un raig enlluernador que no s'apagava i que feia una llum clara i brillant. Totes les gotes de pluja van anar a veure el corrents. Quan el raig de sol va veure les gotes i la va trobar per primera vegada, va aparèixer un raig molt fort. Va aparèixer tota la seva llum i es va desfer d'admiració. Va ser un amor a primera vista. I tant es van enamorar que el cel es va omplir de colors entre la foscor del núvol i la claror del sol. Porque encontraste la razón en la vergüenza. I així va néixer l'arc de Sant Martí, que és un fill d'una gota d'aigua i un raig de sol.

Per això, si alguna vegada veus que surt el sol mentre es plou, gira cap als seus rajos i podràs comprovar que ha sortit a veure el seu fill. Segur que descobriràs al cel, entre els núvols i les gotes de pluja, un preciós arc de colors, prodigi del cel, l'arc de Sant Martí.

El sol les il·lumina i es gronxen amb les ones. Ella voldria ser la plàcida barqueta d'una cala. Vol ser serena i plàcida, com la barca ancorada, en comptes de tenir veles al temporal, en comptes de tenir les veles esquinçades. No haver de vèncer el vent i ser la bona amiga de l'airet de la cala. Hermínia Mas.

Ara parlaré d'un article que va escriure el Josep Maria Espinàs al diari Avui, el 1990. I es diu Núvols. No parlem de drons ni parlem de res, perquè en aquell moment no existien. Però és un article que fa pensar molt, com sempre feia pensar el Josep Maria Espinàs.

Quin temps aquell, fixeu-se. Diu, un belga ha tingut una idea rarament excepcional. Fer publicitat als núvols. Diu l'Espinàs, si no ho entenc malament, es tracta d'aprofitar els núvols com a pantalles i projectar-hi des de terra imatges o textos publicitaris. La lluita és des de fa molts anys. La lluita és administrativa, perquè tècnicament sembla que ho té resolt. Les autoritats hi van posar obstacles i es basen sobretot en la pertorbació d'aquestes projeccions que podrien causar en el trànsit aeri. Diuen que el projector hauria d'estar a una mínima distància determinada d'un aeroport. L'inventor diu que aquesta distància no cal que sigui tan llarga per garantir la seguretat. Aquest home és molt tossut. Al meu entendre, el govern belga s'equivoca entrant en aquest joc. I fa temps que hauria hagut de publicar un decret prohibint, ras i curt, la publicitat als núvols. Potser els ha fet vergonya una llei amb aquest títol. La idea és bona, des del punt de vista publicitari. En els països de nebulositat constant, vol dir disposar d'una enorme i permanent pantalla de televisor sobre els caps de la gent. Els preus d'aquests anuncis es posarien pels núvols.

també és cert que es tracta d'una publicitat molt inestable, perquè els núvols van i venen, i si plou, es deu liquidar l'anunci. Però el belga ho deu tenir tot estudiat. La idea és bona, però inadmissible, clar.

Observar els núvols és un espectacle de privilegiats. Quan dic privilegiats, no penso en els que no tenen res a fer, sinó en els qui tenen la sort de no haver perdut la capacitat adolescent d'extreure's en un moment determinat d'allò que ens envolta. Observar els núvols hauria de ser pels adults una pràctica periòdica. Potser algú ja ho ha dit abans, però jo sempre he vist el cel com una immensa pissarra. I els núvols són els esborradors màgics que van modificant el que hi ha escrit. I al mateix temps van escrivint. Escrivint què? El que cadascú hi sap llegir? D'una altra manera, la pissarra és també el nostre cervell. I els núvols hi esborren i fan néixer pensaments i records i preguntes. Per això, diu l'Espinàs, deixeu, per tant, els núvols tranquils. La seva domesticació publicitària seria infamant. Deixeu-los que diguin que són inútils.

també aquells que no creies que mai s'abaratissin han abaixat el preu, s'han guarnit de garlandes i han venut el somrís. Això és el preu de cadascú.

Que boniques les cançons d'abans cantades per la gent d'ara. És molt bonic, fa recordar, és molt bonic. I la pluja pels topants de sempre, cada cosa en el seu lloc. Però resulta que no hi ha un lloc per cada cosa. Per comptar fins a 10, em sobren dits, l'escuma de la tarda vessa del vas. Tots els records plegats són una gota d'aigua dins d'una mar immensa. I el violí, que no se sent, deu plorar algun amor que jo encara no sé.

Mercè Rodoreda, la gran escriptora, va escriure moltíssims llibres, molts, molts, però ella va dir en una roda de premsa que salvaria aquell llibre, Flors i Vianes.

imatges. Aleshores, com és un llibre molt complet, jo a vegades llegeixo fragments. I parla de les flors. A cada flor li ha posat un nom. Llegiré un fragment. El fragment de la flor ballarina. Mira com descriu aquesta flor. És groga i molt escabellada. La tija té quatre cirgells. Es va del pic de l'estiu a l'alba amb el sol. Els pètals neixen en petites envergides, prims i rodons, i pengen cap avall. Escampa un perfum entre buscar, o sigui sec, d'herba callada, o sigui humit. Així que aboca tot el seu esplendor, fora els cirgells, es despenja i s'enrotllen a les branques més properes, quedant tibants com a filferros. Jo crec que és la flor ballarina, però com és el Don Diego de Noche, que es diu en castellà? No ho sé, és que no posa el nom ella. On s'en souvient, on s'en souvient. Lentament gira damunt d'ella mateixa, dona petites estrebades a la dreta i a l'esquerra, endavant, enrere i prova. I quan després de paciència i pena tot el que ha aconseguit ja està cargolada, cessa tot esforç i comença a cargolar-se a l'inrevés, es descargola, s'escabella i els pètals estesos. Com pot ser que no digui el nom d'aquesta flor? Hem d'endevinar-ho. Això ho feia la Mercè Rodoreda amb Viatges i flors. Ella li diu flor ballarina.

recorda quan encara no arribava a caronar els serrells a la llum de l'eixida. Era molt baixeta, estava amb les flors. Feia saltironets i en tocava les puntes. I pensava, potser de gran hi arribaré. Ara hi passa la mà i fa moure els serrells. És més gran que les plantes. I ella encara se sent com la nena aquella. Aquella nena que jugava amb els serrells de les llums, de les eixides, i agafava flors i les arrencava.

Campaneta daurada del meu carret de fira, cavallet de cartró, de mig pam, tot pintat, havent caminat tant pels camins sense ira que ara ens cal reposar i agrair nostre fat. Ja no tornaré més fent «Osca! Osca!», corrent a carregar amb palets el teu quadrant de fusta. Campaneta daurada, tu em sabies content? Ara em mena la gent i tota hora t'injusta, i sóc infant encara, i no puc fer-ne esment. Cavallet de cartró, tu em sabies la joia. Si ara jugués a córrer, què diria la gent? Trobaran molt millor que estimi alguna noia, tant si és vella com no. Cavallet tot pintat, campaneta daurada, i que us deixi al terrat.

La història d'un estel. M'han portat un estel de Bangkok. Representa una serp i té una llarga cua clapada amb verd i vermell. Hi ha estels que són paons, papallones, dracs. Jo no sé d'on venia l'estel de Nazaret. I aquí diu que es tracta d'una aparició d'un cometa o d'una conjunció astral. El que sembla clar és que els estels són al cel. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. Jo mai no oblidaré els estels de Hong Kong, ben diferents als tailandesos. Parlo dels estels que jo vaig veure, diu l'Espinàs, en un suburbi misèrrim, on unes patètiques barraques, construïdes damunt una barreja d'aigua bruta, de llot, de residus i quitrans, i enfilats damunt les teulades d'aquestes cases on vivien, uns infants feien volar els estels. Era com si d'alguna manera es volguessin desenganxar de la misèria que tenien sota els peus. Eren estels modestíssims, improvisats amb deixalles. Retallats en la grisor del capvespre, els marrecs miraven en l'aire aquella petita superfície que mirallejava, que recollia l'últim raig de sol al capdamunt del fil que ells retenien fermament amb les mans. I vaig pensar jo que aquests nens esperaven el miracle d'enfilar-se ells mateixos cor damunt cap a l'estel.

I tot plegat no és res més que un miratge. Un món que no pots veure en cap mirall, però que els anys, l'àspera solitud, han ben configurat i els prens, si vols, i adopta formes convincents i clares. Secretament, la vida que s'esfulla fecunda els pous. Pels clars camins de l'aigua, tots els silencis, novament, amb el vent que s'aixeca amb claps de boira.

Contar un fet sovint té mals acostaments. Les fetes s'afuen. Passa que una persona explica les coses. Les paraules arriben molt després de les fetes. Quan un conta una cosa, sap prou, com a mínim, que és mentider o venut. Les fetes no són coses. Un fet són moltes persones que et desitgen. Jo puc contar el que els altres han fet de mi. Si dic jo mirava, tant el pronom com el verb són una malifeta de la veritat. Contar? No. Recordar. Recordar significa donar el cor, acostar les coses al cor. Això és contar un fet.

un passatge del Petit Príncep. L'asteroide on habitava el Petit Príncep estava infestat de llavors de baobab, però el jove personatge d'Antoine Supery es tractava d'unes llavors terribles, perquè d'un baobab, si no ets a temps, ja no te pots desfer mai, mai, mai. Ocuparà tot el planeta. Et foradarà amb les arrels. I si el planeta és massa petit i hi ha masses baobabs, el rebenten. Això explica que als matins, un cop llevat i arreglat, el Petit Príncep arregli també el compte del planeta. T'has d'obligar regularment a arrencar els baobabs així que els distingeixis. Al Senegal i d'altres puntes d'Àfrica Negra, el baobab és un arbre sagrat. La fruita del baobab, per exemple, és utilitzada per fer minvar els mals de panxa i altres malestars. Saint-Exupéry va exercir d'aviador anant de la Seca a la Meca i ens fa observar que allò que és beneficiós i estimat en un indret no necessàriament és beneficiós i estimat a tot arreu. Al contrari, pot causar estralls irreversibles en astres varals, especialment quan creix de forma indiscriminada. Això ho diu el Petit Príncep.

quan torno de sol d'enlloc, tot em sorprèn i descobreixo nous esclats de vida. No som mai tristos els retorns, si amb ells recuperem allò que tal vegada consideràvem ja perdut per sempre. Per això vello fites i camins, i no em són gens estranys a la mirada. Sols dic l'estricta solitud que m'envolta des d'un angle discret d'aquella tarda. Martí i Pol.

El color de la pell, el color dels ulls, els llavis vermells, el color d'una síndria, la intensitat colorant del safrà, els boscos de fulles caduques, daurades, el cel, aquest cel immens que ens acompanya sempre, cada dia diferent, amb blaus intensos i la generosa esplendor del capvespre. He passat al llarg de la meva vida moltes hores mirant les postes de sol. Mai dues iguals. Un degradat de matisos omple el cel des de l'Orient fins a l'Occident. Uns delicats colors acompanyen l'horitzó al final del dia. I quan els núvols són presents, les seves formes i colors dibuixen capricis imprevisibles. L'art de Sant Martí.

La sang de paper. De vegades m'agrada seguir el cantell de la vorera i caminar a grans passes com si contés les pedres. Així deixo el cas a pavellones i em trec la barba postissa. El camí té una bandada de planura i a l'altra el matoll espès amb un bosc de pins secular al fons. Joan

0: Buscant coses antigues, Ciceró el va escriure quan tenia 62 anys per ajudar amb un amic seu, que en tenia 65, per suportar l'edat que tenia. És un llibre divertit i ple de contradiccions. És molt bona la contradicció. Ciceró explica que un dels grans mèrits de ser vell és que ens deslliura de l'apetit dels plaers sensuals en el moment en què ell acaba de casar-se amb una noia de 14 anys. És que no es deu existir cap molla que faci tots els vells iguals, com no existeix cap que ho faci els joves. Com deia aquell home, només els papes i els reis encara poden parlar en plural. I nosaltres potser per això també diem que Ciceró deia que li agradaven els vells. Els vells que tenien alguna cosa d'adolescent. I els adolescents que tenien alguna cosa de vell. Hem tornat bastant enrere. Fins aquí, Pluja d'Estels. Avui tenim un oient molt especial que es diu Anand, que és el meu amic. ¿Te ha gustado el programa, Anand?
1: Mucho, me gusta mucho.
0: ¿Te has divertido un poco?
1: Sí.
0: Aunque las músicas son un poco de mayor, ¿verdad? Pero te gusta todo a ti.
1: Sí, me gusta mucho.
0: ¿Y a qué colegio vas?
1: Joan Maragall.
0: Me alegro mucho de que hayas venido. ¿Volverás otro día, Anand?
1: Sí.
0: Yo te quiero mucho, ya lo sabes. ¿Vale? A ti y a tu mamá, a Samira. Un beso grande para todos. Guiant la música amb tot el carinyo, Elena Soldate, gràcies. Disseny musical, Carla Ricard. Amb el suport del nostre director, Joan García. Adéu, amics, moltíssimes gràcies. Adéu!

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els líders del G7 es reuneixen avui a Evian, a França, en una trobada marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord que es signarà el divendres. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que, com dèiem, es formalitzarà a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iraní i comptarà amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. Hi ha acord a tres bandes entre el PSC, Esquerra i els Comuns per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, menys de 12 hores. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els tres partits han presentat aquest dimarts des del Parlament de Catalunya. I el Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXA i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada a les joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, no hi ha incidències destacades, tot i així una avaria a la 2 a Castellbisbal provoca circulació intensa i també està tallada a hores d'ara l'L702 Artesa de Lleida per esfondraments, a banda també retencions habituals. I pel que fa al servei ferroviari, recordem que Rodalies recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que ha estat interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys. Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
4: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
4: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
4: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: Marta.
6: Ei, hola, com estàs?
5: Superbé, cada dia em sento millor.
6: I el secret?
5: Doncs ho tens ben a prop.
6: Sí?
5: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
6: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
5: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
7: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
8: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
0: Ràdio Arenys.
9: Dones, amb Rim García.

Bones us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones, fet per dones, on tu pots sentir-te reflexada. Vols participar? Doncs pots enviar un missatge de veu al telèfon 93 195 79 12 o al 722 886 921. Ens agrada un programa on els homes hi siguin presents i es vinculin. Si voleu saber de què anirà el programa o tornar a escoltar, ens podeu trobar al Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar i a Instagram. Podeu trobar els podcasts dels programes a la web de la ràdio i en la nostra pàgina del Facebook. I els podeu escoltar quan vulgueu, on vulgueu i l'estona que vulgueu. Us parla Rim Garcia i en el so avui... Extra, tenim a Joan García, el director de la ràdio, ens acompanya avui. Joan, què tal? Diu que no saluda, però bueno, és igual. Ahir el tenim i somriu, perquè el Joan sempre somriu. Això és una cosa molt bona. Avui, a Dones i Salut, que és la secció que ens toca, tenim a l'Alba Miralpeix, i amb ella parlarem de dones sàvies i remeieres. Dissoldre el judici entre nosaltres, un altre punt, i de plantes medicinals, que ja veureu quina, i del solstici d'estiu, està claríssim.

0: Alba, què tal? Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí, ja preparada per l'estiu?
1: Ja preparada.
0: Ja et veig morena, eh?
1: Acabo d'entrar aquí al mar, que teniu una meravella.
0: Una meravella. Jo he estat aquest matí i estava pla, pla, pla, pla. He vist sortir el sol avui.
1: Que bonic.
0: Molt bonic, sí.
1: Estava neta.
0: Molt neta. Estava molt neta. I transparent, sí, sí, sí. Bé, hi ha dies que no, però avui sí.
1: Sí, avui sí.
0: Però estàs morena, això vol dir que a casa teva també em prens el sol.
1: Cada dia que puc baixo una Arenys, mica. Una horeta.
0: Ah, sí? Sí? Això que tens un tros, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: El tema d'avui que ens portes està sonant la música per introduir-lo. Onde

0: Entre els crits del faldal ja en ve la guàrdia reial trobant en l'escena d'un crim. S'implantaren mesures...
1: Què ens vols portar sobre les bruixes, les cremalleres, les fades? Què vols?
2: M'apassiona parlar d'aquest tema.
1: Tu saps que jo sóc una dona d'aigua?
2: Ja ho he vist.
1: Un dia, un dia ho vam fer, un grup de dones, ens vam anar a Sant Iscle de Vallalta, allà al Gorg, que hi ha, de dones d'aigua, i vam fer allà... Sí, sí, ens identifiquen amb les dones d'aigua.
2: Sí, jo també ho sóc, però també sóc dona de foc.
1: Ah, aquesta no hi ha arribat encara, jo. Què vols? Per on vols entrar? Com les vols definir cada una de... El que vol dir ser bruixa, ser remeiera, ser fada?
2: Mira, en aquesta cançó que m'encanta, diu algo que se'm posa la pell de gallina quan l'escolto sempre. Diu, solo hay meigas donde hay inquisición.
1: Ah.
2: És a dir, que el concepte de bruixa, el judici d'aquesta bruixa o la caça de bruixes, sento que no existeix, és una cosa que s'ha creat i s'ha inventat. Retornant a honrar aquestes dones i posar-les en dignitat i visibilitzar-nos, sento que és posar-nos en dignitat i visibilitzar-nos a totes. Aquestes dones, al 1620, ja comença a haver-hi alguna certa informació a partir del 1300-1400, però el 1620 és on esclata. Eren dones sàvies, dones connectades amb la seva energia vital, que sempre recordo aquí quan parlem dels cercles, que és la nostra energia sexual, que és l'energia que ens porta a connectar-nos amb el nostre poder. Eren dones connectades amb la saviesa ancestral de les plantes, dels cicles, del sol, de la lluna. Eren dones atrevides, creatives, que tenien dons, no?, que acompanyaven els parts, acompanyaven els finals de vida. Llavors, suposo que algú que ja passava i que segueix passant, quan una persona, i més quan una dona, està connectada, sol o pot generar por.
1: Por.
2: Llavors, sí, sí. Què passava en aquell temps? Que hi havia va haver-hi una època de molta glacera a tota Europa i que els cultius van ser afectats, per tant, va ser tocada la supervivència. En aquells temps passava això i en aquests temps la supervivència també està tocada per altres maneres. Llavors, què calia? Algo que ha succeït sempre i segueix succeint, s'havia de buscar un xivo expiatori, un responsable de tot això, un culpable de tot això, i tirar totes les pilotes personals, familiars, socials i col·lectives fora. Cap on van anar? Cap a aquestes dones, on se les va acusar d'elles provocar aquesta catàstrofe. No? A mi m'agrada recordar que totes aquestes dones es van declarar culpables o van assumir el que se'ls impugnava, per lo que eren jutjades, sota tortura. I no unes tortures de pessigades, unes tortures que fan posar la pell de gallina.
1: La pell de gallina. Sense arribar a la mort.
2: Exacte.
1: O sigui, que és l'extrem màxim de tortura. El que es pot arribar.
2: Llavors, jo quan parlo d'aquestes dones m'emociona. Em sento propera, em sento connectada, sento que connecto amb una força i a vegades hi ha una tristesa molt profunda. No? És a dir, aquí a Catalunya, com a la resta d'Europa, el mite de ser cremades a la foguera, aquí a Catalunya no érem cremades a la foguera, érem penjades a les places del poble. No? Llavors, estem parlant del 1600-1700, llavors són ancestres relativament properes a nosaltres.
1: A nosaltres, no? Sí.
2: Llavors és una memòria allà que sempre m'agrada com obrir, compartir, el poquet que sé, però que em connecta molt, perquè també deixem de folcloritzar la bruixa.
1: Aquesta és molt important. deixem de fer folclore del que és una bruixa.
2: Exacte, perquè poca broma, és a dir, seguim estant jutjades per ser autèntiques, per estar connectades amb la nostra energia vital, seguim estant jutjades per treballar amb les plantes, per treballar amb lo invisible, amb lo inconscient, amb lo abstracte, per anar aprenent el nostre el poder.
1: Per connectar amb les nostres essències. No?
2: Llavors seguim sent jutjades d'altres maneres, no? No ens pengen, però simbòlicament seguim
1: ens marginen, ens retiren, no ens reconeixen, no som visibles, que encara estem ahí.
2: I és un procés molt intern, molt individual, que ho vivim també amb molta soledat, no? Però aquesta memòria és viva. Llavors jo sempre dic, no la folcloritzem, la bruixa, ni la xamana, ni la remeiera, ni la dona sàvia, sinó que ocupem-nos nosaltres de tots aquests judicis que encara segueixen a les nostres ments i als nostres cossos. Exacte. Perquè jo quan et vegi pugui deixar de jutjar-te per ser com ets o per ser autèntica. No? I que comencem les dones realment a una transformació que mereixem. No?
1: Que mereixem. I què hem de fer? Perquè sí que com a dones estem demanant un lloc a la societat i estem volent ser reconegudes, però encara hi ha molt de pes en nosaltres mateixes que no ens reconeixem com a dones ni en el lloc que hauríem d'estar. I si fins que això no passi, no acabarem de ser reconegudes. Vull dir que és un treball que hem de fer com a col·lectiu, però també com a persona, no? Com a individu, cada una de nosaltres. I això és un camí que hi estamos, no?
2: Aquí tenim dones sàvies, aquí tenim el concepte de bruixa. El concepte de bruixa a mi m'agrada molt perquè vaig llegir una vegada que broikos, del grec, vol dir dona que camina per els boscos de Bruc. No? Justament jo ara a la masia on he estat vivint durant molts anys i he anat compartint els cercles, hi ha quantitat de Bruc. No? Llavors, tu et camines per boscos de Bruc i no et cal llegir massa, és a dir, sents... Ostres, d'on surt això? D'on surt el tema de l'escombra? D'on surt el bruc que crema? És a dir, amb les nenes i les adolescents, l'altre dia en un grup, no recordo ara a quina de les poblacions, però somreien perquè... Ah, sí, amb les nenes precioses de Cardedeu, somreien perquè va sortir el tema de dona de les bruixes i els hi vaig obrir el que t'estic compartint a tu, no? A partir de les seves preguntes.
1: Amb tothom que ens escolta.
2: Sí,
1: exacte. Això és obert, eh?
2: Exacte.
1: Obert, esperem que arribi a molta gent i els hi toqui, no?
2: Amb tots els oients, que també els convidem, com sempre, si volen compartir, no?
1: Ah, sí,
2: si
1: ja he dit els telèfons, si poden trucar i dir-nos el que pensen, el que senten o el que volen saber.
2: Llavors, aquestes nenes... Alguna em va fer una pregunta i em deia, però per què la jutjaven, no? I compartíem, pues, per estar al foc. Pues si nosaltres també hi estem per cantar, pues si nosaltres també cantem al voltant del foc i ballem, per sentir estar connectades amb la seva energia, però si nosaltres també ho fem, no?
1: No trobaven el què, per què.
2: Exacte, no? Perquè en el fons, quan ho podem observar o com podem estar en consciència i a prop del cor, és molta absurditat el que va passar, que va ser una caça de bruixes molt bèstia, i el que segueix passant. No?
1: I més que res, que el concepte continua i es manté, no? El manté d'aquesta figura de bruixa, el que vol dir que no és. No? I a més, ets una bruixa, no? S'imaginen, no? Allò, aquella senyora amb el nas gran i l'escombra i tal. L'escombra què? Perquè no l'has acabat de dir, el símbol de l'escombra.
2: No, que clar, quan jo vaig relacionar el broikos, bruixa, no? Dona que passeja per bosc de bruc, clar, les escombres abans es feien amb bruc, no? Llavors, tot té la seva relació. El bruc és una planta que quan crema és ideal per les fogueres i pels focs,
1: fa
2: no?
1: Fa foc.
2: A nivell medicinal també és molt interessant per temes d'infecció d'orina. És a dir, bueno, tot aquest entramat que vas veient que l'únic que hi ha judici en moltes de les acusacions cap a aquestes dones i cap a les dones que seguim a prop de la natura, no?
1: I interessos. I interessos. Perquè moltes vegades van ser acusades perquè tenien un interès perquè aquella persona doncs, fos treta del mig perquè volien no sé què o volien no sé quan. Vull dir que sempre al darrere hi ha la part dels diners i la part d'interessos, no? De terres o de... És a saber què. Vull dir que no només el fet d'una dona sàvia, sinó també el fet d'aprofitar-se de les acusacions de que s'escoltaven coses que no eren. I aleshores, si passem, ja hem parlat de les bruixes, passem a les fades i als aquests éssers màgics que volten pel pel bosc.
2: I a les remeieres, no?
1: I a les remeieres,
2: sí, sí. A vegades les persones em pregunten, però remeiera, tramantinaire... Les tramantinaires són les dones que viuen, que vivien a la vall de Tuixén, a la vall de Vansa, uh-huh. cap a la zona del Pirineu, uh-huh. i eren remeieres. Mm. Llavors, les dones que estem connectades amb les plantes medicinals, al Montseny, per exemple, som remeieres, no som tramantinaires, no? Mm-hmm. És a dir, que totes les tramantinaires són remeieres

0: moment superimportant en aquestes dones que eren essencials en el moment de l'època, no?
1: Sí, amb tan necessàries.
0: Eren dones que tenien monedes a les butxaques.
1: Si ho traslladéssim avui, qui seria una remeiera? Qui seria una trementinària, no? Com es diu? Trementinària.
0: Bueno, per mi la remeiera i la trementinària som aquelles persones que seguim connectades amb les plantes, comprenent que la jerarquia del ser humà no ha de per què anar per sobre de les plantes. Llavors és la dona que sap sentir, llegir, abraçar el llenguatge de la vida.
1: De la vida. Jo sempre que ho dius m'encanta.
0: Que ens la dona la natura, exacte. Sí, que ens la dona la natura.
1: Sí, sí, el mes passat que parlàvem del bosc, no? El respecte quan entres en un bosc i consideres que som una part més i que no som més important ni menys, sinó que formem part i ens integrem, no? Els homes tenim aquesta necessitat de ser més, no? Ens creiem el malic del món.
0: Sí.
1: I el món no, el món és el món i nosaltres formem una petitíssima part del món, no?
0: I per mi la remeiera no només és la que utilitza i sap de les plantes i les receptes, perquè això és important, però per mi hi ha algo molt més important, és com et connectes amb la planta, amb el món vegetal, amb el món natural, i com tu et sents integrant d'aquest món, no per sobre utilitzant-lo. Per mi una bona remeiera, una verdadera, més que bona, verdadera remeiera, és la que té clar que forma part, no que pot fer el que vol, no? Amb tot això, amb l'ús, no? Que sí, no només es queda amb l'utilitat, que és el que ens convida tota l'estona al sistema, no? Sinó que forma part del bosc, forma part del mar, forma part de la vida.
1: Formem part de la vida. Això, a mi, quan ho dius, les vegades que ho has dit, m'arriba molt. Posar al centre la vida, al centre de tot la vida.
0: Sí.
1: Al centre dels cercles, que m'encanta això del cercle, no? Perquè tots estem en la mateixa alçada, en el cercle.
0: I posem la vida al centre.
1: I posem la vida al centre.
0: I la mirada.
1: Sí, sí. Aquest any el cabaret ha sigut una passada.
0: Ah, no vaig venir.
1: No vas venir, no?
0: No.
1: Em posar l'amor en el centre. I va ser... Uau.
0: Que bonic.
1: Sí, va ser màgic. Un cabaret molt màgic. Va haver-hi gent que es va emocionar i va plorar. Amb això ja t'ho dic tot.
0: Molt bé.
1: En un cabaret.
0: Que bé, que bé.
1: Que té tela.
0: Que bé.
1: Que té tela.
0: Que bé.
1: Ara, passem als éssers aquests que són més intangibles i que estan
0: vale,
1: en el bosc.
0: Passem en els elementals.
1: Sí,
0: no?
1: Senyora.
0: Hi ha els elements, el foc, la terra, l'aigua i l'aire i l'éter, no? I hi ha els elementals, que són tots aquests sers invisibles, subtils, però presents, que formen part d'anar vivant aquesta màgia i aquesta vida, no? I les fades són els elementals de la terra, les fades i els follets, no? Llavors, a boscos... a tots els boscos hi ha fades i en boscos que encara n'hi ha més.
1: Clar, perquè també trien, no? No, trien, que els hi agrada més, i van i venen i tal. Ara estem partint del fet de que existeixen, clar, que hi ha gent que no ho creu. Però nosaltres partim de que sí.
0: Nosaltres
1: no?
0: Partim de que sí.
1: I entre aleshores, per si algú vol provar, com pot veure o com pot tenir la sensació de que aquests éssers l'estan envoltant o d'alguna forma el toquen o estan presents?
0: Primerament, molta rendició. Això que estem dient, que no només sigui teoria, que la vida està al centre. És a dir, com tu creus i ho sents. És a dir, no és només una idea que tothom ho diu o fa gràcia o està de moda o queda guai o m'encantaria. No, no. Rendeix-te això. Obre't a sentir. Obre't aquesta humilitat com a humà quan passegis pels boscos i vine i explica'ns-ho.
1: Vale. Llancem aquest repte. A veure si algú que s'atreveix a anar pel bosc, posar la vida al centre, entrar molt de respecte i considerar que és una petita part del bosc i deixar-se sentir.
0: I és el dia a dia, no és un dia que me'n vaig a fer això, és tota l'estona, tot arreu.
1: És l'actitud, no? És l'actitud. I és molt bo perquè quan aquesta actitud l'agafes, no?, com a vida, la traspoles, no?, traspassa i després passa amb la relació dels altres, passa amb la relació amb els animals, passa amb el teu entorn i passa molt important amb tu.

0: perquè has connectat amb tu.
1: I seguim, i jo segueixo convidant a experimentar, a sentir. Tu creus, no tu creus, ho jutges, no ho jutges, és igual. Experimenta, senta-ho, atreveix-te.
0: Mira, per tancar, perquè ara entrarem en dissolt els judicis, en l'altre punt que volies fer, bueno, una mica ho hem tocat ja, però podríem posar la música de Les bruixes i les fades s'estimen, de Carola Ortiz, a veure què ens diu.

0: Doncs en aquesta música tanquem el tema de bruixes, remeieres i fades i éssers elementals. Per definir-los i com a input, després d'haver parlat d'això, què vols que ens quedi, Alba? Traiem prejudicis, posem les coses al seu lloc, com? L'Alba s'ho pensa i somriu.
1: Jo el que per mi és una bona sembra és quan comencem a donar valor a lo important, a lo essencial. No hi torno a la vulnerabilitat del ser humà, a la sensibilitat del ser humà, a la persona connectada a la seva energia al cor, a una mirada que parteix d'un mateix però que no esdevé totalment egoista. És a dir, com no banalitzar tot això que moltes vegades es banalitza, no banalitzar-ho i donar-li i retornar-li el valor. Perquè valor ja en té. És simplement retornar-li el valor.
0: Hem oblidat. Els valors hi són. I sempre han sigut. El que passa és que hi ha tant soroll de fora, no? I tants anys de viure en la supervivència, l'ésser humà, que encara queda, no? El reptilià està allà, no? Funcionant.
1: Sí, i també, mira, és tan senzill com, no?, de convidar-nos a sentir, a entrar dintre, de connectar-nos, i tota aquesta informació del que estem parlant, que potser a vegades costa, que se sent abstracta, que se sent, uf, què estàs explicant, per tu mateix ho aniràs explorant i vivenciant. Aniràs arribant, no?, a lo més essencial, a la més veritat, te n'adonaràs, no?, de que el món que vivim, que ens dona quantitat de coses i que és un goig, no?, formar part, també, però que ens despista massa. Ens despista massa.
0: A partir de la cosa, no?
1: Sí.
0: El viatge cap a dintre,
1: sí.
0: I el sentint el cor, vull dir que no hi ha més.
1: I l'altre, la memòria ancestral i la memòria més primària neix per si sola.
0: Perquè la tenim. És que, de fet, hi és. L'únic és deixar que surti, no? Portaves un altre tema, que era la ratafia.
1: La ratafia.
0: La ratafia. I volia que vinga, entrem en tema. Entrem en la ratafia. Què és la ratafia? Per què l'has portat? I per què ens acompanya i és tan important ara en el solstici d'estiu, ara per Sant Joan?
1: Jo portava unes setmanes molt emocionada, només cantava primavera remeiera amb les plujetes que havien caigut i com està de preciós, no?, la frondositat de les plantes i les flors, i pensava, aquest any faré una ratafia. Però m'ha anat passant els dies i quasi que se m'està passant, perquè hi ha molta flor que, com que va, no?, va sortir, va florir amb temps, pensava, ai, que no et donarà temps de fer-la. Jo fa, doncs, uns 24 anys.
0: S'ha plogut, eh?
1: Ha plogut.
0: 24 anys, ha plogut.
1: Ha plogut. 24 anys que vaig fer la meva primera ratafia. Era quan vivíem a la muntanya. I no l'he fet cada any, però n'he fet de moltes. El meu germà també és ratafiaire. També li encanta. És amb algo que connectem i ens trobem. Jo fins fa uns anys em prenia, em bevia, ara des de fa un temps que no prenc alcohol i tampoc prenc ratafia, però em fascina.
0: Et fascina fer-la.
1: Em fascina fer-la, em fascina olorar-la, em fascina, no?
0: Què és la ratafia? Vinga.
1: La ratafia és un licor de Països Catalans, de terres catalanes. Aquí a Catalunya és més ratafia, però si te'n vas després cap a les illes, cap al País Valencià, no?, i a les franges, doncs tots tenen
0: catalans.
1: Els seus licors d'herbes. A mi m'encanta perquè ens convida a aquesta alquímia, no?, a través del licor, per festejar, per honrar, no?, per donar-nos també aquest toc que dona el licor de, a part de medicinal, d'estat alterat de consciència, no?, que si el prens des d'una consciència, des d'una connexió, pues, és molt interessant el que potencia, no? Llavors també a vegades solem emborratxar-nos i anar més enllà, no?, amb els licors, però si es pren des d'aquesta consciència de connexió, és potser molt interessant el viatge que et regala, no? I la ratafia, per mi, és pura alquímia.
0: pura màgia.
1: És una alquímia. És una alquímia molt, molt divertida, molt preciosa, de colors, de formes. És una alquímia sensual, eròtica, fins i tot, no? És a dir, la ratafia té una alquímia que tant a l'elaborar-la com provar-la, com prendre-la, jo la visc així, la visc com donant-me com un gustasso, no? Llavors és un licor que pot arribar a portar des de poquetes a unes 40-60 plantes medicinals. Jo les vegades que l'havia elaborat amb 60 plantes no em quedava tan bona, i quan potser estava entre unes 30, 25, 30, pues, jo a nivell personal són les
0: quines
1: ratafies.
0: Quines plantes són? Déu-n'hi-do, no? Bones.
1: Sí, Déu-n'hi-do, perquè hi ha plantes medicinals, hi ha flor, hi ha fruit, hi ha espècie. Mm-hmm. Llavors, des de la nou verda, que la marca la noguera, i la nou verda també marca el to i el color de la ratafia, doncs hi ha qui pot posar una mica canyella, hi ha qui pot posar gra de cafè, llavors alguna fruita, normalment les cireres, i llavors les diverses plantes medicinals que van sortint en aquesta època. I com jo sempre dic, la millor ratafia la farà l'anciana de la comunitat, la persona més gran, la persona, l'home o la dona, amb més anys de vivència, perquè cada cicle aprens. Perquè mai és igual. És a dir, mai ha plogut igual, mai fa el mateix sol. Llavors, la ratafia et dona un aprenentatge, per mi, molt savi, d'aquesta vida que es mou, que no és lineal, que no és d'una manera, que no segueixes una recepta a la perfecció. Llavors, la ratafia et dona aquesta adaptabilitat i aquesta... aquesta capacitat de llegir i sentir com està, no? Totes les plantes. S'afegeix l'anís dolç, hi ha qui ho fa amb anís dolç i sec o amb alcohol, i llavors es fa la maceració sol i serena, que li toqui el sol, que li toqui la lluna, que li toqui la pluja, que li toqui el vent, durant 40 dies.
0: 40 dies.
1: Sol i serena, 40 dies, llavors es filtra, i lo interessant és que aquesta ratafia filtrada amb ampolles la guardis en un rebost fins ben bé per Tots Sants, pel novembre.
0: Pel novembre.
1: Hi ha molts que no aguantem a provar-la
0: abans.
1: I la provem abans, però sí que és cert que donar-li aquesta maceració i aquest repòs és interessant.
0: Així que es fa ara.
1: Es fa ara, pels vols de Sant Joan.
0: Pels vols de Sant Joan, però no es pren ara.
1: Es pren a la tardor.
0: Després a la tardor, amb els fruits secs, el típic, no? De la calor, del foc que ja comença.
1: Bueno, amb les castanyes.
0: Els anys que comença, perquè com que estem amb uns canvis climàtics, que és una passada, doncs clar, no, hem d'anar adaptant, no?, una mica totes les coses que havíem viscut, totes les tradicions, i bueno, ens adaptem, el que és que el que deies fa un moment, no? La vida és adaptació, la vida és canvi, la vida és observació i anar fent, no?
1: I la ratafia te la pots prendre de postres. Jo hi cuino molt amb ratafia, no? Quan elaboro un pollastre al forn li tiro ratafia, quan elaboro algun pastís li poso ratafia, llavors, bueno, és molt, per mi és molt...
0: On poden trobar ratafies així, no? Realment elaborades d'una forma artesanal.
1: En totes les fires artesanes que es fan per arreu, estic convençuda que sempre hi ha la parada de licors i ratafies. Jo en el seu moment, quan vivia a Viladrau, vaig estar uns anys amb les parades de ratafies, de vins de maduixes, els licors varis, llavors sempre trobes. I a les poblacions que hi ha més tradició, no? Jo que vinc del Montseny, hi ha molta tradició de, no?, de tota la colla, els amics, la gent propera, qui més qui menys fa ratafia, a part de totes les edats, fem ratafia, fan ratafia els més joves, fan ratafia els més grans. I algo que trobo a faltar, que si algú ens escolta i coneix, i jo tiro aquí la crida, són les cates de ratafia a la tardor. No? Jo no havia participat fins i tot en alguna de jurat, i m'encantaria aquest any...
0: que en algun lloc es fessin, no?
1: Que es fessin i jo poder-les gaudir fins
0: cates
1: i tot.
0: Cates de ratafia.
1: Sí.
0: Un altre repte que llancem a l'aire, si algú té ganes d'organitzar una cata de ratafia. I, bueno, l'Alba estaria encantada d'anar de jurat.
1: Jo estaria encantada, m'encantaria.
0: Mira, has triat una cançó que justament parla de la ratafia i l'anem a escoltar.

0: Alba, ens acabem de dir una fira.
1: Sí, la famosa fira de Santa Coloma de Farners de la Ratafia. Allà ho trobaràs tot.
0: Tot.
1: Una de les coses que a mi més em flipa és la coca que hi ha, que la ruixen amb ratafia. I allà fan les ratafies guanyadores. Sí que és cert que allà hi ha una cata grossa i hi ha moltes fires, hi ha molts indrets, poblets on les celebren.
0: La cançó que estem escoltant parla justament de com s'elabora una ratafia, oi?
1: Parla de l'origen, també, de l'origen. Del nom i també de com s'elabora. És que jo, Rima, et diré una cosa. Anar acompanyant els cercles, i els primers cercles era molt més remeier en els cercles, elaborava molt més en els cercles. Però aquesta expansió que em demana, doncs, no?, formar els adults...
0: Per la gent que ens escolta avui per primera vegada, parlem dels cercles. Els cercles vol dir la feina que fa l'Alba amb les noietes, amb la menàrquia, d'introduir-les a la sexualitat, a la seva sexualitat, de treure tabús del que és la menstruació i obrir-les a una sexualitat des d'un altre lloc, amb una altra visió, amb una altra connexió amb si mateixa i sense pors ni brutícies que encara queden en referents a l'origen de la vida, perquè sense aquest procés no hi hauria vida, no? Ho dic com aclarar, perquè anem parlant dels cercles i és bo saber què és això quan parles dels cercles.
1: Sí, i és obrir espai que es connecten amb la seva energia vital, no? Perquè a vegades és, ai, sexualitat amb infants, adolescents, la sexualitat compresa com la connexió amb tu mateixa, com la connexió amb la vida que tu ets, amb la vida de amb els altres i amb la vida que ens envolta, no? Des d'aquesta concepció, perquè a vegades com hi ha una ment adulta que hi ha una visió de la sexualitat molt limitada i a vegades molt influenciada per la pornografia, i els espais d'acompanyament a la sexualitat van d'una altra cosa, no? Van de la reconnexió amb la vida, no? I donar-nos valor en això. Però aquesta cançó de la Carrau, que és molt divertida, no? I dona aquest moviment de rumbeta.
0: Un punt de rumbeta, feia ballar.
1: Parla del rat fiat, no? Que és l'origen del mot de ratafia. Deia, a veure si me'n recordo, perquè fa molts anys que estic com desconnectada, abans llegia moltíssim, no?, sobre les plantes i així, però sí que van quedar, jo diria que tres bisbes eren alguns homes amb cert poder i prestigi que havien de firmar un acord, i era un acord d'aquests una mica densos, i quan es van posar d'acord i van firmar l'acord, estaven en un hostal o en un espai o en una posada, i van demanar a la persona de l'hostal que els hi portés alguna cosa per firmar, per celebrar, pel fer el brindis.
0: Sí. Pel pacte, no?
1: Sí, i els hi va portar la ratafia casolana de la família, o la ratafia que tenien allà. Sí. I d'allà l'origen de ratafia. Rat fiat, que vol dir acord signat.
0: Reafirmació, no? Seria?
1: Sí. El rat fiat és l'acord signat, l'acord vàlid, sí.
0: Llavors... O sigui que celebrem amb cava i podríem celebrar amb ratafia en comptes d'en cava, no?
1: Aquí ve de la ratafia.
0: No, perquè és com més, no? No.
1: Bueno, està bé també brindar amb cava.
0: Sí? A tu t'agrada el cava? No.
1: No tant,
0: especialment.
1: No tant.
0: Bueno, tancat el tema de ratafia, i ara anem al solstici, perquè tenies l'altre tema que, clar... d'aquí la setmana que ve Sant Joan, no? Ja, les fogueres, els petardos...
1: Es nota, l'energia en expansió en tots nosaltres.
0: Sí,
1: aquests dies i aquest mes es nota.
0: Perquè són els dies més llargs de l'any, és quan tenim més sol, més llum, no? I a més ens està fent una temperatura que és d'agost, i això fa que els cossos estiguin d'una altra manera, no?
1: I el cos va sentint l'energia que expandeix, per tant ens anem obrint cap al món, cap a fora, en el màxim yang, que és l'estiu, i per tant que és en aquest solstici que marca el màxim, la màxima polarització del mes sol, perquè venim del màxim ying, el solstici d'hivern, quan l'energia et convida al contrari, a entrar. Llavors hi ha una expansió, hi ha un foc intern que
0: un caldero que està bullint.
1: Hi ha un foc que si no ho cuidem ens podem incendiar nosaltres i podem incendiar els altres i podem incendiar l'entorn. Llavors, molta cura amb els focs, que la Rim i jo a vegades fem incendis.
0: Sí. Coses que passen a la vida, mira.
1: Llavors, és la màxima expansió de l'energia i clar, interessant els que estem a prop de les plantes medicinals o qui vulgui estar-hi, perquè és aquells dies on el sol ha donat més activació al principi actiu de les plantes. Per això són dies tan màgics per les plantes, per fer rituals, per fer pòssimes, ungüents, licors, tot. Bàsicament perquè tenen el principi actiu, que en el fons és la droga, sí, activada a tope.
0: És quan això les plantes estan en la seva potència elevada al màxim.
1: Això no vol dir que totes, perquè sempre ja ho sabem que hi ha excepcions, però és al màxim. Llavors, és un moment molt intens, és un moment per aprofitar i és un moment que també ens convida a molta cura, molt equilibri amb l'aigua, com t'hidrates, que no ens falti l'aigua, honra l'aigua, que plogui. Encara que vingui l'estiu, que plogui.
0: Haurem de cantar la pluja plourà
1: aquest estiu, diuen. Sí, llavors que confiem. També plogui, no? Aquest
0: és necessari. I que afluixi una mica la calor també, perquè està molt forta.
1: I bueno, i tota aquesta celebració tan preciosa.
0: El foc
1: és aquesta màxima expansió
0: a
1: nivell de foguer.
0: Sí, però els focs que celebrem i cremem i tot això, com ho veus? Des d'on?
1: Pues jo segueixo des d'aquesta honra cultural popular de que el foc ens ha acompanyat sempre. A mi m'encantaria que les places del poble encara continuessin fent focs. Hi ha alguns pobles que no ho han perdut, molt poquets, però que s'honrés el foc com a element savi, com a element que uneix a les persones, com a element que ens uneix per celebrar, per gaudir, però també ens uneix per escoltar-nos i per sentir i per recolzar-nos, no? Llavors, és un element superinteressant que si ens el anem retirant i ens el van retirant estarem cada vegada més perduts. Però de la mateixa manera que el foc a l'hivern, en el solstici d'hivern ens mantenia una brasa que ens recordava el caliu, el foc en el solstici d'estiu ens dona aquesta brasa, no?, d'aquest foc que està en el seu màxim potencial.
0: Un foc viu.
1: Llavors és superinteressant.
0: El que passa és que també jo recordo, no?, que en aquestes places del poble el que es cremaven eren totes les coses andròmines, totes aquelles coses velles que no volies ja a les cases, que no feies servir, i es portaven allà i es cremaven, no? Amb el temps i amb el pas de la New Age i tota aquesta història, es va començar també a cremar doncs, coses que en la teva vida o d'alguna forma tu ja no volies més, no? Això com ho veus?
1: Bueno, veig que els rituals formen part de la humanitat i del ser humà. Jo sempre dic que els rituals benvinguts, però que els hi donem un valor. I quan es tracta de rituals de canviar, de cremar, de deixar anar, jo les formacions que ofereixo sempre ho dic: cremem i deixem anar allò que puguem sostenir el dol. És a dir, no cremar per cremar i m'allibero i deixo anar com si la foguera fos un abocador. Jo sempre convido a que la foguera o allà on deixes anar sigui un espai sagrat d'honra. Deixo anar però em responsabilitzo.
0: Això és molt interessant el que estàs dient, molt. Que és prendre consciència del que estic fent, del que estic alliberant i que això porta un canvi. I aquest canvi l'has d'assumir.
1: Exacte.
0: I això vol dir un temps de dol del que deixo pel que ve, no?
1: Porta un compromís.
0: I després una altra cosa molt interessant, que és allò de deixar que arribin les coses. Perquè estem en la búsqueda constant, jo cremo això perquè ja no vull, jo, saps? Aprenc coses i estic en la búsqueda constant. I no paro i deixo que les coses siguin. Que s'integrin.
1: Si vivim els solsticis i els equinoxis des d'aquesta consciència amb la vida posada al centre i des del sentir, aquesta informació, aquesta memòria, et ve. La vas tinguent clara cicle a cicle. Perquè no parem d'aprendre, créixer i despertar consciència fins que marxem d'aquí, la Terra, no? Llavors, el solstici d'hivern i el solstici d'estiu, que són celebracions i són festes, i és super preciós que la gent gaudeixi, comparteixi, es diverteixi, jo convidaria, i convidaré, i convido, i em convido, a que ho anem honrant, anem donant aquesta part sagrada i anem-li donant valor.
0: De fet, el que estàs dient és com reconèixer el respecte, no? Mm. És viure des del respecte a mi mateix i als altres, no? Perquè moltes vegades l'autocuidado, fins a on jo vull, fins a on jo puc sostenir, fins a on jo no puc sostenir, ho oblidem. I passa pel davant els interessos, les pressions, el que hi ha social, i això ho perdem de vista, no? Mm.
1: I el foc, que ara s'apropa la nit de Sant Joan, el foc ens dona l'oportunitat d'estar presents, d'estar atents, de... Bueno, convido aquestes celebracions amb un punt de mirada, consciència, que la humanitat i el planeta li fa falta, ho demana,
0: li fa falta.
1: No?
0: Sí, sí.
1: Llavors, que no deixem de divertir-nos i de gaudir, d'expandir-nos i d'obrir el cor i de vibrar amb el nostre foc, però posant aquesta llavor i aquest compromís, no?
0: Aquesta llavor, no?
1: Sí.
0: És com una llavor perquè vagi creixent i cuidar-la.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Amb això ens hem ja menjat el temps, ens queda molt poquet.
1: Super.
0: Vols tancar amb alguna cosa el programa d'avui? O ja sents que tot estava dit?
1: Sí, sí. Convidant-nos a que tinguem una nit de solstici màgicament preciós.
0: Potser cap a les dones, no?, de reconèixer-nos, no?, i oblidar totes aquestes parts tan anclades en la pell, no?, en la memòria.
1: Cada foc et convida a dissoldre aquelles memòries que estan en tu, que ja no et serveixen.
0: Que ja no et serveixen.
1: I que estan en tu, i que estan,
0: I que estan
1: nosaltres,
0: en nosaltres,
1: i que estan
0: nosaltres,
1: en el col·lectiu. Llavors, com? Uh-huh. Aprofitar tots aquests focs, no?, amb el màxim goig, i també aquest passet més endavant, que en el fons jo sempre dic, aquest pas endavant és un pas endintre i és un camí en espiral.
0: Doncs amb aquestes paraules de l'Alba tanquem, i tanquem com sempre amb la música de Roba Estesa, que és el cant de lluita, que el tenim aquí per tancar el programa.
1: Hi ha una cançó, Roba Estesa, de la Ratafia, que també m'encanta.
0: Sí, sí, també. Aquesta, amb aquesta cançó, del cant de lluita de les dones, perquè encara ens queda camí per recórrer. I, com diu l'Alba, hem de posar la vida al centre, i les dones posem la vida al centre. Moltes gràcies per escoltar-nos. Gràcies,
1: moltes
0: Alba.
1: Moltes gràcies, un plaer.
0: I fins la setmana que ve amb una altra dones, que ja estarem al solstici d'estiu, ja estarem a Sant Joan. Fins la setmana que ve.

0: Ràdio Arenys. ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
5: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
0: Ràdio Arenys.

0: L'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu de Ràdio Arenys d'avui, 16 de juny, i aquests seran els temes destacats que us resumim en titulars. I Arenys de Mar es prepara per una campanya d'incendis vinculada al vent i la calor. Núria Torrents, bon dia.
2: Bon dia. Des dels serveis d'emergència destaquen la importància i la implicació de la població com un element clau per frenar una possible onada de focs al nostre territori, sobretot durant els pròxims dies de Sant Joan, on els petards i els focs són els protagonistes.
1: I d'altra banda, el GAL busca pressionar la Unió Europea per evitar el canvi de model del sector pesquer.
2: Aquesta setmana s'han reunit amb diferents grups parlamentaris a Madrid per reclamar el seu suport que garanteixi la supervivència de la pesca a l'Estat.
1: I en agenda cultural i social, l'Aula d'Extensió Universitària posa avui punt final al curs amb un recital musical.
2: La Cloenda varia el format habitual i canvia d'escenari. Comptarà amb l'actuació de Terna Itàlia, que oferiran el seu espectacle a les 6 de la tarda al Teatre Principal.
1: I també l'Esplai de la Gent Gran celebra la festa del soci aquest dijous.
2: Es tracta de l'acte més esperat per l'entitat, que reunirà més de 140 persones. Durant la celebració comptarà amb una eucaristia, parlaments, homenatge, dinar i ball.
1: I pel que fa a esdeveniments destacats, torna la Fira de la Cervesa Artesana en la seva 12a edició a Arenys de Mar.
2: Ho fa els dies 19 i 20 de juny amb 10 cervesers artesans com a participants i més de 50 cerveses que compartiran protagonisme a la part nova de la Riera.
1: I el Festival Poesia i Més a Terra, un any més a Arenys de Mar, el pròxim 2 de juliol, amb l'actuació de Maria Rodestrio.
2: Un festival que inclourà una trentena d'artistes en una programació eclèctica que se celebrarà entre l'1 i el 12 de juliol a 8 municipis del Maresme.
1: I com sempre acabarem parlant d'esports. El pròxim cap de setmana acabarem de configurar les classificacions finals del Nàutic d'Arenys de Mar gràcies al Campionat de Catalunya d'Ilca que s'està disputant al Golf de Roses.
0: L'informatiu migdia.
1: Comencem parlant que Arenys de Mar es prepara per una campanya d'incendis vinculada als vents i la calor. Des dels serveis d'emergència de la nostra vila destaquen la importància i la implicació de la població com un element clau per frenar una possible onada de focs al nostre territori, sobretot durant els pròxims dies de Sant Joan, on els petards i el foc en són els grans protagonistes.
2: La campanya d'estiu del risc d'incendis va començar el passat 1 de juny amb dos focus, la simultaneïtat dels focs i l'emergència climàtica. Amb el que portem de mes, el termòmetre Arenys de Mar s'ha situat de mitjana entre els 23 i 24 graus, marcant un augment d'entre mig i 2 graus més que els darrers anys. Una qüestió que condicionarà l'actuació dels bombers d'Arenys de Mar, que preveuen una campanya complicada si es mantenen aquestes temperatures. Al cap del Parc Ferran Puigvert demana l'implicació de la població per fer-hi front.
3: I s'asseca molt, perquè tenim molta mata de molta mata baixa, si s'asseca i pues, tindrem feina.
4: És a dir, que cal que siguem tots molt curosos.
3: Molt curosos, sí.
4: Sempre, però aquests anys encara més.
3: Encara més, sí, sí. Més que els incendis han evolucionat molt i són cada vegada més violents, hem d'anar molt tant.
2: Puigvert ho ha dit al programa a la ràdio, on també hi ha intervingut l'excap i actual bomber voluntari d'Arenys, Carles Pérez. Pérez subratlla la batalla contra els incendis està condicionada per l'augment de la població que ha viscut Catalunya, on l'origen dels focs ha passat de ser la vegetació als incendis urbans.
5: El problema dels bombers no són els incendis forestals en si, sinó que l'augment de població. El problema dels incendis forestals és quan es fa un d'aquests grans i agafen aquestes entitats i coincideix amb un estat meteorològic d'un moment de sequera o de pertorbació dia a dia, cada vegada és més alt el nombre de serveis. Hem passat de tenir els incendis de vegetació en general, eren el número 1 dels incendis. Avui en dia no. Avui en dia són les assistències tècniques, els salvaments. I els incendis urbans després.
2: El 2025 a Catalunya, 9 de cada 10 incendis van ser provocats per persones. Per això, des de la Generalitat es demana no llançar borilles o llumins des dels cotxes o mentre es camina, tampoc fer foc o barbacoes ni cremes de residus en zones forestals a prop del bosc, i a part es demana no utilitzar petards, coets o focs artificials a prop de les masses forestals, una mesura que té la mirada posada en la festivitat de Sant Joan que se celebra la setmana que ve.
1: I precisament des de les ADFs i els GRAF assenyalen la presència als boscos de vegetació viva o morta que actua com a combustible, com un factor que és cabdal en el risc. Unes explicacions que també s'han fet aquest matí des del programa La Ràdio i que recull la crònica del nostre company Pau Roig.
6: El Parc de Bombers d'Arenys, així com Josep Bertran, cap de l'operatiu de l'ADF Serralada Montal, i Etel Arilla, subinspectora del GRAF, són tres peces clau en la lluita contra els incendis a l'àrea que inclou el nostre municipi. Amb els bombers i l'agrupació de defensa forestal des del voluntariat i el grup d'actuacions forestals com a professionals, els tres cossos formen part de l'esforç conjunt contra els incendis als boscos. Un espai, com explica Bertran, amenaçat per la presència excessiva de matèria combustible.
7: Els boscos són boscos i tenen que tindre natura, però estan sobrecarregats de combustible. Això vol dir que per hectàrea s'obren moltes tonelades de combustible que en un moment d'inició d'un incendi tot això porta que aquests nous incendis que estan sortint, no? Els nous incendis el que surten és d'un excés de combustible i que no tenim la capacitat d'extingir-lo.
6: Un diagnòstic amb el qual coincideixen des del GRAF. Arilla apunta també les limitacions que pateixen a l'hora d'actuar i l'augment del risc associat a la industrialització.
8: Tot aquest temps de canvi de model social, de més industrialització, s'ha quedat al medi natural. I, per tant, si els anys meteorològicament venen maldats, que hi ha molta sequera, ja sigui estructural o bé sequeres d'entrada de calor, que fa que pateixi molt de cop la vegetació, que podia prèviament estar més o menys verda, però quan venen aquestes entrades de sud pateix molt, llavors tot això està disponible per cremar i generar una quantitat d'energia amb la que no podem enfrontar-nos, perquè físicament, inclús amb els trajes de protecció que portem, hi ha limitacions físiques.
6: A Catalunya hi ha prop de 6.000 bombers, dels quals 5.060 són de la Generalitat de Catalunya. D'aquests, un 60% són professionals i un 40% voluntaris. En el cas d'Arenys, el Parc de Bombers del nostre municipi suma 23 bombers voluntaris. L'any 2025, el nostre país va patir 15.000 incendis urbans i prop de 4.000 incendis de vegetació.
1: Seguim perquè els GAL busquen pressionar la Unió Europea per evitar el canvi de model del sector pesquer. Aquesta setmana s'han reunit amb diferents grups parlamentaris a Madrid per reclamar el seu suport per garantir la supervivència de la pesca a l'Estat.
2: Els grups d'acció local de pesca s'han fixat com a objectiu aconseguir que l'Estat espanyol pressioni i mostri el seu rebuig unànim contra el nou pla estratègic i financer que proposa la Comunitat Europea. Un text que preveu una retallada de més del 65% dels fons destinats a la pesca i canvia el seu sistema de finançament. Per aconseguir-ho s'han desplaçat a Madrid amb diferents accions al calendari per aconseguir així el suport dels partits polítics. El gerent del GAL, Mar de l'Ebre, Joan Alginet, avança que estan en un moment clau per revertir la posició europea. Són declaracions al programa La Ràdio.
9: Ara estem en un moment, jo crec que transcendent, perquè el que es fa a nivell europeu, el que es fa a nivell català i espanyol, de condicionar, no?, i d'establir la posició és molt important. Abans d'acabar l'any han d'estar redactats els reglaments i per això precisament estem fent arribar tota la nostra força i tots els nostres posicionaments. Intentarem també comparèixer a la Comissió de Pesca del Senat, intentarem també en el Congrés en una proposta, en una proposició de llei de suport al model dels grups espanyols. Tot mesures de pressió perquè des d'Europa tinguin i que veiguen que Espanya no està d'acord.
2: Des dels col·lectius de pesca veuen amb bons ulls la feina que s'ha fet des del govern espanyol i les administracions públiques en aquest àmbit. Tot i això demanen un esforç més perquè es prioritzi aquest sector estratègic del país i que afecta a milions de ciutadans. El Ginet avisa de la deriva que pot provocar el redactat europeu perquè trenca amb la política pesquera comuna.
9: I ho deixi a interpretació dels estats membres què vol fer cada país, no? Llavors vos podem trobar en pescadors de primera i pescadors de segona, és a dir, estats que aposten per la pesca i estats que no ho facen, no? Llavors jo crec que ha d'haver una unificació com hi ha hagut, un model que ha funcionat, que al final Europa, evidentment, s'han de prioritzar els recursos, però el que no podem és deixar de prioritzar un sector estratègic, un sector que facilita, no?, que arribin aliments cada dia als nostres països, als nostres pobles, als nostres ciutats, perquè jo crec que de bales i d'armament no es menja.
2: La visita a Madrid s'emmarca dins d'una estratègia d'incidència més àmplia que els GALs van començar a l'octubre de l'any passat. Entre altres aspectes inclou el manifest nacional signat pel conjunt dels grups locals, una reunió amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació o la visita institucional al Parlament Europeu.
1: I a partir d'avui ja es pot bescanviar el val escolar de 60 euros. Va adreçat a tots els alumnes de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats de Catalunya.
2: El val escolar estarà repartit en dos xecs de 30 euros i la principal novetat d'aquesta edició és que la distribució d'aquest val és digital i es contactarà amb els beneficiaris mitjançant un correu electrònic on hi apareixeran les dades i les instruccions d'ús. Abans de fer-los servir, aquests vals s'hauran d'activar des de la web de la campanya. Les famílies poden gastar aquests diners en la compra de material escolar, com ara elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles, entre altres, abans del 30 de novembre. Una altra opció és que les famílies cedeixin un o els dos vals al centre educatiu, que també els haurà de gastar en la compra conjunta de material escolar. El termini als centres acaba el 18 de setembre. Tant les famílies com els centres només poden bescanviar els vals als establiments comercials adherits a la campanya.
0: L'informatiu migdia.
10: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
11: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
12: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
0: Ràdio Arenys. Notícies.
1: I seguim parlant d'altres qüestions perquè l'aula d'extensió universitària posa avui punt final al curs amb un recital musical. La Cluenda varia el format habitual i també canvia d'escenari. Comptarà amb l'actuació d'Eterna Itàlia, que oferiran el seu espectacle a les 6 de la tarda al Teatre Principal.
2: L'aula d'extensió ha preparat una sessió especial per acomiadar el curs 2025-2026. Serà amb l'actuació musical del grup Eterna Itàlia, format per Vicenç Herrero, el baríton, i Olga Claret, el piano. Enric Agustí, portaveu de l'aula, explica que el concert, obert a tots els socis i sòcies, estarà dedicat a la música italiana. Són declaracions al programa La Ràdio.
13: Aniran cantant cançons italianes. Paciello, Bellini, Verdi, Leoncavallo, vull dir, Nino Rota, vull dir, gent... Fem una mica, doncs, el tancament, doncs, com cada curs, i és l'última. I avui esperem als socis que ens acompanyin i que disfrutem d'aquest moment, d'aquests tres quarts de deu hora.
2: Des de l'aula d'extensió universitària fan un balanç positiu del curs, sobretot per la qualitat de les conferències programades. Enric Agustí assegura que s'han complert les expectatives, que els assistents surtin amb nous coneixements i noves reflexions.
13: Cada setmana hem tingut alguna cosa amb el qual, quan ha sortit, més bé o més malament, tu has millorat una mica amb els teus coneixements. I aquest és el nostre objectiu, no? I, de fet, ara ja tenim la programació del primer trimestre, ja la tenim tota fet. Jo penso que, home, l'aula té això, té una... universalitzes el coneixement de la gent que és experta en algun tema que és important.
0: L'informatiu migdia.
1: I seguim amb més qüestions, perquè l'Esplai de la Gent Gran celebra la Festa del Soci també aquest dijous. Es tracta de l'acte més esperat per l'entitat, que reunirà més de 140 persones durant la celebració. Comptarà amb una eucaristia, parlaments, homenatges, un ball i també dinar.
2: La festa del soci donarà el tret de sortir de les 12 del migdia des de l'església Santa Maria d'Arenys amb una missa que acabarà amb parlaments i homenatge als socis i sòcies de més edat. Tot seguit es desplaçaran a Arenys de Munt on es farà el dinar de germanor. Magda López, presidenta de l'Esplai, destaca aquesta celebració com la festa gran de l'entitat.
14: Jo, per mi, que és la festa millor que fem. La més maca i la més entranyable, eh? Fem una missa en la parròquia i quan ja s'acaba la missa, llavors nosaltres fem... Doncs mira, jo faig una espècie de xerrada amb tots els socis. A continuació, que també ve l'alcalde, ell també dirigeix unes paraules. I a continuació, sempre tenim dos o tres o un homenatjat. Llavors els fem pujant a l'altar, els regalem un ram de flors. A continuació ens n'anem cap a dinar, que anem a dinar a l'era, ja fa uns anys que anem a l'era, a Arenys de Munt, i allí també fem doncs, un dinar de festa.
2: Aquest acte posa punt final als cursos formatius i les sortides que ha organitzat l'entitat. López fa un balanç positiu i destaca l'èxit de la majoria de propostes. De fet, hi ha hagut cursos amb llista d'espera. En aquest sentit, reitera la necessitat de disposar de més hores i espais.
14: De fet, molt bé. Amb molts cursos han tingut overbooking, que hauríem de tenir espai més gran, més hores, per poder col·locar amb gent que no ha pogut entrar. Perquè és molt trist quan ens venen a apuntar amb alguna cosa i li diem és que ja no hi ha places per fer-ho.
1: I seguim amb més qüestions. I us expliquem ara que la Fira de la Cervesa Artesana torna a la seva 12a edició a Arenys de Mar. Ho farà els dies 19 i 20 de juny amb 10 cervesers artesans com a participants i també més de 50 varietats de cerveses que compartiran protagonisme a la part nova de la Riera amb música i parades gastronòmiques. Pau Roig.
6: Si fa un any va reunir 8 productors i 50 cerveses, aquest 2026 la cita suma 10 productors i més de mig centenar de cerveses. Entre aquesta desena de productors hi ha Cinera Cervesa Artesana, que juga a casa i és l'encarregada de l'organització de la mà de l'Ajuntament d'Arenys. Com ha apuntat el seu responsable, Marc Rodríguez, això garanteix una gran varietat de cerveses de cara a l'edició d'enguany.
15: Aproximadament portem entre 4 i 6 cerveses cada productor i en aquest cas, com que jugo a casa, també preparo tot l'arsenal i portaré entre 8 i 9 cerveses. I, bueno, de tots els estils de cervesa que existeixen, jo crec que hi haurà de tot, des de cerveses més rosetes, a cerveses negres, torrades, amb fruites, sense fruites, dolces, amargues, àcides, fins i tot fumades, si m'apures. I després hi hauran també 4 estants de menjar, 4 parades de menjar.
6: En aquestes parades hi haurà, per exemple, creps, pizzas, hamburgueses o menjar preparat. En un altre àmbit, aquest any, els visitants trobaran una novetat, que serà una parada de vinils. Pel que fa precisament a la música, els concerts de la 12a edició tindran diversos protagonistes, alguns d'ells molt arrelats a Arenys de Mar.
15: El divendres vindrà en Sergi Estella, un crac del blues i el rock en català, que ell mateix toca la bateria, la guitarra i l'harmònica. Després tenim el set de rumba, que fan rumba a partir de les 8. I per tancar el divendres tindrem un DJ local, que farà una mica d'èxits. I de cara a dissabte, DJ residents que tenim en Vini Cairós i en Brit Weiser, que són dos joves d'Arenys, presentaran el seu disc, que han tret, que és de hip-hop en català. I després la Memi Silà aquest any pot venir a tocar també i farà en format trio, en rock and roll i boogie. I després també tornarem a posar un DJ resident per fer tancament de fira.
6: Tant divendres com dissabte, la fira tindrà el mateix horari. Començarà a les 6 de la tarda i finalitzarà en arribar la mitjanit. La primera edició de la Fira de la Cervesa Artesana d'Arenys es va fer el 2013 al Calissai, una ubicació que va abandonar el 2018, quan va passar a la zona nova coberta de la Riera. S'ha celebrat amb caràcter anual, amb les úniques excepcions dels anys 2020 i 2021, a causa de la pausa obligada per la pandèmia del coronavirus.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: I parlem de més festivals ara, el Poesia i Més, que aterra Arenys de Mar el pròxim 2 de juliol amb l'actuació de Maria Rodés Trio, un festival que inclourà una trentena d'artistes en una programació eclèctica, que es celebrarà entre l'1 i el 12 de juliol a 8 municipis del Maresme. Entre els convidats destaca el coreògraf Marcos Moró, la cantant Júlia Colom, el cineasta Albert Serra o també els poetes Albert Roig i Júlia Santís.
2: El Festival Poesia i Més ofereix una programació que combina la paraula amb altres arts escèniques. Una mostra d'això són els espectacles de teatre, música, cinema o dansa que conformen aquest certamen. Arenys de Mar, l'aposta és l'actuació de la cantant barcelonina Maria Rodés amb un espectacle que juga amb textures electròniques i combina estils com la rumba, el flamenc, el reggaeton o la bachata. Un dels directors del festival, Leonardo Granados, ha explicat que l'objectiu principal és oferir una programació diversa que englobi diferents disciplines artístiques.
16: És una edició que combina diferents artistes de diferents disciplines, perquè per nosaltres era important que aquest festival fos de poesia, però també hi hagi aquest mes, no? I per tant poder comptar amb la mirada de músics, de, per exemple, el Marcos Morau, un coreògraf, de l'Albert Serra, que és director de cinema, i poder ampliar aquest ventall de propostes amb propostes molt diferents.
2: Amb la voluntat de contribuir al relleu generacional de l'escena artística catalana, Ventura i Granados han apostat per donar el mateix espai i els mateixos recursos tant a les veus més joves com als artistes consagrats, tot plegat amb l'objectiu de conquistar noves audiències.
16: Lo interessant d'aquest festival és poder col·locar de costat artistes de generacions consolidades com pot ser l'Albert Roig, al costat de poetes molt potents, no? Com per exemple la Júlia Sentís, que ha publicat un poemari meravellós, que és el Pentes, o el Jordi Bossoms, el Guillem Gavaldà. Crec que la gràcia d'aquest festival és poder posar aquesta lupa en la poesia que s'està coent ara i alhora no oblidar aquests grans mestres que ens han precedit.
2: El certament inclourà altres propostes destacades, com l'escriptor Carla Rabassa, la cantant Winnet, el duet de folk experimentat Oli.

0: t'ho solucionem.
1: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
0: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
1: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: I anem amb l'actualitat esportiva i comencem avui parlant de vela, perquè després del primer dels dos caps de setmana de competició, el Club Nàutic d'Arenys de Mar té esportistes molt ben posicionats al Campionat de Catalunya d'Ilca, que s'està disputant al Golf de Roses. El pròxim cap de setmana ja s'acabaran de configurar les classificacions finals.
3: Laura Molina ara mateix ocupa el tercer lloc del podi de la seva categoria i Marc Albarà, que es va proclamar campió de Catalunya Arenys en Ilka 4. El trofeu Emili Lladó ara competeix a Roses en Ilka 6, una modalitat amb més superfície de vela i més eslora d'embarcació, però que també s'adapta bé a les característiques físiques del regatista del Nàutic. N'ha parlat la directora esportiva de l'entitat, Mònica Zon.
4: Encara té edat per seguir amb la vela petita, que seria la Ilka 4, però bueno, li vam dir que ell també viu a Roses i li vam dir, Marc, competeix amb la vela gran perquè al final també té el pes i la tècnica i el campionat és quasi a casa teva, no? Perquè ell va començar a navegar ja a Roses i al final, doncs sí, el tenim posicionat en cinquena posició, o sigui que tenim tres esportistes amb el top 10 d'entre el teu primer. Ens queda un cap de setmana i després també en femení tenim també podi. La Laura Molina també està en posicions de podi, o sigui que bé, han estat amb dos entrenadors nostres del club, amb el Jerry José principalment, i contents.
3: Ara aquesta setmana seguiran en contacte amb els seus entrenadors per acabar de preparar la següent tongada de proves nàutiques amb l'esperança de mantenir o millorar els resultats que de moment estan aconseguint.
4: Aquesta setmana treballarem amb ells, ells no vindran pel club, però sí que normalment entre setmana el que fem a vegades són trucades online per poder-los mentalitzar com preparar i també al final em desplaçaré el dissabte a la tarda per estar l'última jornada amb ells i donar-los l'últim toque d'experiència perquè puguin gestionar bé el campionat. És quan els nervis es posen a flor de pell, no? Quan s'estan jugant els títols. És imprescindible. El nen que diu jo estic nerviós és normal, dir, perquè vol dir que aquella competició se l'està prenent de debò. I el que fem els tècnics que hem competit amb el nivell i que tenim experiència és intentar donar-los les eines, la tècnica, perquè estiguin més concentrats en el procés i no tant en el resultat.
3: Una tramuntana suau va permetre que realitzessin les 6 proves previstes. De fet, era l'únic lloc del país on s'ha pogut competir aquest cap de setmana, ja que la resta hi ha hagut un pantà baromètric, una àrea sense vent, que arribava només als 2 o 3 nusos per poder competir. Com a mínim cal un vent d'entre 5 i 6 nusos.
5: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
2: I com sempre, és moment de conèixer ara la previsió del temps de cara a aquestes pròximes hores i ho fem, com sempre, de la mà del meteoròleg de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.

I fins aquí l'informatiu d'avui, dimarts 16 de juny. Us hem acompanyat al control tècnic Joan Garcia i Xavi Salvanyà, i qui us hem parlat, Núria Torrents i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres tornarem ja demà amb més notícies a partir de la 1 del migdia. Res més, només ens queda desitjar-vos

0: Que tinguin molt bon dia i gràcies per la confiança. Que vagi bé.
1: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Rigola, situada a la plaça de l'Església. Les fraccions de recollida selectiva que s'han de treure a partir de les 8 del vespre i fins les 10 de la nit són l'orgànica, paper i cartró. Els talls d'avui són els carrers Andreu Guri, Escolàpies i Bisbe Pasqual. Continuaran tallats el trànsit avui fins a les 5 de la tarda i també demà entre les 8 i les 5 de la tarda. Ja demà hi haurà restriccions de trànsit intermitents al carrer de Vall entre les 8 del matí i les 6 de la tarda i tampoc es podrà circular pel carrer Santa Clara entre les 8 i les 5 de la tarda. Rodalies, de moment, funciona. Demà ja ho veurem.

0: Bon dia i bon dimarts, 16 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 16 de juny, avui parlarem del Mundial Masculí de Futbol, especialment de l'empat sense gols d'ahir de la selecció espanyola contra Cap Verd, també amb la prèvia de la final de Lliga de Futbol Sala, la primera divisió masculina que arrenca avui, el millor dels 5 partits entre Barça i Pozo de Múrcia. I trucarem al Jacques, entrenador del primer equip femení del Club Natació Sant Andreu de Waterpolo, Javi Aznar, que tanca una etapa de 12 anys al club. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola no passa de l'empat contra Cap Verd en el debut al Mundial masculí.
2: Partit desvelador del combinat estatal, amb dos catalans a l'11, Pau Cubarsí i Marco Corella, més desblaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. La vigent campió d'Europa i una de les candidates al títol no va ser capaç de marcar cap gol a Cap Verd. Selecció número 67 del rànquing FIFA i suma un punt a l'estrena a la fase de grups. A la segona meitat també van participar Dani Olmo i Lamine Yamal, ja recuperat de la lesió.
0: Espanya i Cap Verd que sumen un punt, com dèiem, de cadascun en aquest grup H, igual que els altres dos equips que el formen, Aràbia Saudita i Uruguai.
2: També van tenir empat en l'altre partit del grup, en aquest cas a 1. El blaugrana Ronald Araujo va ser descartat per Bielsa per, recordem, les molèsties al soli que arrossega.
0: Més enllà d'aquest grup H, repassem també els resultats d'ahir del grup G.
2: Empat a un també entre Bèlgica i Egipte, amb el blaugrana Hamza Abdelkarim convertint-se en el jugador egipci més jove en disputar un Mundial en 18 anys. També va empatar, en aquest cas, a dos gols Iran i Nova Zelanda en un partit amb molt més pes polític esportiu pel conflicte bèl·lic entre l'Iran i un dels països anfitrions, als Estats Units.
0: I repassem també, Joan, l'agenda d'avui d'aquest Mundial.
2: Doncs així és. Avui a les 9 del vespre, hora catalana, s'estrena una altra de les candidates al títol França amb el jugador del Barça, Koundé, que s'enfrontarà a la subcampiona d'Àfrica, Senegal, en un altre dels partits destacats d'aquesta primera fase. A la mitjanit es jugarà l'Iraq-Noruega, també del grup I, i ja a la matinada dels dos partits del grup J, Argentina-Algèria a les 3 i l'Àustria-Jordània a les 6, hora catalana.
0: Pel que fa als clubs, el Barça no ha exercit l'opció de compra sobre Rashford, que expirava aquesta passada mitjanit.
2: Doncs el club blaugrana tenia la possibilitat de fitxar el davanter anglès per uns 30 milions d'euros abans del 15 de juny, però no ha fet el pas. D'aquesta manera, Rashford, concentrat amb la seva selecció per disputar el Mundial, tornarà a ser jugador al Manchester United un cop acabi la cita mundialista.
0: D'altra banda, el Girona ha fet oficial en les últimes hores la seva primera venda.
2: El colombià John Solís ja és nou jugador al Birmingham anglès després que el club britànic fes efectiva l'opció de compra sobre el migcampista, que ja ha jugat cedit des del mercat d'hivern. El Girona cobrarà 7 milions d'euros, que se sumen al mig milió que va rebre del préstec. A més, es guarda un 20% d'una futura venda de Solís.
0: En bàsquet, dijous arrenca la final de la Lliga CB entre València i Barça. Recordem, mentrestant, continuen els moviments de mercat.
2: El nou Ilerna Lleida ha anunciat dues renovacions de cara a curs vinent, les de l'ala pivot canadenc Melvin Ejim i la de l'escolta nord-americà James Bedmon. D'aquesta manera, l'equip de Gerard en Cuenta assegura la continuïtat de dues peces clau per les dues properes temporades fins al 2028.
0: D'altra banda, el bàsquet Girona ja sap que el curs vinent jugarà a competició europea, però no serà a l'Eurocup.
2: El club gironí vol anar pas a pas i considera que no està preparat encara per fer el salt a la segona màxima competició continental, on sí que hi serà el Manresa. D'aquesta manera, Martí, l'equip de Moncho Fernández ja ha donat el sí a la FIBA per jugar l'any vinent o bé la Basketball Champions League, on s'hi trobaria, hipotèticament, amb la penya, o bé a la FIBA Eurocup, competició que ha guanyat el Bilbao de Jaume Pons Arnau a les seves dues últimes edicions.
0: Per cert, fa només uns minuts, l'Uni Girona, l'Espart Girona, ha fet oficial la sortida de Mariam Koulibaly, la pivot que ha jugat a l'Uni aquesta última temporada. Ha estat una de les peces clau d'aquest equip de Roberto Íñiguez i no seguirà, com dèiem, el curs vinent. I un últim punt de bàsquet, perquè ja és oficial, Tarragona repeteix i també acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana CB.
2: El Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona, l'Anella Mediterrània, tornarà a ser la seu de la competició que reuneix a principis de temporada els 6 clubs ACB afiliats a la Federació Catalana, el Barça, la Penya, el Manresa, el Girona, el Lleida i l'Andorra. El torneig es disputarà entre el 9 i el 13 de setembre i el Manresa defensarà títol aconseguit l'any passat. Serà la cinquena vegada que Tarragona aculli aquesta Lliga Catalana.
0: En futbol sala, avui comença la final del play-off de Lliga a la primera divisió masculina,
2: que enfronta els dos millors equips de la fase regular, Barça i Pozo de Múrcia. Els blaugranes hi arriben com a líders amb el factor pista favorable i després d'haver-se tret el pes de sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions l'any vinent, competició que s'han perdut els últims anys. Això sí, l'ambició és màxima per, un cop acabi, lluitar pel títol. Avui a les 9 de la nit, aquest primer assalt de la sèrie, el millor de 5 al Palau Blaugrana. Dijous, al mateix escenari, a la mateixa hora, jugarà el segon, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.
0: En hoquei patins, l'Igualada ha comunicat que el seu capità, Roger Bars, ha passat per quiròfan en les últimes hores.
2: Roger Bars va solucionar d'aquesta manera la lesió al cartílag del genoll que arrossegava des de fa mesos, tot plegat, recordem, enmig de la final de l'hoquei lliga masculina, amb l'Igualada perdent 2-0 contra el Liceu i obligat, per tant, a guanyar-li 3 partits seguits al conjunt gallec per endur-se el títol. Aquest divendres a les Comas es juga el tercer.
0: També en aquesta hoquei lliga masculina, el noi ha fet oficial el fitxatge de Marc Zanon.
2: El jove jugador nascut a Terrassa i format a Sant Cugat arriba procedent d'Alcaldes Recam Làser, on ha jugat les dues últimes temporades a l'hoquei lliga. En aquest darrer curs ha disputat 25 partits i ha marcat 6 gols. És la segona incorporació del noia després del retorn d'Humberto Méndez, també d'Alcaldes, i del tècnic Aleix Esteller, que es retira com a jugador i passa a ser l'entrenador.
0: En waterpolo, a final d'etapa del Club Natació Sant Andreu.
2: L'artífex del millor Sant Andreu de la història, campió d'Europa i de pràcticament tots els títols estatals, Javi Aznar, deixa l'entitat després de 12 temporades. La seva sortida, a més, de mutu acord amb el club, va acompanyada de la marxa de gran part de la plantilla de les jugadores més destacades d'aquest grup els últims anys.
0: Avui parlarem amb Javi Aznar perquè ens expliqui aquests motius d'aquest final d'etapa i perquè un club que decideix deixar d'apostar per un equip que els últims anys, com dèiem, havia estat a l'elit europea i mundial. I un últim apunt també de waterpolo i parlant de finals de cicle, la capitana del Mataró, Clara Cambray, posa punt final a la seva carrera esportiva.
2: Cambray tanca una trajectòria molt exitosa a l'entitat maresmenca, havent guanyat en una Copa Lent, 3 lligues, 2 Copes de la Reina, 3 Supercopes d'Espanya, 3 Copes Catalunya i havent participat en 4 fases finals de la Champions, inclosa la de la setmana passada a Malta, amb la derrota a semis contra l'Olympiacos.

0: Dimarts 16 de juny, 7 minuts passant de dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol i dels sorprenents a priori empats d'ahir a la selecció espanyola a 0 contra Cap Verd i de l'Uruguai en el mateix grup H 1-1 contra l'Aràbia Saudita. El comiat espanyol amb dos catalans a l'11, el Barcelona Pau Cubarsí i el flamant fitxatge del Real Madrid Marc Cucurella, a més dels també jugadors del Barça Pedri, Gavi i Ferran Torres, Dani Olmo i Lamine Yamal van participar a la segona meitat, no van ser capaços de marcar-li cap gol a Cap Verd. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente sobre el cop que representa aquest per a l'equip, aquest inesperat empat, en el debut i també del soroll de l'entorn.
1: Me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva, más que la que es un punto de mejora que hay que seguir mejorando. Lo que se diga o se deje de decir, nosotros seguimos nuestro camino.
0: Espanya, que jugarà el proper partit diumenge 21 de juny contra l'Aràbia Saudita. Un De La Fuente que també va justificar molt la seva aposta per Gavi, el fals extrem esquerre a l'11 titular, per deixar-li la banda a Cucurella, i que no va acabar de sortir bé. I també va parlar de la dependència que pugui tenir l'equip de Lamine Yamal, que sortia de lesió i que segurament va jugar més del previst en aquest primer partit, com també ho va fer l'extrem de l'Atlètic Club de Bilbao, Nico Williams, que també va entrar en el tram final.
1: Yo no soy de los que me acuerdo nunca de los ausentes, pero obviamente son dos futbolistas diferenciadores, pero es que los jugadores que hemos tenido en el terreno de juego también son muy buenos. No es cuestión de que esté o no esté. Ellos aportan diferentes registros que este equipo lo agradece. Cuando esté en el mejor momento y estará en el próximo partido contra Arabia, seguirán creciendo las alternativas, las posibilidades, y este equipo seguirá creciendo. Sea Lamine, sea Nico, sea Mikel Merino, sea Dani Olmo, todos los que tenemos son grandísimos futbolistas. Lo que hay que hacer es simplemente pues coger ese tono, ese toque decisivo en este tipo de competición, que seguro, insisto, en la medida que pase dos días y la semana, iremos adquiriendo, no tengo ninguna duda.
0: I un últim document del seleccionador espanyol, quan li preguntant si aquest empat feia que mantinguessin els peus a terra.
1: Para nosotros no ha cambiado nada. Nosotros seguimos teniendo los pies en el suelo, no los hemos dejado nunca de tener en el suelo, sabiendo la dificultad que entraña estar un día y otro siempre en la élite, en lo más alto. Y nosotros estamos, y vuelvo a decir, es un equipo fiable, que llevamos mucho tiempo compitiendo a un nivel altísimo y solo falta simplemente aceptar esta realidad, que nosotros, insisto, la aceptamos. Seguramente el entorno tiene que ver que estos partidos no se ganan todos con esta facilidad, pero que hay que mejorar, por supuesto. En esa humildad que tenemos, esa aceptación de los aspectos que hay que mejorar, pasa evidentemente por ser todos un poquito mejor el próximo día.
0: Espanya i Cap Verd, que sumen un punt cadascun a aquest grup, que igual que els altres dos equips que el formen, Aràbia Saudita i Uruguai, que, com dèiem, van empatar a un també aquesta passada mitjanit, en aquest cas. El Bernard Ronald Araujo no va jugar cap minut. De fet, era un dels descartats per Bielsa, per, recordem, les molèsties al soli que arrossega. Més enllà d'aquest grup H, el G també van empatar a un, Bèlgica i Egipte, amb el Bernard Hamza Abdelkarim, del juvenil del Barça, convertint-se en el jugador egipci més jove en disputa un mundial, amb 18 anys. També van empatar, en aquest cas, a dos, Iran i Nova Zelanda, en un partit amb molt més pes polític que esportiu pel conflicte bèl·lic entre l'Iran i un dels països anfitrions, que de fet on es va jugar ahir aquest partit, als Estats Units. Pel que fa a l'agenda d'avui, a les 9 tindrem un altre dels partits destacats d'aquesta primera fase, França-Senegal, amb el Laurent Koundé, el conjunt francès. A la mitjanit jugarà l'Iraq-Noruega, també del grup I. I a la matinada, també avui, es jugaran els dos partits del grup J, l'Argentina-Algèria a les 3 i l'Àustria-Jordània a les 6, hora catalana. Més futbol, més enllà del Mundial, un apunt. La temporada vinent tornarà a competir a la tercera federació masculina, ho hem anat explicant, després d'aconseguir cap setmana l'ascens del play-off de la Lliga Elite, la Pobla de Mafumet, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
2: La Pobla de Mafumet continua païnt i celebrant el seu ascens a tercera federació. El filial del Nàstic va empatar 0 dissabte a casa davant el Sant Mauro, fent vol 1-2 de l'anada a Santa Margarida de Montbui. L'equip i cos tècnic gaudeixen ja de les seves vacances, encara amb ressaca emocional de tot el que van viure aquest cap de setmana. El xiulet final de l'àrbitre va fer esclatar d'alegria a la Pobla, tant tots els integrants de l'equip que estaven sobre la gespa, com l'afició i els més petits del futbol base del club que van envair el camp. Va tocar fer un bany a la font del poble, com marca la tradició, i tot plegat per celebrar com tocava un ascens merescut després d'una temporada molt complicada. Així ho explicava Eric Mora, peça clau de la Pobla de Mafumet.
3: Ya no sabéis ya dónde está la liga, era muy física, era muy de correr a las espaldas, muy de lanzar balones, pero bueno, muy felices por haber aportado nuestro 100% y poder haber subido a tercera federación. Para este pueblo es un orgullo.
2: El club ja treballa en la propera temporada amb la clara intenció de mantenir la base de jugadors molt joves arribats la majoria des del juvenil del Nàstic i, sobretot, amb la tranquil·litat de saber que, si no passa res extraordinari, afrontaran el repte de la Tercera Federació amb Xavi Vilagut a la banqueta. El tècnic ha renovat automàticament després d'aconseguir l'ascens i tant ell com el club estan encantats de continuar junts.
0: Gràcies, Adrià. En futbol sala, avui comença la final del play-off de la Lliga, la primera masculina que enfronta, ho dèiem ahir, els dos millors equips de la fase regular, el Barça i el Pozo de Múrcia. Els blaugranes arriben com a líders, amb el factor pista favorable i després d'haver-se tret el pes a sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions de l'any vinent, després d'uns anys sense ser-hi. Escoltem l'entrenador blaugrana Javi Rodríguez.
4: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado tres veces contra ellos, les hemos ganado dos veces y hemos empatado una, pero en una final puede pasar de todo. Si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos, por la cantidad de partidos que llevamos, porque la final es a cinco partidos y creo que es una locura, pero hay que ir solamente pensando en el martes en hacer un buen partido y estoy seguro que si hacemos un buen partido nos va a dar para ganar.
0: Un Javi Rodríguez que analitzava així el rival d'aquesta final, el Pozo de Múrcia.
4: Yo al Pozo lo veo un equipo muy sólido, lo veo un equipo fuerte, lo veo un equipo que sabe muy bien lo que hace, pero siempre digo lo mismo, que a mí al final lo que me preocupa es mi equipo. Si yo sé que si mis jugadores están bien y lo dan todo, tenemos muchas opciones de ganar. Al final tenemos que contrarrestar por los puntos fuertes del Pozo, que nosotros lo sabemos, ellos me imagino que intentarán contrarrestar los nuestros, pero al final jugamos en el Palau, tenemos que hacer un Palau mágico de las grandes noches, que todas las personas que vengan a vernos, que estén dentro de la pista y que estén con nosotros. Al final el Pozo es muy buen equipo, sí, pero bueno, preguntarle al Pozo que es el Barça para ellos.
0: Y en el mateix sentit es passava també una de les peces clau d'aquest Barça, el brasiler Pito.
5: La verdad que espero que sea un poco rápido, ¿no? Pero sabemos la dificultad que es. Y da igual si ganamos en 3, si ganamos en 4 o en 5. Lo importante va a ser ganar. Y yo estoy confiante que el equipo está bien y pueda salir con el título. Yo creo que Barça, por el nombre, ya es siempre favorito. Y nosotros, desde que fichamos por el Barça, sabemos un poco lo que lleva ese escudo. Entonces, nosotros tenemos esa presión, pero sabemos un poco lidar con ella y vamos a por la Liga.
0: Avui a les 9 de la nit, aquest primer assalt de la sèrie al millor de 5, al Palau Blaugrana, dijous en el mateix escenari i a la mateixa hora es jugarà el segon partit abans de que l'eliminatòria viatgi ja cap a Múrcia. En waterpolo, final d'etapa al Club Natació Sant Andreu, l'artífex del millor Sant Andreu de la història, campió d'Europa i de pràcticament tots els títols estatals, Javi Aznar deixa l'entitat després de 12 temporades. La seva sortida, a més, va acompanyada de la sortida també de gran part de la plantilla, de les jugadores més destacades d'aquest grup. Javi Aznar, molt bon dia, moltes gràcies per atendre. Ja us he explicat una mica, però quin és el clic que et fa voler deixar el club després d'aquestes 12 temporades?
6: Bueno, la veritat és que ha estat una decisió acordada amb el club, una decisió molt consensual amb ells, davant d'una situació en la que, bueno, hi ha hagut una sèrie de circumstàncies, una contenció econòmica, un canvi de criteris i de prioritats, i aleshores, doncs, bueno, això va fer que les jugadores comencessin a buscar altres sortides i altres equips, i bueno, vam intentar fins al final intentar aguantar una mica el tema de l'equip, fins i tot buscar recanvis per les jugadores que podien marxar, però és cert que va arribar un moment en el que l'escenari, hi ha un escenari molt complicat, en el que, bueno, ja et dic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobàvem en una situació una mica de, bueno, de falta, segurament, de confiança per la meva persona i, vull dir, molt respectable i sobretot per un tema de canvi de prioritats, canvi de funcions dentro de l'estructura de la secció de waterpolo del club, i crec que, bueno, vam acordar, crec que vam seure amb el Quim Vidal, que és el president, i crec que va entendre perfectament la situació, fins i tot, bueno, com deies, va ser una situació acordada i crec que la millor per a dues parts.
0: Com t'expliques una mica que hi hagi aquest canvi de direcció, tenint en compte que és un equip guanyador, que encara fins a tota aquesta última temporada ha estat a la Lliga Europea els últims anys?
6: Bueno, a nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Bueno, ho he viscut amb molta pena, però bueno, torno a repetir, la nova directiva, bueno, han pres decisions, han cregut convenient, doncs, prioritzar altres coses o no prioritzar de manera raonable a l'equip femení, que torno a repetir, és un equip que ha estat fins al final intentant, doncs, mantenir-se al club, però en una circumstància en la que, bueno, crec que era complicat, no?, per part de les jugadores, que ja tenen les seves explicacions, però penso que la sensació de que l'equip no podria tornar a competir al nivell que ho estava fent, doncs va precipitar totes les decisions de marxar de la jugadora.
0: No sé si aquesta situació us ha pogut afectar també en aquest tram final de curs, ja sigui a la final de Lliga, a la Final Four de la Champions, o estaven centrades les jugadores i tu també en la competició i després ja veurem.
6: Bueno, segurament sí que hi ha hagut un cert despiste o segurament el cap no estava al 100% en el que havia d'estar. Home, es pot entendre, sobretot perquè també el perfil de jugadores que tenim és un perfil molt jove, que aquestes coses, vulguis o no, els ha pogut afectar. A la mesura del possible, el que hem intentat sobretot és centrar l'equip, que intentés, doncs, diferenciar entre el que era la situació una mica personal amb la situació professional i esportiva. Bueno, jo no vull posar excuses. Jo crec que l'equip sí que és cert que a la final de Lliga, doncs, ens va costar molt competir bé, però crec que Mataró va fer les coses molt millor que nosaltres, ens van guanyar. Jo crec que vam revifar una mica a la Champions, crec que vam tornar una mica a ser a l'equip competitiu que hem estat durant aquests anys. Però bueno, sí que és cert que la semifinal, doncs, el tram final, no?, vam tenir una mica de mala sort, per una banda, perquè crec que vam estar molt, molt, molt, molt a prop de ficar-nos a la final. Hauria estat un final de festa fantàstic, però crec que l'equip ha tornat a competir a la Final Four, crec que ha estat al seu nivell, a nivell que s'estava mostrant aquests últims anys. Però bueno, no sé, vull pensar que no, tot i que crec que una part sí que ens ha pogut fer malbé.
0: Diguem-ho, per qui no s'hi hagi assabentat, que això, va ser semifinalistes de la Champions, perdent els penals aquestes semifinals, i va guanyar el tercer lloc, el partit que té pel tercer lloc, aquesta final de consolació que no vol jugar ningú, i just veníeu de perdre, com dèieu, contra el Mataró, aquesta final de Lliga. Acabo. Ara què? No sé si pots avançar alguna cosa del teu futur, si saps alguna cosa, tenint en compte que es tanca una etapa, com hem anat repetint ja, de ni més ni menys 12 anys.
6: Doncs, bueno, com et deia al principi, jo vaig acordar amb el club, bueno, aquesta sortida pactada i acordada i molt respectuosa. Jo, en cap moment, durant aquest tram final de temporada, m'he posat a buscar o a escoltar equips. És cert que ara mateix, doncs, bueno, estic en un període, no?, de veure quines són les opcions que arriben i buscar la millor opció, que sigui il·lusionant, que estigui bé. Vull dir, al final som entrenadors de waterpolo, vull dir, no ens podem quedar sense treballar molt de temps perquè no som una professió que ens guanyem tants diners com per relaxar-nos. Però bueno, això acaba com si diguéssim acabat aquest cap de setmana, i ara, doncs, bueno, valorar les opcions que vinguin i intentar escollir la millor o la que em faci més il·lusió o les que vinguin. Vull dir, és que ja et dic que és molt complicat, som entrenadors de waterpolo i no és gens fàcil, i més aquestes alçades de temporada, estem quasi ja tocant l'estiu, els equips ja estan més o menys organitzats i formats, doncs bueno, paciència i a intentar escollir bé.
0: Doncs ho anirem seguint, evidentment, la trajectòria de Javi Aznar i també la de la Club Natació Sant Andreu, que separen els seus camins, com dèiem, que tanquen una etapa exitosa amb un palmarès admirable. El repassem: una Champions, dos bronzes a la màxima competició europea, a més d'una Supercopa d'Europa, tres Copes de la Reina i una Supercopa d'Espanya. Només falta tenir aquesta lliga. Javi, moltes gràcies per atendre'l en joc i enhorabona per aquesta trajectòria i molta sort en el que vingui.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I abans d'acabar en hoquei herba, el primer equip femení de l'Atlètic Terrassa jugarà l'EA Kela per primera vegada a la seva història. Ràdio Montsià de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: L'Atlètic Terrassa jugarà per primera vegada l'EA Kela. El conjunt de Can Sales, dirigit per Sílvia Bonastre, doncs porta una etapa increïble. I és que recordem que ara fa 3-4 temporades l'equip de l'Atlètic estava a la divisió d'honor B. Des de llavors ha aconseguit un podi a la Copa de la Reina i tres subcampionats de Lliga, sumant aquest bitllet per la EA Kela. Escoltem jugadores de l'equip agarenc, doncs amb ganes d'afrontar aquest repte. Per exemple, Clara Barba.
8: Sí, hem anat creixent progressivament i la trajectòria ha sigut llarga, però hem anat millorant molt ràpid, perquè és el que deies, vam passar d'estar a la Lliga B a aconseguir el segon any una medalla i més, llavors ja les tres finals consecutives de la Lliga Espanyola. Així que sí, ha sigut un procés llarg, però que ha anat donant els seus fruits.
7: I ara escoltarem a dues jugadores més, Elena Martínez i Ainhoa Ballesteros, dues jugadores que afronten amb il·lusió aquest repte de la competició europea.
9: No, al final sóc una persona que sempre m'agrada guanyar i sí que els entrenos a vegades m'han de parar els peus perquè m'excedeixo una mica, però bueno, jo sóc partidària de que és un punt fort sempre que es pugui controlar. I això, que soc molt competitiva, no me n'amago, i estic intentant regular-ho una mica perquè sigui algo positiu de cara a l'equip.
10: Ho hem una mica com normalitzat, i de fet, perdre va ser com una mica de... Bueno, volíem la victòria, perquè després de 2 anys seguits, diem, va, la tercera va la vençuda. Llavors, ha sentat una mica com una mica malament, però després ho mires en perspectiva i dius, bueno, el que hem aconseguit està superbé, i el tiquet a la EAQLA... ni ens ho esperàvem.
7: En el cas d'Elena Martínez, doncs haurà d'esperar una mica, una greu lesió l'ha apartat en aquest tram final, en aquesta Final Four, juntament amb Maria Torrent. Per cert, Txell Vizcaíno deixa l'Atlètic Terrassa. I és que l'objectiu de les agarenques de cara a la propera temporada és tornar a estar en aquesta Final Four.
0: Gràcies, Miqui. I un últim punt abans d'acabar per parlar-vos de beisbol i softball de Sant Boi, que lluita pels primers llocs de la classificació de la divisió 1, Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
11: El club de beisbol i softball Sant Boi enfronta la segona fase de la divisió d'honor. El primer equip masculí ha guanyat 7-9 i 6-8 i suma una doble victòria a l'estadi municipal Antoni Urbàs davant del club de beisbol Barcelona, el que han superat a la classificació. El jugador Dani García ens explica com s'ha viscut aquesta última jornada.
12: Fue una doble victòria, 9-7, 8-6. Dos victòries importants perquè havíem perdut los dos partidos en la primera vuelta, y contra el Barça siempre es el rival aquí de Cataluña y siempre es más emoción. Dos resultados ajustados y sobre todo el primer día que ganamos final del partido con un home run de nuestro equipo y remontamos. Y nada, esta segunda fase esperamos ganar los partidos que nos quedan.
11: Després de quedar en sisena posició a la fase classificatòria, els de Sant Boi es posen líders del grup B de la divisió d'honor amb 7 victòries en 10 partits.
0: Gràcies, Daniel. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'Esport Català, la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, per a Fita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
9: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
12: Bon dia, són les dues.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial previst a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte, compartit amb San Fernando de Henares, és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
14: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització i el liderazgo en formar una intel·ligència artificial fiable i sostenible.
12: De la seva banda, la Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts 16 de juny de 2026 i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
15: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat un esment als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
12: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
15: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
12: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
15: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps se'l reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
16: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
12: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
15: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
12: Als esports, la selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial, Joan Barberà.
17: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. La selecció espanyola de futbol afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
12: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
12: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a les 2.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació de la societat público-privada que rebrà més de 700 milions d'euros del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea que té previst instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori comunitari. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Irma Sáiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
21: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
20: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
22: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
20: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
12: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que es tracta d'un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
23: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
24: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pos recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
23: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
12: No deixem l'economia. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès, bon dia.
0: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
1: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
0: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
19: Notícies en xarxa.
12: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el dret de defensa de l'expresident i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa d'aquestes joies.
15: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que Calama havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen d'aquestes peces. Per contra, Calama sosté que la defensa ja tenia informació sobre aquestes joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
12: Doncs vinculat a tot plegat, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
15: El grup ha registrat una esmena amb una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i a convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
12: Els governs català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
22: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
2: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
3: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
2: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
12: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
15: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
12: Però quin ha estat l'impacte real d'aquest conflicte bèl·lic per a la indústria espanyola? Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
4: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, bueno, que seguim tenint a Ucrània, que si recordeu en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran, que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia. No? I per tant esperem que es consolidi aquesta situació.
15: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
5: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
15: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, molt dependent de l'ús de l'energia, en sortirà afavorida.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: Comissions Obreres de Catalunya alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans les 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
7: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
6: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
12: És 3:15. Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en barris vulnerables. S'incorporen una 60 de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
25: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
8: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
12: Canviem de capital, però no deixem la temporada estiuenca perquè la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinen el litoral tarragoní a diari. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: Les platges, cales i zona de roques es netejaran amb més freqüència, fins i tot els aparcaments de terra i el camí de ronda. El servei de recollida de pèlets també s'intensifica i serà el primer estiu amb unes platges a Tarragona més naturalitzades. En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient i Espai Públic, Guillermo García de Castro, ha demanat màxim respecte per les zones dunars.
10: Demanem, si us plau, especial cura per part de la ciutadania, que fins ara és que es van inaugurar l'octubre, no hi ha hagut cap problema, però esperem que continuïssin així.
9: El que es manté sense canvis substancials és el servei de socorrisme operatiu entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Anirà a càrrec un any més de Creu Roja.
12: De les platges als boscos, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'1.350.000 euros i abasta 22 municipis. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
11: Les primeres actuacions s'estan fent a urbanitzacions de Gavà, Sant Cugat i Torrelles de Llobregat, on s'obren franges perimetrals per crear un perímetre de seguretat davant d'un possible incendi. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, explica com es distribueixen les actuacions.
13: La forma de repartir de forma proporcional ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això, doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues, doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No? I doncs, no s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat doncs, més una realitat del territori.
11: El programa, que abasta 22 municipis metropolitans, també preveu millores dels boscos, neteja de camins i la construcció de nous hidrants. L'objectiu és reduir el risc de foc i fer els boscos més resilients de cara a un estiu que es preveu un cop més calorós i sec.
12: Les associacions de veïns de Barcelona proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació de busos turístics i augmentar la freqüència del metro.
15: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAB, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
14: Crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
15: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
12: Repassem altres notícies destacades d'avui. Es reprèn la circulació de trens a l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
15: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directe fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
12: Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de seguretat de la policia local.
15: Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prous efectius. L'alcalde ha explicat que ja han enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta en els pròxims dies amb l'objectiu que divendres puguin tancar un pacte.
12: I és moment per a la cultura.
16: Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans.
12: Que comencem amb música, perquè Lia Kali aquí estem escoltant, i també Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
17: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
18: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prou concerts massius, no volíem fer prou concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major.

0: Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca a les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
1: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
0: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial de Futbol.
3: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verde. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està fent molta crítica, està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
4: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
3: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que hi va empatar contra Uruguai. A la Lliga Elit de Futbol, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
5: Com tu dius, no? és un pas arriscat, jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
3: En plana poliesportiva, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva en el waterpolo femení. Plega el tècnic Javi Aznar.
6: A nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Bueno, ho he viscut amb molta pena.
3: I avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala a partir de les 9 de la nit. El Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau en el primer partit de la sèrie, el millor de 5.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
8: Vine al Palau Güell.
9: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
10: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon.

0: 93 795 0164, i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
2: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
2: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
4: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
5: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
6: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefónica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
9: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització y el liderazgo en formar una inteligencia artificial fiable y sostenible.
7: La Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts, 16 de juny de 2026, i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
10: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
7: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
10: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
7: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
10: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia, sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
11: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
7: En cultura, Lia Cali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
10: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes seran 5 coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
7: Els esports de selecció espanyola ensopeguen el debut al Mundial de Futbol. Joan Barberà.
12: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
7: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central. de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara, ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
7: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació d'aquesta societat público-privada que rebrà més de 700 milions del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma, es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori europeu. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
9: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
14: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
15: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
14: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
7: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
16: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
17: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
16: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
7: I no deixem l'economia perquè hi ha hagut un acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament per poder fer efectiva aquesta mesura. Judit Vallès, bon dia.
18: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de de Barcelona.
19: El turisme és important, però més importants són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem EGAS, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
18: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
6: Notícies en xarxa.
7: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
10: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre aquesta troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
7: Encara en clau política, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
10: El grup ha registrat una esmena a una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
7: Doncs bé, tant el govern català com l'espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
15: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
20: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
21: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas, donde bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
20: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
7: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
10: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
7: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita.
10: Segons Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
22: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
10: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, que és molt dependent de l'ús d'energia, sortirà afavorida.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
0: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
1: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és de que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
0: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
7: I atenció a aquesta iniciativa innovadora que trobem al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en les activitats de lleure. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
2: El curs s'acaba i les famílies busquen espais de lleure per als fills. L'oferta és àmplia i el Vendrell compta també amb atenció per a infants amb necessitats especials. El problema és la setmana de transició, la primera de vacances escolars, quan els casals encara no han començat. L'Ajuntament del Vendrell oferirà aquests dies un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot que busca ajudar les persones cuidadores a tenir un descans. Ho explica la regidora d'Educació i Feminisme, Sílvia Vaquero.
23: Amb dos finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que trenca el trencament de la rutina els afecta negativament, i també perquè les famílies i principalment, com dic, les mares cuidadores puguin descansar.
2: El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes porta per nom Espai de Respir i es podria repetir al setembre.
7: Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. S'incorporen una 60 de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinent d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
25: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
24: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
7: I és que s'acosta l'estiu i tota precaució és poca. Les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori amb més risc d'incendis forestals de la campanya d'enguany. L'augment de vegetació per les pluges de l'hivern i la pujada radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible per a incendis. Ràdio Tortosa, David Benito.
26: Els bombers alerten que la campanya d'incendis forestals s'ha avançat 20 dies aquest 2026. De fet, alerten que des de principis d'any el territori ja ha viscut 32 incendis forestals, la meitat d'aquests provocats per negligències. Les previsions apunten a un juny i juliol molt calorós, on l'estat del combustible preocupa els cossos de seguretat. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències a les Terres de l'Ebre.
27: L'inici d'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, aquest hores d'ara pues té una probabilitat de que es produeixin grans incendis.
26: Per tot plegat, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència de la ciutadania, extremar precaucions i fer cas de les indicacions per facilitar la tasca professional davant d'una campanya complicada. En aquest sentit, Bombers afronta la campanya de les Terres de l'Ebre amb 178 agents i 97 voluntaris.
7: A Badalona, dos gossos policia s'incorporen al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals, vetllarà per prevenir el consum i venda de drogues en la revetlla. La prova pilot, si funciona amb èxit, podria precedir a la creació d'una unitat canina permanent al cos policial. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
3: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el Servei de Vigilància i Seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. Un patrullatge que es farà en horari de tarda i nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
4: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
3: L'alcalde espera que la prova funcioni amb èxit i afavoreixi una revetlla tranquil·la i segura. La presència dels gossos, afegeix, també vol dissuadir aquelles persones que vinguin a consumir o vendre drogues a Badalona.
7: I és moment per a la cultura. Avui comencem amb música, la Lia Kali en concret, però també amb Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
8: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prou concerts massius, no volíem fer prou concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
5: S'han programat 72 propostes artístiques. Hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
7: A Tarragona, l'Ajuntament impulsa una nova edició de Tarragona Ciutat de Castells per posar en valor la tradició castellera de la ciutat i projectar-la com un dels principals referents d'aquesta manifestació cultural, reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
9: L'edició d'enguany es celebrarà del 24 de juny al 4 d'octubre amb actuacions cada dimecres a partir de les 8 de la tarda davant de la catedral, un espai emblemàtic que cada any atreu tant ciutadans com visitants. La consellera de Turisme, Montse Adana, acompanyada pels representants de les quatre colles de la ciutat, ha remarcat l'èxit pel que fa afluència de públic que manté any rere any aquesta iniciativa.
11: Per nosaltres, aquesta acció, sempre des de turisme, òbviament, doncs, la mostrem cap als visitants, però sobretot també doncs, volem animar els tarragonins i tarragonines doncs, a gaudir de la nostra ciutat, amb un espai com és el fons de la catedral emblemàtic, però, com dèiem, de les nostres tradicions.
9: En total hi ha programades fins a 10 actuacions i a banda de les quatre colles tarragonines, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Castellers de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo, aquest any la colla convidada serà la dels Nois de la Torre.
7: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el seu debut al Mundial de Futbol.
12: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió,
1: va disputar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
12: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
1: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que ahir va empatar contra Uruguai. Per tant, ara mateix, en el grup d'Espanya, les quatre seleccions tenen un punt. En plana poliesportiva, en waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva del waterpolo femení. El club barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne el tècnic.
13: L'escenari, hi ha un escenari molt complicat en el que, ja dic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de falta, segurament, de confiança per la meva persona i, vull dir, molt respectable i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
1: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. El Barça rep el Pozo de Múrcia. És el primer partit de la sèrie al millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
14: Es una final. Creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos. Les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1. Pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
1: En hoquei sobre patins, destaquem que el Noia Freixenet ha anunciat avui l'arribada del jove jugador terrassenc que estava a Alcaldes, Marc Zanyón.
15: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre, i per això crec que el Noia és el millor lloc.
1: I tornant al futbol, a la Lliga Elite, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, i ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
16: Com tu dius, no? és un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
1: I en bàsquet, un últim apunt. L'Espart Unigirona ha anunciat que la jugadora de Mali, Màriam Koulibaly, no continuarà al club català la propera temporada.
7: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Chekhov és el clàssic que avui ens recomana Natàlia Cerezo.
2: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
1: I Donar-ho tot és la nova novel·la d'en Jordi Boixadors, publicada per La Campana, amb una narrativa molt ben trobada i uns personatges amb una gran dimensió.
3: És un personatge, la manera de pensar d'ell, d'una manera o altra s'ha de justificar. És a dir, és un personatge que no pren les decisions, que pren moltes decisions, però algunes de les decisions que pren, i concretament una que apareix, o sigui, cap al primer terç de la novel·la, el marca molt perquè no la pren. I aleshores ell té una recança tota la vida que l'arrossega, no?
1: La poesia de la Clara Santanera a Evitar la llum, publicat per Edicions Tremendes, ens apropa als paisatges de l'Empordà i a la dualitat entre la llum i la foscor.
4: Uneix tota una estructura. La poesia, per mi almenys, és a vegades certs moments de pausa, certes imatges, certs coses molt concretes, no? Que en determinats moments doncs, necessito com explicar-ho en paraules.
1: I per al final del programa us hem preparat un petit viatge a la vida quotidiana dels romans amb el grup de reconstrucció històrica del Museu de Badalona.
0: I un cop repassat el sumari, entrem en matèria. Posem-nos a escoltar aquesta edició, la 345 de El Calaix, temporada 7, capítol 40. Ah, per cert, tenim un correu electrònic a la vostra disposició per fer qualsevol comentari i suggeriment que ens vulgueu fer. Preneu nota, elcalaix.onalatorre@gmail.com. Us ho repeteixo, elcalaix.onalatorre@gmail.com. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano 24 contes de Chekhov. Anton Chekhov, escriptor i metge rus, va néixer a la ciutat portuària de Taganrog el 1860. La seva professió, de metge, li va permetre conèixer a fons tots els estaments de la societat de l'època. Conegut també per obres de teatre com L'oncle Vània o L'hort dels cirerers, en aquesta selecció de contes, amb una traducció magnífica d'Arnau Barrios, podem trobar professores de la Rússia rural atrapades en una vida de tedi i un passat esplendorós, persones que troben l'amor en poblets de costa un dia rúfol, funcionaris amb una barbeta com un taló de peu, tots tan vius, tan tangibles, que gairebé sembla que puguis anar a fer un cafè amb ells. La mort va trobar Chekhov amb la mateixa elegància que gastava l'escriptor amb les paraules. Allotjat en un balneari alemany per tractar-se la tuberculosi, un dia va dir al seu metge que es moria. El metge va contestar tranquil·litzant-lo, va punxar-li un calmant i va demanar xampany. Chekhov va buidar la copa, va somriure i va dir: "Feia molt de temps que no em bevia de xampany", i llavors es va morir. Encara que només tenia 44 anys, va deixar una obra ingent, d'una desena de volums, entre els quals podem trobar aquest fragment del Monjo Negre. Escolteu la primera al·lucinació de Kobrin, un jove amb deliris de grandesa. Unes ones estremien el sègol. El ventijol del vespre li va passar al lleuger arran del cap descobert. Una estona després hi va haver un altre cop de vent, més fort. El sègol va començar a fer remor i al darrere es va sentir la queixa sorda dels pins. El Kobrin es va aturar, esbaleït. A l'horitzó, com un remolí o una trompa, pujava de terra fins a dalt del cel una mànega alta i negra. Tenia uns contorns vagues, però de seguida es veia que no s'estava quiet, sinó que es movia a una velocitat terrible, que es movia precisament cap aquí, de dret cap al Kobrin, i que, com més s'apropava, més petit i precís es feia. El Kobrin es va llançar cap a una banda, al sègol, per deixar que passés, i tot just després de fer-ho, si voleu saber com continua, ja ho sabeu, 24 contes de Chekhov a Club Editor.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Jordi Boixadors és escriptor, traductor literari i músic. Ha publicat diverses novel·les que han rebut l'elogi de la crítica i els lectors, com ara Mentre la neu sigui blanca o L'home que comptava diners. Com a músic, ha publicat diversos àlbums en solitari i és membre fundador de la banda Mala Lletra. També forma part de la companyia de teatre La Pèrfida. Amb poc més de 60 anys, retirat en un poble d'Occitània, el nostre protagonista rep una visita inesperada que desfermarà els records que havia maldat per oblidar. La música, amb en Tomàs, un jove brillant assetjat per les ombres del seu propi cervell, l'amor i la passió amb l'agosarada Eugènia i, sobretot, el fill, a qui mai no ha pogut adreçar-se com a pare. El calaix, obre'l i trobaràs cultura amb Mònica Socies.
1: Donar-ho tot és una gran frase i és la novel·la que m'acabo de llegir. He passat per tots els estadis. Estupefacció, posar-me nerviosa, desesperar-me, pensar però què estàs fent, i després, per altra banda, fer aquest viatge, no? I comprendre la maduresa. I quan arribes al final, entens el significat de tot el que ha anat passant al llarg de la novel·la. Tot i que haig de dir que al principi hagués agafat aquest protagonista i li hagués donat tres toms. Però Jordi Boixadors, autor de Donar-ho tot, publicat per La Campana, no ho he fet, eh, Jordi? No ho he fet.
2: Doncs clar, vull dir, podries haver agafat el llibre i estampar-lo contra la paret.
1: No, això no ho faria mai. No ho faria mai, això. Però realment és un llibre que clar, et fa reflexionar de moltíssimes coses i el protagonista et sacseja, no et deixa indiferent.
2: Bé, me n'alegro perquè és el que pretenia, de fet, que en general ho pretenc sempre, que els personatges no deixin indiferent. Bé, és un personatge, té la manera de pensar d'ell, d'una manera o altra s'ha de justificar. És a dir, és un personatge que no pren les decisions, que pren moltes decisions, però algunes de les decisions que pren, i concretament una que apareix, no sé, cap al primer terç de la novel·la, el marca molt perquè no la pren. I aleshores ell té una recança tota la vida que l'arrossega. No? No és el remordiment d'haver fet una cosa que després dius això no ho hauria d'haver fet, allò no ho hauria d'haver fet, que també ens passa al llarg de la vida, tant de bo no hagués fet tal cosa. Però és que trobo que la recança encara és pitjor, perquè, ostres, jo hauria d'haver fet una cosa i no l'he fet. I de vegades ens marca tota la vida. Llavors fa que el personatge quedi encadenat a aquella decisió i continua prenent decisions incorrectes perquè ja no troba sortida. I això, evidentment, sé que algunes persones que llegeixen el llibre es posen nervioses. Però jo els animo que continuï fins al final perquè llavors s'entén tot, com has dit, Mònica. Sí, i aprofito per dir que la vaig escriure en primera persona perquè, si no, crec que era molt difícil entendre per què prenia aquestes decisions el personatge. Les que no pren i les que pren.
1: Està molt bé aquest punt de vista, perquè normalment fem les coses és que no ho hauria d'haver fet, però quantes persones al llarg de la vida, quan arriben al final, diuen és que ho hauria d'haver fet i no ho he fet, no sé de què me n'arrepenteixo més. I és cert, eh? Ara és meravellós. Després, és a dir, que és tot un camí de vida, perquè comencem per aquesta joventut i vas intercalant, no?, la part de més jove i la part de més gran, i aquest final, aquesta maduresa, jo l'he trobada d'una bellesa impressionant.
2: Jo he de dir que quan arribava al final tenia moltes ganes d'arribar-hi, perquè pensava, és el moment, diguem-ne, que hi hagi llum. De fet, el llibre està partit en tres, bueno, està partit, té tres. Està redactat, es van alternant el present i el passat en forma de records. I en dos àmbits molt diferents, enmig d'una muntanya, el present, aïllat, enmig de boscos, al centre de França, i el passat, bàsicament, a Barcelona. I el personatge va evolucionant, perquè, com bé dius, comença més o menys cap allà als 16 anys, 17, i ja fins als 60 llargs, no? I és una repassada general de la seva vida molt marcada per aquesta recança, però que hi ha una llum al final, que jo tenia moltes ganes que arribés. Tenia moltes ganes que arribés. I llavors sí que és veritat que hi arriba un moment que el personatge ja pren decisions encertades. En el moment en què ell ja és prou madur per prendre-les.
1: Anava a dir, arriba un moment a la vida... Bueno, no tothom les acaba... Hi ha gent que s'ha mort i no n'ha encertat ni una, eh?
2: Però
1: l'evolució natural és que n'aprenguem i al final madurem, que en aquest cas sí que passa. Tu parlaves de tres estadis diferents. Tenim com a tres... L'estructura del llibre està en tres parts. Vertigen, tedi i llum, aquesta llum al final, no?
2: Sí, és una vida vertiginosa que, de fet, correspon bastant al final de l'adolescència, al principi de la joventut, la primera joventut, que, a més, i això ja és una cosa que algunes persones de la meva generació han agraït, perquè jo vaig néixer l'any 58 i això vol dir que el meu primer curs de la universitat se li va acudir morir-se el Franco, que ja ho podia haver fet una mica abans, i els que ens vam trobar en aquella edat i en aquell ambient universitari, aquell any concretament, vam viure una mena de revolució de la manera de veure el món. Allò era absolutament meravellós. I, a més, post-hippie, que ens arribava tot a... I del maig del 68, que allà ja s'havia acabat i aquí va arribar tot. I aleshores va ser una època bastant turbulenta i es barreja les turbulències personals amb les turbulències de l'entorn. Però, clar, després arriba la vida de la maduresa, que en aquest cas, en aquest personatge, li arriba molt aviat, també com a conseqüència de les decisions no preses. I aleshores entrem en una etapa que per aquest personatge és més tediosa fins que al final doncs, madura, triga bastant. Vull dir, clar, cadascú se sap el seu. Hi ha gent que triga més a madurar i gent que triga menys.
1: Triga?
2: No revelaré la meva, no? Perquè no és l'important, l'important és el personatge.
1: Triga i rep, eh? Perquè creu-me que té una capacitat de carar les coses que li venen i els cops, que jo penso, jo aquesta home ha de tenir un temple per dintre, perquè si no ho entenc, eh?
2: Potser aquest temple és el que fa que maduri també una cosa amb l'altra.
1: Mira.
2: Madurar, es pot madurar en molts sentits. En el cas d'aquest és encaixar i llavors digerir tot el que li passa i jo crec que acaba... Jo m'atreveixo a dir que s'acaba bé.
1: S'acaba molt bé. Després de tot el que ha patit...
2: Sí, home, sí,
1: clar, el que ha patit... És bonic aquesta també, aquesta reflexió sobre la novel·la. És bonic parlar amb vosaltres, amb els autors, com fem les entrevistes. Perquè ara penso... tot el que ha patit, però realment això jo penso que li ha fet valorar fins i tot molt més, i a nosaltres com a lectors també, aquest final. Aquest final. Assegurem-ho millor.
2: És un final, és una novel·la que, entre altres coses, parla de la paternitat. I en aquest cas, home, sí, no revelem cap secret, no explico el final, però hi ha una paternitat no exercida. Que
1: ja surt a l'inici,
2: I surt a l'inici, hi ha una paternitat no exercida. I aquest és un tema que sí que... home, actualment, i a més té molta lògica, es parla molt de maternitat, però de paternitat se'n parla bastant menys, no? I aleshores jo vaig pensar, ostres, què sentiria jo i què faria jo si no pogués exercir una paternitat i em veiés impulsat o d'alguna manera obligat, o diguem-ne com vulguem, a no exercir-la. Jo tinc un fill i ara tinc dos nets, net i una neta. I ostres, jo crec que m'ho passaria molt malament. En canvi, hi ha persones que a la vida han decidit jo no vull exercir la paternitat, au. Però el meu personatge no és així. I aleshores jo crec que aquí hi ha una intensitat que... Jo entenc que el personatge la viu d'una manera, doncs, això, molt intensa, em repeteixo.
1: La viu i ens la fa viure perquè realment hi ha escenes que són molt impactants, eh? Jo me n'emporto algunes quantes que no sé, Jordi, si les oblidaré mai. Vull dir que hi ha coses que queden.
2: Sí, algunes són molt fortes, tenen a veure amb malaltia mental. Ell també es veu també bastant al principi de la novel·la que té... forja una gran amistat envoltant de la música, perquè en el llibre es parla molt de música, es parla molt de teatre, també es parla de caminar per la muntanya, són coses que jo faig i que m'agraden, perquè jo m'he dedicat uns quants anys a la música i també soc actor i a part d'escriptor, i aleshores d'alguna manera les he ficat aquí dintre. I ell, el personatge, fa una amistat molt al principi amb el germà de la seva gran amiga, còmplice i mig parella, que no acaba de ser-ho, i llavors té amistat amb el germà, que és una persona que té problemes psiquiàtrics importants, i això doncs, té molt d'efecte en la novel·la. Hi ha escenes bastant potents, fortes, que impacten.
1: El Tomàs, l'Eugeni i el Tomàs, els dos germans, sí, que realment... clar, és que aquesta primera part, no? Vertigen, és la que concentra tot aquest tema de la malaltia mental. Vull dir, ja veieu, paternitats no exercides, malalties mentals... I això que el títol és donar-ho tot.
2: Sí.
1: I anireu encaixant les peces. Però jo penso que està... Ostres, està molt ben trobat. I ha sabut trobar el to narratiu per mostrar-ho i que el lector ho pugui rebre, no? També és important de quina manera ho escrius. Per llegir-ho... A veure, no és dolç, però sí per llegir-ho bé.
2: M'agrada... Jo em sento molt còmode amb aquest registre. De fet, dels 11 llibres que porto, els que més m'agraden a mi de la manera que escric són de l'any 2000, que costa bastant de trobar, que és Mirades de dona, que eren 8 relats de personatges femenins, i aquest, perquè estan escrits amb un toc a mi que és molt com mirant de reflectir com pensem. En aquest llibre jo vaig intentar, a més, la veritat és que em va influenciar bastant una autora sueca que vaig traduir, vaig tenir la sort de traduir, que seria Jemberi, escrivint, més o menys, intentant escriure com pensem, intentant escriure amb el mateix curs del pensament. Jo em sento molt còmode amb aquest registre. També, clar, amb això m'ajudava també a escriure en primera persona, perquè clar, és més fàcil, no?, que si escrius en tercera persona intentar reproduir el curs del pensament. I jo crec que això fa que et sentis una mica còmode, excepte per la gent que em coneix molt, perquè llavors, quan escrius en primera persona, la gent que et coneix molt es pensa que ets tu. Però no és el cas. És una tria d'estil que jo vaig fer específicament per aquest personatge. I, la veritat, celebro molt que m'ho diguis.
1: És que és important també saber llegir segons quins temes. No és fàcil escriure-hi. Bé, jo en cap moment et haig de dir que no he pensat. Vull dir, jo t'aprecio molt. Només ens hem vist una vegada, però t'aprecio molt i no he pensat que totes aquestes coses et passessin, eh? Però la vida sorprèn a vegades. No,
2: sí que al principi hi ha... Mira, al principi hi ha dos personatges. Hi ha dos personatges que estan agafats de la realitat i els he portat a l'extrem, que són precisament l'Eugeni i el Tomàs. Perquè l'Eugeni és una persona... Jo m'he inspirat en una persona que vaig conèixer moltíssim, amb la que vaig tenir molta amistat, però que tenia unes característiques de persona, diguem-ne, amb molta supèrbia, amb molta... I amb molta prepotència, i el poso en contraposició al personatge del protagonista, que és tot el contrari. Això em donava molt de joc, perquè estic portant dues persones a l'extrem que tenen una relació molt forta, que s'estimen molt, però una és, doncs, escolta, trepitjo qui calgui per arribar jo on vull, i l'altra és el contrari, que deixa passar la vida sense prendre decisions. Hi ha un moment en què fins i tot, no desvello el final, però hi ha un moment en què el protagonista diu potser m'hauria convingut un palet de supèrbia, no?, quan era més jove, que tampoc està de més tenir una miqueta d'autoconfiança. Doncs aquests personatges estan inspirats en la realitat, però això els autors ho fem molt. No? Hi ha algunes anècdotes del principi que les vaig agafar perquè les he viscut directe o directament, i alguna situació no anecdòtica que també he viscut directament. Per això els autors ho fem sempre. No cal escriure en primera persona, perquè ens alimentem de l'entorn que hem viscut.
1: He sigut benevolent, però després de llegir la novel·la i el que m'has dit, penso que, escolta, ho has fet molt bé, perquè no ho hagués dit, i mira, guaita.
2: Ah. Sí, no passa res. No.
1: Hi ha una frase...
2: No és la meva vida, però hi ha cosetes. Digues.
1: Hi ha una frase que m'agrada molt i va molt bé amb aquest fragment, amb aquesta tertúlia que estàvem fent. Dic, hi ha dues menes de persones, les que miren l'escenari i les que hi són a dalt.
2: Sí, mira, un amic de l'època, recordo més el lloc, els records són traïdors, però jo diria que els recordo bé, a la plaça Reial, una nit d'aquelles que has begut una mica, l'any, jo què sé, 79-80, quan jo ja començava a compondre cançons i tal, i ella em va dir, hi ha dues menes de persones. Em va dir aquesta frase. Jo me la vaig quedar perquè després és curiós, perquè ell me la va dir, però ell es va quedar sempre fora de l'escenari. I jo en un moment de la meva vida vaig decidir que volia pujar a l'escenari. He pujat a l'escenari, he tocat en directe, he pujat a l'escenari fent d'autor i he escrit. I pensava, ostres, ell que m'ho va dir, no ho ha fet. I, de fet, una mica el personatge principal de la novel·la, aquest que diem doncs, que deixa que la vida passi, té tocs d'aquest amic meu. Tocs d'aquest amic meu que també, d'alguna manera, vaig agafar. El que passa és que els he portat a l'extrem, els personatges, perquè la novel·la així guanya riquesa.
1: Molt a l'extrem. Si parlem de música, també us identificaré perquè en Jordi Boixadors, ell forma part del Mala Lletra, del grup Mala Lletra. Jo t'he vist en directe, Jordi?
2: L'has vist? A veure si va ser el Diego Benfebé o el Diego Benfebé.
1: Ho vau fer molt bé. La setmana del llibre en català, ho vau fer molt bé.
2: Ah, la setmana del llibre en català. Sí. Bueno, no és el millor concert, que ens faltaven alguns elements, alguns cantants que no van poder venir.
1: Però els que ens esteu escoltant i us agrada molt llegir, recordeu-me la lletra per qui no el conegui, perquè sí, això és...
2: Els Mala Lletra és un grup d'escriptors que també fem música i jo també m'he dedicat a la música i altres potser no s'hi han dedicat, però i n'hi ha un concretament que és músic, bàsicament, que és el Jordi Campoy, que també escriu. Diria que en el seu cas és a l'inrevés, però la majoria som escriptors que toquem. I la veritat ens ho passem molt bé.
1: Vull dir que si els voleu descobrir, xafardegeu quan veieu algun concert d'aquests que van fent, sobretot. Aneu i disfruteu perquè tindreu música i literatura.
2: Som divertits.
1: Sí. I tornem a agafar el fil de la novel·la perquè, per acabar, m'agradaria... Jo ara diré tres paraules i són tres sentiments que tu hi poses molt d'èmfasi al llarg de la novel·la. La primera és recança.
2: Sí, bé, faig una distinció que potser no és correcta filològicament entre remordiment i recança. Identifico personalment la recança amb no haver fet allò que saps que hauries d'haver fet, que t'hauria convingut i que hauria convingut fins i tot a l'entorn d'haver fet. I què passa després?
1: I va,
2: aquell pes a darrere.
1: Va sortint. Després tenim la rancúnia.
2: Sí, un... Ostres, uns

0: Molt difícil evitar-la, l'enveja. És com allò que aquella persona té molt d'ego, deia, ego en tenim tots, el que la qüestió és com el gestionem. I jo crec que les enveges passa una mica el mateix, allò que dius, a veure, un moment, aviam, estic sent envejós o és que realment estic avaluant les coses tal com són? Jo crec que val la pena fer-se aquesta reflexió. Tampoc és gaire envejós aquest personatge, però potser li hauria convingut tenir una mica d'enveja i aleshores actuar per millorar. Perquè si la converteixes en algo positiu, et pot ajudar a tirar endavant. Però vaja, ara m'estic posant una miqueta massa filosòfic.
1: Ah, però escolta'm, que també dona de si, la
0: Ah,
1: novel·la
0: sí.
1: per posar-s'hi. Jo ahir he agafat un fragment cap al final de la novel·la, però tranquils, no desvetllo res. Diu, la repressió de les emocions és un exercici que m'ha comportat anys d'entrenament. M'ha dut a viure allà on la gent no vol viure i m'ha carregat el cos de drogues de la farmàcia. I tinc perícia. I és que deixar-nos anar és tan important.
0: Sí. Em feia pensar molt en persones del meu entorn. Dèiem això de les drogues de la farmàcia, per persones doncs, que he conegut que han tingut doncs, problemes de depressions i coses d'aquest tipus que tots en coneixem. I amb episodis personals d'haver-ho passat més bé o més malament. I de dir, ostres, a veure, com aconsegueixo superar-les, no? I com aconsegueix l'entorn superar-les i quan no se supera. M'he perdut una mica, arran del que deies, però aquesta frase, aquesta és un... Mira, has enganxat un dels meus fragments favorits de la novel·la.
1: N'hi ha molts, però jo ja t'ho he dit que al final, Jordi, o sigui, bueno, no al final, al llarg de la novel·la, aquest espai on col·loques, no?, el
0: Sí.
1: protagonista en la maduresa és
0: Sí.
1: preciós.
0: Aquest és el moment en què jo crec que aquest personatge s'està reconstruint i moltes d'aquestes frases com aquesta que t'ho has dit ara, jo vaig buscar la manera de construir-les des del punt de vista d'estil perquè s'entengués fins al final exactament què volia dir. I amb aquesta, doncs, em sembla que és de les encertades i de les més encertades i això ho he procurat al llarg del llibre perquè s'entengués que el personatge es reconstrueix. Perquè a vegades que jo mateix li hauria fotut tres calbots. Que pensava, no. I aleshores, a l'espai de l'actualitat, que és quan ell està dalt de la muntanya, envoltat d'arbres i de... Que, esclar, jo em sentia molt còmode perquè a mi m'agrada molt això. Personalment, i això es reflecteix, no? Ja, no es pot evitar. Doncs és un espai, diguem-ne, que jo el volia lluminós perquè s'entengués que ja es reconstrueix.
1: Realment hi ha un joc d'escenaris fantàstic. Jo és una novel·la que us recomano. No hi ha pressa en llegir-la. És com la vida, vas fent camí. He descobert en Jordi Boixadors amb aquesta novel·la. No, sóc sincera, sempre sóc massa sincera. No hauria de ser, Potser no hauria de ser. Però en aquest cas m'ha sorprès i m'ha agradat molt el tractament dels personatges i com aprofundeixes en la humanitat, no? No et quedes en la superfície, vas molt més enllà. I això ho he trobat preciós,
0: Això
1: absolutament.
0: és el meu motiu per escriure des de la primera novel·la. En algunes vegades hi he reeixit més que en altres, però sempre, sempre, sempre he procurat anar al fons dels personatges. Jo escric novel·les de personatges. I he escrit un parell de novel·les que s'han considerat novel·la negra perquè, a vegades, només, actualment només que hi hagi un mort i et fiquen com a novel·la negra. No és una crítica, no és una
1: Sí.
0: crítica. Però també quan he escrit novel·les que després han considerat els editors o havia anat al Diana Negra un parell de vegades, vull dir que m'hi han cridat a presentar els llibres, també he procurat que els personatges mai es quedessin a la superfície. I en aquest cas crec que de cap manera s'hi ha quedat, al contrari.
1: No, no, Vertigen és absolutament un capítol, una part del llibre de Vertigen absolut i Llum també. Per
0: També.
1: tant, us deixem aquí. Espero que us hagin entrat ganes de llegir Donar-ho tot d'en Jordi Boixadors, recordeu, publicat per La Campana. I gràcies, Jordi, per aquesta estona.
0: Gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer. Ara, és una frase que es diu molt, doncs és veritat. Doncs fins a una altra.
2: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Festa de la calma, de Gaston Bachelard. Arredors d'una anèmona, veig ballar les salpes prop de l'escull, com balla la cavallera, de mar endins fins on es deixa morir l'onada. El moviment exigu de les llises, reflectit sobre la sorra, sobre les línies irisades que perfilen la llum d'un matí, de l'aigua clara. Ni els crits ofegats de les gavines ni el tartamudeig incansable de les cigales poden arribar a trencar la calma. Sols les ombres dels pins sobre les roques fan visible el temps. Aquesta és la baldufa de cop, l'única certesa que no estem dins l'esfera del somni.
1: Clara Santanera Ribas és llicenciada en Belles Arts i treballa en els àmbits de la literatura i la mediació cultural. La seva escriptura va més enllà del paper i es complementa amb la dansa, el teatre i el circ. Ha publicat el poemari Migració al magma, d'Edicions Tremendes 2018, i en la seva faceta narradora ha guanyat el Premi de Narració Curta Vent del Port i l'accèssit al Premi El Molí d'en Xec. Evitar la llum és reconèixer la llum i la seva ombra. En aquest poemari, Clara Santanera indaga en la relació entre aquests dos extrems del viatge vital i ho fa amb un treball exhaustiu i delicat de la sinestèsia, connectant les sensacions de claror i foscor amb la paraula i el silenci. El ritme trencadís, a voltes agumbolant i a voltes frenètic dels poemes, evoquen també aquesta dansa entre la llum i la foscor, plena de matisos de penombra, que és la vida. El calaix, obre'l i trobaràs cultura, amb Mònica Socies.
2: I de la veu de la Clara Santanera, obrim aquesta entrevista amb d'aquest poemari d'Evitar la llum. I és que ara, clar, jo ara pensava, no vull parlar ara, perquè t'estava escoltant, Clara, benvinguda, i dic, ara no vull dir res, perquè es fa aquest silenci i és tan bonic escoltar-te recitar.
3: Moltes gràcies, Mònica. Hola.
2: Evitar la llum és el poemari que presentem avui d'Edicions Tremendes. Ens acompanya la Clara Santanera Ribas. Clara, és el teu primer poemari?
3: No, és el segon.
2: És el segon. Uh-huh. Has repetit.
3: He repetit, sí.
2: Has repetit. Editorial. Sí, ha repetit editorial, ha repetit gènere. Per què la poesia?
3: Ai, és que la poesia va una mica amb mi, no? Vull dir, qui escriu poesia és una cosa que li acompanya. Llavors, a vegades, així com la narrativa, a vegades requereix com un eix, una, no?, tota una estructura, la poesia per mi almenys és a vegades certs moments de pausa, certes imatges, certs coses molt concretes, no?, que en determinats moments doncs necessito com explicar-ho en paraules, no? Llavors, si tens una llibreta, la poesia t'acompanya, diguem-ne, saps el que vull dir, ja que la tens.
2: M'encanta. Sí. Sí, jo sempre us ho pregunto perquè, com que normalment no és un dels gèneres més estimats, entre cometes, sempre agrada saber el motiu, el per què us hi apropeu i per què, no?, que editorials com Tremendes, afortunadament, aposten per la poesia. I tu que has fet un gran exercici, perquè a més vas recordant al llarg d'aquest poemari, vas encapçalant algun dels poemes amb cites, tant de poetes d'abans com de poetes molt actuals.
3: Sí, jo crec que els poetes ens llegim molt entre nosaltres, que és absurd negar-ho, no? I evidentment novel·les i tots els gèneres, no? Però entre poetes, no? I més quan estàs, jo crec, involucrada més en un llibre, que ja estàs com agafant, que tot va agafant aquesta forma, d'alguna manera encara estàs més doncs dins de l'àmbit poètic en general, llegint més poder, no? Més, encara més immersa, no? Llavors, sí.
2: Trobareu cites de poetes més que ja no ens acompanyen i d'altres que són molt actuals, o sigui que agafeu també aquest fil de la Clara Santanera per descobrir noves lectures. I l'estructura m'ha resultat fantàstic, perquè tu has recitat el segon poema, perquè n'hi ha un que marca tot aquest poemari.
3: Sí, de fet, el nom li ve d'aquest poema. Era un poema que és Evitar la llum, no? I com que, bueno, és un poema que no m'acaba de resultar del tot afí a la resta. Era un poema descartable, però m'interessava molt... Alguna cosa del poema era allò que m'interessava molt, no? I la manera que vaig decidir que aparegués era amb aquesta una mica metàfora del que es veu i del que no, que té a veure, evidentment, amb la llum. Llavors, hi ha aquestes frases, no?, que estan més velades i aquestes frases que estan més il·luminades, diguem-ne, més llegibles, que permeten, doncs, donar una mica aquest peu de pàgina als capítols, no?, com encapçalar els capítols.
2: És molt bonic, ja ho anireu descobrint, perquè, a més, tot va entrellaçat. Llums i ombres, trobar l'equilibri, però més aviat és un poemari positiu.
3: T'ho sembla? Me n'alegro.
2: A mi sí. Home, té moments, perquè, evidentment, la vida és això, són llums i ombres. Mm. Però jo més aviat et dic que m'ha arribat molt, hi ha poemes que tenen molta força, molta energia.
3: Mm.
2: Ara te'n diria un, perquè n'hi ha un, que és el Dos cavalls, potser, és... Aquesta energia, aquesta força desbocada. No sé, ha arribat aquesta intuïció.
3: També hi ha un treball, no en tots, perquè bueno, hi ha un treball bastant rítmic, quan la poesia ja ho té, a vegades segons el gènere poètic, no? Però, i aquesta cosa rítmica, clar, dona molta força.
2: I després n'hi ha que els de metals he trobat molt passionals.
3: Sí, n'hi ha de passionals.
2: N'hi ha de passionals. Vull dir que trobareu aquí de tot. Però... Quan tu tries la llum, aquest equilibri de llums i ombres, i ara m'ha sobtat molt perquè m'has dit, tu creus, tu l'has trobat positiu? I ara he pensat, ah, potser no ho era de positiu. Com va néixer?
3: És molt interessant que m'ho diguis perquè quan fas la selecció, de la tria de l'ordre, que és molt complicada, al final és el que et dona més l'estructura narrativa. A mi em va ajudar com a donar-li una estructura narrativa i al final els més positius, potser els més passionals, no? Aquesta cosa més poder de llum, estan més cap al principi i arriba un punt que ja costa trobar-la. Aquesta... Però se'n va cap a un lloc que no acaba de ser fosc ni trist, simplement cap a un altre sentiment. No?
2: Catastròfic del tot no és. N'he llegit de molt catastròfics. El teu no, Clara.
3: No és catastròfic, no.
2: Però certament hi ha etapes a la vida. Jo n'hi ha un que penso que et dona una imatge preciosa que a mesura que el vas llegint, el vas veient, diu un camí de lluernes en vaivé, així, invisible en la nit, l'hipnòtic raig de llum sobre el mar, esquitxos de plasma, el cormorà, les ales obertes... En qualsevol moment baixarà en picat, trencarà amb mil bocins el mirall de l'aigua. És d'una imatge tan preciosa.
3: Sí, és bonic això que ho diguis, perquè si té aquest punt paisatgístic, no? I com realment un paisatge et pot inquietar o et pot transmetre, no? Certes emocions i els elements del paisatge, no? Segons com estan narrats, no? Aquest cormorà pot anar cap a un lloc o cap a un lloc, ostres, no? Que trencarà el mirall de l'aigua, no? Ja passarà alguna cosa, no?
2: És molt bonic. L'Empordà és molt present, evidentment, és el teu territori.
3: Exacte, sí. Està molt present.
2: Com t'inspires?
3: Doncs, difícil dir, però... Bueno, primer, ja requereix com calma, no? Jo, gran part dels poemes, al final, els vaig escriure en èpoques més d'estiu, no? En aquest estat on hi ha aquella calma, no? Treballes o no, vull dir, aquella cosa de, no, que està l'ambient, no? I llavors, a mi m'agrada molt realment estar en espais determinats o bé en espais itinerants, poder viatjant, poder davant d'un espai natural. Per això hi ha molt de paisatge, perquè realment molts poemes surten mirant una imatge, no?, d'un espai i intentant doncs, descriure a través del meu filtre això que estic veient. No?
2: Quan surt al carrer el poemari, Clara, quina sensació tens? Com creus que serà acollit? Fa por? Fa pànic? Fa il·lusió?
3: Ostres, fa molta il·lusió, sí. Fa molta il·lusió. És curiós, perquè la feina de l'escriptor, que això suposo que els novel·listes, mare meva, és molt solitari. Vull dir, tu estàs realment en la teva bombolla, no? I hi ha altres arts, arts en general, que abans de parir, diguem-ne, hi ha com més gent que veu, que escolta, que tal, hi ha com més feedback, no? Però l'escriptura té un punt realment solitari, que quan surt a la llum no ho ha vist gaire gent. Per sort tinc alguns amics poetes i gent del món de les lletres i així, i bons amics doncs, que s'han pogut també llegir algunes coses, no? També és bonic perquè tu dones a llegir, a vegades, doncs, per sort, no? Rebre comentaris, rebre feedbacks, coses que t'ajuden a millorar, no? I llavors, doncs, moltíssima il·lusió, perquè té aquesta cosa, doncs, de donar una part molt íntima de tu. Però el bo del llibre és que, tot i que ho donguis al món, segueix sent molt íntim, perquè tothom té el seu moment de solit, no?, de soledat llegint el llibre, que fa que sigui una exposició, però una exposició dins un lloc molt íntim, no?, dins un espai íntim.
2: Aquests petits bombonets que jo recomano que llegiu d'aquest Evitar la llum, jo no puc no recitar-ne un dels que més m'han agradat. Clar, són del principi, però tranquils, ja us he dit que no és cap drama. Hi ha un que m'encanta. Diu, fes teu aquest incendi, et vaig dir. Amb la meva pell no n'hi ha prou per assadollar totes les flames. Visca la passió.
3: Visca la passió.
2: Escolteu. Sí. La vida no és sempre de color de rosa, clara, però que bonic agafar la part positiva.
3: Sí, i tant. No, i és que bonic també la pluralitat de sentiments, no? Que tots siguin benvinguts, és una cosa... Sí, és l'únic, la passió ha de ser-hi. És que la poesia és molt passionant, vull dir que és aquella cosa. No poder descriure la passió en paraules, mare meva, no té preu. No?
2: Bueno, jo aquest me'l guardo i me l'emmarco perquè m'ha agradat molt. Aquest és per compartir. Clara, no sé si vols afegir alguna coseta més.
3: No. Convidar molt la gent a llegir poesia, no? Perquè a vegades sí que és un gènere... Bueno, és un petitó, no? A vegades, no? Els poetes ens trobem que el recitar hi ha a vegades poqueta gent, o és una cosa molt íntima sempre, i la poesia té aquesta cosa que lliga molt bé amb totes les altres disciplines literàries, perquè dona, sé, una mirada, no?, envers les coses, o una profunditat a vegades, que no sé, és molt interessant, no? Llavors, encara que t'agradin les ciències, encara que t'agradi l'àmbit social, la poesia... Bueno, la poesia sempre és, no sé, és interessant que acompanyi, no? Crec que dona una mirada bonica a les coses, una mirada especial, una mirada profunda, sí.
2: Una mirada profunda perquè en pocs versos els poetes sou capaços de ficar-hi, de fer-hi encabir tot un món. I això és magnífic. Per molts anys de poesia, Clara.
3: Per molts anys de poesia, que així sigui. Per mi, per tots els poetes.
2: I que et puguem tornar a llegir.
3: Exacte, moltes gràcies, Mònica. Tant de bo, tant de bo, tant de bo.
1: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura amb Mònica Socies.
1: El Festival Tarracó Viva ha assolit una vegada més un gran èxit de visites i participació. Entrades esgotades, cues per assistir als actes i tots els espais de la ciutat plens de vida. Passejant per Tarragona, aquests dies podies trobar gladiadors, plebs romana o algun emperador envoltat de soldats. La ciutat s'ha transformat novament en un espai de divulgació i recreació històrica que ha fet les delícies de milers de persones. Nosaltres també l'hem volgut gaudir i avui us compartirem tot el que hem après i viscut. La primera parada la compartim amb el grup de reconstrucció històrica nascut al Museu de Badalona, que és qui els hi facilita tot el material que utilitzen i que compta amb l'assessorament i la coordinació de l'arqueòloga Clara Font. Un grup de reconstrucció que forma part de l'associació El Círcul de Badalona, associació emblemàtica de la ciutat. Ells han recreat al Camp de Mart la vida quotidiana dels romans, amb espais com la Tabernae, professions com el Piscator i el món més ocult amb la Segana. Escoltem-los. Ens endinsarem ara en una Tabernae, les tavernes romanes, les tavernes d'aquella època, i ho fem amb la Paquita Hernández, que està al capdavant i ens explicarà una miqueta com funcionaven, qui venia, què es venia... Gràcies, sobretot, perquè...
2: Ai, no, no hi ha res.
1: Us he robat el temps una estona.
2: Tranquil·la. Nosaltres estem en una taverna, però podia ser pues un termopòlio, una caupona, una pepina, que eren les botigues de menjar. El Thermopolion era on la gent passava, comprava el seu menjar calent i se'l duien a casa. La Pepina podien seure en una taula i menjar-se-la allà o quedar-se a dormir, que també es podia fer. I la Caupona pues, també era per menjar. Llavors, el menjar era molt simple, era pràcticament igual que ara. Uns cigrons amb verdures, un formatge amb paioli o unes verdures com per amanir. O sigui, era el mateix. No hem canviat gaire. Les coses que funcionen bé duren molts anys i això passa igual, no? Qui no s'ha pres als nens al matí un got de llet amb cereals? Pues ells feien el mateix.
1: I això que ens sembla que no pugui ser, eh?
2: Pues sí. Els feien les farinetes aquestes, que eren el pols, amb aigua i farina. De vegades li posaven cansalada o li posaven fruits secs, però feien això. Qui tenia més possibles li posava llet, qui no, pues, amb aigua. I això era, diguéssim, a l'esmorzar. Al mig matí... Pues, s'anaven a treballar i es portaven pues, la fruita, formatge, un tros de pa, fruits secs, perquè això pues,
1: donava
2: energia i es posaven una mica en forma. No? Sí. Llavors, a la nit o a la tarda, quan passaven cap a casa seva, passaven per la Thermopolion i es compraven el menjar calent. Al menjar, que estaven en unes, com en unes tines de fang, que era que aguantava molt la calor, i amb el menjar calent s'anaven a casa a menjar, o es quedaven allà, agafaven un platet, menjaven i tornaven al plat.
1: Clar, s'entén que tothom, això no ho podia fer, no? Vull dir, quines classes socials eren les que venien?
2: Bueno, pues eren la gent del camp, la gent que treballava, la gent pues que tenia un cert nivell, clar, igual que ara. No hem canviat tant, eh?
1: No. Fa molts dies que diem des de l'època romana que
2: no hem canviat tant. Llavors la gent que tenia les grans mansions, les cases, pues, tenien cuina pròpia. Però les insulares, que eren molt petites, que potser només tenia una habitació, no tenien espai per fer-se una... per cuinar. I de vegades, en molts llocs estava prohibit fer foc dintre de les cases i de les insulares, perquè era un perill per al foc.
1: Clara, també entenem una miqueta, no?, aquest servei que feien tots aquests espais... culinari roman, sí. que ens has explicat, tenen molt més sentit fins i tot que ara, perquè ara podem cuinar a casa.
2: Clar, Molta gent quan ve i els expliques, la gent passava i compraven el seu menjar, els el portaven fet, la gent es queda una mica així, com dient, ostres, si això ho fem ara també. Sí. I passem al matí, anem amb el cafè i venim de treballar i passem a comprar un plat de genties cuinades o carn, o, i pues és el mateix.
3: Nosaltres ho fem perquè no tenim temps i ells ho feien perquè no tenien cuina.
2: No tenien cuina i, a més, clar, era més còmode. Si volien menjar calent, pues tenien que passar. A més, també els agradava molt socialitzar. Llavors era una manera, pues, també, no?, de que si anaven amb una popina i podien menjar sentats a taula i fer, pues, una xerrada, i pues, també podien fer-lo. De vegades podien fins i tot jugar a jocs de taula. I era una manera, pues, també, com ara, et trobes al bar, amb els amics, fas una cervesa, pues, els feia un vi.
3: Doncs jo us deixaré i me'n vaig amb la Paquita perquè veig moltes coses cuinant-se, veig unes fruites fantàstiques i formatge, que a mi m'encanta.
2: Sí.
3: Sí, que per una estona
2: molt
3: estarem
2: bé.
3: En una cuina, en una tabernae romana. Doncs
2: pues aquí estarem.
3: Gràcies.
2: De res.
3: I de les tabernae ens n'anem al piscator, al pescador. I ens acompanya l'Àlvaro Banderas per explicar-nos una miqueta per què tenim aquí, però que jo penso, si diem que no s'ha canviat massa, és que no s'ha canviat massa, perquè el material que veig aquí, Álvaro, és una miqueta com el que utilitzem actualment.
4: És pràcticament, bueno, són pràcticament les mateixes tècniques que es fan servir avui dia, el que passa és que el material és molt diferent. El material nostre és més natural que no pas el que són plàstics o el que sigui. Per exemple, tenim les canyes de pescar que ja es feien servir amb una canya de riu, vale, que es ficava una miqueta amb humitat perquè sigui més flexible, un cordill, vale, de llim, un plom per fer de pes, un ham i un suro per fer de boia. Vale? És pràcticament això. És totalment igual, el que passa és que no hi ha carretes. És tot amb força i amb molta més manya i paciència.
3: Manya, paciència i temps, eh?
4: I temps, i tant. Però no és l'única tècnica que tenim. Per exemple, fem servir les xarxes de pesca. Vale? És totalment igual i la tècnica de fer-les manualment és la mateixa. La mateixa. Però el que passa és que nosaltres teníem més temps a l'època romana per fer-les. Vale? I, però la tècnica és la mateixa. És una pesca més massiva, que no pas la canya. El que passa és que a l'època romana la pesca massiva no es pagava gaire bé perquè el peix no era de molta qualitat i no era fresc. La canya, per exemple, no danya tant el peix, aleshores sí que es pagava molt més.
3: També, clar, és que algunes diferències hi havia d'haver, sobretot els materials naturals i les canyes. Les canyes, evidentment, no són iguals i penso, clar, eren uns artistes, perquè no deixa... Per mi... Els meus ulls ara mateix, veient aquí tota la parada que teniu, eren uns artistes i s'ho havien de fer tot ell.
4: A més que aprofitaven tot de la natura, les canyes, el fil... Òbviament els sams li demanaven a un ferrer perquè no tenien, no sí. Podien fer-les com a tal, vale? Però, per exemple, l'espart, vale? Que ho manufacturaven amb el funicularius, nosaltres l'utilitzàvem per fer, per exemple, trampes, com la nansa, que la nansa avui dia sí que s'utilitza. S'utilitza tal qual, és el mateix. O sigui, ja després de 2000 i pico d'anys que han passat, encara és el mateix. Algunes són de mal, però l'espar encara es fa servir.
3: Per tant, en algunes coses sí que hem evolucionat, especialment en materials. Bé, evolucionat o potser no, perquè el plàstic no és massa reciclable i les canyes sí.
4: Potser és molt millor com ho fèiem els romans, perquè ho aprofitaven tot i era més orgànic. I no contaminava tant, la veritat.
3: Exacte, reciclava sol. Jo penso que podríem fer una crida, ja que us hi heu de passar temps. Mira, si tinguéssiu el material, seria una bona opció de reciclatge. Álvaro, qui consumia peix a l'època?
4: Pues, pràcticament tots. Era una economia, sobretot en les costes, ¿vale? En les costes tant sigui Mediterrani o sigui Atlàntic, pràcticament tota la població consumia peix, era assequible, era barat. Nosaltres el veníem, els pescadors, per exemple, venien els peixos i eren barats, sobretot en la pesca a rastre. El que passa és que hi havia els peixos, com la tonyina, per exemple, que eren molt més cars. Hi ha una cosa també que es diu el garum.
3: Sí, vale? Exacte.
4: Exacte, que és com un condiment del menjar, perquè el menjar romà, la veritat és que no era tan... No era molt més soso del que tenim ara, no hi havia tantes espècies com tenim, i havien de condimentar d'alguna forma. Hi ha grans quantitats de fàbriques de garum que es paga molt bé, perquè es fa amb tripes de peix, vale? I era el top de l'època romana, La veritat és que no ho sé, perquè olora molt fort i sap molt fort, però bueno, era el que agradava, el que agradava realment i, bueno, tothom tenia accés al peix.
3: Jo haig de dir que avui he tastat el garup i, mare meva...
4: Bo, veritat?
3: No sé si sobreviuria a l'època romana, jo.
4: Bueno, són gustos diferents, al final estàvem més preparats.
3: Sí, tenien les papil·les gustatives més preparades que les nostres.
4: Potser un ketchup a ell no s'hi agradaven.
3: Oh, que pobra gent, no els hi donaríem, els mataríem amb el ketchup. No. Moltíssimes gràcies, de veritat, feu una gran tasca i per apropar-ho, sobretot, a aquesta divulgació que feu. Gràcies, Albert.
4: Moltes gràcies.
3: També hem de parlar de la religió, perquè estem acostumats als déus, però també hi havia una part més oculta en aquesta Roma antiga. I avui estic amb Sagana, perquè ella, jo li he demanat concretament un conjur per l'abundància. Però si heu de fer alguna revenja, té molt de material fantàstic i meravellós que us pot ajudar. Escolta'm, si tenim algun enemic, com ho podríem fer? Perquè veig que tens unes tauletes aquí.
5: Mira, l'idea és fer una taula de fessioni, val? Què són? Són unes tauletes que es fan, s'han de fer 20x30, es pot fer en diferents materials, el plom, el fam, en papir o el que sigui. I l'important és que escrivim molt clarament el que volem. Vale? Primer, a qui dirigim aquest malefici? Val? A la persona amb el nom complet, malnom i el nom de la mare, si també. Als déus o als espíritus que volem fer-lo. Val? I després el conjur que volem, del malefici que volem. Una vegada que ho tenim, què hem de fer amb aquesta tauleta? La pleguem, la lliguem o la clavem un clau. I l'hem d'amagar o bé en l'esquerda d'una casa, de la casa d'aquesta persona, o bé en una tomba. Si és una tomba d'un nen o d'una mon violenta, molt que millor. També a l'aigua. L'aigua de les termes també va molt bé. Val? Si no es descobreixen aquestes tauletes, funcionarà de meravella. Segur que s'acompleix.
3: Escolta, mi tenim aquí un ninotet de cera lligat amb un fil vermell. Això ho volem saber.
5: Mira, aquest és el meu home i no vull que se m'escapi. Llavors, què he fet? He fet uns lligaments, uns nusos, val? I l'he lligat amb ell. I aquí l'he tinc jo, que no se m'escapa. El dia que no vulgui, la deslligarem i ja veurem, podem tançar-la després amb una inscripció al foc i es podran complir la nostra desig que hem fet en l'inscripció.
3: Escolta'm, la Sagana, es treballàveu molt amb tot això, perquè veig que teniu molt de material.
5: Exactament, però també hem fet. La màgia en el nostre món romà és una manera de comunicar-nos amb els déus. Ho podem comunicar d'una forma oficial, que ho fan els sacerdots, amb veu alta, suplicant als déus, o podem fer-la també d'una manera més il·lícita, que és la manera de fer que fan els fetillers, que és amb veu baixa, que llavors no supliquem, sinó demanem, que serien tot aquest tema més de conjur. Però també podem fer endivinacions.
3: Però ara, quan pengem, quan tanquem exactament el micro, ens hi posem de veres.
5: Exactament, i així serà. Aquí no es pot saber tot.
3: Ai, Sagana, moltes gràcies.
5: A vosaltres, que vagi molt bé. I aquí estic, si voleu qualsevol cosa.
3: Sí, jo no marxo, tanquem micro, no? Vinga,
5: perfecte.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
7: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
8: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
9: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. l'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
10: Ràdio Arenys, la primera música.

0: creativas, donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
1: I la portaveu del govern català, Sílvia Paneque, assegura que l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
2: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història, quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder.
1: I es reprèn la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos. El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies. I Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de la seguretat de la policia local. Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prou efectius. L'alcalde ha explicat que hi ha enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta els propers dies.

0: Gent de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 16 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Gent de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. En la primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu tindrem a punt la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo. També farem vela, ens posarem a navegar i dedicarem bona part de la segona hora al medi ambient, concretament a projectes que tenen molt a veure amb les nostres costes. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Gent de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Gent de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica. Avui no hi ha els comandaments, la Sílvia García, esperem que es recuperi aviat, però sí que hi ha la Núria Cartanyà. Des de radiodelta.cat, la Cel Prieto. Molt bona tarda, Cel, com estàs?
2: Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, de dimarts, no sé, Marina, avui crec que estem a la salutació una mica soles.
1: Sí, estem una mica soles, però no passa res.
3: Bueno...
1: També hi ha en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala.
3: Ah, sí, una mica soles, eh?
2: Comptant en tu també, Sergi, però em refereixo. Normalment som molta gent i avui hi ha poc ambient.
1: Sergi, jo tinc un dubte, El noi aquest de 16 anys que va desaparèixer amb la moto d'aigua, l'hem trobat o no l'hem trobat?
4: No l'han trobat. Ahir fins i tot hi va haver-hi com una mena de falsa alarma perquè algú aquí a l'Escala, concretament a la punta, va veure quelcom surant a l'aigua, vale? I es pensaven, o va enviar l'avís per si era el cos del noi aquest, cosa que finalment no va ser, va ser un tauló de fusta directament i no va ser, va ser una falsa alarma. Encara no l'han trobat i la veritat és que corre... No sé, entre rumorologia, morbo o digue-li com vulguis, perquè quan passa una cosa d'aquestes ja allò del diuen que tothom comença a dir la seva, i és la comidilla de la platja, o sigui, ahir la tarda que vaig baixar a la platja quan va acabar la Gent de Mar, la platja n'anava plena, quasi n'anava més plena d'això que de peix hi havia dintre l'aigua. I la gent va comentant les jugades. Es diu molta cosa, però de moment el pobre noi, de moment... encara no l'han trobat.
1: Doncs seguirem pendents d'això, perquè avui hi pensava en tot aquest cas i pensava que no havíem tornat a tenir notícies, a veure com va acabant tot aquest desenllaç. El que sí que vaig veure és que estan investigant com van llogar la moto a un menor de 16 anys.
4: Sí, tenen precintada l'empresa, o sigui, la Guàrdia Civil, en aquest cas la Guàrdia Civil de Mar, si no vaig errat, va precintar l'empresa de motos d'aigua per veure, suposadament, o ja veurem, alguna il·legalitat / irregularitat al que va passar.
1: Seguirem tot això de ben a prop. Gràcies, Sergi. Anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio, l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: l'actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava, explicant que comença la temporada de platges amb serveis a mitges i els primers en surts, Sergi.
2: Doncs sí, ahir 15 de juny va començar de forma oficial el servei de platges a les zones de bany de la Costa Brava, un servei de socorrisme, manteniment i informació que es mantindrà fins al 15 de setembre. L'inici no ha estat plàcid ni nivellat, podríem dir, a tots els municipis. Ahir mateix, aquí a l'Escala, ja hi va haver un primer ensurt a la tarda amb un rescat a la platja de les Barques, que afortunadament va acabar bé. Aquesta incidència se suma als accidents dels submarinistes del Cap de Creus, el darrer, en final tràgic, i també, com dèiem, com comentàvem a l'inici del programa, el noi de 16 anys de Roses que continua desaparegut a hores d'ara. La Generalitat posa a disposició un any més el visor de l'estat de les platges, on s'hi pot consultar l'estat de la mar, la bandera, els serveis disponibles i el temps, tot a temps real, a 120 platges del litoral gironí. L'inici de temporada també coincideix amb la reivindicació de la plataforma SOS Socorristes i el sindicat UGT, al voltant de les mancances dels serveis de socorrisme, la precarietat laboral i el fet que molts ajuntaments comencen temporada d'estiu sense tenir encara el contracte del servei de vigilància. Un fet que els darrers anys guanya més importància amb la desestacionalització creixent de la temporada de bany.
1: L'Institut Escola de Cadaqués inicia un projecte de cria d'ós de tauró gat.
2: Dia d'ous. Alumnes del primer d'ESO de l'Institut de Cadaqués s'han marcat l'objectiu que aquest curs neixin tauronets dins d'uns aquaris que han instal·lat a les aules. El projecte, que ha nascut de la mà de la Fundació Aletea i amb el suport del Parc Natural del Cap de Creus, combina aquesta experiència amb diversos tallers de medi marí i la gravació d'un documental. Els ous de tauró gat els van recollir els pescadors, després que quedessin atrapats a les xarxes, i a principis d'any ja es van portar cap als aquaris. En total, els alumnes cuiden 19 ous, alguns dels quals ja estan a punt d'eclosionar. Els alumnes han de tenir cura, per exemple, de canviar l'aigua, mesurar el pH i la salinitat, i també de posar algues i altres objectes que simulin el fons del mar. Hi han pres part 28 alumnes, que per mitjà d'aquesta iniciativa han creat un vincle molt estret amb l'entorn i els ous de tauró. El projecte acabarà amb un documental de tot el procés, filmat i muntat pels propis alumnes.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arassa, ha declarat aquest dilluns davant del jutjat número 1 de Tortosa, que l'investiga com a presumpte autor d'un delicte de prevaricació administrativa. A la sortida del jutjat, Arassa ha negat haver comès cap delicte en la gestió municipal. Cel.
3: Sí, Marina. Francesc Arassa, alcalde de l'Ampolla, ha respost a les preguntes del jutge i dels seus advocats. Arassa ha sortit satisfet de la seva declaració com a investigat i ha recriminat a l'oposició que vulgui guanyar als jutjats el que no han aconseguit a les urnes. L'escoltem.
4: Que molt satisfet aquests treballs que he treballat per l'Ampolla, sempre he treballat per l'Ampolla i s'han pogut cometre alguna irregularitat administrativa o el procediment administratiu, no? Però mai hi ha hagut cap delicte, no mai s'ha fet cap actuació en benefici de cap empresa ni la meva pròpia. Jo no m'he beneficiat mai la vida de cap tipus d'aquestes contractacions, per tant, esperem que quan tota la documentació que tornem a portar ara pugui clarificar i que tot això en arxivat, no? Perquè no hi ha cap delicte penal en cap moment. No? El que sí que caldria és analitzar per què està girant actuant d'aquestes maneres. No? Allò que no vam voler guanyar a les urnes, que volem guanyar al jutjat, i perquè no mirem també algunes administracions comarcals i d'àmbit territorial que també han actuat com l'Ajuntament de l'Ampolla i molts altres ajuntaments. Per tant, també caldria mirar aquestes administracions comarcals i territorials a vista que estan fent les coses tan ben fetes. Moltes gràcies.
3: El cas va arribar a mans de Fiscalia a través d'una denúncia i el grup municipal d'Esquerra Republicana Millorem l'Ampolla, que anteriorment havia manifestat sospites per la gestió municipal, exerceix com a acusació popular. A l'alcalde l'han acompanyat als jutjats alguns regidors de l'Ajuntament de l'Ampolla i l'exalcalde Francesc Sancho. En el cas també estan investigats els empresaris Carlos Fernández, Pedro Curto i la periodista Mireia Curto. En un suposat cas de prevaricació administrativa, després que la Fiscalia hagi denunciat irregularitats en la pròrroga, fragmentació i pagaments extraordinaris per contractes municipals de neteja de platges, recollida de residus comercials, enllumenat públic o serveis de comunicació.
1: La policia local de l'Ampolla ha detingut un menor d'edat com a presumpte autor d'un delicte d'estafa bancària mitjançant l'ús d'una targeta sostreta.
3: Els fets se van produir la passada setmana quan una persona va alertar els agents després d'haver estat víctima de la sostracció de la seva targeta bancària. Arran de l'avís, la policia va iniciar una actuació que va permetre avançar ràpidament en la investigació. Gràcies a la ràpida intervenció policial, els agents van aconseguir localitzar i identificar el presumpte autor a l'interior d'una entitat bancària. Durant l'operatiu també es van poder recuperar la totalitat dels diners sostrets. Les diligències han estat traslladades a la Fiscalia de Menors, que s'encarregarà de continuar amb el procediment judicial. Des de la policia local s'ha recordat la importància de protegir les dades bancàries personals i de comunicar immediatament qualsevol ús fraudulent de targetes o comptes a les forces de seguretat.
1: Fem aturada ara a les costes del Garraf. Les portes de l'estiu a la comarca torna a ser un escenari òptim pel rodatge de sèries, llargmetratges o anuncis publicitaris. Carla.
0: Doncs sí, un exemple recent és l'Espot Festival d'Estrella d'Am, en el que el Port de Vilanova ha estat un dels tres espais escollits per rodar-lo. Però no és l'únic rodatge d'aquests dies a la comarca. A Vilanova, aquests dies, qui circuli pel carrer de la Unió veurà un llarg seguici de camions i furgonetes que aporten la logística necessària per al rodatge d'un llargmetratge que s'està realitzant en producció internacional. A la pel·lícula, de la qual n'han transcendit molts pocs detalls, hi haurà imatges que s'estan rodant a la Geltrú. Per aquest rodatge, a Vilanova s'ha mobilitzat un equip tècnic de 140 professionals. Aquest és un de la vuitantena de rodatges que s'han enregistrat a la comarca en el que portem d'any. La varietat d'escenaris, que ofereix un espai relativament petit com és el Garraf, les facilitats administratives i el bon temps, són factors que continuen atraient moltes productores per rodar-hi.
1: Les obres que han de millorar l'estat del pont dels ocells de Sitges comencen avui i s'emmarquen dins del pack de mesures que Adif està realitzant entre Sitges i Garraf per millorar l'estat de la línia R2.
0: Els treballs que Adif planteja per millorar el pont dels ocells de Sitges han d'impermeabilitzar la base de les vies del ferrocarril per donar així resposta a una de les principals deficiències detectades en aquest punt. Quan el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, anunciava la recuperació de la normalitat en la circulació ferroviària després de les obres als túnels del Garraf, assegurava també que aquestes obres no afectarien el pas i les freqüències dels trens en aquest tram. Les obres que en major part s'executen de nit precisament per afectar el menys possible a la circulació de rodalies consten de dues fases. Una primera, que comença avui i durarà fins al 29 de juny, on es treballarà en la demolició de la part superficial del pont entre les 6 de la tarda i les 6 del matí, i on quedarà tallat el pas de vehicles i persones. I una segona fase, que s'iniciarà a principis de juliol i que constarà dels treballs que s'han d'executar a la part superior del pont i que s'efectuaran de 12 de la nit a 6 del matí, quan la circulació de trens està aturada. La segona fase també suposarà un tall en la circulació de vehicles al seu pas per sota del pont. Els treballs també han suposat el tancament de l'aparcament de zona verda situat al carrer Sant Honorat a tocar de les vies, ja que Adif l'està utilitzant per poder col·locar el material de l'obra. Està previst que les obres durin aproximadament uns 3 mesos, afectant el menys possible les entrades i sortides de l'escola Esteve Barratxina, situada just al costat del pont i que acaba classes aquesta setmana. La circulació de busos també es veurà afectada pels talls de pas sota el pont dels ocells. I és per això que s'ha reformulat la ruta de busos de línia i s'han afegit dues parades, una davant de l'ambulatori i l'altra a la carretera de les Costes.
1: Fins les Costes del Maresme. El Club de Pesca Maresport té obertes les inscripcions pel matí i la tarda de pesca per infants i joves que organitzen per la Festa Major de Sant Zenon. Es fa el dissabte 11 i al matí se surt a mar oberta en embarcacions i a la tarda es pesca des del Port Oriol.
5: Doncs sí, Marina, així és. El matí de pesca és el segon any que es fa, en canvi la tarda de pesca ja arriba a la 51a edició. El matí de pesca els infants es dividiran en dues categories, dels 10 als 12 anys i dels 13 als 16. Amb la inscripció, el club tramita l'autorització familiar i la llicència federativa. Àlex Abril, vicepresident del Club de Pesca Mar Esport, ha explicat que primer fa una sessió teòrica sobre muntatge d'aparells de pesca i entre les 10 i les 12 se surt a mar a pescar. A l'arribada a port hi ha l'entrega de medalles i un aperitiu.
6: Se'ls explica una miqueta pues, el que és el plom, els arms, les línies, com agafar la canya, com recollir, com tirar una miqueta, la sensació quan piquen els peixos, de dir, mira, ara t'han picat, recull, o deixa que mengin. Bueno, els expliquem una miqueta coses molt bàsiques, però bueno, perquè almenys puguin treure i agafar quatre serrans, quatre sarts, quatre varades, i que vegin una miqueta que està allà en contacte. Després, bueno, fem un pica-pica, i és més que sortir a pescar, és que estiguin al mar, saps? Que vegin la sensació que d'estar en barca.
5: I a la tarda també es fan dues categories, però en aquest cas de 6 a 12 anys i de 13 a 16. Es pesca en canya des del port i només es permet una canya i un ham per concursant. No es pot utilitzar una putera. Val tota classe de peix i es dona un punt per la mida. També es pot bromejar un cop hagi començat el concurs. Els pares o acompanyants només poden ajudar l'infant per agafar el peix amb el celebret o treure-li l'ham un cop tret de l'aigua. En cap cas poden tocar la canya mentre el peix estigui encara al mar. En aquest cas es donaran trofeus als tres primers de cada categoria i el peix més gros.
6: Per fer-ho més senzill i que hi hagi menys problemes, doncs amb un ham, un plom i poc més fàcil. Nosaltres n'hi ha uns quants, estarem com uns quants monitors per allà a la vora, donant un cop de mà, bueno, com sempre fem, donem un cop de mà, si hi ha algú que no té molta idea, doncs nosaltres els hi donem un cop de mà, els expliquem quatre cosetes, portem també quatre, una miqueta d'esquer, bromegem la zona de si hi ha algú que no s'ho bromeja, bueno, els hi donem un cop de mà perquè agafin i s'ho passin bé.
5: A la tarda de pesca, la participació ronda entre 60 i 80 persones, segons l'any. Les inscripcions es poden fer a la secretaria del Club de Pesca Mar Esport.
1: Calella, la capital turística del Maresme, estrena una experiència immersiva amb 6 espais emblemàtics que permeten descobrir com era la ciutat en altres èpoques, combinant patrimoni, tecnologia i divulgació històrica.
5: Efectivament, Calella reforça la seva aposta per posar en valor el seu patrimoni històric amb una nova ruta de realitat augmentada que permet als usuaris descobrir com era la ciutat en diferents moments del passat a través del telèfon mòbil. La iniciativa ofereix 6 experiències immersives repartides per diversos punts emblemàtics del municipi i és accessible mitjançant codis QR instal·lats sobre el terreny i també des de la web de turisme. La proposta convida a fer un recorregut per a alguns dels espais més representatius de la ciutat, com ara el jaciment romà del Mujal, el far de Calella, les torretes, el front marítim i la tradició pescadora, la fàbrica Llobet i el passat medieval de l'actual plaça de l'Ajuntament. Mitjançant la tecnologia de realitat augmentada, els visitants poden visualitzar recreacions històriques d'aquests indrets i comparar-les amb el seu aspecte actual. A més, cada experiència incorpora diferents punts interactius amb informació complementària per aprofundir en el coneixement de cada espai. Els continguts es poden consultar tant en format escrit com a través d'audioguies. L'iniciativa està pensada tant per als turistes que visiten la ciutat com per als mateixos calellencs, que poden aprofitar-la per redescobrir el seu municipi des d'una perspectiva diferent i conèixer aspectes de la seva història que sovint passen inadvertits en el dia a dia. El personatge del capgròs Mastega Mosques actua com a fil conductor d'aquesta experiència i acompanya els usuaris al llarg del recorregut, aportant explicacions i informació complementària sobre cadascun dels espais. Tot i que les 6 experiències es poden realitzar de manera independent, la plataforma les integra dins d'una mateixa ruta flexible que permet començar i acabar el recorregut en qualsevol dels punts disponibles. Per facilitar-ne l'organització, incorpora un mapa interactiu que localitza tots els espais i altres elements d'interès de la ciutat.
1: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i per l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinen el litoral tarragoní a diari. Tret de sortida aquesta temporada de platges que s'allargarà com a tal fins al 14 de setembre. Què hi veu? veurem de nou? D'entrada, el desembarcament de la nova contracta de la neteja i que s'ha de notar. Així, les platges, Cales i Roquisars es netejaran amb més freqüència, fins i tot els aparcaments de terra i el camí de ronda. El servei de recollida de pellets també s'intensifica i es farà 6 cops l'any i no un com fins ara. Pel que fa als equipaments, durant la primera setmana de juliol ja s'hauran instal·lat les noves casetes de lavabos i es renovaran fins a 700 trams de passarel·les que seran adaptades. També serà el primer estiu amb unes platges més naturalitzades. El que es manté sense canvis substancials és el servei de socorrisme operatiu entre les 10 i les 8 de la tarda. Anirà a càrrec de Creu Roja, que disposarà de 38 efectius repartits a les 8 platges, on hi haurà 18 torretes de vigilància. El coordinador de platges, Aleix Font, diu que la clau de la seva feina és fer una bona prevenció.
7: L'últim que fem és el rescat. Abans del rescat hi ha la prevenció i hi ha la vigilància. Sense una bona prevenció tenim clar que farem 15.000 rescats. Si fem una prevenció correcta i tal com toca, ens tirarem a l'aigua 2 cops a l'any, que són inevitables. Però nosaltres tenim la primera paraula que tenim al servei, de fet, ja com a nom i com a bandera, podem dir, és la prevenció, completament.
1: La temporada es donarà per tancada mitjan setembre. I el Port de Tarragona ha posat en marxa una iniciativa d'alfabetització oceànica al Parc Subaquàtic del CES, al Dic de Llevant, amb l'objectiu de divulgar la importància dels oceans.

0: volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Continua aquesta bassa d'oli a tota la costa amb vents febles i una mar molt plàcida, un mirall gairebé moltes hores dels propers dies. De fet, al llarg del que queda d'aquest dimarts, marinades de xaloc una mica més de sud, en el cas de la Costa Daurada sud, cap al Delta de l'Ebre, però en general parlarem que arran de mar el vent passarà poc dels 25 o 30 km per hora, per tant una mica de mar espessa, mar més ondulada de vent, però no pas gaire alterada, marejol a gran part de la costa, sí que algunes milles terra endins, ja cap al prelitoral aquest vent es reforçarà més, i amb força sol a tota la costa. El vent que al llarg d'aquesta propera nit i el dimecres al matí serà molt feble, girarà cap a Ponent, cap a Terral de nord-oest, fins i tot cap a la Costa Brava, amb ambient molt suau, i el dimecres a la tarda, novament, marinades de sud, fluixes, per tant, estarem parlant de marejola gairebé tot el litoral. Estem pendents a la xarxa.
0: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Com sempre, l'àrea metropolitana de Barcelona i sobretot zona del Vallès és la que a aquesta hora va més carregada. Repassem algunes vies. Per exemple, autopista AP7, el tram de Santa Perpètua, hi tenim un accident. Hi ha un carril tallat en sentit nord, aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'AP7, a Santa Perpètua de Mogoda i en sentit nord. I res, un pèl més endavant, tornen les aturades durant 6-7 quilòmetres entre Montornès del Vallès i la Roca del Vallès, també a l'AP7 i també en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, aquesta zona del Vallès, AP7, força plena, sempre en sentit nord, en sentit Girona. De la resta de vies, ens quedem amb l'autopista C33 i la C58, aturades de 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, en tots dos casos, d'entrada a Barcelona i a l'extrem sud. Aquí ens quedem amb l'autopista del Garraf, un parell de quilòmetres de retencions, el tram de Sant Boi de Llobregat i, en sentit sud, en sentit Castelldefels. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
0: És dimarts i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo. Molt bona tarda, Anna.
4: Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els oients.
0: I avui ens vens a parlar una miqueta de tot el tema de l'electrificació dels molls, dels ports, però d'una manera una mica diferent, no exactament de l'electrificació, no?
4: Clar, és l'electrificació, això, els OBS, és un mandat europeu que en l'any 2030 hauran de, juntament amb altres alternatives de combustibles que siguin doncs, alternatius, hauran de ser factibles. I això és quan arribin a port, això, sempre ho hem parlat aquí també, els vaixells s'hauran de connectar a port i electrificar. Doncs segons com, hi ha un estudi que el 75% de la xarxa també està saturada. I llavors, i si li fiquem aquest increment, el mandat també diu d'Europa que aquesta demanda dels bucs ha de ser satisfeta. Doncs hi ha una alternativa, doncs, que és això, el best-to-best, que són aquestes, un contenidor, que ens ho explicarà molt bé l'Andrés Álvarez, un contenidor que és com una espècie de bateria que dona alternativa i suport a la xarxa OBS.
0: Doncs anem a conèixer-ho també més a fons amb l'Andrés Álvarez. Molt bona tarda, Andrés.
5: Hola, buenas tardes, Ana.
0: Ahora Ana nos explicaba que las baterías pueden ser una buena opción para, no sé si llamarlo así, complementar todo el tema de la electrificación de los muelles, ¿no?
5: Pues sí, nosotros llevamos apostando pues por el desarrollo de contenedores energéticos pues para poder llegar a dar la demanda que puede disponer un buque en puerto. Entonces, pues estos sistemas lo que hacen es optimizar el uso de la energía y ofrecer esas capacidades en el momento que el buque se encuentre en puerto.
0: Ana, andaban.
4: Sí, muchas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros y es un placer porque eres uno de los grandes especialistas y sobre todo que estáis en Vigo. ¿Nos podrías explicar la empresa y qué hacéis? Porque ya sé, habéis gestionado más de 450 buques.

0: Només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Esports de mar. Esports de mar.
1: I ara canviarem de tema, parlarem uns minuts de vela, Oriol.
2: Doncs sí, efectivament, Marina, avui parlarem de vela, parlarem del Club Nàutic d'Arenys de Mar, perquè aquest cap de setmana estava marcada al calendari la regata de la Sardina. Per saber exactament com ha anat tot plegat, saludem a Mònica Zon, la directora esportiva del Club Nàutic d'Arenys. Mònica, molt bona tarda.
3: Bona tarda, com esteu?
2: Doncs molt bé, aquest cap de setmana hem tingut proves, aquí al Nàutic d'Arenys. Hem tingut la regata de la Sardina. Mònica, explica'ns exactament què és el que s'ha disputat aquí a Arenys.
3: Bé, la regata de la Sardina ja és la sisena edició que celebrem aquesta regata. És una regata que està dins del circuit de regates costaneres. Costaneres vol dir que no fan recorreguts, que no són tantes balisses, sinó que, bueno, que vas per la costa. I són quasi 30 milles de recorregut perquè siguis puntuable pel circuit de costaneres de la Federació Catalana de Vela. Llavors, nosaltres ja fa doncs, 6 edicions que la Federació ens va autoritzar a celebrar aquesta prova, estem dins del circuit. Però, malauradament, realment les 30 milles, que és les que ens obliga el reglament de fer-les, no sé, els que heu estat a prop del mar heu vist que ha sigut un cap de setmana excepcional de platja, però molt poc vent. Al final no ha pogut ser vàlida la prova perquè no hi havia les condicions per poder completar el recorregut que ens exigia la federació. I fins i tot aquesta era la versió llarga, la de la federació, teníem una versió més curta, que són només 10 milles, i tampoc no vam poder-la completar perquè vam sortir a les 11 a l'aigua i les lectures eren de 2-3 nusets de vent. Normalment perquè pugui començar la competició es requereix uns 5-6 nusos i en cap moment vam arribar a la intensitat de vent per poder fer la prova. I bueno, va ser una llàstima, però bueno, els competidors contents amb tota l'operativa i el que vam fer al final, doncs, bueno, ja teníem prevista fer la sardinada a mitja tarda i a les 7 de la tarda doncs, vam fer la sardinada doncs, amb tots els competidors i no vam poder fer lliurament de premis perquè no va haver cap guanyador perquè no vam poder tenir les condicions bones. Però bé, són coses que passen al nostre esport. Tot el Maresme es va veure afectat per aquest poc vent. També hi tenien petits que estaven competint a Vilanova i tampoc no van poder competir molt bé. I només la zona nord que teníem al Campionat de Catalunya, on tenim el nostre equip d'Ilca, si es competim, van poder, amb una tramuntana fluixeta, van poder competir tots els dies. Però van ser els únics, jo crec, que de tot el litoral català que van poder fer alguna cosa.
2: Ara parlarem d'ells, si cas, però quina llàstima, ara ho deies, Mònica, quina llàstima que amb aquesta regata, la de la Sardina, que no es pogués fer. És veritat que aquest cap de setmana molta calor, moltíssima calor, i és això, no passava ni gota d'aire.
3: No. Nosaltres ja sabíem que, bueno, que els partes... Fins divendres encara vèiem una miqueta que potser ens podia entrar una miqueta de tèrmic. El divendres va ser una bona jornada de vent, però sí que és veritat que les temperatures es disparaven al cap de setmana. Havíem estat seguint tots els partes meteorològics i llavors es munta una miqueta... un pacte baromètric que no va entrar, no va entrar ni una gota d'aire, i al final, doncs, bueno, nosaltres amb aquestes embarcacions, ja et dic, amb les dues versions, perquè dius, bueno, una miqueta i fem una versió més curta, no, en cap de les versions vam poder ni arrencar perquè no hi havia vent suficient. Però, bueno, jo crec que els que practiquem aquest esport i els competidors i els organitzadors sabem que és el pitjor escenari i ha estat així, no? Vull dir... Més de maig, juny és bo per navegar, normalment hi ha vents, però quan entra la calor amb tanta intensitat i no hi ha contrast de diferència tèrmica, costa molt que entri el tèrmic.
2: Sí.
3: Nits molt caloroses també, vull dir que, bueno, al final el tèrmic és això, contrast de diferència de temperatura i no l'hem tinguda.
2: Clar, sens dubte. Bé, doncs això, quina llàstima, no sé si es pot repescar d'alguna manera o ja queda anul·lada i l'any que ve se n'haurà de fer una altra.
3: Sí, queda anul·lada perquè és una jornada que els armadors saben que han de competir aquella jornada, amb anunci no hi ha possibilitat de repesca, i aleshores doncs, bé, la propera edició ja haurà de ser la setena l'any vinent, al mes de juny de l'any vinent doncs farem la setena edició de la sardina, però no podem, el reglament no permet fer la recuperació.
2: Bé, doncs res, haurem d'esperar l'any que ve per poder comentar resultats d'aquesta regata de la sardina. El temps és el que té, eh?
3: Sí, nosaltres, els que fem aquest esport, de totes maneres, nosaltres volem agrair a tots els competidors que van venir de tot el litoral català, perquè l'esforç de venir fins a la nostra entitat i intentar competir hi és, i nosaltres com a organitzador doncs, estem molt, molt contents de la resposta que està tenint aquesta regata any rere any, i esperem que això no sigui un impediment perquè l'any que ve vulguin tornar. Vull dir, al final la meteorologia no la podem controlar i la prova estava ben preparada, però al final no vam poder-la competir, però estic segura que els que fem aquest esport ho tenim clar què passa.
2: Sí, sí, això, els que us dediqueu a la vela i que sortiu al mar, tema meteorològic, tema vents, ja sabeu què és el que hi ha. Vull dir, no, amb això, gràcies a Déu, no hi podem fer res. Només faltaria que poguéssim controlar el temps, ja seria l'últim.
3: Això ja ens ho diu molts cops quan amb Enric Agut parlem, dic, jo soc meteoròleg, no soc un mag, no? O sigui que no li podem dir ara fes-nos entrar bé, no? O sigui, la meteorologia és el que és i no podem controlar-la. Afortunadament és d'aquelles coses que en aquesta societat encara no es pot controlar.
2: Exacte, i que duri, només faltaria que això, com que no ens posaríem mai d'acord, seria un caos això. Tothom voldria una cosa diferent.
3: Sí. Sí, sí.
2: I ho dèiem, Mònica, també teníeu gent del club, en aquest cas doncs, cap al nord, competint amb Vilca. Com ha anat? Com ha anat aquesta competició? Quins resultats tenim?
3: Bé, són dos caps de setmana, hem arrencat aquest cap de setmana, els campionats de Catalunya, igual que el que vam fer nosaltres durant la Mili, són dos caps de setmana, i som el club que més representants tenim, i de moment molt contents de com estan. Vull dir, tenim el Marc Avarà, que ja va ser campió de Catalunya a l'Ilca 4 al nostre club.
2: Sí.
3: Encara té edat per seguir amb la vela petita, que seria l'Ilca 4, però bueno, li vam dir que ell també viu a Roses, i li vam dir, Marc, competeix amb la vela gran, perquè al final també té el pes i la tècnica, i el campionat és quasi a casa teva, no? Perquè ell va començar a navegar i a Roses, i al final, doncs, sí, el tenim posicionat en cinquena posició, o sigui que tenim tres esportistes amb el top 10 d'entre el teu primer, ens queda un cap de setmana, i després també en femení tenim també podi, la Laura Molina també està en posicions de podi, o sigui que bé, han estat amb dos entrenadors nostres del club, amb el Jerry Fosse principalment, i contents, perquè ells sí que han pogut navegar. I han tingut dos dies de tramuntana suau, que bueno, jo crec que al final és el que feia, no? Els dos extrems una miqueta de vent, però no massa, però sí que ells sí que han pogut fer totes les proves previstes. Ells han tornat a casa amb sis proves. Nosaltres no hem pogut competir i ells al cap de setmana al final l'han pogut aprofitar.
2: Bé, encara sort d'aquesta doncs, mica de tramuntana, que mira, suficient per poder navegar, que això està molt bé.
3: Tramuntana molt fluixa, perquè quan hi ha tramuntana més força, llavors sí que ens entra a nosaltres un component del nord-est, però aquí no arribava. La veritat és que era molt fluixa i se'ls ha permès competir. També ens han explicat els nanos que estaven allà que era una tramuntana molt escalfada, amb molta calor, però bueno, sí, han pogut competir i molt contents de moment de com estan els resultats i ara pues, a seguir un cap de setmana més a veure què són capaços i ja et dic, amb les seves categories s'estan molt ben col·locats.
2: Perfecte, doncs a veure ara...
3: Que són molt jovenets.
2: Clar, ara a veure el cap de setmana que ve que es pugui navegar també, que faci prou bon temps.
3: Sí, desitgem que tinguin un bon cap de setmana. També és cert que tots sabem que la zona nord, el que pot ser el Golf de Roses, sempre es caracteritza per tenir un règim de vent més alt que el que pot ser el Maresme. Sí, al final no cal descobrir res quan les tramuntanes sempre bufen més a la zona nord que a la zona centre, amb la qual jo crec que espero que puguin competir. I si no, ja et dic, el campionat de moment és vàlid i de moment els nostres esquerquistes estan bastant ben col·locats a la general i també amb les seves categories d'edat, perquè ja et dic, hem portat un planter molt jovenet a competir, doncs estan copsant podis de sot 17 i molts d'ells.
2: Per tant, si ara diguéssim que el següent cap de setmana no es pogués competir pel que sigui, perquè hi hagués massa vent o per qualsevol cosa, fins als resultats fins ara ja serien vàlids, eh?
3: Sí, serien vàlids i tindríem dos podis per Arenys garantits. Ara aquesta setmana treballarem amb ells, ells no vindran pel club, però sí que normalment entre setmana el que fem a vegades són trucades online per poder-los mentalitzar com preparar i jo també al final em desplaçaré el dissabte a la tarda per estar l'última jornada amb ells i donar-los l'últim toque d'experiència perquè puguin gestionar bé el campionat. Que és quan els nervis es posen a flor de pell, no? Quan s'estan jugant els títols.
2: Clar, sí, sí, no, sempre quan te la jugues és quan ve aquest neguit, eh? I només faltaria, sort que hi és aquest neguit, també ajuda a millorar això.
3: És imprescindible. El nen que diu jo estic nerviós és normal, vull dir, perquè vol dir que aquella competició se l'està prenent de debò, i el que fem els tècnics que hem competit amb el nivell i que tenim experiència és intentar donar-los les eines, la tècnica, sabent que aquests nervis els ajuden, però també els poden trair, amb la qual cosa és qüestió de donar-los les eines perquè estiguin més concentrats en el procés i no tant en el resultat, i així doncs, poden rendir millor.
2: Doncs estarem pendents del proper cap de setmana a veure com acaba aquest campionat de Catalunya, Dilca, on hi ha gent d'Arenys que ja està competint. No sé si hem de tenir també la mirada posada en algun altre campionat, alguna altra competició important, ara que ja estem a les portes de l'estiu.
3: No, els darrers han estat en una regata lúdica aquest cap de setmana a Vilanova. Tenim el Lucas Garrido, que començarà els seus entrenaments per representar a Catalunya al Campionat d'Espanya per equips, i segueix amb la seva preparació de l'europeu, que el tindrà ara a mitjans de juliol. És una miqueta el que estem fent les flotes. Estan acabant una miqueta les seves competicions, però sí que entrem en un altre moment de temporada de representacions internacionals i també doncs, de campus i d'estajos i de gaudir de la mar sempre.
2: I tant, i a l'estiu sempre és tan bona època, per acostar-se al mar. Bé, és bona època tot l'any i, per tant, doncs, tot l'any hem anat parlant aquí en aquest programa del Club Nàutic d'Arenys, de les seves competicions, dels seus esportistes, de les seves activitats. Per tant, Mònica, t'agraïm moltíssim que avui de nou ens hagis atès i res, estarem pendents a veure com evoluciona aquest campionat de Catalunya la setmana vinent.
3: Molt bé, moltes gràcies per donar-nos sempre la cobertura mediàtica i us explicarem què tal acabem.
2: Molt bé, perfecte, Mònica, moltes gràcies, bona tarda.
3: Fins ara, adéu, bona tarda.
1: Fem una petita...
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns. ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
6: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
5: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
6: Dilluns, dia de descans.
5: Telèfon 93 792 35 46.
6: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
7: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
8: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, El Rial.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, Ribera d'Ebre, un projecte compartit amb San Fernando de Henares, que és candidat a la convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquest tipus. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, la candidatura catalana reuneix totes les condicions per ser una de les escollides i destaca la importància del projecte.
2: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: I acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística pels creueristes que facin escala a Barcelona. PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros en la seva part de la taxa. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que han presentat els tres partits. Escoltem Jordi Valls, quartinent d'alcaldia i responsable de turisme a Barcelona.
3: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Parlem de creuers d'escala, és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
1: I sense deixar Barcelona, un total de 3.307 persones corresponents a 1.100 unitats de convivència es trobaven a l'abril en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona, és a dir, en pensions i hostals, entre d'altres. Són dades facilitades avui per la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, a la Comissió de Drets de l'Ajuntament. Ha detallat que prop del 87% són famílies amb infants a càrrec i ha alertat de la cronificació d'aquesta situació en un 76% dels casos. I la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i per l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinaran el litoral tarragoní a diari. Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 seran estrenes.

Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on dedicarem gairebé tota l'hora, pràcticament, a parlar de projectes de medi ambient, però sobretot de projectes relacionats amb la primera línia de la nostra costa. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar.

0: Mare Nostrum.
1: És dimarts i els dimarts són sinònim de medi ambient. Per aquest motiu ja tenim a punt aquí el nostre col·laborador, l'Antoni Ferran. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, Marina.
1: Primer de tot li enviem una abraçada a en Joan Ramon Mendo.
2: Oh, i tant, una forta abraçada i que acabi de fer la recuperació que necessita.
1: I avui, precisament, Antoni, venim a parlar de projectes mediambientals molt relacionats amb les nostres platges, d'alguna manera.
2: Exactament, i a més, sembla casualitat, perquè enllaçarem molt bé amb la notícia que estava, que ens precedia, no? La campanya de platges en mar. Doncs nosaltres és com si féssim la campanya de platges, les últimes finestres al mar, no?, del litoral català. I posarem sobre la taula diverses experiències. Alguna gent n'hem parlat abastament, no?, com és el cas de les Madrigueres, que vam parlar al darrer programa, amb la Maria Figueres, el cas de la Savinosa, el Preventori, no?, el camí de ronda entre la Rabassada i la Savinosa, que vam parlar amb el Lluís Gorrera, i avui també parlarem amb la gent de l'Empordà del tema de la Platera, un exemple, un molt bon exemple que es va fer a la zona de l'Empordà, relacionat també amb aquesta façana litoral.
1: Per poder entendre millor què és això del tema de la Platera, tenim el nostre company de ràdio L'Escala, en Sergi Corral. Molt bona tarda de nou, Sergi.
3: Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda, Antoni, i també recordo una abraçada cap a en Joan Ramon des d'aquí, des de Ràdio L'Escala.
1: Situa'ns una miqueta, abans de tot això, el tema de la Platera, per la gent que no ho sàpiga exactament què és.
3: Doncs, aviam, la Platera podríem dir que és un espai, ara ens ho explicarà millor en Santi Ramos, que és el gestor de medi terrestre del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. És un espai a tocar de l'Estartit, molt a prop del poble de l'Estartit, que ja sabem que pertany a Torroella de Montgrí, a mig cavall entre la platja de l'Estartit i la desembocadura de la gola del Ter, ja sabem que desemboca a la platja de Pals. I és un espai que, com ha passat en altres zones, com per exemple també va passar aquí als Aiguamolls de l'Empordà, eren, durant el boom turístic i el boom constructiu dels anys 70, 80 i 90, doncs tot es volia urbanitzar. I, de fet, en aquest espai sí que van començar-hi a fer-hi obres, a diferència dels Aiguamolls de l'Empordà, però en un moment dat, com deia aquell, es va aturar, es va poder revertir aquest projecte d'urbanització i ara ha quedat un espai integrat al Parc Natural dels Aiguamolls, del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Però crec, Antoni, que amb en Santi volem anar una mica a fondo i que ens expliqui una miqueta la història de tot plegat, no? Com va anar en profunditat aquests apunts que
2: sí, sí,
3: que
2: perquè això és molt important que la nostra audiència, que sempre la fem en clau catalana, no? Avui estem intentant posar exemples diversos del litoral català, no? I les dificultats enormes, no?, de regenerar espais, de recuperar espais, no? I fins i tot quan hi ha casos d'èxits molt sonats, com aquest cas de la Platera, no?, que va ser, ens ho explicarà ara bé el Santi, però que jo sempre el plantejo com un gran cas d'èxit, no?, després reproduir aquests casos costa molt, no?, i costa molts esforços, i malauradament, a data d'avui, el litoral català, per exemple, una de les coses que tenim encara pendents a casa nostra és posar en marxa el Conservatori del Litoral, no? Per tant, moltes dificultats per gaudir d'un litoral amb una mirada diferent que no sigui tot urbanitzat. No sé si el tenim per aquí,
1: sí,
2: el Santi.
1: Sí, ja el tenim aquí, en Santi Ramos. Molt bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Primer, bona tarda i gràcies per acceptar la invitació del programa. El Santi Ramos és gestor del medi terrestre i treballa al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. La teva mirada cap a la Platera, quina és?
4: Bé, jo vaig tenir la sort de participar en el l'Aix Platera, que era aquest l'Aix que tenia com a objectiu de s'urbanitzar, recuperar llacunes, recuperar tot el sistema dunar. I, esclar, veig el canvi d'abans i el després, no?, i amb molt de pressa, no?, perquè, clar, d'un espai que podria haver estat urbanitzat, podria ser una de moltes altres urbanitzacions que tenim arran del litoral, es va poder aturar gràcies a la implicació de l'Ajuntament fa uns anys, i fins a arribar que es va projectar un projecte de restauració ambiental, i era retirar rotondes, carrils, el que havia de ser, no?, diferents quadrícules, no?, amb espais urbanitzats. Això es va traslladar amb llacunes fins a com ho tenim ara, no?, totalment restaurat, visitable, amb observatoris i itineraris, amb un sistema d'onar ben recuperat, una població de cordó al Cama Negra ben consolidada, la població de Fortet que hi sobreviu, que és un peix endèmic, que tenim la sort de tenir una bona població aquí a la platera, i esclar, doncs és un plaer, no? Poder...
2: Una cosa, Santi, perquè la gent ens entengui i conegui una mica més el lloc, no? Això en principi era una gran urbanització que s'anava a fer, no? No es van arribar, si no tinc mal entès, a fer cap casa, però sí que es van fer els carrers, és a dir, perquè la gent visualitzi el lloc, tenia que veure ja una zona amb carrers fets, no? A punt de fer-hi cases.
4: Sí, hi ha una petita urbanització que li dona nom, que es diu urbanització, bueno, que agafa el nom de l'espai, que és urbanització La Platera, i és una petita quadrícula, com si fos els xamfrans de la zona de Gràcia, de l'Eixample. I s'havien d'anar repetint. Hi havia dos carrers paral·lels i anaven fent quadrícules amb rotondes, i tot allò havia d'estar urbanitzat fins al riu Ter.
2: Exacte, si no estic mal informat jo, Santi, això està entre, diguéssim, la desembocadura vella del Ter i l'actual, no?
4: Exactament, sí. I allà hi havia retalls d'antigues maresmes, era una zona de confluència de maresmes, no?, d'antics braços del riu Ter, és molt típic de moltes zones del litoral, no?, sota el Mediterrani, no?, trobar aquestes zones a les quals pot arribar en llevantades i entrar aigua a l'obra, allà hi sobreviu el Fortet, se fa el salicornàs, que és una planta adaptada als ambients salobres, i tot allò es volia urbanitzar. Era una zona inundable, però que s'hagués... I, per sort, avui podem gaudir d'un espai restaurat, no?, que s'assemblaria més, no?, s'ha intentat reconstruir-lo, restaurar-lo, doncs, i com era, com podia ser originàriament. És un aspecte molt important. Al Mediterrani tenim molts pocs exemples de construcció i desurbanització. Més aviat encara estem patint processos d'urbanització que costen d'aturar, no? Perquè si hi ha un projecte que és el desmuntatge del Club Mediterrani al Cap de Creus, a la zona de Tudela, que si no ho coneixeu jo us convido també a anar-hi, és preciós, perquè geològicament hi ha pedres que van inspirar en Dalí, i aquest seria un altre. Vull dir, hi ha pocs exemples i és un exemple d'èxit. Fins i tot el projecte de restauració, la recuperació d'un arc que també vam aplicar en paral·lel, que ens ajuda a adaptar la zona al canvi climàtic, perquè tenim un sistema d'un arc que ens ajuda a retenir més sorra, que és un banc de sorra que ens ajuda a no perdre, no? Amb la pujada del nivell del mar, en Josep Pasqual ens ha demostrat que en 30 anys a l'Estartit, bueno, tot el Mediterrani, ha pujat 2 centímetres del mar. Vol dir que estem perdent costa. Doncs la recuperació d'un arc ajuda a temperar, ajuda a mantenir sorra i que aquesta pujada del nivell del mar no es noti tant.
2: Ara que dius això, doncs... perdona que et talli, Santi, efectivament, aquí a la zona de l'Empordà, a l'Empordà fins i tot, tant a l'alt com al baix, no? Teniu molts exemples de moltes coses, és un lloc que s'ha fet bona feina al llarg dels anys, i també, i a vegades hi ha un cop de sort, no?, amb aquestes coses, perquè moltes vegades, gràcies, jo dic gràcies, encara que em costa que gràcies ho dic amb segones, a propietats que hi ha hagut del Ministeri de Defensa del Litoral, doncs han quedat sense urbanitzar, i aquí per aquí a la zona també tenim el cas de Radio Liberty, no?, que també és un espai de gran interès, no?, i que com el tenim?
4: Sí, Radio Liberty és una zona molt interessant perquè trobem la gradació d'ambients dunars, vull dir, des de l'interior, les pinedes que es fan sobre fons són sorrenc, que són hàbitat d'interès comunitari a nivell europeu, llavors trobes el Reraduna, que diem que és un ambient amb mates esparses, molt obert, les dunes, i llavors les dunes d'Empirinaris i la platja. O sigui, trobem els ambients dunars que podrien trobar potencialment en moltes zones del litoral, però que molts llocs ja estan urbanitzats. I aquí ho trobem gràcies a que va ser una zona militar. Malauradament hi ha unes instal·lacions que estan degradades i estem esperant tots plegats a veure si s'arriba algun acord entre totes les administracions i es fa una solució per... pugui gaudir l'espai, mantenir el que sigui d'interès de les instal·lacions antigues, no? Però que des del punt de vista ambiental, el que es conserva és molt interessant. Allà
2: aquí,
4: mateix...
2: aquí deixa'm fer un paral·lelisme. Sergi, si tu vols dir alguna cosa, tu mateix, eh?
3: Sí, no.
2: Anava a dir, si puc fer un paral·lelisme amb alguna cosa que passa per aquí al Penedès, per exemple, al Baix Penedès, amb el cas de les Madrigueres, no? No és exactament el mateix, no? Però, i a Tarragona també, amb el cas de la Sabinosa, fins a quin punt i faig una pregunta així una mica atrevida. Als tres llocs tenim elements patrimonials d'interès, d'acord? Per exemple, a Ràdio Liberty hi ha totes les instal·lacions de la ràdio, no? Excepte l'antena, que, si no tinc mal entès, es va treure, es va eliminar.
4: Sí, es van desmuntar.
2: Però queda molta infraestructura de la ràdio, d'edificis, eh? Després, a la zona d'aquí del Baix Penedès passa una cosa semblant. I a la zona de Tarragona tenim un preventori i tota una infraestructura a tocar de mar, no? Que sempre hi ha el debat de fins a quin punt els elements de patrimoni que van ser d'una altra època s'han de mantenir la seva totalitat? O potser una mica la idea seria mantenir el record i documentar un record del que havia sigut amb uns petits elements.
4: Sí, jo crec que podria ser una solució, perquè potser a Radio Liberty hi ha un edifici que on hi havia la sala de comandament, que tenia un plànol d'Europa i era així molt vintage, una estètica setantera. Si es recuperés aquest espai, llavors allà es pot d'alguna manera això, no?, explicar, no?, tot. Perquè hi ha una part de les instal·lacions que sí que no tenen potser tant de valor, que són més secundàries, i es podria fer una restauració ambiental, no? Però sí, té elements de històrics de la Guerra Freda, eh? Vull dir que, clar, com a mínim explicar tot el que es va fer allà, que des d'allà s'emetia, no?, cap als països de l'est, és molt curiós i molt interessant.
2: Ho dic perquè, clar, intento posar la mirada en clau catalana, del litoral català, no? Sí, i llavors, clar, hi ha tota aquesta infraestructura de coses que han sigut en el passat, que jo sempre crec que és bo que hi hagi una part que es mantingui, perquè el record s'ha de mantenir, la memòria s'ha de mantenir,
4: sí,
2: no?
4: Sí, sí.
2: Però el que no té sentit, o seria un despropòsit, és mantenir tots els volums, no? I intentar buscar els usos a tots els volums. És a dir, ara anem a fer-hi, per exemple, m'invento un hotel.
4: Clar, aquí no, hi havia un projecte que era desmuntar-ho tot, però sí que es va moure des d'algunes entitats de la zona de Pals i es va demanar, bueno, es va declarar Befil, i llavors ara s'ha de definir què considerem Befil de totes les construccions. No? Per això deia que aquesta zona de sala central, que potser fins i tot té algun valor arquitectònic de l'època, sí que podria preservar-se, i potser molts elements on hi havia, jo què sé, magatzems, etcètera, desmuntar-ho i fer una restauració integral, no? Però alhora donar-li aquest valor, no?, històric, no? És trobar l'equilibri, no?, que la gent pugui fer un itinerari i valorar, no?, testimonis d'aquesta Guerra Freda i el paper que va fer Radio Liberty, i alhora gaudir els elements naturals, perquè, per exemple, a Radio Liberty tenim la millor població de Girona, la sargantana cendrosa, que és una sargantana que està amenaçada a Catalunya, o tenim una població molt bona de corriol Camanegre, també, per exemple, per gaudir.
2: El corriol, de fet, el tenim també aquí a Tarragona, el tenim al Baix Penedès, el tenim...
4: En algunes platges s'està recuperant, eh?
2: Sí.
4: Nosaltres, per exemple, aquí al Montgrí, a totes les platges del Baix Ter, van començar a fer balissaments per conservar les dunes, les bases de les dunes embrionàries i també les zones de nidificació. El 2012 teníem dues o tres parelles de corriol Camanegre. Ara, aquest any, hem fet 100 i tenim 32 parelles. És el número més alt des de que fem seguiments. I gràcies a això, d'intentar deixar la platja alta per ells i la platja baixa pels visitants, no? I es pot fer compatible el turisme i la conservació d'aquesta espècie. I estem molt contents,
2: Santi,
4: perquè, bueno, a punt d'extingir-se i poder recuperar-lo, doncs, i seria,
3: Santi,
4: la
3: jo tenia un...
4: Sí, digues.
3: Jo tenia un parell de punts. Al principi feia jo una mica del paral·lelisme amb els aiguamolls de l'Empordà en quant a època i en quant a zona d'aiguamolls que s'ha salvat de l'especulació, no?, o que es va salvar en el seu dia. El que passa que és una mica diferent, perquè aiguamolls de l'Empordà va ser més el tema de, potser, activisme i resistència que va haver-hi. En el cas de la platera, hi va estar molt implicada la institució, en el projecte mateix aquest del Live, no?, que ens comentaves. O sigui, com ha de servir perquè el cas de la platera, o el cas que hi hagi més implicació institucional, no sé si és el que dèiem abans, aquest projecte del Conservatori del Litoral, o sigui, hem de tendir cap aquí, no?, tal com els aiguamolls potser va ser model, la platera també ho sigui.
4: Sí, de fet, això és el que fa ara mateix una institució, no sé com es diu, el Conservatori del Litoral, que també compren i expropien i ajuden a conservar. Aquí és un cas paradigmàtic, perquè va ser l'Ajuntament de Torroella, jo diria que l'alcalde que està ara, en Lluís Colomí, hi va participar llavors com a regidor i van dir, ostres, això no hem de permetre que es degradi, no? Hem d'aturar aquesta urbanització. I és un exemple de que una urbanització iniciada es va aturar i s'ha pogut fins i tot desmuntar el que inicialment s'ha... Perquè a vegades es diu, oh, ja està, és urbanitzable, algú ha fet inversions, ha començat a fer... no, invertir... Doncs mira, en aquest cas, mica en mica, perquè van trigar molts anys, van guanyar amb els tribunals. També va haver la sort que el Ministeri, de, en el seu moment, d'Espanyol, també ho va declarar com a zona marítimo-terrestre, perquè hi havia molta vegetació de duna i de maresmes, de salades. I llavors ho va catalogar com a zona... Llavors això també ho va facilitar.
2: Una cosa...
4: Però va ser la institució, des de l'Ajuntament, una institució local, un ajuntament, pot, a vegades, alguns ajuntaments volen estar com d'acord urbanitzar més la segona línia de mar, no? En aquest cas, doncs, van apostar per conservar.
2: Santi, mira, per posar unes dades per a la nostra audiència que tinc jo, i espero que, com les he tret de la web de l'Ajuntament, són certes, no? Per demostrar l'interès de l'Ajuntament, és a dir, aquest projecte va costar al voltant d'uns 2,5 milions d'euros, sí, i el gran finançament va ser a través del Life Europeu, no?, que n'aporta 1.900.000. Però el principal implicat econòmicament a banda de la Unió Europea va ser l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. És a dir, entre l'Ajuntament de Torroella de Montgrí va posar quasi 270.000 euros. En canvi, la Generalitat, la meitat que hi posa l'Ajuntament, d'acord?
4: Això mateix.
2: Traxa, que és el Ministeri, n'hi posa l'altre 100.000 més. L'Ajuntament de Girona, 45, i la Diputació, 60. Per tant, un Ajuntament de Torroella de Montgrí petit posa molts més diners que la Diputació de Girona i que la Generalitat. Això demostra la voluntat, no?, de tirar això endavant, no?
4: Sí, sí. I també se'n va estar un ajuntament que ha apostat també per la creació del parc natural, vull dir, té una part de muntanya, molt de terreny públic, forest públiques, que les ha conservat bé, i que té molt de terreny dintre del parc, no? I sovint ens posem d'acord a la prevenció d'incendis, la gestió forestal, vull dir, no, en diversos aspectes val a dir que...
2: Ara que dius això, i aprofito, el parc, a data d'avui, el parc en general, i la platera avui, no? Estem parlant d'un projecte que s'acaba el 2018. Sí. D'acord? Quasi estem al 2026, han passat 8 anys des de que es va acabar.
4: Sí.
2: La percepció de la gent és en positiu encara? O ha anat amb el llarg del temps canviant la percepció de la gent i ara ho veuen com una platja, diguéssim, sense infraestructura, que no té dutxes, que no té res... Quina és la percepció actual de tot això?
4: Jo crec que la gent se l'estima, hi ha gent que s'apropa per moltes vies, no? Per com una zona de gaudi esportiva, una altra per natura, combinar i el passeig, d'altra que ja ven de fora a visitar-la, però jo crec que va ser positiu. Al principi, amb les obres, potser sí que va haver alguna mica de queixes, pel que ens explicava els ajuntaments pels seguiments que van fer, però la gent està molt contenta. A més, hem continuat fent intervencions, s'ha fet que un itinerari més adaptat fins a l'observatori per la gent que té mobilitat reduïda, s'ha posat uns panells per la gent que té problemes visuals, no?, perquè en braille s'ha fet com uns estructures d'artesania vegetal que ho ha fet un artesà de Torroella, que és Josep Margader, de l'empresa Tremats, que és, amb artesania vegetal, uns oratoris...
2: Saps per què t'ho dic, això? Sí. Perquè es va fer famosa, si no recordo malament, si no ja m'esmenareu els de l'Empordà, que segur que ho sabeu més bé que jo, però si no recordo malament es va fer una frase molt famosa, una dita molt famosa, que deia: les ruïnes d'Empúries seran les ruïnes de l'Escala.
3: Oh, i tant, que es va fer famosa aquesta frase, Antoni.
4: No coneixia. Sí. Ho deien, és que ho desconeix.
3: No, ho deien en el sentit de que, clar, tot era aquella part que eren restes arqueològiques, no es podia construir, o sigui, no era construïble. I en l'època del boom urbanístic d'aquí a l'Escala, dels anys 70 i 80, que també el paral·lelisme era tota la zona, que també ara és integrada en el Parc Natural del Montgrí, de la zona dels militars, de les Planasses i del Vol Roig.
4: Va. Sí, no, de fet és una... Per exemple, nosaltres estem promovent la carta de turisme sostenible, precisament per això, per promoure aquest turisme sostenible, i que, de fet, jo crec que cada vegada tothom entén més que, i des dels ajuntaments, que tenir un espai conservat, fins i tot arran de mar, ben conservat, no és una hipoteca, és un valor afegit en un futur, perquè pots competir millor, pots oferir un producte de millor qualitat, una millor experiència, fins i tot. Vull dir, es pot haver conservació de la natura i amb un valor afegit. Jo crec que això ja es valora avui en dia, per sort.
3: Relacionat amb això...
4: No com voldríem, vull dir, perquè sempre hi ha capacitat de millora, de tothom, però...
3: Relacionat amb això, Santi, quins reptes són els més importants que teniu ara? A nivell tècnic, de conservació, de restauració, de cuidar o no de l'espai natural, o a nivell educatiu i informatiu de posar en valor el que es té?
4: Clar, des del punt de vista de conservació, ara tenim cada vegada un canvi climàtic que apreta, més possibilitats de grans incendis, més dies de calor, i hem de ser capaços de mantenir i recuperar els prats que tenim, els espais oberts. A més, són

0: que està en un parc natural, no? Com més la gent siga, se l'estimi, se'l faci això, per exemple, estem treballant amb les escoles, no? Amb les escoles del parc, amb un projecte que es diu ara me'n recordo el nom, però bueno, és un projecte educatiu en el qual se'ls ensenya...
1: El parc a l'escola.
0: Sí, això mateix, el parc a l'escola, i el que fan és seguir una gota d'aigua. La gota que cau al Montgrí, després va al riu Ter, i al final arriba al mar, i també doncs, arriba arran de medes, no? Els diferents escolars, cada any, doncs, cada grup doncs, fa una part d'aquest cicle de l'aigua, no? I és una aposta, no?, per anar conscienciant i anar traslladant, no?, aquest amor, no?, a l'espai natural que t'envolta, no? És important, i valoritzar-ho, no?, que no sigui, que no es percebi com la ruïna, com un espai en el qual no et deixen fer, no?, perquè pot haver molta activitat. Però, vull dir, és veritat que si s'ha de fer una sèrie de cura, a veure si que s'han de posar certes condicions per poder deixar-lo conservat, no només per nosaltres, sinó per les generacions futures, no?, que puguin gaudir, i si pot ser en millor estat de conservació.
2: Molt bé, una molt bona experiència. Aquí has parlat, si no recordo malament, del Fartet, no?
0: Sí.
2: La base, de, diguéssim, els Fartets... És una població que teniu aquí autòctona local o la feu servir la població que tenim al Delta de l'Ebre?
0: No, és una altra població. Mira, parlant del Delta de l'Ebre, és una col·laboració amb el Parc Natural. Ja fa, abans de fer el LAI, que va ser entre el 2014 i el 2018, ostres, teníem molt poques llacunes i algunes, com hi ha tanta gambúcia, a vegades si hi ha molta alta temperatura i falta oxigen i molta gambúcia, el fardet quasi que s'extingeix. I vam trobar només en una bassa i vam rescatar centenars de fartets i els vam traslladar al centre hidrològic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que encara ens manté un estoc per si passa alguna cosa a la platera. Però és una població aïllada i sempre s'ha mantingut, eh?
2: Vale, això és important des del punt de vista del genoma. Per tant, diguéssim, tenim població que des del punt de vista genètic...
0: Té certes diferències,
2: no?,
0: de la del Delta, i potser estem més emparentats amb la població que hi ha als agomors de l'Alt Empordà. I llavors també... Perquè el Life Platera va anar molt bé perquè es van fer noves llacunes permanents i algunes d'aquestes llacunes estan a l'antiques carreteres i zones urbanitzades. I ara, doncs, tenim més poblacions, més nuclis de fartet, més possibilitats de supervivència, perquè abans només vivien en dues llacunes, sobretot. I després del Life estaven en 11 llacunes. Ara potser estem entre 4 i 6 llacunes. El problema que tenim és això. Si s'asseca molt, la gambúcia avança, necessitem que entrin llevantades i molta aigua salada, i llavors el que fa és eliminar bona part de la gambúcia, i llavors el fartet remunta. És un cicle dinàmic entre
2: Exacte.
0: La gambúcia i sí, sí.
2: Però això al cap i a la fi, és un sistema natural, diguéssim. És un,
0: sí, sí,
2: és,
0: sí.
2: Malgrat tot, la gent ha d'entendre que és una dinàmica natural, no?
0: Sí,
2: lloc que hi ha més aigua, n'hi ha menys, més barrejada, més dolça, més salada, no? I, per tant, les característiques són oscil·lants al llarg de l'any.
0: Sí, sí.
2: Molt bé, doncs jo no sé si vols afegir alguna cosa, Sergi, jo, per acabar, faria la pregunta que fèiem al principi, no? Potser aquestes, avui estem fent mirades locals, no? Malgrat aquesta mirada que estem fent aquí a l'Empordà no és ben bé local, perquè l'Empordà, diguéssim, és molt gran, són dues comarques, però hi ha molta experiència, moltes coses, però si ens n'anem cap a l'Ebre, si ens n'anem cap al Penedès, ens n'anem cap al Maresme, no? Potser el que aquí ens falta és que es posi en marxa d'una vegada, no?, a la conservació de l'estratègia de conservació del litoral català, no?, que fa molts anys que està al calaix, no?, i que no acaba de veure la llum.
0: Sí, sí, sí. També, per exemple, ara jo estic col·laborant, que s'està treballant un protocol, per exemple, per la neteja de platges, per reduir la neteja mecànica, que això sembla que no per desestructura i fa que perdem sorra. Sí, hi ha molts mecanismes i moltes... però s'ha d'activar, en el que seria el litoral, perquè és la zona de Catalunya on hi ha més pressions.
2: I és la zona de Catalunya on hi viu la majoria de població, perquè podríem dir en números rodons...
0: Podrem tenir més pressions en el futur. Llavors, hem de ser molt curosos, hem de cuidar-ho com si fossin restes arqueològiques, també, no? Vull dir, i hem de mimar-lo, no? I a més, que és un focus de diversitat, de paisatge. Vull dir, per caminar per Radio Liberty, per la platja, amb aquelles dunes ara recuperades, o aquí la platera... Encara que la gent diu, ai, a vegades hi ha una mica massa restes, està acostumada a una visió urbanita, però les platges naturals són així, vull dir, sí que si arriben molts troncs o canyes ho retirem a la llongada, no? Però aquestes platges més naturals, molts visitants també les valoren, i ens visiten precisament per trobar aquestes platges de natura.

0: naturals-lo. I això costa de trobar. I podem recuperar. Hi ha platges seminaturals o semiurbanes que es poden recuperar d'unes. Vull dir, amb una mica de balissament, una mica de cura, reduir una mica la neteja mecànica, podem recuperar molts espais. Però vol aquesta voluntat, no?, que dèiem, de la planificació local. Potser la Generalitat també hauria de, no?, col·laborar. Hauria d'haver un projecte global, com deia. Sí, sí, segurament. Hi ha d'haver com hauria d'haver una estratègia.
1: Sí, sí, amb medi ambient sempre fem una cosa que és característica, que és pensar globalment, no? Per tant, necessitem la mirada global, però l'acció local, no?
0: Sí, sí, però pensem que l'acció local té importància, clar, sempre, què pots fer localment, no? Per exemple, la restauració de les dunes de la Platera, a nosaltres es van donar un premi a la gent d'Europarc, que és una organització europea dels parcs naturals europeus, i es va donar un premi el 2020 com a experiència inspiradora per adaptació al canvi climàtic de la Platera, no? De la recuperació del sistema dunar, recuperació de la... I és un premi europeu que es van donar. I vull dir que a vegades no som conscients, no? Vull dir que hem d'apostar i ens hem de decidir entre tots amb la parcel·la que li pertoca, no? Sumar i intentar, doncs, recuperar...
1: Doncs Santi, moltes gràcies per compartir totes aquestes aportacions en aquest temps. També gràcies al Sergi, no?, per fer-ho possible.
2: Exactament.
3: Moltes...
2: Ens hem d'acomiadar del Santi i del Sergi. Moltes gràcies a tots dos.
0: Moltes gràcies a vosaltres, molt interessant.
3: Moltes gràcies. Santi, que sàpigues que tinc molt bon record de quan vam fer el guiatge, el curs de guies de Parc Natural del Montgrí, que ens van ensenyar tot aquest espai, ens veu ensenyar com anava tot plegat, i la veritat és que qui pugui, que ho vagi a visitar, que ho vagi a veure i que gaudeixi d'aquest entorn. Des d'aquí també donar-te les gràcies per estar aquesta estona aquí a la ràdio.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies
1: a vosaltres, i acabo amb una cosa molt senzilla que diuen des del Vendrell, no? Diuen, les madrigueres, l'última finestra al mar. Veig que no tenim solament una última finestra, que tenim moltes de finestres, no? I que els hi hem de donar coherència. Bé, acomiadats a la gent de l'Empordà, no?
2: Passem una mica més a propet,
1: ens
2: no?
1: Ens acostem una mica a prop. Però jo crec que la nostra audiència ha d'agrair aquestes mirades, no?, que intentem fer sempre, no? Més enllà de la realitat local, perquè a vegades entendre que hi ha casuístiques no iguals, perquè mai res és igual, no es pot dir que tot sigui una fotocòpia, però sí que hi ha maneres d'entendre les coses que, si es comparteixen, no?, i es fan estratègies més generals, no?, una reforça l'altra, no? I una mica la idea que teníem amb aquests programes que hem anat fent, no?, i que vam fer un primer programa molt abastament parlant d'Enclau Tarragonina, no?, amb el Lluís Gorrera, en tot el tema de la Sabinosa, el Preventori, els Morrots, no?, tot aquest interès màxim que hi ha aquí a conseqüència del camí, no?, del camí de ronda que s'està executant, amb moltes dificultats i també amb moltes tensions, no?, perquè finalment sembla que allò que anava força més ben encaminat, al final també s'ha torçat una mica, no? Per tant, tensions contínues. En el cas de Vendrell, també moltíssimes dificultats per tirar endavant tot el tema de les madrigueres. Uns projectes de llarg recorregut, no?, de molt llarg recorregut, perquè ha comportat molts i molts anys, i encara avui fins i tot podien trobar gent que dubta d'això. I avui aquesta experiència fantàstica, no?, d'aquí, de la zona de l'Empordà, molt divers també, i també, però amb unes tensions i amb unes dificultats, potser en el cas de la Platera no va ser ben bé així, però en altres espais, com s'estaven posant sobre la taula, com Radio Liberty, no?, encara a data d'avui, i fa molts anys que la ràdio ja no existeix, que la ràdio va ser les antenes enderrocades, doncs encara no s'ha trobat el desllorigador, no?, per fer la restauració i la posta a punt d'aquest immens espai. Està. No sé si per Ses Illes, no?, que tu tens una mirada també de per allà de Ses Illes, hi ha situacions d'aquestes, però m'imagino que igual, no?, que deu haver-hi tensions constants a la zona del litoral, perquè evidentment la zona del litoral...
2: Sí, però hi ha més tensions per temes de construccions que per camins de rondes o coses
1: així. Bé, allà, si no recordo malament, si no va ser a Menorca, no?, va costar també Déu i ajuda, diguem-ne, el tema del camí de ronda, no?, el camí de cavalls, no?
2: Sí.
1: Va ser també una feinada immensa, no?, aconseguir que et pogués donar la volta a tota l'illa, no? No va ser una feina senzilla, sinó que va ser una feina complexa. I a data d'avui, jo a Menorca hi vaig de tant en tant, i tinc la percepció que és una cosa que és molt utilitzada, el camí de cavalls, no? I per tant no deixa de ser un element més d'interès, no? Poder gaudir d'aquest recorregut complet a l'illa amb vistes majoritàriament, diguéssim, al mar, no? A l'horitzó. Recordeu que altres coses que hem parlat relacionades amb això que estem comentant avui és les dificultats enormes que tenim a casa nostra per desenvolupar els camins que es diuen de ronda, camins del litoral, camins que van recorrent al llarg de la costa, no? A vegades més a prop de la costa, a vegades una mica més endintre, però amb aquest objectiu d'un camí públic amb vistes al mar i a l'horitzó, no? Això, les dificultats enormes que hi ha moltes vegades perquè determinats propietaris doncs neguen el dret de pas, no? I s'ha de fer molta acció a través dels tribunals, bueno, molt complexa, per aconseguir anar posant en ordre tot això. Per tant, coses que potser abans no eren gaire valorades, a data d'avui, estan agafant una importància estratègica. I és molt important, no?, tornant a la notícia d'avui, que començava el programa, no?, quan estàvem esperant per entrar, que deia la campanya de platges en marxa i també s'afegia a platges més naturals, no? És a dir...
2: Sí, però què vol dir més naturals? Perquè aquí a la rabassada, a la platja de la rabassada de Tarragona, el que han fet és col·locar quatre pals...
1: Sí.
2: Dos cordills i com replantar com unes plantetes que el primer...
1: Ho vaig veure, això.
2: Que el primer temporal que hi va haver
1: s'ho va endur tot. Sí, però fixa't que l'imaginari, és a dir, l'imaginari, el primer titular, no?, és campanyes més naturals, d'acord? Per tant, malgrat, diguéssim, aquesta acció potser no està molt reeixida, ja sabeu, jo vaig dir, que per conèixer bé el tema de la sabinosi preventori, no?, i la rabassada i les dificultats del camí de ronda que hi havia aquí entre la mirada que es feia des de la societat civil liderada pel món ecologista i les administracions públiques, Ajuntament, Diputació, Ministeri, no?, aquestes dificultats enormes i aquesta tensió enorme que es va generar respecte al traçat del camí, el que vaig fer va ser venir a veure el camí, conèixer el lloc, no?, i vaig estar-m'hi força estona tombant i coneixent bueno, tot. I efectivament, això que tu dius sorprenia, perquè era una cosa acabada de fer. Literal, no és que la Marina estigui una cosa diferent, és literal, hi havia quatre plantes, potser n'hi havia 30 plantes, però vull dir, molt poques, no? Una cosa molt acabada de fer, i el que no tenia constància, com tu dius, és que ja s'hagi anat tot en orris, no? És a dir, ja venia un primer cop d'aigua i tot se n'ha anat a fora, no?, pel que es veu.
2: Mm-hmm. No, ara hi torna a ser, ho van reposar. Però sí, quan hi va haver un temporal aquest hivern, que n'hi ha hagut uns quants, va acabar desapareixent bastant.
1: Bueno, encara, evidentment, això necessita un temps de consolidar-se, no?
2: I el tema i l'altre ho diuen, jo crec que per la platja del Miracle, que feia molts anys que teníem allí una plataforma de formigó que no s'utilitzava per res. Ara aquesta plataforma l'han enderrocat i on hi havia la plataforma hi ha com un descampat amb sorra. Que no saben ben bé què hi faran, diuen de posar-hi food truck, sí? Mentre decideixen ja. Exactament...
1: Encara no se sap, és a dir, també em sorprèn això, és a dir, em sorprèn que es prengui la iniciativa, en el cas positiva, de fer l'enderrocament...
2: Sí, era una demanda bastant...
1: Aquesta, però el que sorprèn és que, malgrat hi hagi aquesta bona acció, no hi hagués clar què es tenia que fer posteriorment. Això em sorprèn una mica, perquè teòricament, si enderroques una cosa, se suposa que ja tens preparat el projecte de què ha de ser, no? És a dir, el projecte encara s'ha de generar, encara no existeix. No, pel que dius?
2: Sí, tenen clar que ho volen renaturalitzar, però no saben de quina manera. Jo crec que la millor manera és treure aquell passeig que hi ha i recuperar dunes, però clar, entenc que això també és molt difícil.
1: Bé, penseu una cosa, amb el tema del litoral, tot el litoral català, tenim unes tensions enormes. Si anem una mica a la zona del Maresme, i a la gent que conegui una mica el Maresme s'ha fet molt famós recentment, no?, per moltes coses, però també s'ha fet molt famós el Maresme pel tema de la famosa, si no recordo malament, R1, línia Rodalies, la R1, no? Fins i tot va ser la primera de les primeres línies de tren que es va muntar, posar en marxa a Catalunya, no?, i la seva situació precària al voltant de la costa, no? Una situació precària també al voltant de la costa, la veiem quan passa la via del tren, la R4, pels túnels de... No és la R4, no me'n recordo quin és. Pels túnels del Garraf, no? Aquelles imatges... Dintre del túnel ja les imatges són preocupants. Quan està fora del túnel, les imatges del precipici eren absolutament preocupants, no? Per tant, tenim tot un conjunt d'infraestructures, no?, que històricament han penjat sobre el tema del litoral. No solament cases i urbanització, que n'hi ha un accés, sinó també hi tenim molt, vies de tren, hi tenim carreteres. Per tant, la tensió que pateix la façana litoral és enorme. I, evidentment, i com tothom està dient, i com és un fet conegut, i encara sembla que algú en vulgui dubtar, les condicions climàtiques van canviant. I un dels llocs que es nota a més curt termini el canvi és amb la pujada del nivell del mar, no? Totes aquestes estratègies de treballar la façana litoral amb estratègies més toves van en la línia de ser més resilients. Aquí cal explicar una cosa que és molt important perquè ens entengui l'audiència. La línia de platja, la línia de costa, no és una línia fixa, és una línia que és dinàmica, no? Avui podem tenir la línia una mica més cap d'intramar, una mica més cap al costat de terra. I de què depèn on estigui situada la línia, no? Depèn d'un balanç de lo que són els sediments que arriben, els sediments que es treuen, però no solament d'això. També depèn, per exemple, si els rius i rieres poden arribar a mar. També depèn de si tenim ports esportius, ports com el port de Tarragona, el port de Barcelona, altres ports més petits, la dinàmica dels ports, com reté els sediments... És a dir, la línia de la costa és una cosa dinàmica, no és estàtica. I una manera de garantir aquesta estabilitat, no l'única, però una manera de garantir aquesta estabilitat, també és amb estructures més naturalitzades, no? Amb recuperació de dunes, fixació de la duna, fixació no solament de la part aèria, sinó de la part subterrània, treballar sota l'aigua, no? Amb implantació de Posidònia o altres elements. Per tant, és una cosa molt complexa que una línia de mar, una línia de costa, pugui estar fixada en un lloc. I, per tant, és una cosa, insisteixo, que és dinàmica. El que no té cap sentit, i s'ha fet moltes vegades malauradament, és el famós dragatge, no? Abans, jo crec que ara encara es fa, malauradament, es feia venir un vaixell que dragava el sol, no? Agafava sorra i la portava, tones i tones de platja les portava per recuperar la platja de la costa. Això, evidentment, quan venia un temporal, tot aquest esforç que s'havia fet se n'anava en orris. Però no solament aquest esforç, sinó que tot el dragatge també posava en risc tota la riquesa que hi ha sota l'aigua, no? Que això és una altra dificultat que per molta gent entendre que sota l'aigua, no pels submarinistes, perquè els submarinistes i altra gent que fan, no?, pràctica sota l'aigua, ja els encanta aquest món, però encara és una minoria. La immensa majoria de la gent es queda a la part aèria, no?, i no gaudeix de tota aquesta riquesa biològica gran que hi ha sota l'aigua. I, per tant, li passa desapercebuda. I sota l'aigua hi ha un munt de vida, tant vegetal com animal, no? I al nostre litoral també és important tota aquesta, diguéssim, existència de biodiversitat que està sota l'aigua. Per tant, tenim, ho hem dit moltes vegades, Catalunya és un país que és molt petit, però que té una diversitat d'ambients. El nostre litoral, encara que sembli que és immens, també és molt petit. Bona part del nostre litoral el tenim àmpliament urbanitzat. I, en canvi, a les parts que encara hi som a temps de fer coses, encara ens costa tots plegats, no?, de prendre la iniciativa i fer una endreça d'aquesta façana litoral. Façana litoral, que és importantíssima fer-la, si no els agrada algú parlar d'ecologia, parlar de biodiversitat, que pensi en com es pot defensar, no?, dels efectes de la pujada al nivell del mar, tota aquesta façana litoral. Doncs tota aquesta façana litoral, que està plena de bars, de restaurants, de cases, de blocs de pisos, etc., una de les maneres de defensar-la també és amb la renaturalització de les platges i els sistemes dunars. Per tant, invertir en ecologia també és invertir en el futur de la façana litoral. Això costa d'entendre, i encara no hem aconseguit que això sigui una màxima, no?, que inspiri les administracions en el seu conjunt. Però, afortunadament, exemples en positius n'hi ha. El que passa és que els exemples en positiu no dominen, són la minoria, no? Encara hi ha masses exemples en negatiu.
2: Mm-hmm. Aquests exemples en positiu n'hi ha. Vull dir, aquí la Pineda és un exemple.
1: Per exemple, de Salou parles?
2: La Pineda, a Vilaseca, al costat
1: Vilaseca,
2: de Salou.
1: Salou.
2: Sí. I Calafell crec que també han fet alguna cosa similar, no?
1: El Port de Tarragona estava fent alguna cosa també per aquí o estava rotant alguna cosa, no?
2: A la Pineda, a la zona de la Pineda.
1: És la zona de la Pineda.
2: Sí. Calafell crec que també han fet...
1: Efectivament.
2: Renaturalitzacions. I Altafulla fa temps que s'ho plantegen, però la cosa...
1: Altafulla...
2: Està allí...
1: Altafulla tenen un problema encara, tenen l'acord dividit. No tinc la sensació de que hi hagi una opinió, no?, majoritària. Potser hi ha mirades municipals que sí, a vegades hi ha mirades municipals que no, i fins i tot, ara no fa gaire, va sortir, si no recordo malament, per TV3, alguns veïns que deien que, ostres, que quina llàstima desfer tot el passeig, no? Clar, si aquesta és la percepció, quina llàstima desfer el passeig, aquí tenim una dificultat. Però això ho podem comparar amb altres coses. A quasi tots els municipis, jo crec que no n'hi ha cap excepció, quan s'intenta fer una zona sense cotxes comercial, no?, i es tanquen l'accés rodat amb aquell... Hi ha un debat ciutadà enorme, de que tots els botiguers es moriran de gana, no?
2: Sí, això és heavy, i després a tothom li va millor, però sempre estem aquí amb aquest bucle.
1: Sí, però aquest bucle fa que la presa de decisió inicial sembla que sigui molt difícil, no s'atreveixin a fer-la, no? En canvi, un cop fet i un cop transformat, quasi ningú, diguéssim, voldria tornar a la situació anterior, no? Perquè, a banda de millorar la qualitat de vida de tothom, el comerç que està en aquestes zones també és més fort i és més resistent. I la majoria de comerç que està en aquestes zones, diguéssim, de pacificades al trànsit, no?, preferentment per vianants, la majoria de comerç és comerç local, val? És teixit local, la immensa majoria. Per tant, home, també és una manera molt positiva de protegir el comerç local. Per tant, ecologia i llocs de treball, el missatge, és que no són contradictoris. L'ecologia pot portar llocs de treball, porta llocs de treball i porta llocs de treball també de més valor afegit. Fer les coses malament i empastifar-ho tot, al final què passa? Que allò absolutament ningú li agrada anar a aquests llocs. I per tant, acaben sent llocs de menys valor, de menys interès, i per tant també, des d'un punt de vista laboral, en condicions més precàries. Per tant, ecologia, medi ambient i economia van de bracet, i van de bracet en positiu. I el fet d'anar en positiu fa que la qualitat dels llocs de treball també sigui millor. Aquestes coses, malauradament, que hi ha alguna, potser alguna gent de la nostra audiència que les entén, també són minoritàries, perquè la majoria de vegades, en cada data d'avui, a masses llocs, és que, diguéssim, l'ecologia ens treu el pa de cada dia, no? I això no és veritat.
2: Sí, però és molt complicat, eh? És molt complicat.
1: És molt complicat d'explicar.
2: És com el turisme ens dona més riquesa.
1: No, això és mentida. El turisme ben fet, no? Les coses ben fetes es poden donar riquesa. Això és com, ja que estem comparant coses d'economia, no? L'altre dia sortia una notícia, si no recordo malament, perquè jo agafo notícies de tot arreu una mica, i hi havia una notícia, em sembla, que a les Terres de l'Ebre, sembla que era d'Escó, no vull equivocar-me ara, i l'alcalde d'Escó, si no recordo malament, i si no ja em corregiran, deia que, home, potser seria convenient allargar la vida de les centrals nuclears. I jo pensava, ostres, doncs aquest municipi viu de la central nuclear, no? Uh-huh. Però no es donen compte que hi ha una cosa que és l'impost de transició nuclear, que està subministrant a tots els municipis que tenen i la seva influència unes quantitats importants de diners, amb molts milions d'euros, perquè canvin d'economia? Per tant, encara hem de continuar amb el llenguatge i amb les formes de que, hòstia, si tanquem la central nuclear, perdrem llocs de treball? Però si hi ha una estratègia molt potent en marxa justament per transformar l'economia d'aquests llocs. Per tant, sembla moltes vegades que no es vulgui entendre o no es vulgui veure l'oportunitat immensa que representa fer un canvi. Si el canvi el fas de manera voluntària, sempre és més positiu. I si el canvi l'has de fer forçat, malament. Però és que si l'has de fer forçat i tard, llavors és un desastre, perquè llavors no hi ha temps de res, no? I, per tant, o t'anticipes a les coses, o si vas tard, els problemes són enormes. Si nosaltres no ens anticipem als problemes que ja tenim al davant i no prenem decisions valentes, d'aquí uns anys la magnitud de la tragèdia serà tan gran que el cost econòmic serà immens. No actuar no ajuda, diguéssim, a millorar les coses. I si es va tard, cada vegada és més car. ostres, pues això no és que ho digui jo, això hi ha milers, diguéssim, d'opinions al respecte de la necessitat d'anticipar-se al canvi, no? És com amb el tema energètic o d'aigua. És a dir, si no fem bones polítiques d'aigua i no fem bones polítiques energètiques, que són costoses i que necessiten molt de temps per posar-se en marxa, com més això es vagi fent a poc, més dificultats futures hi hauran. I a vegades, no sé, hi ha la mirada al curt termini. Aquí tot el que estem parlant són mirades de llarg recorregut i de llarg termini, no? Que són les que fan que les coses canviïn. Una mica, i tornant al tema que ens ocupava avui de la conservació del litoral català, no? Ja fa molts anys una famosa iniciativa que es va aprovar al Parlament, de posar en marxa, copiant el model francès de conservació del litoral, una estratègia semblant a Catalunya, i el més calent a l'Aigüera, no? Encara no s'ha posat en marxa. Encara que no és ben bé el mateix, l'Agència Famosa de la Natura encara no s'ha posat en marxa. És a dir, hi ha molts instruments que han d'ajudar a fer aquests canvis que encara estan, diguéssim, allà al congelador, no? Potser és l'hora que surtin del congelador i potser és l'hora que se'ls tregui la pols, en sentit figurat, i es posin sobre la taula i es comenci a treballar de debò. Perquè no fer-ho, i cada dia que es perd és una oportunitat, cada dia que passa és més difícil, no fer-ho i no fer-ho de forma decidida no ens soluciona res. Al contrari, cada vegada estem més a prop del precipici. I el precipici, potser fa uns anys ja veiem lluny, però és que ara ja la distància al precipici és molt petita.
2: Aquesta distància al precipici, però jo crec que encara tardarà, perquè, com deies tu, hi ha molts projectes en un calaixet, especialment si parlem d'energia, i que costa molt treure'ls i la pols.
1: Sí, sí, efectivament. Però, bé, les coses són tossudes. La realitat és tossuda. Els problemes són coneguts. Les solucions, encara que no siguin totes perfectes, són possibles anar-les implementant de manera pausada, no? Però si no es pren una iniciativa valenta, potenta, i es fa amb una complicitat enorme de tothom, i quan diem de complicitat enorme vol dir complicitat de les entitats, tant socials com ecologistes, com també del món de l'empresa, del món de l'agricultura, del món de la ramaderia, del món de la pesca, del món del turisme, del món del treball en general, de les administracions local, catalana, l'espanyola, l'europea. Si no es fa un esforç immens, que s'ha de fer, el futur que tindrem serà cada vegada més difícil. I potser, per la gent que té una edat, això potser se li fot una mica, que no hauria de ser així, però per la gent que, diguéssim, és més jove, se li deixarà, diguéssim, una herència molt enverinada si no es posen les coses i es comencen a posar les coses, de fer-les d'una manera diferent. Això ho hem explicat moltes vegades. Jo sempre, quan parlo de sostenibilitat, parlo d'un... faig servir un conte, un resum d'un conte, d'un argentí, Jorge Buchanan, si no recordo malament, en un llibre, que fa un símil per parlar de sostenibilitat, i ho explica d'una manera molt senzilla. No ho explica ben bé així, faig un resum molt resumit del conte aquest. I el resum és, que no sé, jo crec que l'he explicat alguna vegada, però avui és molt adequat, una altra vegada, explicar-lo. Diu, es troba una persona jove, molt jove, que té 7, 8 anys, 9, 10, al mig del desert troba un oasis, estan per allà, i troba una persona molt gran, que té 95 anys, allà amb un oasis que està plantant dàtils, no? I a la persona jove primer li fa una mica una rialla dient-li, hosti, fotent-se'n una mica, com aquell, una rialla d'aquestes, d'enfotre-se'n una mica, de la feina que està fent aquella persona de 95 anys plantant dàtils, no? Uh-huh. I li diu, ostres, però ja saps que tu, el jove amb el gran, li diu, hosti, ja saps que això que tu estàs plantant no ho veuràs, diguéssim, no colliràs mai els fruits? I el gran li diu, no, és que això ho estic fent per tu, no? Per tant, diguéssim, la sostenibilitat és això, és a dir, és la mirada entre generacions, i les generacions actuals fan feina perquè les generacions futures part de la feina se la trobin feta.
2: Però això costa molt d'entendre.
1: Costa molt d'entendre.
2: Però
1: costa...
2: ja no només per la gent del dia a dia, sinó fins i tot per la política en general, encara és més difícil.
1: Bueno, la política en general, jo crec que això els hi peta el cap quan els expliques això. Vale? Perquè vol dir que han de fer accions no pensant que demà hi ha eleccions, sinó accions pensant-les a 10, a 15, a 20, a 30 anys, no? Hi ha moltes coses que, si no ho fas amb llarga mirada, no són possibles de fer, perquè l'esforç econòmic que comporta és immens. Transformar el litoral català i fer tot el que fa falta no és una cosa que es faci en un any, en 6 mesos, en 2, en 3. Això requereix un mínim de 30-40 anys. Però si no es posa el rellotge en marxa mai, el canvi no és possible. Per tant, aquesta mirada de llarg recorregut i aquesta solidaritat entre, diguéssim, generacions és imprescindible perquè la gent, fins i tot encara no nascut, es trobi, no?, un món millor. Perquè si no es fan aquestes accions, la motxilla cada vegada que es deixa a la gent que no hi és més gran, no? I això és un problema immens.
2: Costarà també tot això, més que res, però aquesta renovació que deies del litoral és necessària bàsicament perquè ja veiem que els temporals són més accentuats i com queden els nostres litorals.
1: L'altre dia jo ho deia, dic, bueno, potser una part positiva dels temporals, que potser n'haurien de vindre uns quants més i més durs, no? Perquè potser és l'única manera de que ens espavilem. El problema és quin és? Que llavors apareix una altra mirada, que és la mirada, diguéssim, més tecnòcrata, per dir-ho d'alguna manera, que comencen a parlar encara de mirades dures. És a dir, vinga, anem a posar formigó dur, anem a posar escullera dura. I encara els hi costa d'entendre a molta gent que una escullera dura amb un temporal és més vulnerable que una escullera tova, que és més adaptable al temporal, d'acord? Una cosa massa rígida sol ser pitjor solució. És allò, si parlem en relacions personals, una persona que és molt rígida, molt rígida, molt rígida, tindrà moltes dificultats en les seves relacions personals. Una persona que té més capacitat, diguéssim, d'entendre altres posicions, segurament sabrà generar més aliances.
2: Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies. Una setmana més. Ens veiem d'aquí 2 setmanes, el que serà l'últim programa.
1: Exacte. I ja farem la traca final ben feta abans per tancar-la.
2: Moltes gràcies, Antoni Ferran. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
4: Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls...
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: Ei, hola, com estàs?
8: Superbé, cada dia em sento millor.
7: I el secret?
8: Doncs ho tens ben a prop.
7: Sí?
8: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
7: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
8: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
9: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
6: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
10: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
10: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
10: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
11: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat aranyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés de Diputats per impedir que es voti l'esmena de Junts que ha presentat a una moció del PP reclamant al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una ronda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra d'inadmetre l'esmena. Els lletrats conclouen que la convocatòria és prerrogativa exclusiva del president espanyol. I les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori més risc d'incendis forestals en aquesta campanya de 2026. De fet, els incendis s'han incrementat un 67% en els primers 5 mesos de l'any en aquesta zona de Catalunya. L'augment de vegetació per pluges a l'hivern i l'augment radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible. Des de principis d'any, el territori ha viscut 32 incendis forestals. Ricard Espósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
2: Inici d'incendis. L'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, aquest hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis amb més facilitat.
1: I l'associació Acció Cassandra ha interposat una querella pels fets ocorreguts el 10 de juny passat a la Basílica de la Sagrada Família durant la missa solemne i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Aquell dia, 600 cantaires van ser expulsats en un dispositiu de seguretat, segons la querella, que no tenia cobertura legal suficient. L'entitat apunta possibles delictes d'odi contra els drets fonamentals, detenció il·legal i prevaricació. I confirma l'ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigüestortes des de fa 10.000 anys. Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han presentat una base de dades en accés obert que reuneix 124 datacions per carboni, 14 de 45 jaciments diferents situats per sobre dels 2.000 metres d'altitud. La recerca també ha documentat les traces d'arquitectura més antigues dels Pirineus amb més de 5.000 anys d'antiguitat. I parlem de la selecció espanyola, que recordem en sopegar ahir en el debut del Mundial, empat sense gols contra Cap Verd. El blaugranà Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts. Espanya afronta diumenge el segon partit, que serà en aquest cas contra Aràbia Saudita.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
3: English Center patrocina aquest programa.
4: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: nerviosa, vosaltres no?
1: Jo estic bé.
2: I jo també.
3: Però per què estàs tan nerviosa?
0: Perquè marxem de colònies.
1: Ai, ostres, és veritat. Ara no hi pensava.
3: Jo també estic molt, molt emocionada. A més, aquesta és l'última vegada que anirem de colònies tots plegats.
4: Sí, pensar-hi em fa una mica trist.
2: Però hem de buscar la part bona. No podem desfallir. A més, aquest és l'últim programa de tota la temporada. I hem d'acomiadar-nos amb tota l'energia.
4: Cert, tens tota la raó. Enfoquem-nos en el positiu. I mira, si de colònies plou, ballarem sota la pluja, com vam fer l'última vegada.
0: Ah, sí. Ja me'n recordo, va ser molt divertit.
5: Sí, sí, jo també me'n recordo.
1: I què me'n dieu de la discoteca? Va ser superdivertida l'última nit.
3: Ja ho crec que sí, va ser molt divertida.
2: Va, doncs amb aquesta energia engeguem el programa.
4: D'acord, però jo continuo estant supernerviós, eh?
0: Sí, sí, fixeu-vos en les cames de l'Abde.
2: Estan tremolant, però segur que és de l'emoció.
5: Sí, sí, però calma't, Abde.
1: Sí, que ens estàs...
3: S'està preocupant.
4: Vale, ja.
2: Va, doncs tothom a punt?
1: Comencem?
2: Comencem!

0: Això sí, nois. Sabeu què vull fer jo quan siguem de colònies? A l'estona lliure.
1: Estona lliure, diu.
2: Quina gràcia, Bruna.
3: Crec que l'estona més lliure que tindrem serà l'hora de dormir.
4: I jo diria que ni això. Hi ha rumors que diuen que algú farà tombar puertas.
2: Sí, sí, qui serà?
0: Però a veure, quantes coses farem? Per què feu servir aquest sarcasme?
1: Doncs mira, vés-te preparant que aquesta llista és llarga.
2: Quina tensió, Laia. Què vols que la es desmagui?
3: És clar, mira la cara que posa.
4: Ep, que jo tampoc sé què farem, així que anem tirant.
0: Vinga, va.
1: Doncs començo jo. El primer dia, el dimarts, arribarem a l'hotel, però abans anirem a fer rafting pel riu. I a la tarda ens instal·larem, sopem i després farem uns jocs de nit.
2: El dia següent farem una cursa d'orientació amb brúixoles, tiramar, un passeig pel riu i, havent sopat de nou, els ja coneguts jocs de nits.
3: El tercer dia tindrem un taller espectacular de malabars. Visitarem la capital i a la nit farem una disco de comiat.
4: I l'últim dia en què farem res especial?
2: Doncs l'últim dia farem equitació.
4: Ostres, quines ganes que arribi aquell dia.
0: Ja ho pots venir.

0: Escolta, sabeu que jo tinc un munt de trucs per preparar la motxilla de colònies de manera divertida i ràpida?
1: Ah, sí? De veritat? Però saps que la motxilla s'ha de fer molt bé, eh?
2: Home, què creus, que ho farà malament? És que no coneixes el Marcos?
3: Doncs jo el coneixo molt bé i de vegades és una mica liant.
0: Ah, sí? Tinc una mica d'aquesta fama. Però us prometo que les recomanacions que us donaré avui us ajudaran de debò.
1: Sí, sí, digue-les, que jo sóc un desastre amb la roba i m'anirà molt bé.
0: Comença tu, Teo.
3: Doncs, comencem. Primer de tot, és convenient posar-nos una mica de música que ens agradi. Això ens posarà l'estat d'ànim. És que, per organitzar-nos bé. Després cal separar la roba per conjunts, una per cada dia. I no us oblideu de la roba interior, eh? I al tercer lloc tenim el truc del racorró, que consisteix en enrotllar la roba en comptes de plegar-la. Així s'aprofita molt bé tot l'espai i t'hi acaben més coses.
2: Apa, quins trucs més xulos, no?
0: Doncs sí, tant que us han agradat, encara en tinc més. I no només per fer la motxilla, sinó també recomanacions per altres coses. Mireu, primer i sobretot, si fa caloreta, és important portar sempre a sobre una gorra i una ampolleta d'aigua. Segon, mira molt bé la previsió meteorològica per a aquells dies que serrem les colònies. Que serem a les colònies. I posar roba adequada per a la temperatura i a les activitats que anem a fer. I per l'últim, no oblidar-nos de posar dins la motxilla crema solar i repel·lent de mosquits.
3: Carai, Marcos, amb aquests trucs anirem superpreparats.
4: Doncs sí, ja podem començar a fer la motxilla.

0: Sabeu? Tant de parlar de colònies, m'han agafat ganes d'estar de colònies per sempre. I em sembla que em faré monitora de lleure.
1: Monitora de lleure?
0: Sí, sí.
2: Doncs deu ser molt divertit.
3: Doncs mira, si vols saber més a fons en què consisteix aquesta feina, per decidir si realment t'agrada, tinc una sorpresa per tu.
0: De debò?
3: Sí, aquesta tarda ens acompanyarà l'Adrià Pérez, que és monitor de lleure, i li farem moltes preguntes. Així que, un cop acabada l'entrevista, podràs decidir si aquesta feina és realment per tu.
0: Em sembla genial.
4: Bona tarda, Adrià. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Com estàs?
5: A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, Gisela. Amb moltes ganes d'aquesta entrevista.
3: Ens podries respondre algunes preguntes?
5: Sí, home, clar, és que tu vulguis.
2: Per què vas decidir ser monitor lleure?
5: Perquè és el que realment a una persona li agrada. Si tu t'agrada fer aquestes coses, t'agrada passar-t'ho bé amb els nanos i fer que aprenguin, i tu t'ho passes bé, és el millor que pots fer, jo crec.
4: Quines van ser les teves primeres colònies com a monitor de lleure? En tens un bon record?
5: Sí, sempre són bons records. Les colònies són unes eines molt, molt interessants i que tothom ens ho passem molt bé. I sempre acaben sortint molt bé, i els nens també, que és l'important al final.
2: Alguna vegada, quan seràs petit, vas anar de colònia?
5: Sí, n'he anat diverses. Vaig anar unes quantes amb l'escola i també amb el poble, i molt bé, molt bé. La veritat que són molt necessàries, jo crec.
0: Tens alguna anècdota especial de la teva experiència com a monitor de lleure?
5: Tinc diverses. Molts de nens i nenes que he tingut a diferents llocs, doncs sempre t'ho passes molt bé, sempre hi ha moments graciosos i, sempre treus anècdotes cada dia. Si vols que te'n nombri una, m'ho pots dir, també?
0: Sí, una. A veure si és guai.
5: Doncs mira, l'altre dia vaig estar fent bàsquet amb uns nens del col·le i va haver-hi un moment graciós que van intentar llençar canasta i la pilota va rebotant a l'aro i li va caure directament en el cap. I en vez de posar-se a plorar o que s'hagués fet mal, doncs es va posar a riure i va ser molt graciós, la veritat.
3: Mare meva, això és molt divertit. I tu què diries que és el millor i el pitjor de la teva feina?
5: El millor de la meva feina és el bé que tu passes, perquè al final, si tu vols fer això, és perquè t'agrada disfrutar de fer activitats, estar amb nens, estar rodejat de gent, i t'ho passes genial, jo crec. I coses dolentes és que realment no n'en trobo, perquè és algo molt positiu, algo que sí o sí tu passaràs molt bé.
3: Doncs moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
5: A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres.
6: Adéu!
5: Adéu! Adéu, adéu. Ens vam conèixer.

0: papers, pedra, papel, tisores, un, dos, tres, ja...
1: Vamos, t'he guanyat, he tret pedra i tu tisores.
2: Ei, tu, que cantes? Sembla una cançó de colònies.
3: Xxt, calleu, tinc un acudit boníssim.
1: Quin, quin?
3: Papa, papa, què sent tenint un fill tan guapo? No sé, pregunta-li al teu avi.
1: Aquest és molt graciós, però va, hem de parlar de la nostra secció. On us en recordeu?
4: Ostres, ràpid, que si no, no tindrem temps.
0: I de què anava?
5: Jocs i cançons de colònies!
1: Ah!
3: Vinga, va, començo jo. A les colònies, els jocs més habituals són aquells que fomenten el treball en equip i el contacte amb la natura. Durant el dia, triomfen els jocs de pistes i les gincames, on els nens han de resoldre enigmes per tot el bosc o a la casa de colònies. També són molt populars els jocs de moviment com el mocador o atrapar la bandera, que permeten córrer i descarregar energia. Tot i això, el moment més especial sempre arriba a la nit, amb el joc de nit, on, equipats amb llanternes, els infants juguen a amagar-se o a buscar tresors sota les estrelles abans d'anar a dormir.
1: I què me'n diu de les cançons, nois?
2: A nosaltres ja no... ja som més grans, ja no ens canten tantes.
4: Sí, però quan eren petits eren no, eren un... Perdó, és que estic molt nerviosa per les colònies. Però hi havia les cançons d'animació, que són temes moguts amb coreografies divertides com la mítica L'hora de saludar, El tren pinxo de Berga o Joan petit quan balla. Quan serveix per carregar piles i riure una bona estona. I després hi ha les cançons de camí, per fer les excursions més lleugeres, com En Joan de Llós o Un quilòmetre de camí.
3: Sí, quins bons records!
1: Em pregunto quines cançons sonaran durant l'estona de la discoteca.
6: Jo ja tinc algunes peticions.

0: tots els nens i nenes de l'escola tenen tan bons records com nosaltres de les colònies.
1: Jo n'estic convençuda de que sí, però per sortir de dubtes, els que hi podrien preguntar...
2: Ben vist, noies, fem-los algunes preguntes.

0: segon B i... com us dieu?
1: Erin
2: i Ann.
0: Ara us farem unes preguntes de les colònies. Què és el que més us agrada d'anar a les colònies?
1: Doncs estar fora de casa i fer coses diferents.
2: El mateix.
3: Què canviaries de les colònies?
1: Estar més dies i fer més coses.
4: Doncs fer esports com el futbol, el vòlei i tenis.
0: Quina altra activitat t'agradaria fer?
1: Muntar cavall
4: i banyar-me a la piscina.
3: Penses que tenen que seguir fent les colònies?
1: Sí, perquè són molt divertides.
0: Moltes gràcies per respondre a aquestes preguntes.
1: Adeu.
4: Adeu.
0: Hola, avui estem amb els de quart B i li farem unes preguntes. Com us dieu?
5: Sílvia.
2: Fausto.
0: Vale. La primera pregunta, què és el que més t'agrada d'anar de colònies?
6: A mi m'agrada que estem amb profes i fem activitats que al col·le no fem.
7: I ens quedem a dormir ja i no tenim de tornar a casa i tornar
0: a dormir. Vale. Què canviaries de les colònies?
6: A mi m'han agradat molt, jo no canviaria res.
7: Que la casa sigués més bonica i que hi hagi més a tots els cursos.
0: Vale. Per què canviaries això?
7: Perquè així seria més divertit, més, o sigui, t'atrairia més i seria més divertit.
3: Quina altra activitat t'agradaria fer a les colònies?
6: Fer més coses tots junts i fer circuits.
7: Més jocs.
3: Penses que tenen que seguir fent les colònies?
6: Sí, perquè els de cinquers estan currant molts de diners per anar de colònies l'any que ve. Llavors, si no hi van, aquells diners no seran per ells i seran pel col·le i és injust.
3: Moltes gràcies.
6: Adéu.
3: Hola, bon dia. Ara estem amb cinquè B. I com es diu?
2: Jana.
3: Eric. Vale, ara es preguntarem unes preguntes. Què és el que més t'ha agradat de les colònies?
4: Que podem estar tots els companys junts 3 dies i així podem conèixer-nos millor o fer-nos més amics.
2: I que sempre fan moltes activitats divertides i ens ho passem molt bé.
3: Vale, què canviaries de les colònies?
4: Que estiguem un dia més perquè, bueno, 2 nits i un dia per mi van ser pocs.
2: I que... hi hagi per poder fer més habitacions i que no siguin de tanta gent.
0: Quina altra activitat t'agradaria fer?
4: Una altra activitat seria el caiac perquè seria com molt xulo.
2: O també ens agradaria poder muntar cavall perquè no ho hem fet mai i ens agradaria provar-ho.
0: I per últim, penseu que encara tindrem que fer les colònies sempre?
2: Sí, perquè al final és una cosa que és del que ens agrada més al curs i això.
0: Moltes gràcies.
2: De res. Adéu.
0: Hola, bon dia. Ara estem a 6EA i com us dieu?
8: Ainhoa.
0: I Fadei. Vale, la primera pregunta és, què és el que més us agrada?

0: més còmode, doncs això, i també que fem més activitats de tipus amigues, això.
1: Quina altra activitat t'agradaria fer?
2: Doncs a mi m'agradaria fer sortides per la muntanya i tot això, per després fer un pícnic.
0: A mi, per exemple, m'agradaria fer més tipus activitats al mar o aquestes coses, tipus kayak, pàdel, aquestes coses.
1: Vale, última pregunta. Penses que tenen que seguir fent les colònies?
2: Doncs jo crec que sí, perquè seria molt injust si, per exemple, nosaltres els de sisè aniríem a les colònies i el cinquè l'any que ve no iria, perquè tothom té el dret d'anar i passar-se molt bé.
0: Jo penso en el mateix que el Fadell, perquè tots tenim el dret de tenir un viatge de fin de curs i m'agradaria que tots el podem fer.
1: Moltes gràcies.

0: Hola, bona tarda. Ara us recomanarem llibres relacionats amb les colònies, que capturen perfectament l'esperit d'aventura, la convivència i la màgia de marxar a casa. Esperem que us agradi.
1: Comencem amb Contes de la vora del foc, de diversos autors. Aquest llibre és ideal per a l'ambient de colònies. Recull històries curtes i llegendes pensades per a ser llegides o explicades, precisament al voltant d'un foc de camp o abans d'anar a dormir a la llitera.
2: I seguim amb L'illa del tresor, adaptació de Robert Louis Stevenson. Si busques el concepte clàssic d'aventura i viatge, no hi ha res com aquest clàssic. Hi ha moltes edicions adaptades per a nens de 9 a 10 anys que mantenen l'emoció dels pirates, el mapa i la descoberta d'intrets desconeguts.
3: I també tenim 5 dies d'agost, de Jordi Sierra i Fabra, un autor que mai falla. En aquest llibre, un grup d'amics viu unes colònies o vacances on l'amistat i els petits misteris quotidians són els protagonistes. És perfecte per treballar els valors de la convivència i la superació personal.
4: I també L'autobús d'anar i tornar, de diversos autors. Aquesta és una tria molt visual i divertida. Parla precisament d'aquest trajecte tan mític de les colònies. El viatge en bus, els nervis de l'arribada i les anècdotes que passen mentre el grup es mou d'un lloc a l'altre.
5: I per acabar, la col·lecció de El 5, d'Enid Blyton. Tot i ser un clàssic de les dècades, continua sent el referent absolut de les aventures en grup, excursions amb motxilla, dormir al ras o en tendes de campanya i resoldre misteris per al bosc. Per a un nen de 9 anys, és la porta d'entrada ideal per al gènere d'aventures.

I avui tenim un Kahoot més especial. El més especial de tota la temporada. Doncs es tracta d'endevinar dedicatòries. Algunes de les mestres de l'escola que tant us estimen i volen el millor per vosaltres. I ens han enviat uns missatges, atenció, Marta, i ells els hauran d'endevinar qui els ha escrit.

0: Sí, tothom els hi desitja el millor, amb aquesta nova etapa que començaran ben aviat, i molts mestres de l'escola doncs ens han fet arribar missatges per vosaltres. I vosaltres haureu d'endevinar qui ha escrit qui aquest missatge.
1: Exacte. Doncs comencem, què et sembla?
0: Vinga, Juanito, arrenca.
1: A veure si ho endevineu. Anem per la primera dedicatòria. I diu... el més important no era pronunciar perfecte, sinó atrevir-vos a provar-ho. I d'això, aquest curs n'heu après molt. Ha estat molt guai compartir aquest any amb vosaltres, amb riures, jocs, activitats, cançons i moments que recordaré amb molt de carinyo. Us desitjo molta sort en aquesta nova etapa a l'institut, gaudiu-la molt, feu nous amics i continueu sent tal com sou. Us donaré tres pistes, tres opcions. La A, en Carles. La B, la Maria Gràcia. O la C, l'Ingrid. A veure, vinga, va. Qui comença? Va, Naia.
2: Jo crec que és la Maria Gràcia.
1: A veure, qui més? Va, aneu dient.
3: Jo també crec que és la Maria Gràcia.
0: No sé si heu estat atents a la al principi hi havia una pista,
1: El més important no és pronunciar perfecte.
3: El Carles.
0: El Carles?
3: No. La Ingrid.
1: Aquesta és una pista, és una pista important. A veure, amb què ens quedem, va.
0: Va, dia un.
1: Maria Gràcia, Ingrid.
3: Jo confio en l'Ingrid.
1: És la Ingrid, sí, no, és correcta. English teacher.
0: Sí, he d'escoltar molt bé, perquè hi ha pistes a les dedicatòries.
3: Sí, per de la pronunciació.
1: Vinga, seguim.
0: Vinga, va.
1: Porteu, atenció, porteu el ritme a la sang i la melodia a les venes. Soneu fort, soneu lliures i sobretot soneu sempre junts com una gran orquestra. Molta sort i que el ritme no pari. A, Carla. B, Marta Torres. O C, l'Ainara. A veure, vinga, va. Qui creieu que és? Laia.
4: Ah, la Marta.
0: Abde?
5: Jo crec que el mateix.
1: Creieu que és la Marta?
3: Sí, la Marta. Sí.
6: Jo confio en la Marta.
4: Tot i que la Ainara també sap algú de música.
3: Sí, sí, perquè tot el dia això, però la Marta perquè fa...
5: Doncs, clar, la Marta. Seria el més obvi.
1: La resposta correcta és la Marta Torres.
5: Ja era més fàcil,
1: Atenció, ara a veure aquesta. Diu, ha estat tot un plaer compartir amb vosaltres aquests anys. Estic molt orgullosa de veure com heu crescut i avançat. Us desitjo molta sort. I atenció, a veure... A, Eva Vázquez. B, Marian Gràcia. O C, Marta Rueda. Atenció, vinga.
3: Vale, començo jo. Jo confio en la Maria Gràcia, jo... perquè porta molts anys i clar, la Maria Gràcia sempre ens ha estimat molt i crec que seria la opció més òbvia, no?
5: Sí.
1: Doncs la resposta correcta és Maria Gràcia. A veure aquesta. Quan vau arribar a l'escola, us ensenyava a escriure el vostre nom. Ai, quina pista, eh? I baixàvem a la sala de psico. Ara gairebé toqueu el sostre i l'any vinent aneu a l'institut. A, Anna Mención. B, la Berna. La C, Sílvia Relats. Atenció, a veure.
3: Buah, ja quina
1: serà. A veure si us des de tan petits... A veure,
0: jo no estava. Des de molt petits,
4: però... A mi em sembla que amb nosaltres... El B hi havia la Laura, però allà hi havia la Anna. Llavors a mi em sembla que és la Anna.
3: A mi també.
1: Anna Mención, correcta.
4: Molt bé, nois.
1: Molt bé. Anem pel bon camí, eh?
0: Ens coneixen molt bé aquests nois,
1: Molt bé. Atenció aquesta. Sempre tindreu un lloc especial per mi. Vosaltres vau ser els primers alumnes que vaig tenir quan vaig arribar nova a l'escola. Gràcies per fer-me sentir com a casa des del primer dia. La A, la Mar, la B, la Marina o la C, l'Isabel?
3: Jo crec que la Isabel. Mira, jo confio en que és la Isabel, eh? Jo, què opineu, companys?
4: Jo la Isabel.
5: Jo és que no sé qui és, però vale.
4: Sí, també.
1: Doncs, vinga, correcte.
4: Correcte. Un triple, professor. Un triple.
1: Vinga, que anem acabant. Atenció, diu... Ai, aquesta. Diu, gràcies per tots els moments compartits, les rialles, les experiències, les sortides, els aprenentatges, els nervis, les converses. Estic molt orgullosa de vosaltres i estic segura que l'institut us anirà molt bé. No oblideu mai de tot el que sou capaços i capaces de fer. A, la Carla. A, B, en Jordi. C, la Laia.
3: Ui...
4: Jo crec recordeu que en Jordi,
1: que,
4: eh?
1: Recordeu sí. que diu, estic molt orgullosa.
4: Home, és que... Jo era Laia. Perquè Laia i Laia...
1: La Laia...
3: I la Carla, perquè...
1: Perquè
3: som noies...
4: Sí.
3: La Carla.
4: La Carla.
1: Anem per aquí.
4: Bueno, doncs la Carla.
1: Sí. La Carla, correcte. Hola.
0: Encara que tothom se sent molt orgullós d'aquests nois i noies. És que serà difícil de poder dir, era aquest o aquest.
1: Vinga, a veure. Una de les mestres dels fillols us desitja molta alegria i molta llum en aquesta nova etapa que comenceu. L'escola sempre seguirà sent una part de la vostra història, una segona casa, una part de la vostra família de vida. A, Llúcia. B, Cristina. C, Patrícia. Pi. A veure.
3: Jo, la Cristina, no?
1: Podria ser?
4: Sí, jo que sí.
0: Diu que és
4: sí,
0: mestra dels vostres sí. fillols.
1: Mestra dels vostres fillols.
3: No, és que la Llúcia no ho és i l'altra qui era?
0: La Patrícia.
3: La Patrícia em sembla que està fent... Sí, està infantil, la Patrícia.
4: Sí.
3: Vale.
1: Doncs...
3: No sé qui són.
0: La Cristina?
1: Cristina.
3: Cristina.
0: Vinga. Sí, Cristina. Vinga,
1: doncs,
0: vinga.
1: Correcte.
0: Felicitacions.
1: No podem posar tothom, però atenció, anem a la següent dedicatòria. Diu...
3: Sí.
1: Que ni amb les meves ungles quilomètriques arribi a gratar com damunt arribeu complint els vostres somnis. La en Domènec, no ho sé, l'Ester, la B, i la C, l'Andrea. A veure...
3: Jo crec que l'Andrea.
4: Sí, eh?
1: Sí. Serà
4: sí,
1: l'Andrea.
3: Sí.
1: Correcte.
3: Jo la veia així a classe.
1: Molt bé. Vinga, queden dos. Diu... Aquest curs hem sigut veïns, però no hem compartit gaires moments. Molta sort en aquesta nova etapa. A, Sílvia Relats. B, Cristina Roqueta. C, Marina Marlet. A veure...
0: Qui ha estat veïna?
1: Veïna vostra. Ha de ser una profe que estava...
4: La Marina, perquè la que substitueix a
3: l'Elisabet i ajuda el Liam i tot això.
0: Però la Marina Marlet, posa. La Marina Marlet està quart, eh?
1: Està quart.
3: No.
1: Sílvia Relats, Marina Marlet, jo crec que serà una d'aquestes dues.
3: La Sílvia Relats.
1: Doncs apa, Sílvia, correcte.
4: La Sílvia és la cinquè.
1: I atenció, l'última dedicatòria. Diu, gràcies per obrir el taló de la imaginació. Aquí hi ha una pista, eh? Amb vosaltres m'he tornat a retrobar amb el teatre. Mai deixeu de brillar dalt de l'escenari de la vida. A, Mariona. B, Sílvia Sánchez. O C, Marta Rueda.
4: La Marta Rueda.
0: Molt fàcil. Nois i noies, des de part de tots els mestres i les mestres de l'escola, els que han escrit i totes les que no han pogut encabir en el programa d'avui, perquè n'hi havia moltíssima sort en la nova etapa que comenceu. Us desitgem el millor i us estimem moltíssim.
4: Moltes gràcies.

0: anem al debat, Marta, i després d'aquesta secció tan emotiva, anem a parlar de què us emporteu d'aquesta etapa. Farem unes preguntes, qui vulgui respon, qui no vulgui no passa res. A veure, avui parlarem una mica d'aquests protagonistes que sou vosaltres, no? A veure, si ara mateix haguéssiu de tancar els ulls i recordar un moment màgic d'aquests 9 anys a l'escola, quin us ve al cap i per què el trobareu a faltar? A veure.
1: Bueno, jo no vaig estar als 9 anys, però un moment que m'ha agradat molt van ser, crec, les colònies de quart. Van ser molt divertides i van passar moltes coses gracioses i em vaig divertir molt. I quan... Bueno, no, ja està, les colònies de quart.
0: Molt bé.
2: Com el tema d'avui.
0: Següent pregunta. A veure, s'acosta a l'institut. Què és el que més us genera curiositat o nervis? El nivell dels exàmens, fer nous amics o el fet de ser els petits de nou?
2: A mi no m'importaria ser petit de nou, la veritat. Els exàmens també seran complicats, tant els exàmens com els deures, els estudis. I a mi, sobretot, m'impactarà fer ciències, plàstiques, noves assignatures.
3: Sí.
0: Molt bé. La Naia, què volia dir? Vinga, ràpid.
4: Que jo crec que a mi em costarà molt fer amics.
0: Ja sí. Veuràs que no, ja veuràs que no.
4: Perquè tinc molta vergonya.
0: No, sí, home, no.
2: Sí.
5: Això fins que la gent se n'adoni que ets una nena fabulosa. Fantàstica. I després tothom voldrà ser amic teva.
0: Següent pregunta. Sempre ens diuen que l'ESO tot canvia. Creieu que estem massa obsessionats amb el canvi o realment us sentiu preparats per ser més grans i autònoms? O sigui, més, diguem-ne, capaços de fer les coses per vosaltres mateixos, sense que els mestres estiguin doncs, més a sobre, com potser a la primària. A veure, vinga, qui respon?
3: No, jo crec que podem. Sí.
0: Podeu, no?
3: Sí,
2: i tant.
3: Sí.
0: Jo també crec.
2: I tant, que
3: podrem fer les coses sols.
0: Segur, sí. Home. I per últim, encara no, espera, la penúltima. Alguns anireu junts, d'altres us separareu. Com penseu cuidar les amistats de l'escola quan ja no us veieu cada dia al pati?
2: Cada,
0: no? Quan pugueu, o alguna tipus, festa,
6: sí, aniversari. O
3: festa,
6: jo sé,
3: sí.
6: Si estem estudiant mateix, doncs estudiar juntes o...
2: Sí.
0: O potser us trobeu a la biblioteca.
2: Total,
6: sí.
2: A l'institut plegarem a les 2, em sembla.
1: I tindrem més temps per al dia.
2: Sí, clar, tindrem tota la tarda per quedar, però primer els deures i després l'altre.
3: Cachondeo.
5: I quan sigui més gran, de tant en tant alguna trobada, no?
0: Clar,
5: trobada de la primària. Quan tens ja 20 anys o 30, no?
0: I acabem amb una pregunta. Per acabar, digueu tots, si pot ser, una sola paraula que defineixi com us sentiu avui, més propers a la il·lusió o la nostàlgia. Vinga, va, comencem per la Naia.
5: Fem una ronda,
0: ràpida, una paraula.
5: Més propera a la il·lusió de tota aquesta etapa o més propera a la nostàlgia per lo que deixes endarrere? Il·lusió o nostàlgia?
4: Il·lusió.
5: Il·lusió.
1: Jo, les dues, però més nostàlgia perquè me'n recordo moltes vegades de les colònies i tot això i no sé, em posa com nostàlgica i això i ho extranyaré. No.
0: Sí. Sí.
1: Sí, moltíssim.
0: Vinga, més ràpid. Més paraules, si pot ser.
6: Jo també, les dues, però més nostàlgia perquè trobaré més a faltar per aleshores l'institut i més, no sé,
5: fa
6: més
5: nou. Vertigen. Sí. Nou, molt bé.
0: Vinga,
3: jo també, nostàlgia, perquè no marxem i no tornarem aquí.
1: Sí?
5: Bueno, i en Marcos...
0: Bueno, sempre podeu tornar de visita.
5: Ens podeu venir a veure quan vulgueu, eh?
0: Que hi ha nens que tornen i els veiem que ens venen a veure. Vinga, seguim.
2: Bueno, jo estic com feliç perquè sé perfectament que em trobaré amb amics que només els veig en el carrer i algun cop en un casal d'estiu, però sobretot nostàlgia perquè... Sé perfectament que l'institut serà molt, molt, molt més dur que a l'escola i no vull tant.
0: I per acabar,
7: A mi il·lusió perquè podem fer nous amics i igualment podem quedar amb els altres.
8: Tens raó, tens raó.
0: Molt bé.
6: Sí, sí.
5: Que doncs, interessant la pregunta, Juan i Tom. Moltes gràcies.
0: No, no, a vosaltres, que tingueu molta sort, que vagin molt bé les colònies, l'institut, que us vagi superbé, i allà on aneu, sobretot, que sigueu molt feliços, que és el principal.
5: Okay. Us enviarem missatges, eh?
0: Home,
5: des de les colònies.
0: Sisplau. Ah, ens heu d'enviar missatges, que farem un reportatget.
5: Super.
0: Vinga.
8: Gràcies.
9: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

0: Bé, doncs, sento ser jo qui hagi de denunciar-ho, però fins aquí ha arribat el programa d'avui.
1: Ostres, quin bajón!
0: Doncs sí, perquè no només s'acaba el programa d'avui, aquest és l'últim de la temporada.
2: Tot plegat és ben trist.
3: Vinga, nois, que els amins no descaiguin!
4: Tens raó, Laia. Acabem la temporada i això vol dir que ja entrem en la recta final del curs. Però encara ens queden molts moments junts per viure.
5: I recordeu tot el que hem viscut plegat.
0: Les excursions, els cursers de Nadal, les diades de Sant Jordi i encara falten les colònies.
1: Mai no oblidaré aquests moments.
4: Jo crec que ningú, Teo.
3: Doncs què us sembla si ara que estem tan entusiasmats amb tots els records de colònies i etc., ens acomiadem cadascú d'una manera especial?
6: Super!
5: Començo jo. Us estimo molt, Wins, d'aquesta magnífica ràdio.
1: Ara jo estic orgullós de tots els esforços que hem fet per tenir endavant aquest programa.
3: És el meu torn. Espero que seguiu gaudint de la ràdio tota la vida i que seguiu escoltant el Cine FM, tot i que tinguin veus noves.
2: Em toca a mi. Us estimo molt. Trobaré a faltar molt la ràdio i aquesta escola tan meravellosa.
4: Ara jo, sisplau. Gràcies a la gent que ha organitzat la ràdio d'Arenys de Mar.
0: Finalment jo. Estic molt content dels esforços de tots els participants que han vingut aquí a la ràdio Arenys i espero que hi hagin molts més moments de ràdio, oients i alegria.
5: Us trobarem molt a faltar.
1: Bon estiu a tothom.
3: Gaudiu de les vacances.
2: I ens tornem a retrobar al setembre, aquí.
4: Amb noves peus, però la mateixa energia.
6: El Cinera FM.
7: Adéu!

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
3: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
2: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
3: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
2: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
3: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
4: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
5: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
4: Veniu a veure el futbol en companyia.
5: Disposem de terrassa.
4: Som a la Riera, Parafita 117.
5: Truqueu al 93 792 0019.
4: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
6: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
7: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
6: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
7: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
1: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Jordi Fortià.
3: Avui la Generalitat i el govern central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que finançarà el projecte candidat de la Unió Europea juntament amb San Fernando de Henares. Elma Saiz és portaveu del govern espanyol i Sílvia Paneque, portaveu del govern català.
4: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad.
5: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
1: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Mercedes González nega haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
3: La directora de la Guàrdia Civil ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
1: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
6: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
1: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
1: El 9FM.
7: Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
8: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
1: I en esport, Joel Gomis, aquesta nit comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia.
9: A partir de les 9 del vespre i al Palau Blaugrana, els de Javi Rodríguez disputaran el primer partit d'aquesta final, que és el millor de 5. El Barça no guanya la Lliga des del curs 22-23.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Situació d'estiu, la que estem tenint a hores d'ara, i els trets estiuencs bàsicament són sol i calor, però també tempestes al Pirineu, i déu-n'hi-do, les que ja han anat descarregant i encara cauen a hores d'ara en alguns racons de la Cerdanya, l'Alt Urgell, els dos Pallars, l'Alt Berguedà o en alguns indrets també del Ripollès. Podem dir que s'han d'anar esvaint amb el pas d'aquesta tarda, per tant, ja de cares al vespre i aquesta nit, gran part d'aquestes tempestes seran història, i en canvi a la resta del país continuarà el cel serè i aquesta temperatura elevada. De fet, avui ha passat dels 35 graus a les comarques de Ponent. Pel que fa al dimecres, alguns núvols matinals a l'Ebre, molt poc importants, a la resta del país cel molt net. I durant la tarda, novament, al Pirineu, alguna tempesta. Demà encara més al nord, més cap a l'Alt Pirineu, per tant, bàsicament a tocar de França i a la Catalunya Nord. A la resta del país, sol i encara més calor que avui. També xafogó a la costa. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
11: Bona tarda, Dalí. La veritat és que parlem d'aturades més o menys habituals, però no és una jornada, afortunadament, massa complicada en aquesta xarxa viària. Per exemple, grans incidències, la veritat és que no n'hauríem de trobar. AP7 ha millorat força, fins i tot la zona del Vallès. Ara, bàsicament, parlem d'aturades intermitents de 2-3 quilòmetres a la Roca del Vallès, en sentit Granollers. Per tant, aquest tram encara un pèl carregat a la Roca del Vallès, AP7, en sentit nord, en sentit Girona, bàsicament per volum de trànsit. També parlem d'aturades més o menys que toquen el darrer tram de la C58 i de la C33, uns 3-4 quilòmetres de lentitud, aturades molt intermitents entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. Vaja, aturades que toquen, també a les rondes de Barcelona, però sense més incidències, sense més sorpreses. És tot des del Servei Català de Trànsit.
12: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre.
3: El projecte, compartit amb San Fernando de Henares, és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com els ordinadors quàntics.
1: Avui la Generalitat i el Govern Central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. Carina Bellvé.
13: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
4: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
13: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
5: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
13: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
1: Doncs des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el que treballa des de fa molt de temps. Canal Terres de l'Ebre, Blanca Carol.
14: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el que es ve treballant des de fa molt de temps. Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
15: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
14: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
12: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
3: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsetat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodrigo Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre la troballa de la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des de que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
1: Mentrestant, aquesta tarda ha comparegut la directora de la Guàrdia Civil al Senat pel cas Leire. Mercedes González ha negat haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
3: González ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
1: Doncs en la vessant política d'aquests dos casos, avui la mesa del Congrés, amb la majoria del PSOE i Sumar, ha rebutjat tramitar l'esmena de Junts a la moció del PP que reclama una convocatòria d'eleccions.
3: En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convoca els comicis. El PP, per la seva banda, ja ha anunciat que reclamarà a la mesa que reconsideri la seva decisió i no descarta emprendre mesures legals.
1: I mentrestant, els governs català i espanyol rebutgen la petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino.
16: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
5: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox.
16: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades.
4: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
16: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
3: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. El president nord-americà ha tret pit d'aquest acord durant la trobada i ha fet una crida a Rússia perquè sigui la pau amb Ucraïna. Trump ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el líder ucraïnès Volodymyr Zelensky.
1: Mentrestant, des de la UGT alerten de l'impacte real de la guerra a l'Orient Mitjà per la indústria espanyola.
3: Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
17: Alguns li poden donar, perquè encara no es veu ben bé les causes, li poden donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa a la intel·ligència artificial. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica. Per això també és important tindre una llei de política industrial a nivell estatal, que en aquests moments està encallada, com tantes altres coses, en el Congrés de Diputats, i que empreses que puguin prendre aquestes decisions, doncs que s'ho pensin tres vegades a l'hora de fer. Això formaria més part de situacions més que de crisi econòmica, de procés de deslocalització.
3: L'acord de pau ha fet caure El preu del petroli hi ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
18: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
3: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, molt dependent de l'ús de l'energia, sortirà afavorida.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès.
19: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada, ho ha explicat Jordi Valls, quartinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
6: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem EGAS, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
19: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: I encara a Barcelona, les associacions de veïns proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació d'abusos turístics i augmentar la freqüència del metro.
3: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAB, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
20: Crear una estació soterrada d'abusos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorarà la mobilitat dels veïns.
3: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
1: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo.
21: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
22: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte, és un avance, molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
21: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: I Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. Esther Minguell.
0: El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia Dia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
7: Hi sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part. L'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien al mes d'agost i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats i que, per tant, el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
0: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses. Aquest dimarts s'ha reprès la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
3: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers, que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la Universitat Autònoma de Barcelona es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
1: I en cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
8: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
23: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa. Carpa més recollida, el Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
8: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe. I el tancarà Quimi Portet el diumenge a la plaça Major.
1: I la Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol. David Navarro.
24: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsen els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
25: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
24: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
9: En futbol sala avui arranca la final de la Lliga. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau Blaugrana en el primer partit de la sèrie, que és el millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
26: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado tres veces contra ellos, les hemos ganado dos veces y hemos empatado una. pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
9: En bàsquet, l'Espart Unis Girona ha anunciat que la pivot Mariam Koulibaly no continuarà al club la pròxima temporada. D'aquesta manera, la MVP de la Lliga Femenina fa les maletes i abandona el club català. Aquesta és la setena baixa del Girona pel curs vinent. En hoquei sobre patins, el Pons Lleida ha oficialitzat l'arribada de Carlos Cortijo com a nou entrenador del primer equip pels pròxims 3 anys. El madrileny arriba a la capital del Segrià provinent del Noia Freixenet, on ha militat els darrers dos cursos. Escoltem el nou entrenador del Lleida.
5: Vamos a conocer bien a los jugadores y vamos a ir al día a día. Primero vamos a observar, vamos a ver los jugadores que tenemos, vamos a ver qué condiciones, cada uno tiene sus condiciones, sus virtudes, sus defectos, y a partir de aquí nos adaptaremos. Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante, vamos a ver qué es lo que nos encontramos, lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
9: Precisament el mateix noi ha anunciat el fitxatge de Marc Zanon. El terrassenc, de només 19 anys, arriba a la capital del Cava procedent del Caldes.
10: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el noi com un club gran, com un club que ha de guanyar. I bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre. I per això crec que el noi és el millor lloc.
9: De l'hoquei patins a l'hoquei herba, perquè el femení de l'Atlètic Terrassa jugarà competició europea la temporada vinent per primera vegada en la seva història. Clara Barba és jugadora de l'Atlètic.
11: Sí, hem anat creixent progressivament i la trajectòria ha sigut llarga, però hem anat millorant molt ràpid, perquè és el que deies, vam passar d'estar a la Lliga B a aconseguir el segon any.

0: una mica de, bueno, de falta segurament de confiança per la meva persona i vull dir molt respectable i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginit. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en Xarxa, edició vespre.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
6: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
5: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
6: Dilluns, dia de descans.
5: Telèfon 93 792 35 46.
6: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
7: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
5: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
7: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
5: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
7: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
8: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
9: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
4: Ràdio Arenys.
1: Bona tarda, són 8:15.
4: Notícies en Xarxa Vespre, amb l'Ali Giner.
1: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Jordi Fortià.
10: Avui la Generalitat i el govern central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que finançarà el projecte candidat de la Unió Europea juntament amb San Fernando de Henares. Elma Saiz és portaveu del govern espanyol i Sílvia Paneque, portaveu del govern català.
11: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad.
12: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
1: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
10: El magistrat

0: nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com per al que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Mercedes González nega haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
0: La directora de la Guàrdia Civil ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
1: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona.
0: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística. Jordi Valls és el tinent d'alcalde.
2: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants a llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem EGAS, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
1: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
0: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
1: El nou FM, Guillem Sánchez.
3: Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
4: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
1: I en esport, Joel Gomis, aquesta nit comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia.
5: A partir de les 9 del vespre i al Palau Blaugrana, els de Javi Rodríguez disputaran el primer partit d'aquesta final, que és el millor de 5. El Barça no guanya la Lliga des del curs 22-23.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Situació d'estiu, la que estem tenint a hores d'ara, i els trets estiuencs bàsicament són sol i calor, però també tempestes al Pirineu, i déu-n'hi-do, les que ja han anat descarregant i encara cauen a hores d'ara en alguns racons de la Cerdanya, l'Alt Urgell, els dos Pallars, l'Alt Berguedà o en alguns indrets també del Ripollès. Podem dir que s'han d'anar esvaint amb el pas d'aquesta tarda, per tant, ja de cares al vespre i aquesta nit, gran part d'aquestes tempestes seran història, i en canvi la resta del país continuarà el cel serè i aquesta temperatura elevada. De fet, avui ha passat dels 35 graus a les comarques de Ponent. Pel que fa al dimecres, alguns núvols matinals a l'Ebre, molt poc importants, a la resta del país cel molt net. I durant la tarda, novament, al Pirineu, alguna tempesta. Demà, encara més al nord, més cap a l'Alt Pirineu. Per tant, bàsicament a tocar de França i a la Catalunya Nord. A la resta del país, sol i encara més calor que avui. També xafogar a la costa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. La veritat és que ja parlem gairebé d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. Ho dèiem anteriorment, la tarda no ha estat o no està sent massa complicada i ara, de fet, només et parlaré d'una incidència, un accident, és cert, però que s'ha produït a l'autovia C31, a la zona de l'Hospitalet de Llobregat, ja tocant a Barcelona, d'entrada a Barcelona. Aquí hi ha dos carrils tallats al trànsit i aquí sí que hi ha aturades d'un parell de quilòmetres. Per tant, com et deia, retencions, un parell de quilòmetres a la C31, a l'Hospitalet de Llobregat, d'entrada a Barcelona, i és a causa d'un accident. A la resta de la xarxa viària sí que ja parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre.
4: El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com els ordinadors quàntics.
0: Avui la Generalitat i el Govern Central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. Carina Beibé.
5: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
6: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
5: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
7: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
5: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Doncs des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el que es treballa ja des de fa molt de temps, Canal Terres de l'Ebre. Blanca Carol.
8: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
9: Al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
8: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
4: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsetat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodrigo Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des de que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per als dos casos.
0: Mentrestant, aquesta tarda ha comparegut la directora de la Guàrdia Civil al Senat pel cas Leire. Mercedes González ha negat haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
4: González ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
0: Doncs en la vessant política d'aquests dos casos, avui la mesa del Congrés, amb la majoria del PSOE i de Sumar, ha rebutjat tramitar l'esmena de Junts a la moció del PP que reclama una convocatòria d'eleccions.
4: En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP, per la seva banda, ja ha anunciat que reclamarà a la mesa que reconsideri la seva decisió i no descarta emprendre mesures legals.
0: I mentrestant, els governs català i espanyol rebutgen la petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino.
10: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
7: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox.
10: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades.
11: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
10: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: Parlant d'eleccions i en clau local, acord a Mollerussa entre Junts i Mollerussa Primer per presentar-se conjuntament als propers comicis municipals. Actualment tots dos sumen 8 dels 17 edils que hi ha a l'Ajuntament del municipi. Ràdio Ponent Mollerussa, Julien Andrés.
12: De fet, governen Junts, Mollerussa Primer i PSC a la capital del Pla d'Urgell. Per l'any vinent, la cap de llista serà l'actual número 2 de Mollerussa Primer, l'Anna Carné, i aquest anunci arriba després de l'acord que es va presentar ara fa 2 setmanes a Aitona, on l'alcaldessa Rosa Pujol, d'ara Pacte Local, es presentarà amb el PSC. En parla primer l'Anna Carné i després el secretari general de Junts, Jordi Turull.
13: Com a grup municipal independent en tenim la llibertat doncs, per poder dur a terme i fer els nostres pactes en funció de les realitats i les necessitats de cada territori. Ara Mollerussa està en una nova etapa.
14: És tan important com Mollerussa arribar a un acord aquest com aquest, en què ho fem amb Mollerussa Primer, que ens uneix infinitament molt més quina manera de fer política, quin estil de fer política, positiu, constructiu, d'anar per feina.
12: El lema és escoltar, cuidar i avançar, i es presenten sota les dues formacions, ja que al cartell apareixen les dues, i el que sí que s'ha fet és fusionar els colors.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
4: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. El president nord-americà ha tret pit d'aquest acord durant la trobada i ha fet una crida a Rússia perquè negociï la pau amb Ucraïna. Trump ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el líder ucraïnès Volodymyr Zelensky.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès.
15: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
16: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
15: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
0: I encara a Barcelona, les associacions de veïns proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació d'abusos turístics i augmentar la freqüència del metro.
4: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAF, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
17: Crear una estació soterrada d'abusos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorarà la mobilitat dels veïns.
4: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
0: Més coses. En territori, aquest dimarts s'ha reprès la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
4: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers, que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la Universitat Autònoma de Barcelona es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
0: I no deixem de parlar de trens perquè la direcció de Renfe es compromet a parlar els pròxims dies amb l'Ajuntament de Premià de Mar després que tots els regidors es manifestessin a les portes de l'estació per reclamar-hi actuacions urgents. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
18: La companyia Renfe té la intenció de contactar aquests dies amb l'Ajuntament de Premià de Mar, que dimecres de la setmana passada feia per mitjà d'una convocatòria unitària de tots els grups municipals una acció de protesta a l'estació de trens. Representants de tots els grups polítics van plantar-se a l'equipament amb una pancarta per deixar constància públicament de la indignació del municipi per l'estat de la infraestructura i per la inacció de Renfe, que 2 anys després d'anunciar una actuació de reforma no només no ha començat a fer-la, sinó que no n'ha donat mai més notícies. Premià Mèdia es va posar en contacte amb la companyia ferroviària la setmana passada per veure si volien donar alguna resposta a aquest gest de l'Ajuntament i ahir ens van anunciar que la direcció té intenció de contactar els pròxims dies amb el consistori per explicar-se. Prèviament havien indicat també aquest mitjà de comunicació que encara esperaven saber els nous terminis per les obres de reforma sense donar encara més detalls.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'1.350.000 euros i abasta 22 municipis. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
19: Les primeres actuacions s'estan fent a urbanitzacions de Gavà, Sant Cugat i Torrelles de Llobregat, on s'obren franges perimetrals per crear un perímetre de seguretat davant d'un possible incendi. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, explica com es distribueixen les actuacions.
20: La forma de repartir de forma proporcional ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això, doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix, com Begues, doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No? Llavors, no s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat, doncs, més una realitat del territori.
19: El programa, que abasta 22 municipis metropolitans, també preveu millores dels boscos, neteja de camins i la construcció de nous hidrants. L'objectiu és reduir el risc de foc i fer els boscos més resilients de cara a un estiu que es preveu un cop més calorós i sec.
0: I Sant Sadurní d'Anoia acomiada el nom de Cava Tast i tindrà nova marca per la seva fira de vins i gastronomia després de 30 anys. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
21: Escomostra ha estat el nom escollit per renovar el Cava Tast, la mostra de vins escumosos i gastronomia de Sant Sadurní a partir d'aquesta propera edició, que se celebrarà del 2 al 4 d'octubre. Una fira que comptarà amb productes de 50 cellers elaboradors, una xifra que representa més del doble dels participants del 2025, assegurant la participació de 13 elaboradors de la marca Corpinat, 11 de Clàssic Penedès i 5 ancestrals, juntament amb 21 representants de la Deo Cava. A la mostra s'hi sumaran també els estands de gastronomia i dels pobles agermanats de Cegama i Canyete, que eleven la xifra d'empreses participants a 60, un creixement que obligarà a repensar la distribució i l'espai de la mostra, que tornarà a situar-se al Parc Lluís Companys i al Camí dels Paperers. Pedro Campos, regidor de Turisme.
22: Els canvis que estem impulsant requerien una nova identitat capaç de representar la realitat actual del sector i la voluntat exclusiva del projecte. No només presentem un nou nom, presentem una nova etapa, una marca moderna, integradora i amb vocació de futur.
21: L'Ajuntament ha agraït la generositat dels cellers i han subratllat que el canvi d'estratègia ha de marcar un camí d'entesa per fer avançar conjuntament el territori i el sector dels vins escumosos.
0: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El nou FM, Guillem Sánchez.
23: Rigorós, modern i ambiciós. Això ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva al certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Rial, director del Mercat de Música Viva de Vic.
24: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa. Carpa més recollida, el Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
23: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe. I el tancarà Quimi Portet el diumenge a la plaça Major.
0: I la Perla 29 porta escena una epopeia familiar, coneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins del Festival Grec. David Navarro.
25: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
26: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
25: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. En futbol sala, avui arranca la final de la Lliga. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau Blaugrana en el primer partit de la sèrie, que és el millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
3: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado una, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
2: En futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge d'Ethan González. El jove migcampista, nascut a Blanes el 2004, ha firmat per 3 temporades fins al juny del 2029. Tot i la seva joventut, González ja ha jugat a la segona divisió amb el Granada aquesta temporada. Arriba provinent del Cornellà, equip que el va cedir al conjunt andalús i també a l'Europa durant aquesta temporada 25-26.
4: Bueno, per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió.
2: A la tercera federació, l'Atlètic Lleida ja prepara la temporada vinent. L'equip vol tenir un any il·lusionant en el que competiran al camp d'esports i en què també volen enganxar l'afició. Tot i que no volen marcar un objectiu concret pel que fa a la classificació, des del club prometen un projecte amb ambició i amb exigència. I encara Lleida, el jutjat mercantil número 1 de la capital del Segrià, disposa l'obertura de la fase de liquidació del concurs corresponent al Lleida Ponent, l'actual Lleida Club de Futbol, que ja no competirà la pròxima temporada. El centre de Esport Sabadell prepara aquesta setmana la gran final de divendres, on es juga l'ascens a la segona divisió contra el Zamora, a qui ha de capgirar un resultat d'1-0 advers. Els arlequinats han de guanyar per pujar de categoria. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: El ple a la nova Creu Alta està garantit i la logística serà similar a la de la semifinal contra el Castilla. El mateix divendres l'equip farà una sessió d'activació i després es concentrarà a l'Hotel Sabadell. Des d'allà anirà amb autocar cap a l'estadi i des de les penyes ja s'ha fet una crida per omplir l'avinguda Lluís Companys per donar suport a la plantilla abans que s'aturi davant del temple, on probablement es repetiran les espectaculars imatges de fa uns dies. Albert Urriols, migcampista arlequinat, ho aventura així.
6: Això és una eliminatòria, són 180 minuts o 210, llavors preparats per tot. Evidentment volíem guanyar avui, sempre sortim a guanyar, però ara anem a casa, que som més forts, som la nostra gent. S'han de donar totes les circumstàncies per fer un altre ni com la de l'últim dia i esperem, sabem que la gent estarà amb nosaltres i nosaltres ho donarem tot.
1: Gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginent. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
7: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
8: Finques Blaumar.
9: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
8: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
9: 93 792 0440.
8: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
9: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
10: les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
11: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
10: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
11: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
12: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
13: Com pot ser, si sempre feu fotos?
12: Sí, però no són de veritat.
13: I si li regalem un reportatge?
12: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
14: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
15: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
16: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
15: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
17: Segueix-nos a les xarxes socials.
18: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés dels Diputats per impedir que es voti l'esmena que Junts ha presentat a una moció del PP reclamant al president espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una ronda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra que conclouen que la convocatòria és prerrogativa del president espanyol. Justament avui, tant el govern català com l'espanyol han defensat la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Escoltem la portaveu Elma Saiz.
2: Ese planteamiento que hace Junts, y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas, donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
1: En clau internacional, Iran i els Estats Units han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz. Així ha transcendit durant la trobada del G7 aviant a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Parlem sobre aquest acord perquè l'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat a les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Escoltem Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili.
3: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
1: Iniciativa innovadora al Baix Penedès, l'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per als infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en activitats de lleure. El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes estiu, espai de respir. I la Perla 29 porta escena, una epopeia familiar, coneix la Barcelona de les Olimpíades amb la de postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins del Festival Grec i es podrà veure al Teatre Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Ràdio Arenys. La primera en arribar.
5: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
6: Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.

0: Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa El Punt de l'Interrogant, una vegada més. Gràcies per obrir-nos les portes, les vostres orelles, per sintonitzar el 91.2 de la freqüència modulada de Ràdio Arenys. Avui, al Punt de l'Interrogant, parlarem de supermercats o de proximitat. Avui aquest programa el farem possible a l'Octavi García. Què tal, Octavi?
1: Hola, hola.
0: El farem possible al Josep Mercè, que ell està via streaming des de Barcelona. Què tal, Josep?
2: Molt bones. Bé, llàstima no puc estar en persona, però bueno, almenys estarem aquí en el debat.
0: Perfecte. També està amb nosaltres la Rosa Puertas. Què tal, Rosa?
3: Encantada, gràcies.
0: El Jordi Saragossa. Què tal, Jordi?
4: Bona tarda, bona nit.
0: I bon dia, i bona tarda, i bon dia, i de tot, sí. També està amb nosaltres la Joana López. Què tal, Joana?
5: Un plaer, gràcies.
0: Molt bé. Qui us parla? El Francesc Oll, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Com us deia, avui parlarem de supermercats o proximitat. Arriba gairebé l'estiu i doncs val la pena parlar què mengem o no mengem, si és que n'hem de parlar. Però el que ens aboca avui és supermercats o proximitat. Ens presenta el programa avui l'Octavi García. Endavant, com vulguis, Octavi.
1: Bueno, el substantiu proximitat, és bastant imprecís i interpretable, no tan sols en termes de distàncies físiques, sinó també amb una aproximació psicològica. Si ens referim a distàncies físiques, s'han escurçat, sobretot en els darrers 80 anys, amb l'aparició de nous i populars mitjans de transport, cosa, entre altres, que provoca un canvi d'hàbits. No obstant això, la senyora Engràcia continua anant a comprar a peu gairebé cada dia, a botigues a menys de 100 metres de casa seva, un quilo de pomes, tres peres, una escarola. La xerrada i el passeig segueix sent fidel al petit comerç. Malgrat tot, el concepte de comerç de proximitat no s'identifica especialment per la distància geogràfica amb el consumidor, sinó per la proximitat del productor i l'absència d'intermediaris. Aquesta és una idea important que hem de tenir molt en compte. Així, una botiga local pot estar al centre del poble, però no ser qualificable de proximitat. També els mercats setmanals només tenen uns quants productes de proximitat, no el tèxtil, els extres de cuina, les carns a l'ast, tot i que les verdures i les fruites poden ser-ho, o de mercabarnes o intermediaris. Hi ha grans supermercats i més recentment de talla més ajustada, compres centralitzades, logística eficient, productes globals, preus assequibles, productes de gairebé totes les necessitats, reposicionament àgil, despersonalització, horaris de servei, distància i aparcament acceptables, productes d'importació i productes fora de temporada catalana o espanyola o europea, fora de temporada. Els pobles creixen, la gent té vehicles i les famílies treballen home i dona fora de casa cada vegada més. Intentar comprar més quantitat alhora, poques vegades, productes diversos. Això vol dir establiments amplis, d'àmplia oferta i al mateix lloc, i si és possible, de fàcil accés. I la compra en línia, cada cop més competitiva, ràpida, bon preu i subministrament gairebé il·limitat, on les comandes es fan i porten a casa. Curiosa evolució, especialment a grans superfícies. Molts compradors toquetejant els productes abans de comprar-los, sobretot les fruites. Per evitar això i una millor conservació en el temps i la logística, es generalitzen els embolcalls. Més tard, ens queixem de que la contaminació dels embolcalls utilitzats, els productes segellats, continuen ajudant a la salut, però continuen contaminant, tot i que cada cop n'hi ha més biodegradables. Les vendes de proximitat poden competir en personalització, assessorament, traçabilitat del producte, proveïdors habituals de confiança, garanties de frescor i molt romanticisme de veïnat i polític. Amistat, història, hàbit, reducció de l'impacte ambiental, bon producte de temporada. És suficient per competir? Jo ho dubto. El futur? No hi ha relleu regeneracional. Els darrers 5 anys han tancat 50.000 minoristes a Espanya. És ben cert que l'estiu passat un espavilat i somrient venedor anònim del mercat Han el Halili del Caire va cridar-me al passar: «Pasta, tajala, más barato que capravo». Imagino a la simpàtica peixatera Maria del mercat municipal d'Arenys cridant: «Reina, tinc escamarlans que venen saltant». Malgrat tot, aquestes coses, entre d'altres, fan que les vendes de proximitat siguin atractives.
0: No veu que està bé. Això d'Arenys s'ha de veure, eh? Cada vegada hi és menys... la plaça és més buida cada vegada. Això diu molt poc de la política municipal, que no han sabut fer... Però bé, no estem per criticar això. Rosa, què t'ha semblat la...
3: A veure, diríem que és un tema cabdal de supervivència de la gent, diríem, no? O sigui, l'alimentació és gairebé més important que l'habitatge. O sigui, s'ha de fer... Omplir la nevera suposa més esforç que pagar el lloguer. El qual vol dir, indica ja quina importància té els supermercats o les vendes d'aliments, les cadenes que en deriven, i tot això. Per tant, el tema és candent. El tema és candent. I és candent ara, també. O sigui, no era candent abans, és candent ara, inclús en futur, també. O sigui, serà candent en futur. Per tant, hi han coses... diríem, tristes, no? De que te n'adones de que són uns canvis que potser no ens convenen, però no hi ha manera d'arreglar-ho. I possibles, que això, per preparar el tema, me n'hi he enterat, diríem, me n'hi he enterat en el sentit de buscar informació, de que hi ha el que en diem dels petits comerços o petites empreses o petits que tornen a sortir, se'n diu nichos de negoci, oi? Se'n diuen això, eh? Mm. I aleshores, doncs, bueno, això et dona esperança, diríem, eh? Jo sóc dels quilòmetres zero. Mm.
0: Perfecte. Josep, què destaques del guió i què afegiries?
2: Perquè és un debat molt interessant, perquè és un tema, el d'avui, que ens afecta a tots. Ens afecta a tots i ens afecta cada dia de l'any. O sigui que en aquest sentit trobo que sí que és un debat molt interessant. Què destacaria del guió de l'Octavi? Primer, que defineix d'una forma molt aclaradora i, a més, amb un toc d'humor que sempre s'agraeix, quins són els dos models, no? I també deixa entreveure que això és un David contra Goliat, pràcticament, no? M'agrada que destaques molts detalls que tots hem viscut. O sigui, tots els hem viscut per les dues bandes. Des de la comoditat que et dona comprar en un supermercat amb el tracte més afable i més personalitzat d'un comerç de proximitat. O sigui, m'agrada que reflexés molt bé les dues posicions que tots hem viscut en algun moment de les nostres vides. M'agrada també, i també destacaria, que toquis temes que van més enllà de la compra en un supermercat, com pot ser el tema de mediambiental, que també d'això, també després, si voleu, en podem entrar una miqueta. L'única cosa que sí que no estic molt d'acord, tot i que, Octavi, estic d'acord, sí que estic d'acord en que no hi ha un relleu generacional, que dones la xifra de 50.000 minoristes s'han tancat en els últims anys, malgrat que això és cert, sí que és veritat que potser és que sóc l'últim romàntic, però encara crec que queda un petit reducte, com el d'Astèrix i Obèlix contra els gals, que quedaven allà un petit poble que lluitaven contra els grans entre els romans. Crec que encara hi ha un petit comerç que es mantindrà, i que seguirà lluitant contra les grans superfícies. El que passa és que sí que és veritat que això ho han de saber fer. O sigui, no pots competir el petit comerç de proximitat amb preus o amb segons quins tipus de promocions, però sí que és veritat que es poden desmarcar amb el tema d'un tracte més personalitzat, un producte de més qualitat, un tracte molt més afable, en aquest sentit, no? Per això vull pensar que sí que hi ha futur, realment. Hi ha futur generacional pel petit comerciant.
0: Perfecte. Gràcies, Josep. Joana, què destaques i què afegiries d'aquest guió de l'Octavi?
4: Sí, estic d'acord amb el que estava dient el Josep i la Rosa. Jo afegiria, s'ha de diferenciar potser en les grans als grans mercats els productes. El producte de proximitat, jo l'enfoco més al tema de lo que és productes frescos, no? La verdura, la fruita i les grans superfícies, l'enfocaria més al que és la resta de productes, no? Aquí sí que no es pot competir. O sigui, la proximitat, els productes frescos de la proximitat no tenen res a veure amb els que ja en venen al supermercat. Tot i que puguis pagar una mica més, però la qualitat del que menges és que no és comparatiu, no? I allò que parlaves, no?, que estan tots embolcallats, no? I a més, brillants, i la fruita brillant. Des de quan la fruita de l'arbre surt brillant? Això vol dir que té una capa de química, i això després la gent s'ho fica a la boca. No són conscients de que la fruita s'ha de comprar lletja? Perquè així surt de l'arbre? És millor menjar-se-la amb un cuc que menjar-te-la amb una capa de químics, no? A mi jo no compro mai fruita o verdura al supermercat. Vaig al mercat setmanal, i sí que trobo, que tu dius aquí, que és difícil trobar productes de proximitat. Jo pregunto a les parades, i ja tinc les meves parades fixes, on sé els productes que són d'ells i productes...
3: De confiança.
4: Exacte, sí. Perquè ells tenen, són pagesos i són... I són... Però després estan els productes aquests que venen de fora, d'importació, que ja saps que, clar, aquí no es cultiven, no? Mm. Però, clar, jo ja tinc confiança, i ja saben qui sóc i ja sap què compro. Sí que sóc partidària, no?, de més de la proximitat. Ara, al supermercat el faig servir? Sí, però el faig servir per comprar altres coses que no tenen res a veure amb el que és producte fresc. La peixateria, vaig a la peixateria al barri, evidentment, perquè porta el peix d'aquí, d'aquest poble, d'Arenys, no? No compro un peix a una peixateria, no sé d'on ve. No sé.
0: Bé, a Mataró, molt bé, d'Arenys també, eh?
4: Sí.
0: Que jo ho he vist. Molt bé, Joana, gràcies. Jordi, què afegiries i què destacaries d'aquest guió?
5: Bé, jo crec que t'havia explicat molt bé la realitat actual. Està molt bé. Jo el que volia fer seria un petit canvi de perspectiva. Per mi el debat no està en el supermercat i la botiga de proximitat. Respectant a la Joana moltíssim, hi ha molta ingenuïtat. O sigui, els ganaders que es venien la carn amb el mercat de Cerdanya, de Girona, estaven alimentats amb clomuterol. O sigui, aquests pagesos que ens pensem que són tontos perquè encara cultiven els arbres de la manera que es feien, doncs, es fa 200 o 300 anys, no és veritat. Fan servir perquè necessiten viure, necessiten que la collita sigui bona. Els peixos continuen tinguent el mateix mercuri, els que tu compres d'Arenys o els que compres que venen, diguéssim, de Cadis, són els mateixos, i així successivament. O sigui, no hem de ser ingenus en aquest aspecte. No podem ser-ho, d'ingenus. Hem de ser realistes i intentar, doncs, trampejar aquesta situació, diguéssim, de la qualitat del producte. O sigui, supermercat no vol dir mala qualitat, i botiga de proximitat no vol dir bona qualitat. Està claríssim. El que sí que estem, potser, més a prop de que supermercat vol dir una mica de preu més baix i la botiga de proximitat vol dir una mica de preu més alt. I aquí és on a mi m'agradaria incidir una mica. Perquè, a més, el supermercat ha guanyat ja. O sigui, el 77% del volum de compres que es fan avui per avui estan en els hipers o en els supermercats. I en les botigues, o sigui, hi ha unes situacions intermitges d'aquest tipus. Tenim un Caprabo, per exemple, a Arenys, que està a les afores, que has d'anar-hi amb cotxe, o has de tenir una mica de resistència, i un supermercat aquí a la Riera, tal, que obre 24 hores sobre 24 hores. Llavors, això és una botiga de proximitat, no és una botiga d'allò, o de conveniència, que també se'n diu. Jo la pregunta que em faria seria una altra, diu: quan una transformació econòmica canvia profundament, que és on estem, el que deies tu, per exemple, Rosa, canvia la manera com vivim i com consumim, hem de limitar-nos a que el mercat com a tal segueixi el seu curs? O sigui, és un sector on el mercat actua molt clarament. O sigui, hi ha uns consumidors que tenen la paraula, Jo vaig a una botiga i trobo tomàquets a 2,99, Monterrosa. I me'n vaig a una altra botiga i trobo tomàquets 3,99, Monterrosa. A mi aquest euro de diferència em motiva. No em motiva la compra del tomàquet, no. Automàticament em motiva tota la compra. Si vaig a una botiga i resulta que he d'aparcar i he de pagar 2 euros més per anar a buscar el lloguet de pa, resulta del aparcament, que no sé qui se l'emporta, no el forner, i me'n vaig a un altre supermercat que no he d'aparcar, aquest no aparcar em motiva.
3: Que no has de pagar a l'hora d'aparcar.
5: No, aquest no aparcar, exacte. Sí. No he de pagar, això em motiva, entens? Mm-hmm. Vull dir, jo he arribat per comprar anys, he arribat a anar a comprar amb la pandèmia entre la 1 i les 5 de la tarda per no pagar, diguéssim, el aparcament, per poder comprar a on a mi m'interessava anar a comprar, perquè realment a mi m'indigna el pagar aquest pàrquing, penso que és injust. Mm-hmm. Però jo no parlo de recuperar el botiguer com abans. Jo parlo de recuperar la proximitat, i una proximitat de qualitat, tipus Ametller, tipus Bonària, per exemple, que són botigues modernes, que són botigues que tenen producte, i que aquest producte, que jo puc dir, per exemple, que tu has parlat de la senyora Maria, que va comprar a prop, tinc coneixement de sobres de que hi ha molta gent gran, els propis de Bonària, que els conec, pensaven que aquesta senyora Maria no seria la seva clienta, i és la més clienta. Per què? Perquè pot veure el que compra, perquè té una educació de compradora que pot veure el paquet abocallat i diu, aquest delicat m'agrada més que aquest, o que aquest, o que aquest. Cosa que no carnisser no li podia dir. Com un molt li podia dir, no me'l tallis d'aquí, sisplau, talla-me el d'allà més enllà. Bon. O sigui, aquesta proximitat l'hem de modernitzar.
0: Molt bé. Jo, per la meva part, Octavi, el que em quedo o ressalto és aquest tros del teu guió que poses: les vendes de proximitat poden competir en personalització, assessorament, que és el que deia la Joana, traçabilitat del producte, proveïdors habituals de confiança, garanties de frescor, romanticisme, de veïnat, vulguis o no, també això, conèixer la persona, doncs, crea aquest ambient, no? Amistat, història, hàbit, reducció de l'impacte ambiental i bon producte de temporada. Penso que això és el que reclamem gairebé tots. Ara, com s'ha dit aquí a la taula, a lo millor sí que si vas en els supermercats també trobes aquesta frescor, a lo millor perquè, però ja saps que hi ha productes que venen, jo que sé, de Namíbia, i dius aquí, pues, estem a l'estiu i encara venen taronges i dius procedència Namíbia. Ara, jo preguntaria, afegeixo, on maduren aquests productes que a vegades ens mengem? Perquè sí, pots dir, són de proximitat, a lo millor ens fan creure que són de proximitat, però a l'hora de tastar-los una poma o ara que hi ha els préssecs o així, no tenen gust de res. I llavors, si no els hi ha tocat el sol, tu, Joana, d'això entens, si no els hi ha tocat el sol, si no s'han regat bé, no poden madurar en el trajecte que vinguin de Mozambic cap aquí. Per què? Perquè han estat 24 dies a les cambres.
3: En un container.
0: I llavors, tot això. I a part, els supermercats també es valen, suposo que heu vist documentals, que quan arriben amb els grans supermercats, l'encarregat, quan arriba a la mercaderia, examina 7 o 8 safates, i si veuen que de les 7 o 8 que ha examinat hi ha coses podrides, tot allò se'n va a la bassa. Vull dir, el criteri que segueixen els supermercats a vegades. Joana?
4: Bueno, discrepo amb el que deia en Jordi en el sentit de que sí que trobo potser el mateix peix a la peixateria d'un supermercat que el del barri. No he vist mai un peix de salvatge en un supermercat. Els que em porten d'Arenys són salvatges i tenen la parada de producte salvatge o de piscifactoria, com tenen tots els supermercats. Però per això vaig a la peixateria del barri, perquè trobo el peix, que la carn és molt més saborosa o més dura, perquè és un peix que no ha menjat pinso. Perquè si volgués una daurada o un llobarro per 6 persones, potser aniria al supermercat. Però si és un peixito per un cop a la setmana que menjo un peix que sigui bo. Prefereixo gastar-me els diners en un peix bo que en unes braves en un bar. I ja està.
5: Ho celebro.
0: Josep, ho celebro. Josep.
2: Sí.
0: En Josep.
2: Bueno, a mi, d'entrada m'agradaria comentar-vos, val? Que sobre això que deies de la proximitat, es calcula que el contingut d'una cistella de la compra típica ha recorregut més de 160.000 quilòmetres. O sigui, una compra d'un carro que omple un supermercat, hi ha estudis que diuen que ha recorregut tot, o sigui, agafant producte per producte, més de 160.000 quilòmetres. Evidentment, aquí li dono una mica en posició a favor amb l'opinió de la Joana, no? De que segurament el producte, ostres, per sí, té que ser, doncs, lògicament, de millor qualitat. Sí que és veritat que també, en defensa del negoci de proximitat, diria que hi ha molt... i afegint una mica, i entro una mica amb el tema que comentava abans l'Octavi en el guió, que afavoreix també el

0: o als supermercats, millora la sostenibilitat mediambiental, es redueix el transport, es redueix la contaminació, es minimitzen els residus d'embalatges. O sigui que estem enfocant una mica el debat amb el tema de preus o amb el tema també de qualitat, però és que hi ha molts altres factors que també s'han de tenir en compte a l'hora d'utilitzar el negoci de proximitat.
1: Ok. Octavi.
2: Estic abrumat. Aviam. El negoci de proximitat té molts problemes, més que aquests, molts, molt, molts més i molts més greus que tot això. El famós tema dels intermediaris. No? És amb un negoci, se li diu la integració vertical, aquell senyor que té un camp, cultiva blat de moro, tracta el blat de moro, emmagatzema el blat de moro, compra unes vaques, les posa en el camp, els hi donen de menjar les vaques, el blat de moro que ell ha cultivat, posa les vaques, les ordenya, les... hasta el client final. Aleshores, aquí què passa? Que el petit consumidor té un problema molt greu, que no n'hem parlat i s'ha de parlar, que és que compra poc. Compra poc. Per tant, no és competitiu en preu. A la gran superfície, quan tu has dit que hi ha, i és cert, jo d'alguna manera ho dic, que hi ha grans superfícies que són de tamany més adequat, estan sortint.
3: Sí.
2: Més una mica més petit.
3: Express, en diuen.
2: Ah, exacte. Mm. Però hi ha una cosa que no t'equivoquis. Aquests centres de venda no compren cada un per separat, eh? Tenen ventes centralitzades, eh?
3: Clar.
2: I distribució home, centralitzada. És el mateix, és el mateix. I això és el preu. Això és el preu. Això és la clau del preu. Que quan el Caprabo compra tomàquets, compra 750 tonelades a la setmana. I, naturalment, apreta preu. I això repercuteix al client final. I després hi ha una altra cosa que a mi és la que em preocupa relativament. Jo sóc molt amic dels botiguers, eh? Jo foto molta conya, eh? Amb els botiguers, ho dic en sèrio. En tindríem que veure perquè riem molt, a més a més. Què és el relleu generacional? Dos coses que ens n'hem parlat poc. El relleu generacional i els horaris. Fixeu-s'hi, una botigueta no pot obrir d'una a tres, una a quatre, i està oberta fins als 10 de la nit. Els xinos i els índios estan tots oberts d'aquí a la nit.
3: Sí,
2: sí, paquis, sí, sí.
4: El 10 a 3, estàs parlant d'una botiga, de qui obre 10 a 3?
3: Els paquis.
2: Com? Totes les botigues de pakistanesos, indis i xinos.
4: Ah, no, pensava que deies els... Sí,
5: el Caprabo obre al migdia, el Mercadona obre al migdia.
2: Clar, i tu has de saber que avui en dia, si no tenim consciència, als anys 50 les dones treballaven a casa només. Els 60, però dels 80 als 90 i pico la dona ha sortit al carrer. Per tant, no hi ha una persona a casa que vagi a comprar a l'hora que toqui. No. Ara es pot anar a comprar
1: a tota hora.
2: Cuidado. Això són...
3: I diumenges i tot.
2: Són petardos, o sigui, el que heu dit, jo estic d'acord, però són petardos, si em permets, més petits. El petardo que puguis comprar a totes hores és un petardo molt gran, eh? El petardo que el preu sigui més correcte és un petardo molt gran, eh? Molt gran. I després resulta, a més, per més inri, que tu, al centre de la ciutat, del centre del poble, no pots aparcar. I les botigues del centre del poble, estan inicialment pensades per la senyora Maria que viu a 250 metres. Però no, qui s'ha donat compte de que els pobles ja hi ha un 60% de població que viu a més de 3 quilòmetres? Al voltant. I, per tant, anar al centre del poble es converteix en un martiri. I és un d'ells martiritzat, sóc jo, estic martiritzat. Aniré al cel per aquest martiri. Vull dir que totes aquestes coses... O sigui, mireu, els fills dels botiguers no volen ser botiguers.
3: No volen continuar.
2: No volen ser botiguers. Per què no volen ser botiguers? Primer, els marges són pocs.
3: I l'esclavatge.
2: Són pocs. L'esclavatge d'horaris és molt gran. I els marges són pocs. I, per tant, les botigues s'aniran tancant. Desgraciadament, crec que és un comerç...
3: Bueno, jo tinc un...
2: Un comerç que tindrà problemes.
1: Jo, la Joana...
5: Jo...
4: Hi ha mercats municipals? Hi ha mercats municipals que tenen pàrquing gratis una hora o dues hores?
3: Aquí no, eh?
4: A Mataró, sí.
3: A Mataró, clar, és una ciutat important, Mataró.
4: Però aquí...
3: Arenys no.
6: Arenys d'Amunt no es paga.
4: Ah, però aquí tenia un problema.
3: I Arenys d'Amunt no es paga i a Canet no es paga. I jo vaig a Arenys d'Amunt i a Canet, perquè no pago el pàrquing. Aquí sí que és veritat, és que jo soc...
5: Es dirigiu al pàrquing?
3: No.

0: jo és veritat que vaig en aquest mercat, perquè és el que vaig, oi? I pago, apa, l'euro. Però en els altres llocs no es paga.
1: Sí, sí, el que deia en Jordi, el pàrquing condiciona.
2: Molt, molt.
0: I en aquí que et pentinen a base de bé, eh?
3: Però...
0: Arenys. Sí, si Arenys passes, et pentinen a base de
1: si
0: bé.
1: Si passes un minut, és escandalós aquí, a vegades.
0: No, no, hi ha autèntics gendarmes de...
3: Sí, però esteu mirant molt.
0: Aquí, vigilant, Arenys, sí.
4: Són els assassins. Les noies que van per aquí...
0: Aquestes noies només busquen si t'has passat un minut.
4: Sí, sí, sí.
0: I abans se'n carreguen 5 i mig.
4: O si estàs traient el tiquet. O si estàs traient el tiquet.
1: Val, que no parlem d'aparcaments, parlem de supermercat.
0: Però... No, el que passa que l'aparcament condiciona...
1: Espereu, un moment, Joana vol parlar.
3: Joana, un moment, un moment només.
2: Tot el moment que vulgui.
3: Regala'm un minut.
2: Obre-ho, Micú.
1: Va, ja
4: està. Joana.
2: Obre'l.
4: Ja està.
3: No, no et referia només que us esteu centrant molt en el tema logístic, no? El tema de l'aparcament i tot allò. El problema, jo crec que un dels factors més preocupants a la societat, i per això tothom va més a supermercats que al de proximitat, és que la gent no cuina. Els passadissos dels supermercats de precuinats cada vegada són més amplis. Cada vegada hi ha més producte precuinat. Els congeladors de precuinats. La gent no cuina.
4: Va contra la proximitat, sí, que
2: no,
4: això.
2: No. No.
3: Em refereixo que no és només...
0: Hi ha un canvi.
3: És un canvi
2: generacional. El canvi generacional. Que la prop amb que la bodega doni productes frescos. Són dues coses diferents.
4: Exactament.
2: Perquè el Capravo, l'ametller, està pròxim al mig d'Arenys...
3: I també fa servir productes químics.
2: Fa doncs japoneros, no sé què, no sé quantos. I donarà una xidria, també. No siguem tan...
4: De totes maneres, el producte... La proximitat la defineix a l'origen de producte. Ja ho hem dit, això. Cuidado amb tot això, que els kiwis venen de Nova Zelanda, És que hem de tenir en compte que... Sí, però tu ves al supermercat... Que jo em menjo cada dia, Tu ves al supermercat, és que la meitat de kiwis són de Nova Zelanda.
2: Sí.
4: Per tant, vol dir que són competitius, tot i la distància. Vull dir-te que hi ha molt... Jo cada any vaig a Oreo a menjar besugo, perdoneu la tonteria. A Oreo vaig a menjar besugo. I un dia se m'acut preguntar-li, oye, ¿qué pasa por eso, dir? Oye, ¿te besugos tenéis aquí? Dice, besugos aquí ni uno.
2: Ni uno.
4: Dice, coño, este besugo y estos tomates... Dice, tomates, aquí ni uno. No. Dice, ¿cómo? ¿Qué me estoy comiendo? Dice, son de Guinea. Los besugos que estás comiendo a Oreo, a una de las asadurías más importantes de allá, son de Guinea, y los tomates de Almería. Manda la proximidad.
1: El Josep vol intervenir, el Josep. Digues, Josep, que t'estàs passant bé, amb el que diu l'Octavi.
5: Sí, perquè amb el toc d'humor. Jo ara... Hi ha un tema que ens estem centrant molt amb els preus, però la gran diferència, val? Penseu que abans la gran diferència entre una gran superfície i un petit comerç, hi ha una diferència que és radical. Com comentava abans l'Octavi, els marges en alimentació són molt reduïts. En molts casos parla del 3 o el 5% només. En canvi, a les grans superfícies els gastos són desproporcionats. O sigui, hi ha personal, lloguers, transport, els gastos altíssims. On està el secret? El secret està en la venda de les nostres dades. Penseu que els supermercats ens tenen fitxats, tenen apps, tenen targetes de fidelització, programes de punts, tenen càmeres amb IA que estudien els nostres patrons, saben com comprem, què ens motiva, quins dies de la setmana comprem, si som sensibles a unes ofertes o no som sensibles a unes ofertes. Tot això és informació que ells tenen. Saben on vivim, saben si tenim família i quina estem... O sigui, tot això ho tenen a través del poder del logaritme. I tot això està passant amb la nostra participació activa.
4: I dels estudis de merchandising, de la posició del producte amb estanteries.
0: I tant.
4: Que tot això té uns estudis. Uns estudis...
2: Però deixa'm dir una cosa. Esteu parlant d'avui. Però el Pri que té 40 i pico d'anys. Avui se'n diu Carrefour, se'n diu... El Pri que té 40 i pico d'anys. I 40 i pico d'anys no hi havia ordinadors, no hi havia merchandising, no hi havia històries d'aquestes, i el Pri que es va instal·lar a Mataró. M'entens? I... Tots heu parlat de vosaltres, també parlaré jo de mi. I a mi em van demanar un estudi d'aquesta història en relació a les botigues de Mataró. I jo vaig dir, això és bastant fàcil. Només s'ha de buscar un grup francès que tingui la capacitat d'agrupar els botiguers de Mataró i fer un pricadors. O sigui, el prica no inventa res. El prica el que fa és gestionar una cosa que s'ha inventat sempre. I el prica, o el mercador, no, qui sigui, no extorsiona cap pagès. El prica el que fa és que, com que fa una força, una compra tan gran, entra l'economia amb escala, que se'n diu. I tu ho coneixes, Octavi. Està. I llavors aquell pagès es veu amb la tranquil·litat... Necessitat. De poder, no necessitat, no, amb la tranquil·litat, perquè sap que li compraran milions de tonelades de muntar rec, de muntar un sistema, diguéssim, de recollida. O sigui, de muntar uns camions que les persones van a dintre, sentades, i recullen les fruites i les envasen automàticament. Això és impossible que un pagès d'Arenys de Munt ho pugui fer-ho.
4: I després hi ha les sinergies.
2: Llavors, jo volia tallar una mica això. O sigui, ja està, els supermercats han guanyat. Per mi, ja ho he dit al principi.
4: Una cosa, hi ha una cosa. No. Les sinergies. Tu, quan vas a comprar un meló, pots comprar una ceba, perdó, un peix.
2: Clar.
4: Quan tu en un puesto pots campar peixos i cebes, sí, es produeix una sinergia d'aproximació.
2: I compres el colacau.
4: Exactament. Ja. Això dona un avantatge competitiu enorme.
2: Enorme, val. Llavors, jo ja ho he dit al principi, abans de tot, he dit, tens tota la raó, però per mi aquesta batalla està perduda tal qual l'esteu plantejant. O sigui, la guanyarà qui? La Joana, perquè és una que surt amb la bandera i diu, aquí van els peixos i tot. Fantàstic, ho entens? Però són quatre, eh? I ja està. Això s'ha de canviar. Això s'ha de buscar cap on ha d'anar, diguéssim, aquest plantejament. El plantejament ha d'anar amb un sistema bastant senzill, que és, si nosaltres hem entregat en uns supermercats d'Arenys, li hem entregat la clientela, que som 17.000 persones, això és el que passa, per exemple, amb el que és una cartera de seguros, que es valora la cartera de seguros, tu com a ajuntament, tu com a poble, has de valorar que ve aquí, veu un supermercat i dius, escolti'm, vostè jo el deixo instal·lar aquí, però jo sé que, primera, hi haurà tota una sèrie de botigues que estan venent aquest producte que el deixaran de vendre, o en vendran menys. Segona, que una sèrie de persones que estan en aquestes botigues, que estan aprenent un sistema, estan coneixent uns productes, etc etc, vostè me l'escaparà i no deixarà que passin de ser caixeres. Hi ha tota una sèrie de coses que em perjudiquen a mi com a poble. Abans hi havia gremis i els gremis es defensaven. Avui no tenim gremis, tenim ajuntaments i s'haurien de defensar.
0: Tenim sindicats.
2: No.
4: Però
2: no,
4: només...
2: Un moment. S'haurien de defensar. Cap on camina, això? Camina que de la mateixa manera que es subvencionen les elèctriques, es subvencionen els residus, es subvencionen els sectors que socialment no poden competir, però que socialment són interessants de mantenir... I si arribem a la conclusió de que ens interessa mantenir aquesta botiga de proximitat, si ens interessa mantenir aquest producte de proximitat, si ens interessa mantenir l'economia circular o el quilòmetre zero, hi ha d'haver-hi algú que ho pagui, això. I el que paga ha de ser el que treu un benefici d'emportar-se al mercat per la força. No dic que se l'emporti per la força, però se l'emporta perquè és el més fort i el que té més capacitat. El Prica va guanyar la guerra perquè sabia que acabaria guanyant la guerra.
1: Supermercats,
2: i aquí no la vam enfrontar.
1: Supermercats, sí, o prou, proximitat? Prou. Aquesta és la pregunta que avui de l'interrogant ens formulem i estem fent possible aquest programa avui l'Octavi García, el Josep Mercè, la Rosa Puertas, la Joana López, el Jordi Zaragoza, qui us parla, el Francesc Colli, els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Octavi, tu, com a guionista, avui ens proposes una cançó,
4: sí,
1: que...
4: Deixeu-me dir, deixeu-me dir.
1: Abans no hi havia aquest problema, no?, amb un mercat persa.
4: Deixeu-me dir. Deixeu 35 segons, eh?
1: Sí.
4: Només vaig a dir el següent. Camells... Volia dir això mentre m'estaven posant la música, però m'ha semblat massa complicat de demanar això. Del que vaig a dir ara mentre sonava la música.
1: No, ja ho pots posar.
4: Sí?
1: Mira.
4: Puc anar parlant?
1: Sí. Digues.
4: Camells, animals, comerciants, caçadors, princeses i donzelles, califa i seguici, encantador de serps i llagostes. Safrà, dàtils, te, arròs, fruits secs i espècies, artesanies, instruments musicals, color i olors, teixits, túniques i catifes, crits i música i olors i colors, i olors i colors, i olors i colors en un mercat persa.
1: I pols.

0: Supermercats o proximitat? Aquesta és la pregunta d'avui, al punt de l'interrogant, si us plau. Estem fent possible, estimats oients. Digues, digues.
1: És a l'Iran actual, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Nucli de civilitzacions bombardejat pel Zapastre. Avui en dia, Iran és Pèrsia.
0: Doncs aquest és l'interrogant d'avui. Supermercats o proximitat? Estem fent possible... No ens escoltem avui, no sé què passa, que no passem. Sí, saps què passa, Joan? Que és el supermercat. És la proximitat.
2: Ens trauran del temple.
0: Estem amb antena, eh? Estem amb antena.
3: Això és un mercat municipal.
0: Esclar, això ja forma part del programa. Val. Doncs estem fent possible avui aquest programa l'Octavi García, la Rosa Puertas, el Jordi Zaragoza, el Josep Mercè, la Joana López, qui us parla, el Francesc Collien, els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Digues, Rosa.
4: Sí, diríem que no hem tocat el que és el tema mediambiental, que les grans superfícies s'han erigit amb qui, què fan i què deixen de fer. Per exemple, el maltractament animal és un fet que resulta que existeix perquè s'exigeix que en aquests... Per exemple, els pollastres, eh? Els pollastres s'exigeix que en 8 dies creixin com si fos un pollastre adult. I aquest pollastre adult no té temps ni de madurar, val? Que se li exigeix, que és com si un nen se li exigís amb 8 anys, que fos adult, val? I no ha crescut, no d'allò. I amb aquests animalons se'ls hi exigeix això. Això és les necessitats del camp crematístic, val? Que exigeix això. I on es ven això? Clar, es ven en aquests grans centres comercials que són els que compren aquest producte. I, per tant, penso que això s'ha de denunciar i s'ha de mesurar i no legalitzar com fins ara, sinó que s'hi ha de posar-hi un fre, per un costat. I després la meva gran pregunta és qui decideix aquests grans capitostes del mercat? Perquè són poca gent i no són democràtics, no s'elegeixen. Per tant, i en canvi ens afecten a la salut. Ja ho he dit abans al començament, l'omplir la nevera suposa un esforç més ampli que pagar el lloguer. Per tant, té molta importància.
0: Perfecte.
1: Hi ha un problema, abans has sortit amb el Jordi. Tu no pots posar valles al camp. Anem a veure. Tu ets l'alcalde d'Arenys de Mar i et diuen, escolti'm, 150 llocs de treball, una inversió de 700 milions d'euros... i li estic garantint un accés de tantes persones per setmana, no sé què. I tu ets l'alcalde. I què fas? Puto rumbo. Perquè hi ha un problema.
2: Si no en saps més, sí.
1: No, home, però els que et venen no són tot tus. Són grans directius de grans multinacionals, en saben un ou.
2: Perquè jo l'alcalde que sigui així.
1: No, l'alcalde no és especialista. El del supermercat és l'especialista. Sí. I, a més, té supermercats per tot el món. Perquè que hi ha una cosa, i acabo, que és que, si no ho fas tu, ho fa Canet,
4: eh? El del costat.
1: Si tu no tires, tira Canet, eh?
2: I la Generalitat perquè serveix,
0: Josep,
2: llavors.
0: Josep, digues la teva.
5: No, jo penso que suposo que ja acaba el temps. És una mica... M'agrada molt la puntualització que ha fet Rosa sobre el tractament animal. Això donaria per un altre programa sencer, però sí que és veritat que m'ha agradat aquesta puntualització. I després també que potser he vist en alguns moments un cert pessimisme amb el tema de que el petit negoci pues, no té un futur complicat o difícil, però jo no ho veig, així. Jo veig que realment... El que passa que he dit abans que... ho han de saber-ho fer, també. O sigui, han de saber desmarcar-se molt amb el preu, han de saber desmarcar-se molt amb el tracte, han de saber amb la qualitat del producte, però... hi ha moltes Joanes encara, que compren encara en el petit comerç i que busquen el producte de qualitat i crec que pot tenir un futur sempre i quan ho sàpiguen fer bé, que tampoc és...
0: Els homes també anem a comprar, Josep?
5: També. El que passa és que l'única que s'ha mullat avui aquí ha sigut la Joana puntualitzant que va comprar i va comprar aquests un determinat tipus de producte.
0: Sí, bueno, per dir, representació, sí, molt bé. Sí,
5: amb representació de la...
0: També,
1: jo home. També vaig a comprar. Eh?
2: Jo vull reprendre el que deia l'Octavi.
4: Podeus anar al supermercat. Perquè...
1: No, i t'explicaré coses.
2: No dic res més.
0: Val, mireu, avui, com que és l'últim dia de programa... Ei, escolteu... Va, avui és l'últim dia i us deixo, com sempre, 20 segons, si us plau, 20 segons per dir el que se us ha quedat en el tinter. Joana, què se t'ha quedat en el tinter?
3: No res, visca el comerç de proximitat, sobretot hem de lluitar per mantenir els nostres pagesos, els nostres camps i menjar productes de temporada i ja està.
4: Absurdament d'acord.
0: Jo per los barats que esteu penso que potser ha de ploure com el bon pagès diria. Jordi, 20 segons.
2: Jo en 20 segons dic mireu a França què ha fet, mireu a Alemanya què ha fet, mireu a Japó què ha fet, mireu a Itàlia què ha fet, i ja està tot inventat. El que deia l'Octavi, el que diu ja estem on estem. Si no tornarem enrere. Mirem que podem caminar. I mirem qui ha plegat els plats trencats de tot això.
0: Molt bé.
2: I qui no s'emporta les costellades trencades.
0: Perfecte.
2: Mireu aquests països, sisplau.
0: Sí. Josep, què se t'ha quedat en el tinter?
5: No, només el comentari de que hem analitzat o hem mirat dos models, que són dues maneres inclús d'entendre quasi la vida, però que són dos models totalment compatibles. O sigui, no és que... Vull dir que no és que un dels dos models s'hagi d'eliminar, vull dir que senzillament s'han de compatibilitzar i crec que això està la clau.
0: Perfecte. Rosa, i a tu què se t'ha quedat en el tinter?
4: A mi se m'ha quedat en el tinter que jo tinc moltes esperances hi ha empreses que es tornen a replantejar moltes coses. Per exemple, en aquesta setmana he conegut una persona que era un gran executiu i que s'ha tornat a gourmet, diríem, i ara fabrica galetes personalitzades, etc, etc. Anem cap aquí, anem al quilòmetre zero a fer espinacs bons, d'allò, a comprar el peix que ens agrada, i d'allò, i anem cap aquí. I jo penso que sí, que en el jovent, d'allò. A l'Àfrica, per exemple, el que és més car del món és anar a un supermercat, però tu compres la seva cosa de proximitat, és el més barat. Per tant, no ho sé si tot està guanyat pels supermercats.
0: Nosaltres perquè també som de poble i veiem que podem parlar de supermercats o proximitat, però m'imagino un Xangai o un New York o un Boston, aquests
4: pues
0: llocs.
4: Doncs mira, resulta que tenen no sopes al costat de casa, sí, no que les tenen 12 hores seguides.
0: Ja.
4: Vull dir, no.
0: Molt bé. Octavi, què se t'ha quedat en el tinter? Va. 20 segundets.
1: Jo per la consum de proximitat, jo consumeixo coses de proximitat, algunes molt concretes. Jo crec que el consum de proximitat molt especialitzat, en coses molt especialitzades. Però a part de tot això, no crec que tinguin un avantatge competitiu clara d'aquí al futur.
0: Perfecte, això, amics oients, és el que avui el programa en si ha donat. Hem parlat de supermercats o proximitat, hem fet possible aquest programa. La Joana, gràcies, fins la propera. Fins la propera. Josep, fins la propera.
5: I aviam si podem estar aquí a l'estudi.
0: Sí. Jordi, fins la propera, gràcies.
2: Gràcies a tots.
0: Rosa, fins la propera.
4: Sí,
0: moltes
4: tant,
0: gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Octavi, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Un servidor, Francesc Coll, i amb en Joan Bosch, doncs ens acomiadem fins la setmana que ve, però abans deixeu-me dir una cosa, i molt important, escolteu. Benvolguts, fa 23 anys que ens trobem cada setmana aquí, a les zones del 91.2 de la freqüència modulada de Ràdio Arenys, per preguntar-ho amb un interrogant què ens dona la vida i per poder evolucionar. No per tenir la resposta definitiva, si fos per això, hauríem plegat a la primera edició. Preguntem perquè som persones humanes, i les persones humanes, quan deixen de preguntar, deixen de viure una mica. Hem parlat de la mort i del riure, de la fe i del dubte, de la culpa, del perdó, de l'amor que salva i de l'amor que fa mal. Hem parlat de la diversitat de preguntes i amb diversitat de persones i amb qui formen part de l'equip del programa. Deixeu-me dir a cada un d'elles el seu nom, la Eva, l'Almudena, la Maria Lluïsa, la Montse, Manel, Nikita, la Dolors, la Montse, la Maria Àngels, la Clàudia, l'Octavi, la Carolina, Franzina, el Vicenç, la Georgina, Maria Samantha, Imma, Maria José, Joana, Ramon, Josep, Montse, Jordi, Yolanda, Rosa, Joaquim, Jasmina, Joan, Roser, Carme, Lluïsa, Fina, Carmen, Assum, Aina, Jordi i amb qui us parla el Francesc, i també amb el Joan dels Serveis Tècnics de Ràdio Arenys. I així, com és la vida, diversa, amb veïnes, amb persones enteses, amb interrogant per donar més llum i amb gent que mai havia parlat davant d'un micròfon. I sabeu què? Tots diem, expressem el nostre viure, compartim el saber, i a voltes sabem que ens costa viure bé, que ens costa entendre'ns, que ens costa ser persones humanes sense fer-nos mal. Aquest programa, El punt de l'interrogant, no ha volgut donar mai lliçons. Les lliçons cansen. Ha volgut mantenir oberta cada setmana una pregunta que la societat tanca massa de pressa. Què vol dir viure bé? Què vol dir viure amb harmonia? Amics oients, durant 23 anys heu estat a l'altra banda. Alguns des del principi, altres, alguns, us heu afegit pel camí. Molts m'heu escrit i amb d'altres hem mantingut converses en el carrer dient-me que una conversa us havia acompanyat en una situació difícil. D'això va als programes d'ajudar. Això és el que m'emporto. Ens emportem tot l'equip del programa. La ràdio té això. No es veu la cara, però es nota l'ànima, la vivència. Nosaltres hem sentit la vostra cada dimarts, cada nit que hem compartit la reflexió després d'una pregunta. Gràcies per no tenir por dels plantejaments i convidar-vos a la reflexió i silenci. Gràcies per aguantar la incomoditat de no entendre-ho tot. Avui tanquem aquesta edició número 23 i amb el propòsit de continuar la temporada que ve, però necessitem organitzar i planificar nous reptes d'interrogants per tal de mantenir viva la conversa humanista en un temps que va de pressa, que crida i que prefereix els eslògans a les preguntes. Sí, aquests 23 anys han servit per alguna cosa. Espero que sigui això, que quan acabem avui us quedeu una estona més pensant, que no us conformeu amb la primera resposta, que mireu l'altre amb una mica més de compassió, perquè tots carreguem preguntes que no sabem formular. Ens n'anem amb gratitud. Amb la gratitud de qui ha pogut fer de la seva curiositat un programa i del programa una companyia per a tanta gent. Gràcies, novament, als convidats que han vingut amb la seva vulnerabilitat a la butxaca. Gràcies als guionistes que han fet despertar en el nostre sentir noves maneres de veure la vida. Gràcies a l'equip tècnic, en Joan Bosch i la Mar Vico. Gràcies a Ràdio Arenys, que confia en un programa lent en un món ràpid. I gràcies a vosaltres, oients, sense la vostra oïda, això no hauria estat res més que nosaltres parlant sols. Adéu-siau i ens retrobem pel setembre per iniciar l'edició número 24. Adéu-siau, sigueu feliços.
6: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones. El punt de l'interrogant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat haver participat en cap trama o conspiració contra la unitat central operativa, la UCON, ni cap altra unitat del cos. En la seva compareixença aquesta tarda al Senat, González ha dit que mai ha participat en cap campanya de desprestigi contra cap dels cossos, ni influenciada per Leire Díaz, ni per cap altra persona. De la directora de la Guàrdia Civil ha comparegut després que la UCO apuntés en un informe, inclòs el sumari del cas Leire, que va mantenir dues trobades amb l'exmilitant socialista. I Barcelona amplia amb un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant des de casa. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica.
2: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
1: I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert un expedient sancionador conjunt de 6 grans bancs, CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter, Santander, BBVA i Unicaja, per presumptes pràctiques contràries a la competència relacionades amb les hipoteques de tipus fix. Segons la Comissió, s'investiga la relació de les declaracions públiques d'alguns dels seus directius sobre la política comercial futura a les entitats, sobre aquest tema, amb els tipus d'interès de les hipoteques i com haurien per permès a les entitats del sector anticipar el futur comportament dels competidors. I el Gremi de Restauració ha denunciat 30 mercaurans de Barcelona per intrusisme i incompliment normatiu. Es tracta d'establiments de l'empresa Mercadona que disposen d'espais amb taules i cadires de fins a 30 places i amb microones on els clients poden consumir els plats cuinats que acaben de comprar. Diuen que contravé l'ordenança municipal de comerç alimentari. I la cantant Magalí Sarri inaugurarà la 17a edició del Festival de Llegendes a Catalunya amb l'espectacle Descasada del dia 2 al 5 de juliol, i es podran veure també 44 propostes artístiques a Sant Martí de Tous.
0: Ràdio Arenys, la primera.
3: Marta.
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: Ràdio Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
8: Vols anunciar el teu establiment o servei?
7: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
8: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
7: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Arenys, la primera. Els dimarts a les 9 de la nit. Nou dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys.

0: Una de les regles bàsiques de l'univers és que res és perfecte. La perfecció simplement no existeix. Sense imperfecció, ni tu ni jo existiríem.
1: Imperfectes.

0: Molt bona nit, sigueu benvinguts, sigueu benvingudes, passant 9 minuts de les 9 del vespre i avui és dimarts. Som les Imperfectes, perquè esteu escoltant Ràdio Arenys, el 91.2 o bé a través de les xarxes socials, i aquesta és la nostra hora. Els dimarts a les 9 del vespre és l'hora de les Imperfectes fins avui, perquè és el nostre últim programa d'aquesta temporada, perquè fem, sempre diem el mateix, que fem com les escoles. I llavors dimarts que ve ja no hi ha escola, oi, Sílvia Relats?
1: No, divendres és l'últim dia.
0: Llavors també, ja, a més, dimarts que ve és, Sant Joan. És la Revetlla de Sant Joan. Ah, sí. Que, a més,
2: no
0: tenim excusa.
2: No? La setmana que ve no tindríem oients a aquesta hora.
0: Ni teníem intenció de fer un programa especial de l'arribada de la Flama del Canigó a nosaltres, ni res per l'estil. Benvinguda Sílvia Relats, que ja t'hem dit hola, Judit Puig, que ja t'hem sentit, i Míriam Puig, Cristina Soler, Marta Manzans, Esther Comí.
3: Molt bona nit.
0: I molt...
3: Dic que estic a punt de plorar avui.
0: Per què?
3: Perquè és que hi som totes.
0: Quasi totes.
3: Bueno, és que amb els últims programes, home, Déu-n'hi-do, no? Avui?
0: Sí, ens ha costat. Aquest any ens ha costat.
4: Hem remuntat.
0: Mira, l'últim dia aquí estem i ens faltava acabar de saludar en Joan, Joanet, que fa possible que ens estigueu escoltant, perquè ell allà a la seva taula tècnica i amb les càmeres doncs, fa possible que ens estigueu escoltant des de casa, que ens estigueu veient a través de les xarxes socials. Sabeu, com sempre, que ens encanta que ens feu arribar els vostres missatges, tot i que és veritat que ho hem de dir, que oients, estimats, estimades, sou molt previsibles i des que fa bon temps i s'ha allargat el dia,
4: literal,
0: ja no tenim missatges, esteu pel carrer voltant i encara no sou a casa havent sopat escoltant-nos. Però... Escolteu, que us estimem igual, eh?
1: No passa res, ho poden recuperar.
0: Ho poden recuperar. Sí, exacte. Oi?
2: Ja no poden enviar missatges.
0: Molt bé. Escolta una cosa. Avui ho hem anunciat, eh? Últim programa d'aquesta temporada, de la sisena temporada de les Imperfectes. Últim programa per això, perquè ja s'acaba l'escola i nosaltres fem el mateix que fan les criatures, som una mica criatures,
4: ho som.
0: I per tant, doncs, primer de tot, doncs, que gràcies per haver-nos aguantat una temporada més, gràcies per haver-hi sigut, ens ho hem passat molt bé, hem tingut dies més difícils que d'altres, moments més difícils que d'altres, però, escolta, això és el que això és el que som,
4: el que
0: unes imperfectes, i n'hem fet una mica de bandera, i per tant...
2: Sí, jo crec que no passa res.
0: No enganyem a ningú.
2: Això som molt transparents, no?
0: Sí.
2: Vull dir que
0: un dia heu estat a casa, estàveu a punt d'escoltar el programa i anàveu pensant, és que a mi em sona que això que he sentit, jo crec que això que acaben de dir ho havia sentit algun dia o que d'aquest tema ja n'havien parlat. Doncs
2: correcte.
0: Sí, hem hagut de repetir algun programa aquesta temporada, cert, però és que som dones molt ocupades i no és que estiguéssim a casa mirant el Netflix, la majoria de vegades, vull dir, potser algunes sí, tampoc posaré la mà al foc per tothom, però realment doncs ens ha passat això, la Comí ho té tot apuntat, eh? Qui ha vingut, qui no ha vingut, qui no ha faltat no, mai, Comí?
1: Exacte.
0: Qui no ha faltat
1: ella,
0: mai?
1: No? Ella mateixa.
3: Has fet la suma?
1: I la resta i has mirat a veure...
0: No, no sé la feina. Comí,
1: aquesta feina s'havia d'haver fet.
2: Doncs a veure, Comí, no, mentre anem xerrant, compta bueno. Quants programes hem fet aquesta temporada.
0: Sí, perquè
3: ui, vaig apuntar, mira. Vaig apuntar.
4: Jo surto mal parada d'aquesta temporada.
0: Ho vols fer, si ho vols fer? Trobo que et pressionen molt, eh?
5: Fes la Sora, ja té el teu guant i tu m'hi mires.
4: Jo tinc un que flipes aquesta temporada, però m'emporto la palma.
2: No provem.
4: No tenim una
0: suite. Hem de dir que... No, que avui, vull dir, més que res, perquè ja ho avancem també, eh? Vull dir que tota aquesta prèvia, així, per dir que avui tampoc no tenim convidat, no tenim convidada.
4: Això
0: és la notícia. Altres vegades potser també ha estat expressament perquè volíem parlar d'algun tema concret, potser. Però avui era pensat, era l'últim dia, ens ve de gust xerrar nosaltres, ens ve de gust explicar-vos doncs, com hem viscut aquesta temporada, explicar-vos què volem fer aquest estiu també, no? Quins plans tenim i coses també que han anat passant últimament perquè es mereixen una entrevista. El que passa, com que som nosaltres, no ens fem entrevistes. Llavors, mira, saps què necessitem, Joan, per fer la introducció aquesta del que explicarem ara? Sí, la cançó d'en Joan Dausà. En Joan Dausà ha fet una cançó nova amb la Mamaduixa. Sí. A veure si l'heu escoltat a les xarxes. Escoltem-la aquí una mica nosaltres, ara.

0: és enganxifosa. És una enganxifosa, oi? Mica, sí. En Joan Dausà, que és... anava a dir un fan, no. La Sílvia Relats i d'altres, no? Però la Sílvia Relats sí que és fan d'en Joan Dausà.
1: Sí, he de dir que sí. He de dir que sí. Friki fan pels meus fills.
0: Friki fan pels teus fills.
2: Una mica friki fan sí que
1: és. És el que em diuen, que sóc friki fan.
0: Però no hem posat aquesta cançó perquè sigui friki fan, perquè és que en realitat ja fa anys que ho és, vull dir que podríem anar fent, diguéssim. Sinó que en Joan Dausà, de sobte a les xarxes, va dir, gravaré un videoclip d'una cançó nova i necessitem gent. Hi ha dues imperfectes.
2: Friki fans.
0: Friki fans.
2: Una, sí,
0: bueno, una friki fan i l'altra que va dir...
3: Jo m'hi apunto. No soc fan, però...
0: M'apunto.
3: M'agrada molt.
0: Que són la Sílvia Relats i la Cris Soler, que surten al videoclip d'en Joan Dausà.
3: Sí, bueno,
0: surten al videoclip d'aquesta cançó que estem ara mateix emetent per pantalla la foto.
1: Perquè sabem que hi vam anar i sabem que sortim.
0: Home, no, però se us ha trobat i se us veu.
3: No se'n dic sortim, eh?
1: Som aquestes.
0: Sí que se us veu,
1: si fas una captura de pantalla...
0: Home, clar que se us veu.
2: De color vermell.
0: Aquí esteu, ballant. Sí, sí. Super estiuenques, a la platja d'on? On vau anar? A veure, va, expliqueu-nos això.
1: Vam anar a Sant Martí d'Empúries, a tocar de l'escala el 3 de juny, em sembla. No? Fa... Sí.
3: Podria ser, sí, dimecres, que fos el 3 de juny.
1: I no ho podíem explicar fins al divendres passat, que va ser quan va sortir el videoclip. Ens van demanar... Que
2: discreció.
1: No discreció. Que no pengéssim res a les xarxes. No, sobretot que no pengéssim res a les xarxes. I res, el que deies, va fer una crida per Instagram que, bueno, que la gent que hi volgués anar enviés un vídeo i nosaltres vam dir, no, no, he de dir que tots els grups que tinc tothom m'ho va reenviar, i has d'anar, i has d'anar, i bueno, i jo deia, doncs va, anem-hi, qui ve, no? I al final, doncs, no, la Cristina i dues amigues més hi vam anar. Primer això, primer va dir que volia que enviéssim un vídeo i vam dir, no, no, és igual. Però després va fer una altra crida i va dir, només, doncs, per venir de figurant cap a la tarda vespre, allà a la platja, vam dir, home, doncs això sí, però hi vam escriure, però igualment ens va demanar el vídeo, total, que vam haver de fer un vídeo i enviar-li.
2: Ah, deu fer un vídeo? Això
1: sí,
2: no sabia jo.
1: Sí, vam fer un vídeo.
2: Ah, no. I què deies en el vídeo?
1: Pues no sé, que era superfan, friki fan, i que m'agradaria anar a gravar el videoclip i ja està. Bueno, total, que ens van contestar, ens van donar les instruccions, que ens esperaven allà, que havíem de portar roba així estiuenca dels anys 80,
3: sí.
1: I rei, nosaltres, doncs, cap a Sant Martí d'Empúries. I va estar guai, va estar molt xulo.
3: Vam passar una tarda molt divertida i molt guai. Jo la veritat és que anava amb la sensació de que hi hauria molta gent i que era bulto, i quan vaig arribar dic, aviam on està la gent. Inclús en una de la producció li vaig dir, però hi ha més gent a part de nosaltres? I em diu, sí, la platja està plena. I quan vaig arribar la platja no estava plena, i havia de dir, aviam, al final sí que sortirem. I jo anava en plan bulto i dic, no, crec que sí que al final sortirem, de veritat.
0: I vau anar amb més aranyenques, oi?
1: Vam anar amb dues aranyenques més, sí.
0: És que hem passat la foto de vosaltres amb mama Dulce i en Joan Dausà està sortint. Vull dir que espero que no fos secret, sí, que ara he fet aquelles coses, no?
1: Sí, quina suor. Amb la Berna i l'Eva.
0: He tingut un moment de suor, de pensar.
3: No,
1: cap problema.
0: És que a vegades disparo massa de pressa. Oh. I molt bé, són simpàtics o què, aquests nois?
1: A veure, simpàtics tampoc vam parlar. És veritat que en un moment es van posar com per fer la foto, no? I tothom va fer cua i van fer foto, però així ràpida.
3: Estaven per la feina.
1: Sí.
3: Però suposo que també portaven allà tot el dia, al migdia allà devia fer també...
1: Calor, feia calor, vent, gravant, feia molt de vent també.
3: Sí, una mica d'airet.
0: Mm. I vist que fèieu com una coreo, no?
3: Sí.
0: Perquè us van explicar què havíeu de fer, perquè en el moment que hem vist del videoclip esteu realment ballant,
3: allò,
0: no?
3: Allò abans era lliure.
0: Allò era lliure.
3: Sí, en aquell moment era lliure.
1: Sí, en realitat en el videoclip el moment de coreografia no es veu.
3: No es veu gaire.
1: Tothom balla així molt, sí, molt lliure. Sí, però bueno, està bé, perquè no, mirant-lo reconeixem els moments de... Sí. Ara estan gravant aquell grupet que es van enfilar allà amb un mur.
3: Sí, exacte.
1: No? Després hi havia uns que van fer un passadís, no? També es veu.
3: Com vam arribar, feien el passadís, sí. Després hi ha les roques i després lo del xiringuito que sortia a aquella noia i tal, sí. I la seva dona, i a tots aquells moments vas veient, ostres, això, vam veure com gravaven.
1: I després que vam córrer tota la platja, ah, sí. Vam creuar un pont i vam anar a l'altre costat i és el moment final. Que també es veu, que jo feia
3: clar,
1: temps que no corria
3: tant. Clar, el vídeo són molts flaixos. Els vídeos de molts flaixos, sí. I jo pensava que potser era... I clar, al final has de dir, ah sí, aquell moment, ah sí, aquell.
1: És molt ràpid.
3: És molt ràpid, sí. Dos minuts, no?
4: Dos minuts de videoclip, no? O tres minuts, no? Sí. I és tot una tarda de gravació, i d'hores, i d'així.
1: És tot el dia, eh?
4: És tot el dia.
1: Al matí ja, a partir de les dues, crec que van començar, i nosaltres vam arribar a les sis.
3: Sí.
1: Nosaltres vam fer la part final. Però ens ho vam passar molt bé.
3: Molt bé, molt bé.
0: Sí. És enganxosa, perquè jo explico, quan va sortir, que ens la vam passant pel grup, ja tenim la cançó, realment totes ens... Clar, Joan Dausans esperàvem alguna cosa, perquè aquest noi, vull dir, que ens agrada molt, ens agrada molt, però l'estil és bastant similar tot el que fa, diguéssim. I és veritat que era com especial, aquesta. I vam dir, ui, veia cançó, així... Però s'enganxa molt, sí, o sigui, la vas
1: veure,
0: veient...
1: La cançó està feta com perquè sigui la cançó de l'estiu, o una de les cançons de l'estiu. Sí. En el concert que jo vaig anar a Girona, que va ser el primer de la gira d'ara del nou disc, va explicar la història. I aquesta cançó està dedicada a la filla petita, que es diu Julieta, que la filla gran ja en té una de l'altre disc. I llavors, pues, papa, has de posar una cançó al disc, no?, que parli de mi, no sé què. I un dia li van fer la conya... Allò, mira, ja en tenim una. Amb, no, la tornada aquesta de Julieta t'esmullant la samarreta. Bueno, i al final van dir, home, doncs no està tan malament.
0: Clar.
2: Ho va explicar l'altre dia als taloners de RAC1. Sí, literal, també, va explicar,
5: no? Jo vaig escoltar, sí. I com feia ahir, i fa moltes cançons, perdoneu, és que ara estava escrivint.
1: Es connecta,
5: fa
1: moltes,
5: fa moltes cançons i fa sorolls d'animals.
1: Sí, estàvem a la segona part. Fa moltes cançons.
2: Això ho he sentit
1: també. Que va fer la Gavina, no?
5: La Gavina, i llavors els taloners li preguntaven, però bueno, escolta'm, però aquest que crida en el disc hi és? I llavors li posen i diu, no és ningú que cridi, sóc jo.
3: Sí, sí.
5: I llavors ell va explicar que té diverses cançons amb què fa sorolls d'animals diferents. Mm-hmm.
0: Oh, mira, un dels que ens ha quedat pendent era en Pere Alsina, que vam dir que un dia vindria, que és amb el cant dels ocells.
4: No sé si es coneixen en Pere Alsina i en Joan Dausà, potser. Sí. Fet allò, unes classes.
0: Sí, que n'hem d'apuntar per projectes futurs, allò, perquè ens ha quedat pendent,
4: Lit. Bueno, li podem dir a Joan Dausà, que potser tindries, mira, 10 punts més a Sílvia, si el posem en contacte amb...
2: Després, bueno. I què li vas dir a en Dausà, a veure?
1: No, que no li vaig dir res.
4: Però el vau veure, no?
3: No,
4: li vas tocar l'esquena o alguna cosa?
1: Sí,
4: mica,
1: sí,
4: no
1: em vaig acostar.
3: Jo em vaig acostar al mamaduixa.
1: Ens vam repartir.
4: Però no li vas poder dir, no. Et vindré a veure al concert de...
1: Sí, això sí, però perquè just els de davant, no sé si es coneixien o què, i la dona... que és la que feia les fotos, vale? La seva dona és la que li donaves el mòbil i feia la foto. No.
0: la dona d'ell.
1: La dona d'ell. Sí, sí, la dona d'ell és la que estaven allà i feia les fotos així ràpid. Uh-huh. I llavors, just els que estaven davant nostre, els hi va dir, no, que aneu a Mallorca. I llavors jo, que estava just allà, vaig dir, jo sí. Aprofitant l'ocasió. I llavors ell va dir, que guai. I ja està.
4: Molt bé, d'acord. Tu, quan estiguis a Mallorca...
1: És que em fa vergonya,
4: quan estiguis a Mallorca, tu crides, soc la de l'altre del vídeo! Home, jo crec que això, vídeo, concert a Girona, concert a Mallorca, ja et dona dret a, no sé, a una entrada a VIP, no? Sí, alguna cosa, no?
2: És que em sembla fatal que no tingui el meet and greet aquest, saps, de conèixer-te, perquè...
0: Què és això?
2: Bueno, que tu pagues un plus més i estàs amb el cantant abans després del concert i pots fer una foto i
1: no
2: xerres.
1: No sé si ho faria, perquè és que tindria molta vergonya, no sabria què dir.
2: Ja, però ell segur que ho fa, perquè ho van mirar per tots els concerts i no hi havia...
1: Jo ja tinc una altra foto amb ell, de quan va venir fa uns anys aquí a Arts d'Estiu, a Pineda.
3: Ja, però una mica de hi-hi, ha-ha. Ja,
4: clar, part de la foto, la Mimi vol dir un any d'allò, no?
2: I mai se sap per la vida.
1: Sí, sí. Bueno, us he de dir que... Digues.
0: La foto que vaig penjar. Jo he retirat de la moto i posar la foto sense permís. He pensat, no explicaré ara això, però ja, ja està molt bé. Això és molt bo.
1: Arrel de la foto que vaig penjar quan va sortir el videoclip, no? Que era una foto, bueno, d'un trosset del videoclip, no? Un trosset, la foto que vaig com ampliar, que sortíem només ell i jo, he de dir que vaig rebre, no?, allò, els corazoncitos típics, i vaig rebre una resposta a la història que em deia que si el meu marit era en Joan Dausà. Va ser boníssim. I clar, dic, no, ja m'agradaria, però no.
2: Jo et pensé que seguissis la broma.
0: Clar, era com digue-li que sí, digue-li que sí.
1: Sí, sí.
4: O la mà, no, què passa, no, allò, sí, sí.
1: I dic, no, però sí, m'ho han preguntat,
2: una relació.
0: Molt bé. Però et vam dir totes que, escolta, que el marit que tens ja està bé. Eh?
1: Això
0: bé.
1: No,
4: que és estupendo.
1: Que és estupendo. Em van dir que s'hi semblava i dic, bueno, tant com a semblar-s'hi, potser tenen un aire.
3: Perdona, però jo et vaig dir que tu tens un aire, la dona, també.
1: I la Soler em va dir que jo m'assemblava la dona.
2: Això m'ho va dir només veure'ns el dia de la platja. M'han dit que tinc un aire, la dona.
1: M'han dit no, m'ho ha dit la Soler.
3: Sí, jo la vaig veure, vaig dir, teniu un aire.
4: És coneguda, la dona d'en Joan Tausà?
2: No. És anònima.
4: No és...
1: Sempre podem fer una trobada, no?
0: És estrangera, no? No és italiana.

0: Aviam, sí, quan estan en...
1: Aquesta és la Maria, és una influencer.
0: Pues aquesta no és.
2: Pues dona, ja en Dausà ha sortit això, ho sento, eh?
3: No. Mira. Ja la buscarem, després us l'ensenyo.
1: A veure, crec que...
0: Bueno, és així, amb els ulls aixinadets, rosa, sí, no? I amb el cabell així
3: aquesta
0: com tu.
3: Sí, sí. Primer,
0: aquesta sí que té un estil.
1: Ah, mira, ja la tenim aquí.
0: Té un rotllo.
4: Ja l'hem trobada.
3: L'hem trobat.
1: Sí.
4: Sí, però jo estava buscant això. Jo crec que una vegada vaig sentir una entrevista i alguna cosa hi havia d'Itàlia. Si no era ella d'Itàlia, se n'havien anat tots dos a Itàlia a fer un Erasmus o alguna cosa per l'estil.
0: Aquesta no és, eh?
4: I
0: no, aquesta no és.
4: Hi havia alguna cosa així, diguéssim.
1: Mm-hmm. Però vaja. Molt bé,
4: molt bé.
1: Eli.
4: Fantàstic. No sé, doncs...
1: Pues de locos, no?
4: Jo crec que tenia una entrevista, això sí, sapiguéssim, que dues arañenques participen en el videoclip d'en Dausà, és que les hauríem fet venir.
0: Ja l'hem fet
4: ara. No, jo crec que l'hauríem fet venir. Per això he pensat, doncs,
1: anem a parlar. Us van donar menjar, en plan típic refrigeri.
3: Ah, sí, ens van donar...
4: Sí, és aquesta. Ja ens ha posat la foto.
3: En estàvem al costat d'un xiringuito d'allà.
4: És que nosaltres no fem corassó ni cuore, vull dir que ja està.
3: I ens van donar una beguda i un entrepanet.
0: La que volia, sí,
1: un entrepanet.
3: Sí.
1: Ja hi ha Juani.
4: Molt bé.
1: De locos.
4: Fantàstic.
0: Bé, però el millor és estar allà a veure la gravació i la veritat que s'estava molt agradable. La gent hi havia molt bon rotllo. No era agobiant, vull dir, i a més era divertit. Vull dir que la...
5: Sí. Home, és que no sembla que experiència, no? Perquè això...
0: Sí, volem més.
3: I hi havia gent molt diversa,
0: volem
3: també.
0: Més.
1: Us podem anar apuntant de figurants, saps?
3: Com no, hi havia gent gran, hi havia força de sí, dones grans, sí, sí. No? Hi havia molta... Així...
0: Molta varietat d'edat, sí. Sí.
1: Ho poden organitzar des de l'esplai. Avui anem...
5: Però molt de públic femení?
4: Mira, estava pensant el mateix.
1: Home, clar.
3: A veure, majoritàriament, però també... Hi havia homes,
0: però també hi havia homes,
3: eh?
0: I colles, hi havia colles, també.
1: Això
4: és
1: això,
4: gent de parlar,
1: com el concert
4: no?
1: De l'Aitana.
4: Sí, que això no ens hi vam apuntar, perquè s'havia d'anar, no sé on, a la tarda, sí, però pensa, si això ho haguessin fet a la platja de Canet o d'Arenys, segur que... Ah, doncs va, ens hi acostem, no? O anem a la...
3: Hem de dir que la majoria de gent era de per allà, a l'Empordà.
0: Sí, molta gent de la zona, sí.
3: Per parlar, saps? Vull dir que nosaltres sí. Érem, jo crec que érem les que veníem de més lluny.
1: Era una xarga. Veníeu de Barcelona.
0: No, algú devia venir de Barcelona.
3: Vols dir,
0: sí.
1: Un dimecres a les 5 de la tarda. Home, fins a quina hora vau estar?
3: Home, vam arribar aquí a les 11.
0: A les 11 vam arribar, sí.
3: Tota la setmana.
1: Pues potser sí que érem les úniques que éreu de la província de Barcelona.
0: Però bueno.
3: Jo crec que sí que érem les úniques, segur.
4: Que estàs fent molta feina, Comir.
6: Ui, la Mimi.
3: Ui.
6: La Mimi i la Soraya fan una competició a veure qui guanya.
1: Però si
6: jo
1: he
6: dit... Home, jo crec que guanya la Soraya,
1: clarament,
6: eh?
1: Clarament guanya la Soraya, però...
6: De moment anem 17-18, eh?
1: No pot ser.
6: I tant.
3: Has faltat molt, eh, Mimi,
6: sí.
3: Aquest any?
1: Mimi, no has
6: vingut. No, mira, 18-18. La Mimi empata.
1: La Soraya no ha vingut 18.
6: La Soraya no ha vingut mai.
3: Són 18 faltes, això.
0: Són 18 faltes. No, faltes, faltes.
1: Ell apunta les faltes.
0: No, clar, és que hauries d'apuntar.
6: Perdona, qui ho apunta?
0: Perdona.
1: Pues
0: haig de comptar.
1: Vale. Però una cosa,
6: no, perquè estic apuntant el per què no han vingut, perquè ho direm per antena.
1: No, no,
6: per
1: té antena. Tot
6: explicat. Ah, se'ls caigui la cara de vergonya.
1: Faltes justificades, 18 faltes justificades.
3: Quin total de programes
0: Sora,
3: hem fet?
0: Un moment, la Soraya ja no dona ni excuses.
6: No sé quan sempre ho té. És igual, però hi ha excuses per la Soraya, també.
4: Ja havia pensat que avui vindria la Danés, que volia la...
1: Ja,
3: la Danés des que està en grup d'imperfectes, s'ho passa la mar de bé, però no ve mai.
0: Però ens ha fet producció, eh?
4: Sí, ens ha fet producció. Podria ser el seu paper, molt bé. Hola, nena i cunyada, us diu la Maria José.
1: A les altres que
4: us donin. Les altres que...
6: Maria José.
4: No, nenes, que som les altres, que no són elles dues, bon estiu.
1: Coma, bon estiu, coma, petonets.
3: Ara feia dies que no ens deia res, també.
1: Perquè ha estat liada de creuer,
6: també
1: però ara
6: falta,
1: ja tornarà.
6: També
1: té
6: falta,
3: i l'altre
1: dia
3: també parlàvem d'aquella senyora que ens escoltava des de Galícia.
6: Ai, sí, també.
3: Aquest hivern no ens ha saludat gaire.
5: Esperem que sigui perquè...
4: Qui, perdona?
3: Aquella senyora que ens escoltava des de Galícia.
4: Sí, és veritat.
3: No ens ha... La Mercedes?
4: Sí.
3: Mercedes. No ens ha escoltat gaire.
0: Potser ens ha escoltat i no ens ha...
4: Potser no ens ha saludat, però és veritat que ens anava saludant. No, ara és que ens hem quedat així com mirant,
1: sí,
4: perquè
1: és que...
4: tenim un missatge d'Instagram, però...
1: No, és Twitch, és un...
4: eh? Ah, és Twitch!
1: Oh, és Twitch,
4: Twitch,
1: és la primera vegada.
4: Ah,
1: mare
4: meva.
1: Twitch és una mica...
4: No
1: sé què diu.
4: Diu que està conduint...
3: És el productor de Joan
1: Dausà.
4: Diu que està conduint, però que quan hagi aparcat...
1: ell
4: i la seva colla... vindran...
1: No,
4: es posaran al nostre stream. I s'hi posaran heavy.
1: Sí!

0: és que està en anglès, estem fent traducció i interpretació.
1: Diu, en plan que el seu...
0: Ho diu Hanchter 68, que no sé si és que és de l'any 68, potser, no?
1: Però està més a prop vostre, no?
0: Sí. Sense cap mena de dubte.
1: Ens passa una miqueta i tot, sí.
0: El seu username, Aristim34. Aquest està més a prop teu.
1: Carai. El 34, home, sí, perquè es va engrossir del 1934.
0: No, té 34
2: anys.
1: Ah, no, però aquest 68 deu ser del
0: 1968.
1: Com ara que els nens es fiquen...
0: 07,
1: 08, saps? Que dius que és això.
0: Perquè diuen això. Qui ha dit pel futbol? Qui ho ha preguntat?
1: No, jo ho he fet en figura retòrica. Ah, què és això del futbol?
0: No, no és futbol, clar. Ells diuen que són 06, 05.
3: 09. Qui és aquest? Un 09.
0: Aquest és 09.
2: La meva filla és 010.
0: Sí, 010. 010.
1: No, de fet és 10, no?
2: No, 010, diuen.
1: Ja, però el 06 deu ser 006.
0: No, perquè, clar, estem parlant dels anys, perquè no ho sàpiga.
2: O sigui, quan
0: el nascut l'any 2006, el 2005, el 2007, doncs ells diuen...
1: 06.
0: Soc 06. I diu 010,
2: doncs, eh? La meva filla diu 010.
1: Clar, veus, és que no...
0: Bueno, perquè no, és que s'ho estan inventant.
1: Sí, 010.
0: Serà 012.
1: Sí. Jo soc 97,
0: llavors. 012 és un telèfon d'aquests, així com...
1: Sí, 012. No, 112
0: de la Generalitat. Els hi podríem proposar una campanya publicitària de ple de gent del 012 de l'any 2012. Molt petits, no?
1: Molt bé, aquí donen idees tu al govern. Són menors d'edat, no?
3: 14.
0: Són menors d'edat,
2: sí. Sí, sí, clar.
0: Bueno, però que la facin l'any que ve o l'altre, no passa res. Serà que no surten menors d'edat a les xarxes i als llocs fent anuncis.
2: Ara estan fent la majoria els del 2008.
0: Ara fan la majoria els de 2008.
2: La meva neboda l'altre dia, sí.
1: Literal, a Instagram veus molt 08, 03...
0: Literal, bro.
1: Bro, literal. 100%.
0: 6-7. No ho hem entès mai.
3: No, 6-7, que vaig flipar.
2: 6-7, però que nosaltres no podem dir 6-7. Perquè no tenim edat.
1: Jo puc dir 6-7 o no?
3: Tu estàs al límit,
1: Jo crec que a vegades faig coses que al meu cosí petit li faig com bastant de clinx.
2: Sí, nena, i això... Tu pel mòbil no pots pagar, mama. I com que no?
0: Tu pel mòbil
2: que no? Que no puc pagar pel mòbil. No sé, que hi ha massa.
0: Què vols dir que no pots pagar pel mòbil? Si és fantàstic.
2: Em va veure pagar pel mòbil i no, no, mama, això no.
0: A mi ara l'altre dia no em funcionava i vaig pensar...
2: Tu tarxeta, no?
0: Jo tarxeta
2: física.
0: Diu, mira, no diré 6-7, però jo pel mòbil, escolta,
2: criatura. Però tampoc podem dir bro,
0: No, bro tampoc.
3: La cançó de 6-7 l'heu sentit o no?
1: No.
0: No. Ara la busca en Joan.
3: No.
0: Però què vols dir, escandalitzada?
3: No, que jo estava a casa amb el meu nebot i em dic, què fem ara? I em diu, tieta, ballem. Que el meu nebot, nen, em digui, no és perquè sigui nen, però bueno, és que el meu nebot, dic, ballem? Dic, vale. I m'agafa el mòbil... I em posa una cançó amb Swahili, que el nen se la sabia tota. Jo, mira, me'l vaig quedar mirant i al final la cançó deia 6-7, 6-7, i dic...
0: Però és Swahili de veritat?
3: No. Parla de japonès o no sé què parla aquella cançó.
0: Val, no, pensé que era Swahili.
3: Quan la trobin,
0: Juanito, ens la posarà.
3: No, és que em vaig quedar...
0: Ja la tenim.

0: és per tu,
1: Cíntia. És fantàstic.
2: No, tampoc.
3: Per
2: tens
3: els
2: deures, eh?
3: Tens els deures fets? Sí?
1: No sé, tati. Vinga,
0: a veure, el balanç...
2: Primer dic
0: vinga,
2: els dies.
0: Són les 9 i 30. El total de programes.
2: El total de programes de cada una que ha fallat.
0: No, no, quan és el total de programes? Total,
4: quants programes hem fet a la temporada?
2: 29.
0: 29.
3: Molt pocs.
2: Sí, 29 programes, val?
4: Val.
2: La Manzans. Ha faltat a 4 programes.
0: Imagina't.
3: Estàs fent ranking o no?
2: No, estic fent... No, però deixa'm la primera per l'última. Un, perquè tenia un sopar amb els sogres, de Manzans. Un altre, perquè estava malalta. I un altre, no va dir per què, i l'últim, perquè tenia sopar rotllo love amb l'Isaac.
3: Però no se sent.
4: Perquè el sent de l'Isaac, ens en recordem.
0: Imagina't.
4: Molt bé, Manzans.
3: Sí, un moment, abans que continuï, si alguna va faltar i no es pot dir per què va faltar.
2: Exacte.
3: Que ho digui ara.
0: O calla para siempre.
4: Clar, molt bé.
2: La Soler, 3 programes.
0: Molt bé.
2: Una no sé per què. L'altra perquè no es trobava bé ella. Jo. Tu. I l'altra perquè la Júlia estava malalta.
4: L'última vegada va ser la Júlia.
0: Sempre és força major, eh? Tu,
4: Soler.
2: Vale.
4: Estic molt contenta, emocionada i tot.
0: Jo.
2: 2.
4: Molt bé.
0: Però anem millorant. Sóc molt disciplinada, jo.
5: 2 programes.
2: Un perquè estaves tornant de Porto.
0: Imagina, no estava aquí.
4: Força major.
2: I l'altra perquè no podies.
0: D'acord.
2: Vale?
0: No me'n recordo l'altra que era.
5: És igual.
3: Però per la cara que ha fet no es pot explicar.
2: No és papi.
3: Ah. Però això no era aquesta. No.
4: Potser
2: va ser a
0: tot.
2: No va venir.
0: Ah, no va venir.
2: Perquè
0: va fer.
4: Vaig anar a
0: la bossa. Dos, joder.
2: Castell, 11.
0: Tu, poli!
2: Ja.
0: Jo
2: tinc molts que és que no. Llavors tenia un apuntat que era per feina i un apuntat que no ha vingut junt amb la Mimi.
3: Era mala copa.
2: Soraya, de 29, 21 programes.
0: Soraya, més que jo,
2: sí, val? Un era per la... Tenia molts que no, però un per la presentació del llibre Peti qui Peti.
3: Que això és que va venir.
2: No, un no va venir. L'altre va venir perquè a la setmana següent vam fer l'entrevista amb la Marta. Molts que no, perquè ja passo d'apuntar-ho, però un altre per mal de genoll, un altre perquè tenia un sopar de Nadal, l'altre perquè està lesionada, l'altre perquè està a Mallorca...
4: Bueno, pots explicar els que ha vingut i per quin motiu ha vingut.
2: Perquè era la presentació del llibre Peti per Peti, el de la Mare Estó, els que els descaudien, tot aquell.
4: No, però no em puc creure que cap sigui perquè tenia un enterrament.
0: No.
2: Vale, i anem a la guanyadora.
0: I la Judit?
2: No. La Puig.
4: A veure.
2: Dos que no has vingut i dos que has arribat tard.
4: Això no ho dic. Això només m'ho has dit.
2: Els dos que no has vingut és un perquè estaves de vacances a Màlaga.
4: Molt bé.
2: Vale.
4: I l'altre a Fuerteventura.
2: Un moment. L'altre, vas arribar... vas arribar tard i vas agafar, el primer que vas fer va ser agafar xutxes.
4: Molt bé, com cada dimarts, o sigui...
3: T'estic jo, ara. Diria que em deixeu estar aquí escoltant.
2: Un altre, perquè vas arribar tard?
4: No, sense motiu?
2: No vaig apuntar.
0: Venia de la feina.
2: I l'altre no. L'altre jo crec que era per la feina.
4: Va haver-hi un dia que vaig venir a 9:45 tocats.
2: Aquest, el que havia arribat tard.
4: Que arribava de... no sé d'on venia, però...
2: Aquest era el que havies arribat tard.
4: Que un altre imperfecte hagués passat i se n'hagués anat a la copa. Però jo vaig venir 9:45.
3: Jo crec que l'altre que va arribar tard, que no el tens apuntat. Ara anem a la Mimi, un moment. Era perquè a les 8:30 no feien programa. Te'n recordes? Era no tenim convidat, tenim programa, no fem programa. Anem a l'hotel, pensem i tal. I pobra, doncs jo li vam dir, però que no vens. Va dir, però que n'hi ha.
4: I vaig arribar. I els dos que he faltat ha sigut perquè he estat fora de vacances, no? La setmana de Màlaga i la setmana de Fuerteventura.
3: Molt bé.
0: Sí. Molt bé.
2: Doncs devia ser l'últim.
4: Molt bé, per tant, una solitud notable.
2: No, t'he posat 2.5.
4: 2.5.
0: Vaig en primera posició, no jo?
2: Sí.
0: De moment?
2: No, la primera jo.
4: Bueno, sí, a part de tu.
0: Tu no has dit.
2: Bueno, jo no m'he apuntat.
6: Bueno, ja ho sabem.
4: Però, però tu ets un complet, sempre.
6: No has fallat mai.
2: I ara anem a la...
3: A la Mimi.
2: Que és la que tinc més... explicacions de per què no ha vingut.
7: Home, està bé.
2: Està superada la Soraya, però la Mimi no s'ha quedat curta. 19 programes que ha faltat aquesta temporada.
6: Vinga.
2: Anem a llegir.
7: A veure, o sigui, has
6: faltat més que vingut. Anem a llegir.
2: O sigui, has vingut 10 vegades, només.
6: Sí. No puc creure tant.
2: Clar,
4: sí, podria ser. És un cop al mes, Mimi. No, més o menys?
6: Sí.
4: No?
6: 9 mesos.
2: Ho faig?
3: Sí.
2: Digues.
3: No, és que tenim comentaris. Ah, no, que tenim en Jordi Collet, que ens saluda i que diu que ell mai ha fallat, que cada setmana ens ha escoltat.
4: Un aplaudiment.
3: Quasi mai, un aplaudiment per ell. I la Xesca Vila, que demana i que diu si dimarts que ve farem programa, que anem a l'Ajuntament a fer-lo en directe. Sí. Xesca, gràcies, però segur que Radio Arenys estarà fent en directe l'arribada de la flama del Canigó i no serem nosaltres, perquè no, no és la nostra tasca. I Radio Arenys ho faran superbé. I que vagi molt bé, per cert.
4: Xesca.
3: Vinga, que t'he donat una mica de temps perquè respiris i et refacis.
2: Vinga, tenim temps?
6: Comença. Puc justificar
2: les
6: meves respostes?
2: El primer programa que no vas venir, aniversari d'una companya de feina.
6: Vale.
2: El segon, no pot perquè treballa. El que no vas venir.
6: Bueno, però vaig arribar tard a Barcelona.
2: El tercer, posa, no ha vingut, a seques. El quart, a sopar amb els amics. No va venir el programa perquè van a sopar amb els amics.
4: Bueno, és que la vida social és molt complicada.
2: El cinquè...
3: Que no has de fer una nota a l'agenda com quan anava a col·le. Això ja s'ho gestiona. Ja s'ho gestiona,
7: ella. Jo crec que la teva mare ha vingut a més programes.
6: Vale, continua, vale. Ben, estic suant.
2: Et sembla que hi ha molts que he posat no, i no vaig apuntar-ho, però el cinquè era perquè estaves al gimnàs.
6: Aquest
2: són,
6: està a la cop. No, estava al gimnàs, era quan anava al gimnàs.
2: No. Llavors, 6, 7, 8, no... 8, no vaig apuntar. Per què? El 9, perquè tenies un sopar de Nadal i no vas venir.
6: Ah, sopar de Nadal és justificat.
2: El 10, no. El 11, no, sofà en pijama. A resta de casa, el sofà en pijama. Vale?
3: Potser es trobava malament.
6: Segurament em trobava malament, perquè després de Nadal.
2: Perquè molts que no...
6: Si no estaria a la copa.
2: Bueno, llavors hi ha molts que no. El 16è programa era perquè te'n vas anar al cine.
6: Mm. Home, em van rebentar el cotxe, no?
2: No, que no, no,
7: sí,
2: que no
7: sí,
2: vaig
7: sí,
2: apuntar.
7: Sí, sí, sí,
2: això no ho
6: hem parlat, això.
3: Acabarem la temporada amb la
2: d'anècdota. El 17è estaves a la Copa Negra. El 18è no arribes.
7: No arribes.
2: I el 19è ja no vaig apuntar-ho.
6: A veure, hi ha un que estàvem... Abans del cine va haver-hi un que estava a Madrid amb la meva família, un dimarts.
7: És veritat.
6: Que hi havia el Barça i vaig entrar en directe.
3: Aquest compte.
6: Aquest no et va posar fàcil.
3: Aquest compte hi era, perquè va entrar en directe. Vam fer la corresponsalia,
6: Des d'allà.
3: Corresponsal a la penya Barça-Madrid.
2: Bueno, de 19 baixem a 18.
3: A 18. I la Soraya quants en teníem?
2: 21.
4: Ah, molt bé.
3: La Soraya ha faltat a 21.
2: 21.
3: Ah, ha faltat més la Soraya que ella.
2: Sí, però la Soraya ja apunta directament, no?
3: Sí, però a mi m'ha semblat que arribava un moment que deies que la Mimi havia faltat més que la Soraya.
2: No, hi havia un moment que encara no havia comptabilitzat i anava ja guanyant.
6: És que la salut mental és molt important.
4: Les relacions socials s'han de cuidar.
6: Exacte. I jo tinc molts amics, i clar.
3: Molt bé. Digue-li alguna cosa a la teva mare, que ha dit, nena, quina vergonya.
6: Mama, a veure, que no, encara la comí... I a vegades que he treballat, si tu saps que a vegades treballo fins a les 9 del vespre.
2: Que bona.
6: Els envio fotos per fer-los i pena, en plan, estic aquí treballant, rotllo.
3: Pobreta, la mi.
2: Però els envia repetides altres dies.
6: No, tia. És amb un diari.
2: Que sàpigues que la mateixa foto és del mateix dia. I te les envien dies diferents.
6: En Jordi Serra.
3: A part d'imperfecta, indiscreta, la comí. Una mica de Rottenmeier, bones vacances imperfectes, diu en Jordi. També per tu, Jordi, que ens hem trobat aquesta tarda i ens ha dit que ell també ja està com a punt de fer vacances, que també fa com les escoles.
2: Que no mengessin xutxes.
3: Que no mengessin, avui m'estic menjant moltes xutxes,
2: Bueno, ens ha dit en Jordi.
4: No, home. Sí, imperfectes. Sense xutxes no seria imperfectes, no? Portem 6 temporades menjant xutxes cada dimarts. No, això...
2: Quantes vostres heu pagat?
3: La comida ens la pagarà.
4: Ens
3: fiança
4: la comida. Això no paga Radio Arenys, lo de les xutxes?
2: Sí. Anava a dir una paraulota, però mira...
6: Mira, hi ha una mentida en el pressupost de
7: Ribadeu.
2: Dos euros cada setmana.
6: Multiplicat per 29.
3: Per 21?
6: 29 programes.
2: 29 programes?
3: Pobre Comí, pobre Comí.
6: La Sula i jo no participem.
3: Pobre Comí.
7: Jo no participo, perquè jo no n'agafo mai.
3: Jo sí, jo sí.
6: Els convidats es fiquen finos, eh?
7: Sí, aquí les dues sempre...
6: Sí, que hi ha convidats que es fiquen finos a xutxes. Vull dir que no només som nosaltres.
2: Jo sí, eh? Vam estar aquí...
7: La setmana passada no quedaven ja.
3: Escolta, aquest que van als cinemes, tens el dia quin dia era? Bueno, tu tens clar quin dia era, no?
6: 5 de maig.
3: Què va passar el 5 de maig? Va, no explicar-ho, ara que estem a punt de resoldre-ho i que ja ho superem, no?
6: I que ho hem superat. El 5 de maig jo vaig fer el salt a les Imperfectes.
4: I el senyor té un bastó que pica.
6: I el senyor té un bastó que pica i no fa remor. I no era per anar a la Copa Negra, com moltes pensareu, els oients. Si no era perquè vaig anar a veure El Diablo Viste de Prada 2. És molt important perquè és el 2. Quan tornava, jo amb el meu cotxe, recordem que no fa un any encara que tinc carnet i cotxe, vaig trobar un lloc a la Riera. Jo tinc pàrquing, però vaig pensar, demà l'haig de treure per anar a treballar, doncs aparco a la Riera. I vaig aparcar davant de la Gijonenca. I quan estava tirant enrere, marxant enrere, perquè ja sabeu que l'aparcament d'Arenys s'ha de fer marxar enrere, em faltava un metre per acabar d'aparcar el cotxe. Per tant, tenia
8: mig morro
6: fora.
8: Això és mentira.
6: Total, que de cop vaig veure com passava un cotxe, literal, a 2 centímetres meu, el que jo estava aparcant, per tant, el cotxe s'havia de parar i esperar. El que no m'esperava és que el cotxe anés acompanyat d'un remolc amb una piscina enorme de jardí de 50 metres quadrats, vale?
3: Prepara la desó de la piscina, perquè jo crec que ens la mereixem per acabar, diguéssim.
6: Una piscina. Total, què va passar? Pues que el cotxe va passar, però el remolc amb la piscina no... perquè no es va saltar suficient la contínua i, per tant, em va rebentar tot el morro del cotxe.
3: Jo en aquell moment...
6: I què passa en aquell moment? Jo en aquell moment em quedo blanca perquè no...
7: Com la piscina.
6: No,
7: no.
6: Eren les 10 i...
3: Les 10 de la nit, no? La Riera d'Arenys, no hi havia gaire gent.
6: A ple de maig, vale? O sigui, entre setmana, llavors jo baixo i el primer que faig, bueno, vaig directe cap al cotxe, en plan...
3: Se va a ver,
6: i una mica, bueno, li dic que
3: comença a cridar l'home.
6: Sí, bàsicament començo a cridar l'home, una mica, així allà al mig, i llavors, de cop sento... Mimi, què t'ha passat? I la següent frase que jo vaig dir va ser... Morti! I vaig començar a plorar perquè les Imperfectes, la Marta...
2: Que sortien del programa.
6: La Marta, la Sílvia i la Marta Mans en aquell moment, no? Després es va afegir la Soler, que ens va salvar la vida perquè portava paper de parte. Sí. Però en aquell moment va ser com, què t'ha passat? Jo no podia parar de plorar, en plan, el cotxe. Bueno... Va ser un drama. Total.
3: Ningú es va fer mal.
6: Ningú es va fer mal, molt important.
3: Ningú es va fer mal, però és veritat que nosaltres baixàvem del programa i anava baixant i, clar, quedàvem les tres que anàvem cap allà baix, cap a casa nostra. Mm. I de cop mirem i jo veig com un cotxe sense parafang i així. Dic, això què
2: és?
3: Clar, mira què li ha passat a aquest, perquè el que és bo és que aquest d'allò amb la piscina enfilada, jo quan vam sortir d'aquí el vaig veure que baixava i vaig pensar on va aquest camió amb una piscina aquí. I el camió allà ha parat i llavors vaig veure que la Mimi sortia d'allà de la rotonda de davant de la Copa Negra. I és veritat que jo em vaig pensar que sortia de la Copa Negra i que algú li havia dit... Míriam, t'acaben de rebentar el cotxe. O sigui, que no era una cosa que estigués passant en aquell moment, sinó que em semblava que passava d'allà. I no acabava de passar el moment, ella venia del cinema.
6: Jo estava dintre el cotxe aparcant. O sigui, que va ser com... Vaig veure la meva... No, és broma, no vaig veure la meva. Bueno, però vaig pensar que arribo a estar una mica més cap enfora i realment sí que m'hagués donat.
3: Bé, vam estar allà, la vam ajudar, vam poder fer
6: tot el que havíem
9: de fer. I la muchacha tranquil·la.
6: Muchacha tranquil·la, el muchacho, era murcià.
2: I es va solucionar tot ja.
6: I, bueno, no tinc cotxe encara, però està el mecànic i s'està arreglant, és molt important això. Sobretot, important, he après una cosa.
10: Se m'ha cansat!
6: Paper de parte, sempre.
10: D'aguantar i no dir res.
3: Un moment que no se't sent, perquè he posat unes coses aquí.
6: Consells de...
3: Va, vinga, anem a fer un consell.
6: De persona que no havia tingut mai un accident. 1. Heu de portar sempre paper de parte, molt important, reclameu-lo a la companyia per si no en teniu.
3: Sort de la Soler que en tenia, perquè vam començar a mirar totes a dins de tots els cotxes de tots.
7: Sí, vaig mirar d'aconseguir-ne i ara no sé on t'ha trobat.
6: Per l'assegurança.
3: A l'assegurança.
6: S'han de demanar i te'ls envien a casa, perquè jo ja ho he fet. I 2. Sempre que us passi alguna cosa, truqueu a la policia. Sí. És molt important tenir l'atestat policial perquè el meu cas ha sigut clau perquè el que em va donar, tot i firmar un parte, després va declarar que no havia tingut cap accident a Arenys de Mar. I llavors amb l'atestat policial, òbviament, estava clar que ell estava allà en aquell moment. Per tant, són els meus consells. Ai, que no ploreu, que el cotxe és secundari.
8: Jo m'he perdut. Ell va dir que no havia tingut cap accident.
6: La primera reclamació que vam fer des de l'assegurança va enviar un paper firmat dient que ell no havia tingut cap accident. I llavors el dia següent li vam enviar l'atestat policial i van haver de dir, ok, sí que ha passat.
4: Clar, i les fotos que hi havia, no, perquè hi havia fotos amb la matrícula del cotxe i la matrícula del
7: parte. Clar, és que el parte, en realitat, és un parte amistós que dius, ha passat això. Després les companyies són les que s'arreglen i, clar, llavors una diu, no accepto, o tu estàs en moviment, o no sé què, sí. Estratègies que fa les companyies d'assegurances.
6: No, clar, però ell va arribar a signar un paper dient que no havia tingut l'accident.
7: Ja, llavors aquí...
3: No. Però passa que tampoc sabem si va ser ell que va signar aquest paper, no? Perquè anem a posar...
6: Com que són de Múrcia, no en senten.
3: No, que clar, aquí hi ha un cotxe, hi ha un remolc, i sort que hi havia la policia, que superbé, vull dir que vam trucar i va baixar i van ajudar en tot el que calia, diguéssim, perquè de seguida ens van dir no, l'assegurança ha de ser la del remolc, és a dir, clar, existeix una assegurança del cotxe i una assegurança del remolc. Però es donava el cas que el conductor, o sigui, les dues assegurances que hi havia allà, cap de les dues anaven a nom del conductor. Llavors, que igual, qui va dir que no havia tingut cap accident realment era de l'assegurança del cotxe o del remolc.
6: En resum, que el meu cotxe està bé, bueno, espero que no l'he vist, tinc unes ganes, perquè sabeu que he tornat a saber viure sense tenir cotxe, després d'un mes i mig, perquè el vaig tenir el 5 de maig. Ara ja torno a agafar el tren, bueno, aquestes coses.
4: Has tornat a recuperar la vida d'antes del cotxe.
6: Només ho trobo falta perquè no puc anar a comprar. En plan...
4: Bueno, ara fas comerç més local,
7: comerç local,
4: no?
6: Sí, bueno, deia en plan... Sí.
7: I sabeu que me'ls vaig tornar a trobar, Canet, que quasi provoquen un altre accident perquè estaven buscant a l'hotel i estaven mal posats i llavors jo vaig inclús parar i els hi vaig dir, os passa algo? I diu que buscamos l'hotel i dic, vale, pues està aquí davant. Total. Però que també estaven parats al mig de la carretera.
6: Sí.
7: I després van arraconar i el de darrere va haver de vibrar-lo.
6: Jo crec que he tingut el meu càstig per no haver vingut als 18 programes imperfectes, per tant jo estic més que escarmentant.
3: Només una va dir en aquell dia, si hagués vingut a la ràdio, no volia això.
7: Si hagués
3: anat al pàrquing, si no m'hagués fet batre demà al matí treure'l.
6: Literal, només va dir aquestes coses.
7: Ai, abans me va fer molta que deies, poso el tiquet a la zona blava.
6: La meva preocupació era que em multessin l'endemà, que tot i així, clar, és que això no m'acabava, però l'endemà jo i la Marta em va ajudar a portar el cotxe. És que va ser un xou, bueno, ha sigut un xou, però bueno, ja està, solucionat.
3: Tot sigui això, escolta.
6: Però és la meva penyora per no haver vingut als 19 programes de 29. Però quan vinc col·laboro sempre.
4: I tant.
6: Sí,
3: a vegades també ajudes a producció, vull dir que potser la
6: faig, no? Faig de producció, és veritat. És veritat.
2: No, són 19. Tinc excuses. 19.
6: Tia, vaig fer de corresponsal.
3: M'hem dit 18 al final, perquè era de corresponsal.
6: Un any també vaig fer corresponsal des de Washington, eh?
4: És veritat.
6: Si en recordeu per videotrucada.
4: No,
2: TV3, eh? I des del Calissà, allà baix.
6: I des del Calissà, clar, és que jo sóc la corresponsal. No?
3: Ai, bueno, sí.
4: Molt bé.
3: Pues
4: doncs vinga, tenim 5 minuts per acabar la temporada.
3: Aquests 5 minutets que queden de temporada, plans d'estiu, de festes majors...
2: Ai, amb ganes.
6: Sant Joan, no? Primer Sant Joan.
8: sembli. A mi no m'ho sembla.
7: Carrer,
6: amb gastes majors,
8: bars, carrer, no?
7: Sí.
6: Platgeta.
8: Platgeta,
6: platgeta,
8: platgeta. Poble.
6: Sí, sí.
8: Hem explicat...
6: La...
8: Ai, què vols explicar
6: ara? Hem explicat que totes tenim la mateixa crema solar.
3: No, això tampoc. Tampoc ho hem explicat. No. Doncs va, teniu molt ràpid. Va.
6: Va, no, no ho explico. Va.
4: Sí, que la tinc.
7: Però d'un altre índex.
4: No, l'altre, jo tinc factor 50 i vosaltres teniu factor 30.
8: Va, això ho has d'explicar tu.
4: Expliquem, mira, que la Rela ens ha posat una foto el mes de maig, no?, molt morena. No? I li vam dir, a veure, Rela, volem saber el secret. I ens va dir, jo, si us voleu, us explico que el meu secret és aquesta crema. Aquesta crema i hores de sol.
8: Exacte, que vosaltres us penseu però que només amb la crema...
4: Nosaltres, al cap de 3 minuts, ja estàvem comprant aquesta crema, perquè si...
6: Sí, pedido, no? Pedido,
3: però compra conjunta.
4: No, no, sí, sí,
6: compra conjunta. Hi havia una oferta,
2: el dolent,
6: no?
2: El sí. Clar, hi havia una oferta perquè estava era rebaixada. Moment, era el moment. Llavors, jo, com sempre... podia dir que no, però vaig posar... Vaig a demanar algú, vol? I clar, totes...
6: Home, home, perquè volíem el moreno de Relat, que encara l'esperem i jo estic aquí...
2: I clar, jo a casa meva no tenia cobertura i n'havia de demanar, no sé, 4 o 5. I llavors l'altra demanava de 50. Jo no trobava la de 50. Vaig dir, puc jo la de 50, no sé si vols la de 30. Clar, perquè no tenia cobertura. Bueno, total, que la Puig es pensa que no li vaig voler comprar.
8: Jo estava amb un dinar i només em deies, mans, esto sí, mans, esto no, i jo no sé el que compraven, però jo vaig dir, compres, i totes compreu
6: coses. Aquest grup és horrible. Hi ha una pressió de grup de FOMO.
8: Home, vaig veure que eren, no sé, pels euros, si tothom comprava.
2: Unes calcetes, el que sigui, compra, totes compra.
8: Home,
2: i total, que vam comprar totes la crema, no?
4: I ara anem a la platja amb la crema de la Sirena.
2: A mi ja em queda molt poca.
4: Però sí, no sé que si ens fa el mateix efecte. No?
8: No ho sé, noies.
6: La textura és una mica... Sí, sí, sí. Per mi és molt líquida, però bueno...
2: Pues sí, perquè si remenes
4: pues
2: molt...
4: Factor 50.
2: És aigua xirri.
4: És molt, ah, no, és molt dens.
8: És una pasta.
4: Sí, és una pasta.
3: Jo no total, que fareu, fareu molt... No, jo tampoc. Però vaig pensar que no aniria a la platja. No, no, no.
7: Jo confio no, per la meva
3: no.
7: Del
3: Clarel. Sí, no, no, vaig pensar així. Ja pensaré, què fem. Ja pensaré què fem. Bueno. Per tant, fareu platja. Ara ho llegirem. Sí, ens envia en Cuques, dient que des de l'Associació de Veïns i Veïnes d'Arenys de Mar han demanat que la representació de la pesta estigui adaptada per persones amb diversitat funcional, un espai davant de l'escenari o darrere en un enterimat alçat amb rampa d'accés. Doncs queda dit bé. També a dins el programa de les imperfectes i bones, diu. Bueno, diu bueno, perquè primer deia bones, molt. Diguéssim. Sí. I en Jordi Collet que disfrutem i tot plegat. Gràcies. Escolteu, és que ara sí que estem entrant a l'últim minut de les imperfectes d'aquesta temporada, a l'últim minut de les imperfectes de la sisena temporada a Ràdio Arenys, els dimarts, sí, a les 9 del vespre. Per nosaltres jo crec que ha estat un plaer. Ens ho hem passat bé.
4: Sí. Sempre.
3: I sempre intentem també passar-nos-ho bé.
8: Home, és l'objectiu.
3: Que és l'objectiu. Sí. Esperem que vosaltres a casa també us ho hagueu passat bé, perquè al final... És el que acabem de dir, eh? El nostre objectiu és acompanyar-vos a aquesta horeta de ràdio i que passeu una bona estona i si ajudem doncs, a que puguem ser una mica més perfectes o el que hem anat descobrint, que és que som felices també sent imperfectes, doncs encara millor, no? Que una mica era l'objectiu des de l'inici. Joan, moltíssimes gràcies. També et trobarem a faltar.
2: Ens trobarà a faltar, Juanito.
10: Ens trobarem a faltar la virilla dels dimarts.
3: Clar.
2: Ah, la xutxes
3: no passa
2: i tot.
3: Res. Escolta, ens podem trobar per les rieres voltant.
10: Això sí.
2: I tant.
3: Gràcies a tothom per ser-hi. Ens veiem per la riera, ens veiem pels carrers, per les festes.
2: Ai, sí,
3: i sobretot, sobretot, sigueu molt feliços i molt felices. Fins a la pròxima.
6: Adéu.
11: Notícies en xarxa.
12: Bona nit, són les 10. Us parla amb Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat una ciència al servei del bé comú i considera que per dedicar-s'hi no ha de ser un acte heroic, sinó que ha de tenir tot el suport. El president ho ha dit durant la cerimònia de lliurament dels 36è Premis Nacionals de Recerca que ha tingut lloc al Teatre Nacional de Catalunya.
13: Alguns volen convertir el progrés científic i tecnològic en una cursa competitiva de poder. És imprescindible que mantinguem ferma una voluntat compartida. Reafirmar que la ciència que impulsem des de Catalunya ha d'estar, per damunt de tot, al servei de l'interès general i del bé comú.
12: Ell ha explicat que el govern aposta per infraestructures científiques d'avantguarda i que incrementarà el pressupost en recerca i universitats un 24% respecte al 2023. Més temes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat la decisió de la mesa del Congrés dels Diputats que avui ha impedit que es voti l'esmena dels que els de Puigdemont han presentat a la moció del PP reclamant que el govern espanyol convoqui eleccions anticipades. Els lletrats de la mesa conclouen que la convocatòria és una prerrogativa exclusiva del president Pedro Sánchez.
14: Nosaltres defensem que la legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. I per això el que hem fet és un acte de coherència. Què han fet els partits del govern? Doncs un acte de coherència amb el que estan fent fins ara, que és anar d'esquenes al Parlament, en aquest cas a les Corts, la qual cosa dona quin nivell de conviccions democràtiques tenen.
12: Precisament l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero compareixerà demà davant l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra i les joies trobades al seu despatx. La defensa de Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge José Luis Calama havia obert una peça separada i reclamava més marge. Calama, però, defensa que diu que la defensa ja tenia informació de les joies des del dia de l'escorcoll el 19 de maig. I ha acabat sense acord una nova reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. El comitè d'empresa ha informat a l'administració que sol·licitarà una mediació del Departament de Treball. El consistori ha anunciat la voluntat de contractar 25 persones més, però el comitè d'empresa ha criticat que no es retiri la jornada d'11 hores diàries, fet que considera una línia vermella. I acabem parlant del Cabatàs de Sant Sadurní d'Anoia, que celebra la 30a edició, rebatejat com a Escomostra. L'Ajuntament de la coneguda com a capital del Cava ha presentat avui els detalls d'un canvi que ja havia anticipat que faria seduir els col·laboradors que els últims anys han abandonat la denominació d'origen.
11: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
15: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
16: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim al programa? Doncs avui, a La Caixa Tonta, ens posarem nostàlgics. És inútil continuar, no soc més que un joc per tu. I és que avui entrevistarem a Pep Sala, compositor, cantant i component de la mítica banda de rock català Sau. Amb ell parlarem dels inicis de la banda, de la seva carrera en solitari i de moltes coses més. I és que Sau torna als escenaris amb una gran gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. La pel·lícula s'estrenarà properament i aquest homenatge, en forma de concert, oferirà als espectadors una experiència inolvidable. Sempre amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i en el racó del Toni Rovira i podrà passar absolutament de tot i més cosetes. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Res més. Preparats, preparades, comencem.
17: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
16: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
18: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza. i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
16: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un Pueblo.

0: seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: I seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El hombre y la tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La casa de la pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1, 2, 3, ¿vale?
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'ombra i la tierra.

0: Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui. Assumpte.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara, amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo... Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant. Eh?
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: doncs, realment, quins records, quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Avui conversem amb una de les figures essencials del rock català, Pep Sala, compositor, guitarrista i productor. De la seva trajectòria, doncs, que està profundament lligada a Sau, una banda que va marcar una generació i que continua molt viva en la memòria col·lectiva del país. Parlarem de Sau, del seu recorregut en solitari, també de la fundació, del paper de la fundació de Sau, també en l'àmbit de la salut mental i de la pel·lícula que s'està preparant sobre la història del grup. Entre altres coses, Pep Sala, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Al contrari, és un gran plaer.
0: Escolta'm, tornem als escenaris amb Sau, la banda original, amb aquest espectacle únic i irrepetible, aquest concert de pel·lícula. Què és per tu retrobar de nou el grup d'aquesta forma i la banda d'aquesta manera?
1: Home, poder... És molt gran. Per mi és un regal d'aquells que et dona la vida, que poder tornar a estar a l'escenari, a compartir l'escenari amb el Pep Sánchez, el Ramon Alfimir i el Carles Oller i el Joan Capdevila, que és Sau des del principi, encara que ell no era l'Aldo que no sortia als escenaris, però continua estant amb nosaltres. No? I, com bé deies, arrel d'aquesta pel·lícula que s'està fent, doncs hem creat, ens ha donat l'excusa per poder fer aquest espectacle, que és un concert de pel·lícula, que està pensat, inicialment estava pensat en teatres, el que passa també finalment farem concerts a l'aire lliure que s'estiu. L'espectacle, portem una pantalla gegant de 10 metres, una pantalla molt gran, que en el cas dels concerts d'estiu doncs serà una pantalla de LEDs, i on hi ha imatges d'arxiu de la nostra vida, però també hi ha imatges de la pel·lícula, algunes imatges que encara no ha sortit la pel·lícula. Uh-huh. Aleshores hi ha un moment, uns quants moments molt especials, en el qual doncs, hi ha els actors de la pel·lícula que fan de nosaltres, interpretant una cançó a dalt, a baix, que som els que estem tocant realment la cançó, estem nosaltres a baix, i a més a més tenim la sort que gràcies a les tecnologies en aquestes cançons doncs, podem disfrutar la veu del Carles, no? Que per mi ja és superemocionant poder tornar a fer música amb la seva veu.
0: Sens dubte, i a més és un concert, una experiència també audiovisual immersiva, com tu deies, aquesta combinació d'imatges inèdites de la banda, fragments exclusius, com deies, d'aquesta pel·lícula dels de Sau, sincronitzats amb la banda. Com ho heu fet, això, Pep? Déu-n'hi-do.
1: Bueno, és complex des del punt de vista tècnic.
0: Per això.
1: Perquè hem de tocar amb dues coses diferents. El que passa que avui dia, afortunadament, ha canviat molt això. Des de quan fem concerts amb Sau. I aleshores, doncs, però el resultat és fantàstic i la gent així ens ho fa saber, no? Són uns concerts que la gent... Hi ha nostàlgia, hi ha emoció, la gent riu, la gent plora, la gent salta, la gent balla, és collonut. I són concerts... La veritat és que estem encantats perquè ara hem tots els teatres que hem estat en un ple i és fantàstic la resposta de la gent, no? Perquè de la primera a la darrera cançó la gent les canta i a més no saps si... Hi ha molta gent que ve més un dia perquè... I un estil és que m'he perdut coses, perquè passen coses a baix a l'escenari, passen coses a dalt a la pantalla i no saps on mirar, no? Però és fantàstic. La veritat és que aquesta gira està sent un regal molt gran.
0: Per què creus que les cançons de Sau continuen connectant tant amb el públic després de tants anys?
1: La veritat és que no ho sé. Afortunadament ningú sap per què la cançó funciona. Crec que afortunadament ningú sap per què, no? Perquè si hi hagués una fórmula, totes les cançons serien de la caixa de pensions.
0: Totalment.
1: Clar, ningú sap. I a vegades fas cançons que tu creus que has fet la cançó més bona de la teva vida i no passa res. I a vegades fas una cançó que... Hi ha una anècdota, si em permets.
0: Sí, tant.
1: Quan vam enregistrar el més gran dels pecadors,
0: sí,
1: de Sau, que era doble, vam enregistrar 21 cançons. Aleshores, aquella època, els discos es publicaven en vinils. I les cares eren dolent més de 22-23 minuts per cada cara, era molt perillós. I el que era el nostre enginyer i productor, llavors, el Keith Bessey, ens va dir, intentaré fer la compilació del vinil, perquè es veia del valor de les cançons i tal, no? Però si aneu, si no hi capiguessin totes, amb les quatre cares del vinil, aneu pensant quina traiem. I el Carles i jo, sense dubtar ni un moment, vam dir, treu una que es titula El tren de mitjanit.
0: Imagina't.
1: I sort, afortunadament, hi van quebre totes.
0: Per sort, hi van quebre totes.
1: No donava molt duro per aquesta cançó, saps què vull dir?
0: Doncs mira, avui dia una de les més estimades per molts. Escoltem de fons aquesta que és Nous poemes i velles promeses, que també és preciosa.

0: frase més bonica, eh? Digue'm per què no podem tornar allà on ho vam deixar, eh? Més o menys, Pep, que bonic.
1: Bueno, aquesta cançó la vam escriure quan va fer 25 anys de la mort del Carlos.
0: Sí.
1: I nosaltres ens vam plantejar què fer. I vam dir, al fi al cap, el que s'han fet és una cançó. S'han fet música, no? I vam decidir que jo la vaig escriure, una cançó pensant en el Carles i pensant en el buit que ens va deixar tots durant la nostra vida, no? I a més vam tenir la sort que el videoclip d'aquesta cançó el va dirigir la noia que fa la pel·lícula.
0: Exacte, sí, sí, és que és preciós.
1: I tots surten Quim Puig, que és el que fa de Carles a la pel·lícula, i realment és increïble. I més que més s'assembla molt.
0: S'assembla molt, sí, sí, sí.
1: I va ser realment especial.
0: Escolta'm, tinc un missatge per tu. A veure, un missatge, saps allò de "hi una carta per a ti"?
1: Sí, Déu meu.
0: Doncs, a veure, anem a escoltar-lo. A veure, anem a escoltar el primer, que jo crec que el coneixeràs prou. A veure si el coneixes. Escoltem.
2: Al llarg de la vida, les persones tenim la sort de trobar-nos a gent que ens han influït d'alguna manera. Sens dubte, el Pep és una de les que més m'ha influït en a mi. No només a nivell musical, sinó a nivell personal, en molts aspectes. El bo és que ell segurament no n'és conscient, però la gent que tenim la sort de conèixer-lo, pel simple fet que ell sigui una persona tan viscuda, amb tants àmbits diferents, perquè, per exemple, a nivell musical, però a nivell culinari, és una passada. I a nivell d'experiència de vida, és una persona que dona goig escoltar-lo. I per mi és una d'aquella gent que... És una d'aquelles persones que sovint acudeixo a l'hora de... Ostres, simplement a vegades escoltant alguna entrevista o simplement parlant amb ell, pots trobar algunes respostes, algunes inquietuds que puguis tenir. I això és un tresor. Res, Pep, una abraçada molt forta, cuida't molt, i ens veiem molt aviat.
0: Jonathan Arguelles, bon amic.
1: Sí, home, i tant. El Jonathan és un dels convidats que tenim en aquesta gira.
0: Sí.
1: Tenim la sort de tenir tres convidats fixes i normalment hi ha concerts que se n'apunten més, puntuals, de cada lloc, depèn d'allà on som, no? El Jonathan és un d'ells que va ser més, vam mencionar aquest projecte que es deia Sau 30 fa uns quants anys i que vam acabar l'any passat amb el disc de Granes en Estella i jo, i va passar de ser un col·laborador
0: sí,
1: nostre a ser un amic i un de la colla, per dir, un de la família, no?
0: Total, sí.
1: És un home amb un talent increïble i li agraeixo les seves paraules i sobretot li agraeixo que ell estigui amb nosaltres i és un ser fantàstic. Els altres col·laboradors que tenim en aquesta gira, un és el Frederic Strand.
0: Sí, escolta'm, mira, el tinc per aquí també, escolta, que també... Escolta, és que aquí estem molt ben preparats. Vinga, escoltem el Frederic, a veure què et diu, vinga.
3: Un gran amic meu una vegada em va dir: la vida és com pujar-te a trens que no saps molt bé on acabaran, però t'has de guiar per la teva intuïció. I fa un any se'm va presentar l'oportunitat, se'm va donar el bitllet per pujar al tren de mitjanit i no vaig dubtar-ho ni un segon. Em vaig tirar de caps, sense saber molt bé què seria tota aquesta experiència, sense conèixer a ningú. I ja sigui per casualitat o per causalitat, no podria estar més agraït amb tu, Pep, de tot el que estic aprenent al teu costat, al vostre costat, i de tot el bé que fas en el teu dia a dia. Així que moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
0: En parlàvem d'aquest tren, Pep? Doncs mira, aquí el tens, el Frederic. També ens ha volgut deixar aquest missatge.
1: Un talent extraordinari i un futur increïble. És un home que està per descobrir. Nosaltres ara portem ja molts concerts plegats, molts assajos junts, i realment és un home que està per descobrir. Té un talent increïble i penso que donarà que parlar al nostre país, perquè canta molt bé, però té una sensibilitat molt especial.
0: Cert.
1: I l'escenari, quan cada cop que surt, el concert omple l'escenari de llum. Ell té molta llum i la transmet al concert, i això és fantàstic. Tenim uns col·laboradors, com et deia abans, meravellosos, i tenim molta sort, amb la banda, de poder tenir aquesta gent. En falta un, que és l'Aurelio Morata.
0: Sí.
1: L'Aurelio Morata és un dels fundadors de Rebeldes.
0: Correcte, sí, sí.
1: És un dels guitarristes, baixista, és un home, ara que no l'haig de descobrir, un home que ha fet dos grans discos, és un gran productor, un gran enginyer de so, però el més important és que, més, és un gran amic meu. I és molt goig estar a l'escenari i veure tota aquesta gent, i sobretot veure la banda, el Charlie, el Carles Oliver, el Ramon, el Pep Sánchez i el Joan, que són gent que hem viscut moltes coses plegats. Al fi i al cap, la vida tu no l'únic que t'emporta són els moments viscuts, no? Uh-huh. I amb aquesta gent vam viure molts, vam tenir la sort de viure moments difícils, a començament de Sau, moments que pensàvem que això no podria tirar endavant. Vam tenir la sort de viure l'èxit, vam tenir la sort de viure moments terribles, com quan, per exemple, el pobre Carles Oliver va haver de deixar la banda per anar a l'Emili, i moments fantàstics, i moments també molt dolents, com per exemple va ser el pitjor de tot, que va ser la mort del Carles, no?
0: Escolta, Pep, i una curiositat, perquè jo, bueno, jo ja sóc molt fan del grup i molta gent que ens està escoltant, aquella conya que hi havia amb el Deprimit, que corria per totes les cançons...

0: D'on va sortir, Pep? Com va sorgir? Perquè jo he escoltat algunes coses, però clar, és que surten tots els discos.
1: Sí, sí, totes les cançons, tots els discos de Sau hi ha un deprimit.
0: Tot, hasta, me'n recordo l'últim de Trot, tot, de tots que vau treure, que estava al final de tot, amb un així al revés, és brutal. Sí, sí. I vaig dir, on està el deprimit aquí, no? I me'n recordo com vaig escoltar el disc de dalt a baix, que hi havia aquella, la cançó última que durava, que es feia abans, que durava mitja hora, sí, sí. I al final hi havia un extra petit, vaig dir, aquí està, Pep?
1: I tant. El deprimit va començar quan estàvem a les Tallades, abans de fer el primer disc, hi havia un noi que vivia allà prop de nostre, que era un home que ens explicava que havia anat el dissabte de festa i que jo hi havia, vaig veure tant, i ens va explicar, que diu que quan vaig arribar a casa, diu, la clau no volia dir per la porta. És que la culpa no, ell donava la culpa a la clau, no? Que en realitat ens va fer tanta gràcia que vam dir que hem de fer una cançó. I vam escriure aquestes frases, que és molt bé de marxar d'una festa quan s'ha acabat, quan la clau no et vol obrir i l'alcohol et fa sentir deprimit. I a partir d'aquí, doncs, va haver-hi un joc, perquè aquesta

0: els jocs que ens agradava fer i amb Sau hi ha gent que descobreix jocs que hi ha més coses de jocs d'aquests, no? Que per exemple, amb un disc, doncs, a vegades hi ha melodies que ens hem plagiat a nosaltres mateixos. És a dir, hi
1: Imagina.
0: ha una cançó que, a més, si em permets, no diré quina, ni com,
1: No, no, no.
0: però una cançó que a mi m'agradava molt i li vaig ensenyar al Carles i la vam enregistrar. I esperàvem molt aquella cançó i no va passar absolutament res. Aleshores
1: Ostres.
0: vam dir, doncs, cap problema, agafem la melodia, la canviem, la generada a la baix i la tornem a gravar en un altre disco. I després va, sí que va triomfar.
1: Ostres, ostres, que bo, que bo. Ara m'he quedat amb les ganes, de saber quina cançó és, però no ho direm, no ho direm, no ho direm, no ho direm, no ho direm.
0: Però és això ho fèiem moltes vegades, o referències de lletres, referències de lletres que surten, hi ha referències de cançons de Sau que parlen d'una lletra d'un altre disc, d'un disc
1: Sí,
0: anterior, eh?
1: això ho feia molt, això ho feia molt, i era
0: Sí.
1: brutal.
0: T'agrada molt jugar amb aquestes coses, i si em permets, ara amb la sala de Fundació, una cosa que
1: Sí.
0: espero que cap a finals d'any puguem inaugurar, amb els dies de Voltregà, doncs tindrem l'espai de la Fundació, que està previst que tinguem un auditori, portarem l'estudi allà, i sobretot el que esperem poder inaugurar ja a finals d'any és un espai, diguem-ne, no és un museístic, un espai de realitat virtual,
1: Ostres.
0: val? On la gent podrà viatjar en el temps i podrà anar a diferents moments de la història de Sau.
1: Això és boníssim.
0: Jo ja hem fet proves. La setmana passada vam veure una petita prova de tot l'espectacle junt, i realment hi ha moments increïbles. Penso que la gent que està de Sau s'ho passarà superbé. I una de les moments que ens, una de les coses que ensenyem, perquè més, es poden veure coses molt inèdites. Per exemple, es poden veure dos videoclips que no van sortir mai.
1: Oh.
0: Fragments de dos videoclips que no van sortir mai de Sau.
1: Es pot dir de quines cançons o encara no?
0: No, que vingui d'allà la
1: Que
0: gent i
1: vinguin
0: ho
1: allà i ho vegin, no?
0: vegi. Alguna és del Kiranic. Mira, aquests pocs
1: Ah,
0: dies d'algú és
1: hosti.
0: del
1: Mare meva, mare meva, mare
0: Kiranic.
1: meva.
0: I després, una cosa que ja explica, una cosa que expliquem, que això sí que t'ho explicaré ara. Nosaltres, com vam fer el videoclip de la Generació Continental, que vam anar al Carib, a Santa
1: Sí,
0: Domingo,
1: bonic, bueno, mític, clar.
0: sí. Aleshores allà vam descobrir la música d'una noia d'allà, que es deia Sonia Silvestre, que cantava música dominicana. Però tenia una cançó que la vam trobar meravellosa, que es titula Tu quieres andar.
1: Ah.
0: I la lletra diu, la tornada diu, evidentment és en castellà, diu, no, yo quiero andar, o així, diu, tu quieres dormir, yo quiero andar, pero la noche es para un largo viaje, pero hay que llegar. I
1: Ostres.
0: aleshores, això, la frase aquesta la vam traduir, i això la nit és per fer un viatge llarg, i ho vam
1: Exacte.
0: aparèixer en diverses cançons de Sau, apareix això.
1: Sí que
0: Apareix
1: apareixi.
0: on vas, apareix amb un deprimit, apareix, no sé, la gent, doncs, apareix, hi ha una cançó que és el viatge llarg, aleshores, doncs, apareixen diferents cançons aquest concepte, i gràcies a la Sonia Silvestre.
1: Déu-n'hi-do, ostres, quina història. Déu-n'hi-do. Escolta, Pep, per acabar, perquè se'ns...
0: Perdona, eh? No ho he explicat mai.
1: Doncs m'ha agradat molt que ens expliquis aquesta anècdota i per acabar tinc un apartat que és així de respostes i preguntes ràpides.
0: Wow.
1: A veure què tal, a veure. Mira, quin és el primer disc que vas comprar amb els teus diners i que encara avui et fa una mica de vergonya?
0: Hosti, vergonya.
1: O de dir, no, o vergonya, o de dir, no m'ho esperava, jo, aquest disco.
0: No, home, a l'època que jo era molt petit, m'havia comprat un, vaig comprar el Sant Carlos Club del Cínex,
1: Sí.
0: que vergonya no em fa, un altre que vaig comprar va ser el Cuéntame de Fórmula Quinta,
1: Carai!
0: i un altre que vaig comprar aquella època era Jo recordo el títol de la cançó, però era una versió en castellà d'un tema dels Beatles, dels Mustang.
1: Home, mítica, també, mítica. Escolta'm, si poguessis robar una cançó només...

0: És una de qualsevol artista del món, quina seria?
1: Uau, és molt difícil. Molt, molt difícil. Però una cançó que a mi em torna boig i precisament parla d'això, de la bogeria i tal, és una d'Paul Samuel que es diu Still Crazy After All These Years.
0: Molt bona.
1: Encara boig, anys. És una meravellosa cançó.
0: Molt bona. Quin és el lloc més estrany on has composat una cançó?
1: Vaig escriure estrany. Un lloc més... No sé si és estrany, la paraula estrany, però un lloc sí que és curiós, que vaig tenir la sort, i vaig escriure una cançó que n'estic molt content. Va ser... quan jo vivia a la Gran Bretanya...
0: Sí.
1: Ara hi ha molts llocs, espais de la Gran Bretanya, que estan molt, que són molt turístics. Aquells.
0: Sí, aquell molt, lloc, sí.
1: Ho era molt poc. Un lloc que era poc turístic era Stonehenge. Aleshores, podies caminar perfectament entre les pedres, o el cercle aquell de pedres que hi ha al sud de la Gran Bretanya.
0: Correcte.
1: I allà hi ha un lloc màgic, que a més a més jo sabia on anava i sabia que... I al mig vaig posar allà i vaig escriure una cançó que es deia Cercles.
0: Cercles, preciosa. Sí, sí, tant. Mítica. M'encanta.
1: Tot al mig de les pedres d'Estalveig.
0: M'encanta. Escolta'm, a l'estudi ets més de silenci absolut o de soroll creatiu i caos controlat?
1: A veure, potser jo soc més de silenci absolut, des de... Més intentar ser molt seriós i rigorós treballant, no?
0: Uh-huh.
1: Quan gravem, no?
0: Lògic, sí, també, sí.
1: A casa, a l'hora de crear, soc més caòtic, però estic jo sol i aleshores el meu caos, diguem-ne, en el fons, és un ordre peculiar que tinc al cervell.
0: Escolta'm, quin ha estat... a veure, en gira, ets de més de matinar o de sobreviure a base de cafè?
1: Jo tinc un problema, que em costa molt dormir de dia.
0: Ostres!
1: Jo soc un home que es lleva molt d'hora cada dia. Aleshores, quan faig un concert, l'endemà, em llevo pràcticament a la mateixa hora que em sol llevar.
0: Oh.
1: He dormit quatre poques hores.
0: Això és fotut, eh?
1: He de cafè directament a les venes.
0: I per acabar, quin és el teu pla secret quan ningú et veu, fora de la música?
1: Però, si te l'explico, deixarà de ser secret.
0: Bueno, si no vols, no l'expliquis.
1: No, jo, fora de la música, quan ningú em veu, la gent, la meva passió és la gastronomia. Aleshores, el que més m'agrada al món és quedar amb amics i jo cuinar per ells, no? I la persona, hi ha la Ivette, Viola, que és la persona que és la meva mà dreta a l'empresa,
0: sí.
1: Amics, doncs ella i jo fa temps que hi som socis, tenim una productora de coses de gastronomia juntament amb l'Esteve Guerra, un gran amic. Doncs tenim un espai que cuinem pels amics i, per exemple, ahir mateix vam fer... Hi ha un vi que es diu Boig per tu.
0: Apa!
1: I per cert, vam fer que són una gent fantàstica de Vinyes Domènec, del Montsant, i a més a més, si em permets anunciar-ho...
0: I tant, i tant!
1: Podem tenir un estuig que serà un vi blanc meravellós.
0: Oh.
1: Un personatge que es dirà Via Morangel, un rosat que serà el rosat de mitjanit i el vi negre que és el Boig per tu.
0: Uau.
1: La gent ho podrà aconseguir a la Fundació Sauer o en els concerts. I són botilles especialitzades, també si es podrà trobar. Són vins molt, molt, molt bons, perquè els fa aquesta gent de Vinyes Domènec que fan verdaderes meravelles amb el vic, són del Montsant.
0: I ahir, els conec.
1: Vam tenir un dinar amb ells i que també, com sempre, també són molt, molt bons amics.
0: I quin ha estat el moment més surrealista de la teva carrera, Pep? Tens algun o no?
1: Sí, home...
0: Molt, suposo.
1: Ens va passar amb el Carles, amb Sau, fa molts anys, un concert, que era un concert a l'aire lliure, al Ripollès, i un concert que hi havia gent i era un concert de cap al tard, no era molt tard a la nit, sinó que cap vespre.
0: Uh-huh.
1: I, a més, hi ha imatges, algunes imatges d'això, no molt bones, no són imatges bones, perquè, evidentment, es deu de
0: recular. Bueno, de l'època, clar.
1: però hi havia, durant el concert, doncs hi havia dues iaies, que l'època, això era l'època del Quinaní, però...
0: Sí, sí.
1: Hi havia dues iaies de 80-90 llargs que, amb un lateral de l'espai on hi havia el públic, comencen a caminar i van davant, van avançant, i elles dues agafades de bracet i arriben allà on hi ha les valles que separen el backstage del puc de la posa pública. Allà a les valles hi havia gent de seguretat. Elles van apartar la valla i l'home de seguretat fins i tot els va ajudar a passar perquè va dir que aquelles senyores...
0: Home, clar, que passi, pobretes.
1: Van entrar, van anar just a darrere, al costat de l'escenari, de la part de darrere, nosaltres estàvem interpretant, fent música.
0: Sí.
1: I van... Hi havia unes escales que pujaven a la part de, on hi ha la taula de monitors. I les senyores van pujar per aquelles escales i van pujar al costat del tècnic de monitors.
0: Que fort!
1: I el tècnic de monitors els va mirar, però clar, ningú els va dir res.
0: Aleshores,
1: van anar per darrere i hi havia una escala, una petita escala, que pujava fins allà on hi havia la tarima de la bateria.
0: Oh.
1: I les dues senyores van pujar aquella escala i el pobre Quim Benítez, que era el nostre
0: bateria... Sí, sí, en Quim Benítez, sí.
1: És dins de la plana. Li van agafar el braç mentre es tocava.
0: Hòstia!
1: I li diuen, escolta'm, és que tu ets el fill del doctor Vilaplana?
0: Oh. Ostres! Ah, però això en directe, Pep!
1: Directe.
0: Oh, fin, que fort!
1: Veiem que aquelles senyores es podien fer mal, perquè ja estaven enfilades a dalt.
0: Home, clar!
1: El Quim els va deixar de tocar, va dir sí, i clar, en Carles això, veiem que para la bateria, ens aixirem què collons passa, i trobem el Quim Benítez amb dues iaies allà dalt.
0: Ja els hi podíeu haver fet cantar algun, boig per tu, versió...
1: Que
0: bo, no m'estranya.
1: És que va ser una super surrealista, perquè si normalment si algú vol passar al backstage, hi ha els segurates que no el deixen.
0: Clar, no, els goril·les.
1: I si vol entrar dins l'escenari, menys. Després, fins i tot, t'agafaran amb certa violència.
0: Sí,
1: no?
0: Clar, sí, sí.
1: Però, clar, al ser dues senyores tan grans...
0: Tan grans, els van dir, que passin, pobretes. Ningú s'atrevia a dir-los res, pobres. Pobres.
1: Va ser una anècdota molt divertida.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I per acabar, Pep, quin plat representaria més sau? O sigui, tu que t'agrada la cuina, o un dels plats que normalment potser cuineu o cuines abans d'un assaig de gira, quin seria aquest plat?
1: Mira, amb el Carles i a mi ens agradava molt la cuina japonesa.
0: Sí.
1: Anàvem molt durant de Barcelona, que es deia Yu, i que ja està tancat, malauradament està tancat.
0: Uh-huh.
1: I havíem anat moltíssim. I estava molt bé perquè era un restaurant japonès poc conegut i era com una mena de karaoke on hi va caminar la comunitat japonesa allà, no? Amb aquestes, nosaltres ens anava bé perquè a més més allà anàvem allà i ningú ens coneixia.
0: Clar.
1: I podíem petar la xerrada i coses, no? I aleshores doncs, allà havíem estat... Hi hem anat molt sovint, mil vegades, i un plat que ens agradava molt que feien allà, que és un plat que és una mena de fondí, que entre un fondí estofat, diguem-ne, que de la cuina japonesa, que es diu sukiyaki.
0: Uh-huh.
1: No? I el feien allà, i especialment és com un menú, no? I que porta bolets, carn, tofu, i mira, coses amb un caldo.
0: Sí, a mi també m'encanta.
1: I és molt interessant. I aleshores ens podríem... Aquest plat ara mateix podria dir xop, però et podria dir un curri, com et podria dir unes costelletes de cabrit.
0: Oi, quina gana. Pep Sala, escolta, m'has superat molt bé aquest test, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Escolta'm, i recordar que us tenim per aquí en gira, el 30 de maig us tenim al COI, juny al Port Vell, 20 de juny Sabadell, 27 de juny a Campllong, 7 de juliol a Pollença, el 24 de juliol us tenim aquí a Calella, al Far, si no m'equivoco, preciós, el 25 de juliol a Riells, Viabrea, i aquí ja ens anem més endavant, que ja en parlarem. Escolta, Pep, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Està bé, un gran plaer, i ho he passat fantàsticament.
0: Doncs d'això es tractava, i com diu la vostra cançó, que em va agradar molt el videoclip, i aquest guinyo de potser és allò que diuen fer-se gran, que ojalà, que és brutal el videoclip, m'encanta allà la residència. Repassant fotos, que ens puguem seguir fent grans i puguem seguir vivint i revisquent moments com aquests que hem reviscut avui aquí amb tu. Gràcies, Pep Sala, ha sigut un veritable plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Abraçada forta.
1: Molt bé, a reveure.

0: gent el senyala, el critica per les espatlles, per davant, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb el seu plató, a veure si el tenim per allà. Toni! Toni, que estàs per aquí! Toni! Toni!
1: Toni Rovira i tu, Toni ara, Rovira i tu, aquí, ara. Acabem de fer un programa, ara mateix, tu.
0: A veure, Toni, com està ara l'energia al plató? Com està, a veure?
1: Bé, n'hi ha hagut, encara que ha costat d'aixecar avui a l'ambient, no?, perquè estaven una mica freds els dilluns, home, ja saps, no?
0: Home, ja ho sé, ja.
1: La gent arriba en ressaca
0: costa,
1: del diumenge...
0: Costa.
1: I la cosa costa d'arrencar. Però bé, ara, quan ja estava en marxa, doncs mira, ja...
0: Ja s'ha animat el tema, no?
1: Ja s'ha animat i encara queda, doncs, algú per aquí que dona voltes.
0: A veure,
1: voltes.
0: Qui queda per aquí el plató del Toni Rovira i tu?
1: Mira,
0: a veure,
1: tinc un mag que es diu Albert Llorenç, que havia estat molt aquí.
0: Mira.
1: I que ha fet uns creuers on hi anaven 60.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Actuant en aquest creuer durant no sé quants de temps ha estat, però quasi un o dos anys, que no venia per aquí,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No sé, no et pot fer cap número de màgia, però sí dir-te alguna cosa un moment, però aniré passant...
0: Home.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, com estem? Com ha anat avui aquí el Toni?
2: Doncs bé, com sempre, aquí amb el Toni, vull dir, a veure, és tot una mica a vegades d'estrès, això de fer la màgia i tot plegat, però vaja, sempre és molt, molt bo, i bueno, feia temps que no venia i m'ha agradat tornar.
1: Avui ha doblegat culleres.
2: Exacte, he fet mentalisme.
0: Què dius ara? Ostres, això és un número molt televisiu, perquè me'n recordo del mític Uri Geller.
2: Exactament. Aquest va ser una miqueta la inspiració de tot plegat, no? Vull dir, després hi ha hagut molts altres mags i mentalistes que fem el mateix, diguem-ne, però sí que realment la primera vegada que es va veure un fenomen mundial va ser l'Uri Geller fent exactament això, doblegant les culleres.
0: Déu-n'hi-do. I quins números has fet,
1: Joan,
0: avui?
1: Joan, no ens podem estendre molt perquè m'has dit 5 minuts i aquí hi ha molta gent.
0: Ai, Déu meu. Vinga, va, a veure.
1: Sí. Doncs... Que tu tens molta curiositat,
0: ja,
1: i després
0: dius
1: que no tens temps.
0: Ja ho saps, doncs, com som aquí a la ràdio.
1: Oh, però doncs has de tindre temps, no? Doncs... Si no hi ha gasolina,
0: venga,
1: el cotxe no va.
2: Que ens convidi una vegada a anar allà, diguem-ne, i a fer-ho, doncs un per un.
1: Encara estic esperant que Ràdio Arenys i la xarxa posi un autocar perquè puguem anar allà. Oh. Encara ho estic esperant fa una nit o dos.
0: Veritat,
1: o tres,
0: Toni.
1: O quatre, ja no sé com fa.
2: Mare meva. Ara serà l'oportunitat.
0: Aviat.
1: Llorenç, me'n vaig cap allà. Bona nit, senyor Barragán.
3: Buenas noches, señor Lorenzo, ¿cómo estamos? ¿Qué le parece?
1: Doncs ja ho pot veure, ja ho pot veure.
0: Senyor,
3: sí, ja lo podemos ver.
0: Oiga, senyor Barragán. Senyor Barragán,
1: és l'imitador, és l'imitador.
0: L'imitador del senyor Barragán, que para mí es como si lo fuera. Y ya está, home.
3: Oye, un placer, un placer.
1: Hala, vete a pasear un poco. Saps que avui s'ha presentat en el programa de nou, després d'una gira per allà, per Amèrica?
0: Qui?
1: La Toñita.
0: La Toñita,
1: saluda a los amigos de la radio.
4: Primero voy a saludar yo, que soy la Fabi. Ahora, a ver, Toñita, saluda.
1: ¿Pero está dormida o no?
4: No, yo no estoy dormida, tío Toni. ¿Qué te pasa? Lo único que puedo decir es que estoy muy contenta porque el tío Toni me dio muchos chuches. Estoy contenta.
0: Madre mía, Toñita.
4: Sí, sí, estoy muy contenta. Yo soy una niña de 7 años, pero soy muy ingenua, pero muy, muy linda. Cuando me conozcas, te vas a enamorar de mí.
0: Madre mía, Toñita. Y oye, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué país?
4: De mi casa.
1: De Guatemala.
0: ¿De Guatemala?
4: De Guatemala. Pero mi mamá y mi papá son de aquí, de Barcelona.
0: ¿Y qué has venido a hacer aquí al Toni Rovira y tú?
4: Pues estamos en la gira de estar visitando a todos los niños para que el hermoso arte de la ventriloquía no se muera nunca.
1: No, això no morirà molt.
0: Por favor,
1: no
0: que no es mori mai.
1: No podem molt perquè, si no, Joan, és que això s'ha de veure per la tele.
0: Home, clar,
1: que
0: per
1: te
0: favor.
1: Que se te va
5: l'autobús. Que se va l'autobús. Ja no m'espera, cariño, mi autobusero.
1: Ja no t'es fiel?
5: No, ja no m'es fiel.
1: Però que no le dices que vienes del Toni Rovira.
5: Sí, clar, se lo digo, pero bueno, está muy loco.
0: ¿Qué le pasa?
5: Se han apoderado de él otras.
1: Como todos los novios que se busca la Charo, loco. Oye, Sergio Soler, ¿cuánta gente...?
2: Mira que li ensenya les cames i tot. Està esperant l'autobús aquí a fora,
0: Però no funciona, no funciona, no funciona.
2: No funciona, no sé per què.
1: Escolta'm, quanta gent ha entrat avui?
2: Escolta, ha entrat moltíssima gent. Hem tingut 70.000 m'agrades. Cada dia, més i més.
0: Estàs molt bèstia, Mare meva, mare
2: meva. I la gent preguntant, encara hi ha gent que pregunta que com, d'onde poden ver este programa, en sèrio.
0: Sí, i, però hi ha molta gent que jo sempre li dic al Toni que gràcies al TikTok i a les xarxes tornen a redescobrir el Toni Rovira, sí, o no? Molta gent entra i pregunta, ostres, el Toni Rovira, por fin lo vuelvo a encontrar.
2: I hi ha gent nova que diu, ostres, este programa d'on te lo dan, saps?
0: Exacte. O sigui,
2: que està molt bé.
0: Això està molt bé. Les xarxes
2: estan per això. Veure, ara ens poden veure YouTube, a YouTube en directe en la gravació.
0: En directe. Ah, o sigui, que déu-n'hi-do, Sergio, escolta'm.
2: Sí. Sin filtros, sin pelos, con todo, pelos y señales y todo.
0: Quina feina que fas. I escolta, quina bona feina. I avui he vist també que teniu ja el micro del Toni Rovira. Amb el cubilete i tot.
2: Sí, sí, això ho vam estrenar aquest any. A l'estiu el vam estrenar.
0: Que xulo.
2: I ara surt sempre a tot arreu.
1: Ha despertat ara.
2: Sí.
0: Però és que avui he entrat un moment i dic, mira, el cubilete, que xulo.
2: Hombre, el cubilete, claro.
0: Con el Toni.
1: Bueno, Joan, que tinc que acabar per aquí. Paqui.
0: No pareu,
1: Oye, David, mira, el David avui ha vingut amb faldilla.
0: Sí. Amb el David, amb faldilla.
1: Una faldilla molt curta.
0: Home, que no para el David,
1: amb les celles depilades.
0: Les xarxes. Sí, sí, escolta'm.
6: Hola, Joan, què tal?
0: David, hombre, què tal per aquí el Toni?
6: Molt bé, molt bé. Escolta, li vull fer una proposta al Toni.
0: Ui.
1: Indecent o...?
6: Indecent una mica.
0: Com sempre.
6: Que sempre depilar-me en directe.
1: Depilar-te en directe.
0: Ostres!
1: Qui t'ho farà la...
0: Jo lo compro.
6: Com vulguis, jo em deixo.
1: No, el que tens que fer és vindre amb un banyador i aleshores et depilem tot de dalt a baix ja.
0: No. Ostres, seria boníssim. Sí. Jo lo compro, Toni, jo lo compro. Ja t'ho dic jo.
1: A quants metres tenim algun ligue avui?
6: Ai. A un metre.
0: A un metre? Toni, a un metre.
6: A un metre i 200.
0: Això està aquí ja, eh? Això està aquí ja, eh?
1: El del metre està aquí dintre, eh?
0: Cuidado, eh?
6: A lo millor m'he connectat jo i he vist a un metre i ara potser que em surti a 350.
0: Clar,
6: metre.
0: ja ha marxat.
1: Així s'acostuma a lligar tot el dia.
0: No para,
1: avui ja,
0: no
1: ja has lligat aquest dematí, no?
6: Aquest dematí, pues mira, no. Bueno, allà hi havia una cosa, però al final l'he deixat penjat.
0: Va.
1: Tu, amb ell?
0: És que...
6: No m'interessava.
1: No m'interessava.
0: No m'interessava. Pues ja està, clar que sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Hombre, ja... Doncs...
6: I sobretot, fes l'amor i no la guerra.
0: Això sempre, i més ara que mai, perquè tal com està Joan, tot, no, escolta'm...
1: Joan, jo li aconsellaré que es posi unes bones mitges, com feien les gemeles.
0: També,
1: eh? Unes bones panties. Paqui, que sí, unos buenos panties.
7: Pues sí, unas buenas medias y unos buenos tacones.
1: Unos buenos tacones.
7: Sí.
1: Pero es que David tiene un poco de peso y los tacones...
7: Sí, pero tacones no de aguja, sino del tacón gordo.
0: Sí, del tacón gordo, le quedaría
7: sí,
0: muy bien.
7: Sí.
0: Hombre...
1: No, si al final, bueno, si ell és feliç així, és pues cada un que es vesteixi com
0: vulgui. Clar que sí, home, i tant,
7: claro
0: i tant.
7: Sí.
0: I tant.
1: Paqui, canta-les un poco, venga, va, perquè ell assumia ser cantant, tu.
0: A veure, Paqui.
1: I un no pot perdre mai les il·lusions. Paqui
0: clar
1: té algunes dificultats físiques, però això no vol dir
0: ja
1: res.
0: Ja la coneixem, és guapíssima.
7: Sí, tengo, mira, un 86% de discapacitat.
0: Pues aquí, oye...
1: 86, tanto.
7: Un 86.
1: Ja ha sigut mare,
0: no.
1: Dues filles, ho ha fet tot a la vida.
0: Lo que tienes tú es muchas capacidades, que es diferente, Paqui.
7: Bueno, muchísimas gracias.
0: Es verdad.
7: Bueno, te voy a cantar un trocito.
1: Venga, cántale un poquito.
0: Venga, va.
7: Quiéreme.

0: Ole, què et sembla?
1: Bravo, bravíssimo!
2: Sonríe, va, una risa, tía, contagiosa.
1: Qué guapa.
3: Muchas gracias, un besito para todos.
1: Abrazo fuerte, artista.
3: Gracias.
1: Mare meva.
2: Com veu, Joan, aquí sempre hi queda alegria, tu, i tanco les portes.
1: Broche de oro.
2: I toca el torró a les gemeles. I les gemeles són les que actuen a partir d'ara quan nosaltres marxem.
1: Exacte.
2: Perquè ja heu explicat a vegades que quan entro, que només vaig amb la llinterna del mòbil, perquè no encenc totes les llums, perquè, bueno, encendre i apagar totes porta un rato, i dic, va, perquè m'he deixat alguna cosa. Entro i les veig com corren per aquí. Bueno, són
1: corren
2: per
1: allà, clar que sí. Estan a casa
2: continua
1: seva.
2: La vida, continua la vida, i fins i tot quan som fora allà.
1: Imagina't.
2: Aquí la nostra energia segueix fent el que li dóna la gana.
1: Doncs deixem aquí les gemeles, que facin la seva, i deixem el Toni Rovira que vagi a descansar, que s'ho mereix, i a tot l'equip del programa.
2: No, i... descansar no. No, ara comença l'1 de nit,
1: bueno, nen. Ara sí, ara comença l'1 de nit, però una mica de descans també, Toni, que també em va bien.
2: Bé, jo me'n vaig a dormir a les 3 de la nit, Joan.
1: Bé, sí, o sigui, eres encara... nocturno, com jo, vull dir que no hi ha problema.
2: Encara en queda temps.
1: Encara
2: però,
1: queda
2: vaja,
1: temps
2: dit,
1: per fer.
2: 5 minuts, Toni,
1: no,
2: 5
1: ja
2: minuts,
1: està.
2: Ja no sé quants n'aportem.
1: Ja en portem uns quants més, no passa res. Escolta'm, la Caixa Tonta està encantada de tenir aquí el Toni Rovira. Una abraçada ben forta i a cuidar-se.
2: Bona nit, amics, estimats, o bona tarda, sigui l'hora que l'escoltin. Adéu-siau.
4: Som una espurna de llum.
5: La Caixa Tonta.
4: Arriba més amunt quan el sol se'n va. Quan el sol se'n va. Som aquella quietud.
6: Hola, sóc en Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
4: Som una font insaciable de felicitat, aquell plan esperat que...
1: I nosaltres avui marxem amb el més nou de Manu Guix.
4: Quan el sol se'n va, som la...
1: Un satèl·lit orbitant.
4: Som les ganes de...
1: I és que properament el tindrem aquí, amb nosaltres, a La Caixa Tonta.
4: Com un satèl·lit orbita al teu voltant, que t'estàs sempre estimant.
1: Gràcies a Pep Sala, que avui ens ha acompanyat molt amablement. Gràcies també al Frederic i també al Jonathan per participar i donar aquesta sorpresa tan especial al Pep.
4: Qui va dictar les normes? Qui va imposar les lleis?
1: Gràcies també a l'Assumpte Vitori, amb la seva secció que ens acompanya sempre de la història de la tele, i al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó, en el que sempre hi passa de tot.
4: Més feliç que pensar-te i somiar despert.
1: I gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i a tots els oients que ens acompanyeu setmana rere setmana.
4: Que deixar-me vèncer, que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant.
1: I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
4: És el que som un per l'altre.
1: Res més.
4: Per l'altre.
1: Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I si tu vols, la setmana vinent hi tornem. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.
0: Veïns de Mar és un programa d'entrevistes per descobrir la vessant més humana dels nostres protagonistes. Història, societat i cultura s'abracen a Ràdio Arenys. Cada dissabte a les 12 del migdia, Joan Puig presenta Veïns de Mar, al 91.2 de Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys.
3: Ruta 66.
4: Hola, família, aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Recta final de la primavera 2026. Avui tenim un munt de propostes per aquesta temporada, però no ens oblidem dels èxits de tota la vida. Abans de començar amb les noves edicions, us envio una cordial salutació. Soc en Pitu de Santos. Vinga, si ja esteu preparats i còmodes, comencem. Som-hi!

Better Days. Des dels Estats Units ens arriba el debut d'una banda, els anomenats Afterglow. El líder, Jim Shepherd, és el compositor de totes les cançons. La veu femenina pertany a Celine Chou, originària de Malàisia. Anem per una cançó vitalista d'ells, aquesta, Give Yourself Away.

Hip to be Square. Viatgem al passat per rescatar un dels àlbums més exitosos del 86. Four. Pertany a Who Louis and the News, un dels meus favorits d'aquella temporada. D'això fa 40 anys, amb hits com Stuck with You i 4 singles més, com aquest I Know What I Like It.

Continuem el nostre viatge al passat. Concretament, ens anem 40 anys enrere, 1986. Aquell any, el cantant i saxofonista de Nova York, Eddie Money, editava el seu 6è àlbum d'estudi, Can't Hold Back, disc de platí a USA i d'or al Canadà. El treball inclou una de les cançons del playlist de la meva vida, Take Me Home Tonight.

Hold on Lucy. És una cançó original de l'any 1981 dels 38 Special. I aquesta és la versió de Jimmy Allen, artista afroamericà de música country, que aquest any edita un àlbum de covers titulat Wild Dreams. A dins trobem versions de Toby Keith, Tom Petty, The Beatles, Heart, Motley Crue i una altra que hem triat, de John Mellencamp, Small Town.

Cherokee. Aquesta cançó pertany a l'àlbum The Final Countdown, el tercer disc dels Europe. La banda de Suècia, liderada per Joey Tempest, triomfava l'any 86, ja fa 40 anys, amb el seu treball més comercial. Potser la més coneguda, la que dona títol al treball, però també amb balades com Carrie, Love Chaser i la que punxarem a continuació, Rock the Night.

Like My Fire és un dels tracks del disc de debut en solitari de Chris Kappas, ex-líder de la banda de metal de Grècia, Akelos. En aquest treball es descanta per el hard rock melòdic i aur que tant ens agrada aquí a la Ruta 66. En la primera que hem triat es fa acompanyat de Argyro Iskilizian. En la següent, d'una altra veu femenina, Fai Karastergiu. Parlem de Strangers in Love.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb Dan Lucas, un veterà artista guanyador del programa de televisió The Voice, La Veu, a Alemanya. L'edat és només un número, és el títol del seu nou disc. Amb la seva cançó I Never Wanna Say Goodbye, tanquem la paradeta. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials, soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa...

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors.
2: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

manca estic boig, vull contar. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor

0: vida me'n para. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.

passat a pas, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No em facin cas, que he perdut el compàs, i em pregunto si et dona el testament trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redacció en segons ja pas.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: Escoltes i cat.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar.

darrere, tal com si t'hagués patit de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.